0: com estem?
1: Com ha viscut aquest dia, el Dia de l'Orgull?
0: Doncs un dia justament amb això, per viure-ho amb orgull, amb amor, amb diversitat, per recordar qui som, per recordar una lluita que ve de fa molts anys, però que, com veiem en els temps actuals, queda tanta i tanta feina per fer, per nosaltres i per tanta altra gent al món.
1: Hi ha moltes persones que diuen que els drets ja s'han adquirit tots, que les persones LGTBI tenen una vida plena, que es poden casar, que poden adoptar... Encara hi ha feina a fer?
0: Bueno, és que normalment els que diuen això són els que volen que tornem enrere. Hi ha tanta gent que li ha molestat que hi arribem fins aquí, que són els mateixos que els hi ha molestat que les dones arribin a llocs de responsabilitat, i per tant aquesta és una cantarella que és falsa, perquè és cert que s'ha avançat molt i hem d'estar orgullosos, i ho hem de dir en positiu, ho hem de reafirmar en positiu, perquè a mi no m'agrada només parlar en negatiu de les coses, però queda molta feina per fer. Queda molta feina a fer, ho he dit abans, per nosaltres, perquè vivim en un context en el que hi ha molta gent que ens voldria una altra vegada tancats a l'armari, ens voldria tirats enrere, que els hi molesta la diversitat, que se senten amenaçats per totes aquestes conquestes, que no són més que les conquestes de gent que sent i estima com qualsevol altra i que volem viure la nostra vida amb normalitat, però també queda molta feina per fer per tanta altra gent que forma part del col·lectiu i de la comunitat, que viuen en llocs on això que nosaltres vivim no està fet, no? I per tant... la lluita LGTBI també és una lluita internacionalista, perquè pensa en tantes altres persones que viuen amb discriminació, amb por. També és una lluita per visibilitzar-nos, per visibilitzar les persones que moltes vegades queden més tapades, col·lectiu trans. Crec que aquest és una reivindicació que dies com avui ens recorden qui som, d'on venim i sobretot on volem anar.
1: Parlava ara de la situació internacional, però no, a vegades pensem amb situacions internacionals que poden ser negatives cap a la població LGTBI i ens venen al cap països molt llunyans, però és que dins d'Europa també està passant.
0: Bueno, mai ens hauríem imaginat, no?, que a Europa s'haguessin prohibit celebracions del Dia de l'Orgull. Tants anys lluitant com hem lluitat per estimar amb llibertat, per viure amb llibertat, que al final és una condició necessària per viure amb igualtat, no?, de drets, per demanar una societat que estimi com vulgui, i malgrat tot doncs hi ha un moviment al món, que és l'extrema dreta, parlem-ho, no?, i s'ha de dir, jo estic una mica cansat de no dir les coses pel seu nom, que és l'extrema dreta, que li ha molestat i que ha lluitat contra això, no? Ho hem vist als Estats Units amb Trump, i ho veiem a Europa. El seu màxim exponent va ser Orbán, amb un discurs que és un discurs d'odi que li molesta la diversitat. Ho vam veure amb aquell Pride de Budapest, que per sort de tothom doncs va desbordar les autoritats d'Hongria, recordar doncs la presència de molta gent també de Catalunya, l'alcalde de Barcelona que hi va anar a donar suport, de tanta altra gent del món que hi va anar a donar suport, i que formen part d'un moviment internacional, que és un moviment ultra, que li molesta li molesten les dones, li molesten els gais, les lesbianes, els bisexuals, les persones trans, els immigrants, i nosaltres, que defensem una societat que ha de ser tolerant per tothom, respectuosa, amb els nostres valors, amb la nostra identitat, però que forma part de la nostra identitat, aquesta diversitat, doncs per això ens hem de mantenir ferms. No només passa a racons del món des de la perspectiva europea, sinó a les portes d'Europa doncs veiem moviments ultras d'extrema dreta, com hem vist, no?, l'augment de les agressions en matèria de LGTBI. Per què hi ha gent que abans això li feia vergonya, no?, o que no s'hauria atrevit a fer això, i ara se senten amb capacitat o empoderats per poder-se'n riure, fer bullying a través de les xarxes o agredir a una persona, no?, per com estima. Bueno, doncs tot això, la gent se sent així empoderada a fer això, perquè hi ha uns discursos que ho emparen, no?, i que ho normalitzen, i fa un temps tot això ho havíem guanyat, i ara ens recorda, al final també és un motiu per recordar-nos que és un dia de celebració, però és un dia de lluita.
1: Parlem de fora d'Espanya, però també a Espanya també hi ha partits amb discursos, podem dir, molt crítics amb la comunitat LGTBI, extrema dreta.
0: Sí, això ho he dit, el moviment ultra també hi és a casa nostra, també hi és en el cas, no?, de formacions d'extrema dreta, siguin Vox, és igual, o sigui Aliança, vull dir que cadascú el discurs d'odi que apunta a diferents col·lectius és un discurs que va en contra dels valors de la nostra societat. La nostra societat és una societat tolerant, diversa, que aprecia i estima totes les formes de ser, d'estimar, de viure, que ho tracta amb normalitat. Això ha sigut una conquesta durant molt de temps. Hem avançat en drets legals, però s'ha de seguir avançant en drets reals, i ja ho hem dit, hi ha persones a casa nostra que que van contra aquests valors que tenen a veure amb la dignitat humana i que tenen a veure amb els drets humans, no? I això, doncs, bueno, malauradament, ho he dit, Europa, el món s'han activat, i també a Espanya i a Catalunya passen quan hi ha agressions, no? I es mira cap a un altre cantó, com si això no hagués passat. Passa contra els drets de les dones, bueno, tota la gent, no, que se'n riuen, no, ara es diu el rotllo aquest de, no, com si fos la cosa woke, no? Bueno, no, és que és una cosa real, que és la que, diguem-ne, ja, que per ser dona, doncs, es viu amb discriminació perquè no es guanya el mateix per la mateixa feina, que no es dedica a, no, que s'ha de dedicar el temps diferent que els homes en relació als espais de criança o als espais de cura, doncs el mateix amb les persones LGTBI.
1: Què està passant amb aquesta paraula woke? Una paraula que jo fa anys no havia escoltat mai, i últimament...
0: Sí, bueno, abans per mi woke era una cuina.
1: Però ara contínuament està molt present en xarxes, bueno, això és woke, i sembla com si fos negatiu.
0: Bueno, perquè s'ha buscat la forma de ridicularitzar-ho. Quan no es pot ridicularitzar o no, es pot atacar les coses des de l'odi, o es pot intentar atacar les coses des d'intentar-ho ridiculitzar, banalitzar, i es forma part de la mateixa tàctica, no? Que és com es deslegitima un moviment. Jo crec que nosaltres també hem de fer una reflexió com a col·lectiu, que és que la nostra lluita ha de ser una lluita en positiu, inclusiva, d'incloure més espais de la societat, entendre que nosaltres, no, vivim la nostra lluita, i és normal que hi hagi gent que, pues, visqui la seva realitat d'una forma diferent, i tampoc, no, vull dir, no, però és veritat que hi ha un intent de desprestigiar i deslegitimar, no, les lluites de determinats col·lectius, com el moviment feminista, doncs atribuint-ho a, no, és una cosa com antipàtica, no? I intenten fer, bueno, i a vegades es fa des de l'odi, o a vegades es fa des d'una certa crítica de l'humor, que en el fons emmascara la mateixa cosa.
1: És una ridiculització, no? Amb unicornis, aquestes coses.
0: Sí, bueno, clar, pues, portant-ho com una cosa extrema que espanti al centre de la societat, no? El que es podria dir al centre de la societat, no? I, escolti, ara vindran aquests d'aquí, no? I tal. Bueno, però primer, tot, i què passa? Què passa si algú... Pues benvinguts als unicornis, aquí. Mm-hmm. aquí
1: és que potser l'estratègia hauria de ser si soc woke, i què passa?
0: Sí, per això ho dic, no? I que, pues, benvingut als unicornis. Bueno, és com la cosa aquesta que es va muntar, no? No sé si recordes la cosa aquesta amb els Terians, de cop i volta estan parlant tots dels Terians, com no sé, i
1: han desaparegut, també.
0: I han desaparegut. Bueno, pues forma part d'un moviment per ridiculitzar aquestes coses, no? I, ah, escolti, vostè deu formar part d'aquella cosa, d'aquells que volen que els tractin com a gossets, patos o cavalls, no? Bueno, no sé. És,
1: si algú se sent ànec, doncs l'hem de respectar, no? És la seva teoria.
0: Bueno, aquesta és la cosa, que intenten ridiculitzar el moviment, portant-lo a l'extrem, banalitzant-lo, fent-ho caure com una cosa ridícula, forma part del mateix discurs d'odi, és així. Vull dir, a les persones se les desprestigia de moltes maneres, no? I a vegades, doncs, o als col·lectius, i a vegades es fa de forma directa, amb violència, com ho hem vist, a Catalunya més de 300 agressions, no 300 denúncies en l'àmbit dels delictes LGTBI-fòbics. A vegades és un insult, a vegades és una mirada, a vegades és, bueno, fins a la mort, com hem vist, no? En el cas d'Espanya, no? O amb les persones trans que pateixen violència, i a vegades pot formar part de dir, bueno, anem a fer-ho com una cosa com que sigui ridícula, no? Hem de pensar quin impacte té això en molta gent, en una criatura, en un infant, en un jove, en un adolescent que creix en un món que està descobrint, que se sent moltes vegades fora de la norma. Quin impacte té, doncs, que la forma amb la que ell sent, amb la que ell estima, amb la que ell es veu, sigui ridiculitzada, no? Jo crec que té a vegades el mateix impacte, és una reflexió que com a societat s'ha de fer.
1: El conseller Dalmau és jove, va néixer l'any 90.
0: 90.
1: Té 35 anys, aquest any complia 36.
0: Britney Spears i Spice Girls i Backstreet Boys.
1: Crec que cap al setembre era quan es tenia el seu esplendor, no? Abans dels Jocs Olímpics, dos anys abans.
0: Dos anys.
1: Però te'n recordes poc, dels Jocs Olímpics, coses, no, que has vist després.
0: Però, bueno, tinc com, no sé, la cosa aquesta barcelonina, que és com si l'haguéssim viscut tots. Jo tenia dos anyets, però no sé.
1: Kobe, saps qui és, no, Kobe?
0: Home, sí, Kobe, sí, m'encanta el Kobe.
1: Perdona, hi ha gent que jo li pregunto qui és Kobe... Hi ha gent que no, gent jove que no sap qui és.
0: Bueno,
1: eh?
0: També hi ha gent que l'altre dia sortia en un programa de ràdio, que hi ha gent que tampoc sap que la serralada que separa, no sé, Catalunya de França són els Pirineus, però Kobe és molt important. Jo tinc un Kobe molt maco a casa. Uh-huh. Aquest any, per Nadal, els hi vaig demanar als Reis que em portessin un Kobe.
1: És jove, però el CEO actualment diu que els joves cada cop són més de dretes. Què està passant?
0: A veure, jo no crec que els joves en general siguin més de dretes. Ara hi ha un moviment al món, ultra, que es promou a través de les xarxes socials, els propietaris dels quals són d'extrema dreta, això és així, s'ha explicat, molts d'aquests mega magnats de la tecnologia, començant per Elon Musk, no? Doncs són persones que són d'extrema dreta, controlen les xarxes socials, que avui, doncs, ens agradi o no, és el principal mitjà d'informació per molta gent jove, i el principal mitjà d'informació per molta gent jove, que són les xarxes socials, estan controlats per persones d'extrema dreta que fomenten un algoritme, una forma d'atenció que promou els valors de l'extrema dreta. Això és així, i això és un problema per la nostra societat, perquè tenim tota una generació que creix, no? Doncs els meus avis es van créixer, doncs, no sé, doncs, llegint els diaris, o la ràdio, o la tele, no? Doncs ara hi ha tota una generació que s'informa del món a través de les xarxes socials, i són les xarxes socials amb un algoritme que promou els valors de l'extrema dreta, no? Jo, que me les he tretes del meu telèfon mòbil perquè em distreuen i només veig que violència o coses que em produeixen ansietat, no? Doncs, bueno, doncs hi ha molta gent que s'informa a través d'aquest canal, i això ha generat una cultura sobre aquest tema. Nosaltres tenim la responsabilitat de pensar que jo crec que la gent jove és gent compromesa, gent amb valors, tenim un repte d'una educació amb valors en el nostre país, però jo crec que hi ha camí per l'esperança. També és veritat que vivim en un context molt complex i on, doncs, la desafecció amb la política o amb els governs o amb la democràcia comença quan no te sents atès, no? Quan no et pots pagar un habitatge, quan notes que tindràs una feina que es veu amenaçada o que viuràs pitjor que el que vivien els teus pares. A vegades, doncs, els moviments d'extrema dreta aprofiten aquest caldo de cultiu per escampar-se. Jo crec que aquí tenim una responsabilitat sobre la primera, com es regula i com es legisla a nivell europeu sobre les xarxes socials, que jo crec que aquesta és una reflexió que s'ha de fer. Hi ha hagut països que han restringit, no?, l'ús de xarxes socials en els menors de 16 anys. Espanya està impulsant alguna qüestió com aquesta.
1: Tu creus que s'hauria de... Sí, de regular d'alguna manera?
0: A veure, de la mateixa manera que no es pot fumar, no? Els menors d'edat, i de la mateixa manera que tenim normes que ho facin. Jo crec que aquest és un debat que s'ha obrir. La tecnologia ens ha ajudat en moltíssimes coses, ens ha connectat. Jo crec que jo era un fan en el seu moment. Pensa que jo vaig néixer, era l'època del Fotolog.
1: En tenia Fotolog.
0: Tu tenies Fotolog?
1: I es va quedar allà obert?
0: Ah, doncs jo no en tenia, però mirava molt Fotolog. I després va venir Twitter, quan Twitter era l'ocellet blau i tal, i després Instagram, i jo, vamos, les disfrutava molt. Les xarxes que jo veig ara són molt diferents de les que jo tenia en aquell moment, no?
1: Però prohibir la xarxa social no pot generar després que el jove es rebel·li encara més perquè no pot accedir a allò que vol?
0: Bueno, ja sí, però no sé, també es pot rebel·lar per voler fumar i no es pot, vull dir que la vida és dura. Crec que és una reflexió que hem de fer com a societat, és un debat que hem de tenir, què ens aporta de bo i què ens aporta de dolent. Dic, avui les xarxes socials estan en mans de persones que fomenten l'extrema dreta, i veiem un comportament cada vegada més gran d'un ús de l'extrema dreta. No, és que la saben fer funcionar, no, és que ens expressem com... Escolta, jo em fio més del criteri editorial que hi ha darrere una ràdio, no? Estàs tu, que ets un periodista, en un altre lloc hi ha una o una altra, que cadascú escollir la ràdio que li agradi més, el diari que li agradi més, però tu saps que hi ha una persona que verifica la informació, que és real, etc. Jo entro ara a Twitter o a Instagram i no sé què és veritat i què és mentida, perquè no sé quins vídeos són reals o quins vídeos són fets amb intel·ligència artificial. Les hores i hores que hi ha gent que es passa davant d'una pantalla, no?, només fent scroll amunt i avall, i l'ansietat que li genera moltíssima gent, la sensació de depressió, la gent, no?, que se sent buida. Bueno, això té a veure... Els valors és l'element més fonamental d'una societat, i crec que com a societat, quan dic que hem de fer una reflexió, té a veure quins són els nostres valors, no? Com volem créixer, com volem viure en comunitat, per què cada vegada estem més polaritzats, per què la política cada vegada està més polaritzada. També està més polaritzada la política cada vegada perquè els ciutadans i ciutadanes cada vegada estem més polaritzats, no? La gent s'insulta pel carrer, es diu unes coses que dius, bueno, per favor, què ens està passant, no? Podem tractar-nos com a gent normal, vull dir, vostè ha seguit una cosa, jo soc de l'altra, però ens podem dir bon dia, bona tarda i bona nit, jo no vull empantar una persona pel carrer, no? I cada vegada veus això bueno, que és un discurs més imperant, ja està.
1: Parlant del CEO, Vox i Aliança Catalana, els partits són més gent jove els pot votar, segons les previsions del CEO. Aliança Catalana, de fet, té un paper una mica contradictori també amb la població LGTBI. Sí. Ells diuen que són obertament pro-LGTBI, després voten en contra, per exemple, de la llei LGTBI que fa recentment va aprovar al Parlament, però és que Aliança Catalana també, segons el CEO, gairebé, i moltes enquestes ja els donen com a segona opció, segon partit, en intenció de vot. Primer PSC, I segon, l'Aliança Catalana, si es compleixen aquests pronòstics, Silvio Rios podria ser la cap de l'oposició d'aquí uns anys.
0: Bueno, jo crec que, a veure, Silvio Rios crec que li augura un futur durant molt de temps a l'oposició, perquè crec que els seus valors són contraris als de la societat catalana. Crec que són contraris als de la societat catalana, en tots els nostres matisos, en totes les nostres diferències que tenim, però jo la majoria de gent que conec la societat catalana és gent que vol viure en pau, en convivència, en positiu, que volem preservar la nostra llengua, la nostra identitat, però que no vols, no? No li vols un mal, no li vols un mal en el teu veí, i formen part, ho he dit, doncs de, són no, la sucursal catalana d'un moviment internacional que està a tot arreu, que és el responsable d'aquest gran desordre que ara mateix hi ha al món, de la guerra que hi ha hagut a Gaza, a l'Orient Mitjà, del conflicte que hi ha a l'Iran, són els responsables de que la benzina cada vegada sigui més cara, que un pagès li costi més, no?, omplir el dipòsit, que el menjar sigui més car, el del problema de la inflació. Hi ha una internacional, diguem-ne, ultra a tot el món, que té franquícies a tot arreu, no? Pues com qui va a comprar un súper diferent, però tots formen parts de la mateixa cadena, no? I en aquest cas, doncs Aliança Catalana no deixa de ser l'exponent en marca catalana d'aquest moviment ultra, que ha sigut Orbán a Hongria, que ha sigut Trump als Estats Units, que és Vox a Espanya, perquè al final Aliança Catalana i Vox doncs són el mateix, però amb versions diferents, que és un moviment que dic, crec que és contrari als valors de la nostra societat, no? El nostre país té reptes, cert, com qualsevol, però també al nostre país li passen moltes coses bones. El nostre país doncs crea ocupació, no? Aquests hem marcat, estem en les xifres mínimes d'atur, tenim una molt bona sanitat pública, les universitats catalanes formen cada any milers i milers d'estudiants, o la formació professional de gent que surt ben preparada troba feina, tenim un bon sistema, no?, de l'estat del benestar, que té problemes, com tots, com moltes coses, i els governs estem aquí per resoldre'ls i per fer que el país funcioni. I hi ha gent que ha vingut a rebentar el sistema, no? I això pues, potser algú li fa molta gràcia avui, però que se n'en recordi d'ells quan se'n va a fer la compra i diu, per què això és més car? Bueno, pues perquè tota aquesta internacional ultra que governa el món està provocant un gran caos que està generant inflació, problemes, bueno, que està impedint les cadenes de subministrament, els fletes, no?, dels portes dels contenidors de vaixell, i tot això pues, implica i impacta en el nostre dia a dia. Nosaltres això ho hem de combatre, i ho hem de combatre doncs, amb un discurs en positiu. Crec que és una tasca no només del govern o del PSC, que en aquest cas és qui lidera les enquestes, no?, sinó de totes les formacions polítiques catalanes que hem de ser capaces d'explicar quin és el nostre discurs, que hem de fer que el país funcioni, jo ho dic sempre, cal fer que el país funcioni, cal tenir un discurs de tolerància, cal tenir el nostre, no?, el nostre discurs en matèria de seguretat, en matèria de transformació dels barris del país, bueno, això és el que no donarà espai a que les formacions ultras guanyin.
1: Què li diria a un gay o una persona lesbiana, una dona lesbiana, una persona bisexual, i que vol votar Aliança Catalana? Que veu a Silvio Rios, connecta amb ella, per exemple, a Twitter, li agrada aquest discurs més dur en contra de la immigració, però que després doncs, és membre del col·lectiu.
0: Doncs que el nostre col·lectiu va néixer després de molts anys d'opressió lluitant contra gent com aquesta, no? Que semblava un discurs d'odi, que quan l'odi enfoca el teu veí, després doncs, tens bastants números que t'acabi afectant a tu. L'odi no forma part, no? Odiar, buscar culpables, no forma part de la resposta que ha de fer una societat madura. El que ha de fer una societat madura és donar solucions als problemes que hi ha. Hi ha reptes amb la immigració a casa nostra? Clar que hi ha reptes. I jo defenso els valors europeus, occidentals, crec que hi ha pràctiques que no són compatibles amb la nostra manera d'entendre la vida, però jo no faré un discurs en contra de les persones migrades, que majoritàriament estan al nostre país integrades, treballen, paguen les pensions, paguen els seus impostos, són la persona, no només, no, el que diuen, no, el que recull fruita, o el metge que t'atén en un hospital, o la metgessa que t'atén, o la infermera que t'atén, no? I aquest discurs ultra d'odi cap a determinats col·lectius, avui li toquen un col·lectiu i demà li tocaran un altre, no? I nosaltres, doncs, vàrem venir aquí justament a lluitar pels nostres drets, les nostres llibertats, després de molt de temps en els que hi havia gent doncs, que ens volia tancats i anar a l'armari, no? I bueno, ja, aquesta és una reflexió que les formacions polítiques del país hem de fer. Si a vegades dediquéssim a Catalunya tots els esforços que dediquem a buscar la diferència entre tots nosaltres, els dediquéssim a construir el país en positiu, el país seria imparable. I això, moltes vegades cadascú buscant el seu punt i coma, que és el que em diferencia a l'altre, i al final doncs, només creixen els ultres. No? Nosaltres hem de dedicar temps i energies a construir el país en positiu.
1: Al principi de l'entrevista m'ha dit la importància que té la visibilització de les persones LGTBI. Vostè és membre del col·lectiu sí. LGTBI, està casat amb un home.
0: Sí.
1: Quina importància té que un conseller de presidència surti per la ràdio, surti per la tele i digui, per exemple, el dia d'avui, el dia d'orgull LGTBI, que és part del col·lectiu?
0: Bueno, jo crec que forma part de visibilitzar que tothom estima com vulgui, que cadascú viu com vulgui, no? I en el meu cas, doncs, pues com algú que està casat amb un home, no? amb el meu marit, doncs es pot dedicar a la política, al servei públic del país, de la mateixa manera que hi ha molta gent del col·lectiu que es dedica, doncs, a la televisió, a la ràdio, a la literatura, a la ciència, a la medicina, etc, etc. Serveix de què? Pues serveix primer en lloc per visibilitzar, ho he dit, per molta gent que no està, no, en la situació en les que estem nosaltres, tots els que hem passat per aquest procés sabem que com és de dur quan ets més petit, no, i què significa, pues, per una persona més jove, més joveneta, que està en un moment de dubte, que no sap si el que li passa és normal, si no sap quin futur tindrà, vas, hi ha gent que té por, no? De dir, bueno, i si tal, quin futur m'espera? Bueno, pues veure que t'espera una vida meravellosa per davant, que pots, que podràs treballar del que vulguis, com vulguis, que vivim en un país normal, que t'estimis com vulguis. I dos, serveix també, doncs, perquè des de diferents àmbits, doncs, com qui està en l'àmbit de la literatura, en l'àmbit de la ciència, doncs, en el meu cas del servei públic del país, també fer una defensa dels drets del col·lectiu, no? des de les institucions, que al final les institucions estem per això, per legislar pel bé comú i, per tant, defensar els drets i les llibertats.
1: És important tenir referents. Jo, quan era petit, no coneixia cap polític que obertament digués doncs que era gay, per exemple. Em vaig haver d'esperar a Miquel Iceta, i era més gran, però tenia por, per exemple, jo que sé, si jo dic que sóc el que sóc, potser em tanco portes, no?
0: Bueno, jo també ho pensava de petit, eh?
1: Tu pensaves això?
0: Sí, i tant. Bueno, i hi ha gent que... I això a vegades també passa a la pròpia família, no? Que, bueno, a veure si... Ui, a veure si aquest d'aquí, que té... Si tindrà molta pluma, si iràs no sé què, si amb això no tindràs... Saps? La gent et mirarà diferent. I al final et dic, mira, viu com vulguis, tingues la pluma que vulguis, en tens o no la tens, viu, estima qui vulguis, fes el que vulguis... Pues, com sempre, no? Pues, fes el teu camí amb esforç, amb treball, amb dedicació, que això és el que importa a la vida, el que et determinarà la feina que facis, el futur que facis, té a veure amb el teu esforç, amb el teu, amb, no, amb l'estudi que faràs, amb els teus valors, amb la teva forma de fer, no amb qui estimes. Qui estimes forma part de la teva vida privada i la teva vida pública, no? Perquè vivim en una societat que això ho ha de viure amb normalitat. I, bueno, i si serveix, doncs content estic, no? De que pugui servir, pues, a tanta altra gent que vegi, pues, que en el país, pues, també hi ha persones amb responsabilitat pública, pues, que estimen com ells.
1: En algun moment, ser membre del col·lectiu t'ha tancat alguna porta a nivell polític?
0: No, a nivell polític no sé, vinc en un partit en el que hi ha molts gais i moltes lesbianes. Però
1: a tots els partits,
0: a tots,
1: no?
0: Però, sí, no sé, bueno, saps per què? Jo crec que té a veure amb que amb les persones que formem part del col·lectiu i, per tant, doncs, que hem estat, que tens una implicació de consciència social, també t'impliques amb la teva societat. I per això també hi ha tanta... Jo crec que també hi ha més gent implicada també en el món de la política perquè forma part d'implicar-te en la societat, no? No m'ha tancat portes, a l'inrevés, ho he viscut sempre en plena normalitat. Sí que, pues això, pues de petita aquesta por la tenia, no? I a vegades, pues, ve accentuat per comentaris de persones alienes, a vegades de persones més properes, pues que alguns em malavava i d'altres que simplement tenen la mateixa por que tens tu, no? A vegades parlem poc de les nostres famílies, no? Pues les nostres famílies també a vegades també han patit, també tenen les mateixes pors que tenim nosaltres, també les tenen ells, no? I també, pues, amb això, amb el temps, pues, aprens a entendre-ho, a respectar-ho, a estar en pausa amb això i entendre, pues, que darrere, pues, també és un missatge d'amor. No?
1: Perquè a vegades les famílies tenen por de que el seu fill pugui patir, no?
0: Sí,
1: no coneixen la realitat i dius, ostres, el meu fill, doncs, és gay o fins i tot pot ser trans, i llavors, ostres, com per serà això... rebut, com patirà, no? Com,
0: això,
1: què li diran?
0: Bueno, per això per això els discursos aquests de la banalització i el hi-hi-ha-ha que hi ha de ridiculitzar determinades accions del col·lectiu porten a generar a vegades una imatge frívola. jo dic benvingut a la frivolitat en determinats espais, no? però generen una imatge com a buscar una imatge frívola, i això porta a que hi hagi gent que pateixi, no? I diu, hòstia, això que parlàvem abans, bueno, el que acabo de dir no es pot parlar a ràdio, tacos no es poden dir, però
1: no passa res.
0: Però sí, no? La cosa aquesta d'assimilar-ho tot, aquesta cosa com wokista, no? D'allòs unicornios i cosa, no? Pues, i això intenta generar un imaginari que digui, ah, bueno, això és frívol,

0: normalitat, amb com si no existissin discriminacions. Discriminacions existeixen. I avui ho sabem, perquè les dades d'inserció laboral de les persones trans són més dures, no? O a vegades hi ha molta visibilitat del món gay i menys del món de les lesbianes o del món dels bisexuals. Bueno, doncs això és algú que, en fi, implica encara que hi ha molta lluita per fer.
1: Algun cop ha patit LGTB-fòbia?
0: A veure, com a...
1: O fins i tot algun una mica de bullying a l'escola o algo per ser membre del col·lectiu o per algun comportament, algun gust en concret?
0: A veure, jo crec que com a tal, no diria, hòstia, mira, m'ha tingut una agressió o tant d'això, són coses, paraules majors, i hi ha gent que sí que les pateix i, per tant, cal tractar-ho amb molta seriositat. Però jo crec que, com totes les persones del col·lectiu, doncs, en alguns moments, no? Doncs, jo recordo més de jovenet, doncs, amb un noviet que tenia en aquella època, és anar de la mà i que algú fes un comentari. Bueno, sí, això ho he viscut, que algú faci un comentari despectiu o les pròpies pors que hem patit, però bueno, una cosa és això i l'altra cosa té a veure amb les agressions i els delictes LGTB-fòbics que tenen a veure amb un altre tipus de transcendència, no?
1: I aquests comentaris t'han pogut dir, ostres, m'amago per por a tornar a rebre un comentari?
0: No, jo he sigut molt bravucón i sempre ho he contestat tot. Per això cadascú que faci com vulgui. Però
1: hi haurà gent que potser això sí que li provoca, no?
0: Sí,
1: li vergonya, o diu, ara...
0: Bueno, per dir, és diferent l'experiència, no? De l'experiència que tens d'infant, que la que tens d'adolescent, que la que tens d'adult. I jo, si és veritat, doncs, l'experiència d'infant i d'adolescent, doncs, la passes amb por, i és una por molt més interior que passes per moments de molta soledat, no? I això, doncs, requereix molt de treball, fins que vas, doncs, per què parlem de col·lectiu? Perquè molts de nosaltres, al final, dius, bueno, col·lectiu, perquè formem part d'un grup de gent, i perquè moltes vegades, diguem-ne, hem pogut sortir de l'armari o hem pogut, no?, veure la llum gràcies a estar en contacte amb altres persones que eren com nosaltres, no? I, per tant, doncs, jo ho recordo així, doncs, la meva perspectiva va canviar, doncs, quan vaig conèixer els meus primers amics del col·lectiu. Aleshores,
1: amb els... Com els vas conèixer?
0: Doncs els vaig conèixer en l'àmbit de la implicació amb la política, la veritat. Perquè quan, no? N'havia conegut, però molt menys, els vaig conèixer en l'àmbit de la implicació amb la política. Amb un amic Miquel, Enric, doncs tota la gent amb que vaig conèixer en aquell moment, que deia, ai, mira, doncs, són com jo, parlen com jo, volen, no?, i tens un moment de sociabilitzar i tens un moment que també és molt bonic de descobriment, i ho vaig passar molt bé.
1: Perquè de la infància, la família, no hi havia cap referent.
0: No. Ni un, i amb els meus pares també va ser complicat, me'ls estimo moltíssim, però també va ser... També
1: va ser una sortida d'armari complicada amb la família?
0: Bueno, també complicada i dura, normal, en aquell moment. Bueno, normal no, perquè no hauria de ser-ho, però també, doncs, en aquell moment, doncs, també ho va ser. Suposo que la mateixa por que jo tenia, ells també la tenien. I això, doncs, bueno, també implica un diàleg amb tu mateix al llarg del temps per entendre i contextualitzar què els hi passava. Per sort, tinc uns pares magnífics que estimen el meu marit i estan encantats, no? Però en aquell moment va ser dur per mi, dur per ells, segurament.
1: Segurament, més un oient d'aquest programa no s'atrevirà a sortir de l'armari en el 2026 amb la seva família.
0: Pues que ho faci, com vulgui, com d'això. I si té un espai on realment, doncs és molt difícil, pues que busqui un altre espai, que res, que tot està per construir, que no, tampoc podem ser presoners dels nostres entorns. Si hi ha algú que ho viu amb por, jo diria, dona el pas i fes-ho, i per altra banda, si hi ha algú que ho viu amb por, amb raó, perquè té espais on això és molt difícil, trenca amb aquests espais i busca't els teus propis espais, que la vida és meravellosa, no es pot viure amb gàbies que t'anclen al passat.
1: Però potser els seus pares són LGTB-fòbics, escolten determinats discursos i després...
0: Doncs que busqui camins alternatius, que els trobarà. Si, primer, l'amor d'un pare cap a un fill ha de ser un amor incondicional. I puc entendre que hi hagi por, això és normal. Però que hi hagi por és normal. Fer-ho passar malament és una altra cosa. Però, bueno, pots dir, mira, que és que es té por, no? I a vegades és difícil. Però no es pot... No, un pare o una mare té la responsabilitat d'estimar el seu fill, de voler el millor per ell, però no d'imposar-li una forma d'estimar que no sent, no? I això és molt important, i aquesta pedagogia també s'ha de fer amb les famílies. I no només si hi ha algú que ens escolta que té els pares, si hi ha algun pare o mare que ens

0: escolta, no? Recolza el teu fill, estima'l, dona-li confort, que també ho està patint, però per davant té una vida meravellosa, que la disfruti, que la gaudeixi, com l'hem gaudit, com l'han gaudit la resta. És que nosaltres hem de poder-ho viure com ho ha gaudit tothom. I si, malgrat tot, doncs, es tenen entorns on això no passa, doncs hem d'ajudar a buscar camins alternatius. Al col·lectiu, la comunitat, els amics, altres persones, que la vida continua i a vegades hi ha gent presonera d'aquests entorns.
1: Estem acabant el mes de juny, un mes que serà recordat per la visita del Papa a Espanya, va venir a Barcelona, va anar ahir a la Torre de Jesús, vostè estava en aquella benedicció. No sé com veu el paper de l'Església en relació als drets LGTBI.
0: A veure, jo hi era en la benedicció i hi era amb el meu marit, els dos som catòlics i per tant, doncs, era un dia bonic, no només perquè crec que ha sigut històric per Catalunya i per Barcelona, amb una imatge preciosa que ens recorda la nostra identitat, la figura d'Antoni Gaudí, sinó perquè era un dia bonic també des d'un punt de vista espiritual, no? L'amor de Jesús és un amor obert a tothom, és un amor és un amor incondicional com el d'un pare a un fill, que, i per tant, doncs, forma part de com entenem l'espiritualitat, no? Cadascú l'entén quan vulgui, o qui no en té, doncs no en té, però aquesta és la meva, no hi puc fer-hi res, no? És com la sento i com a mi m'agrada. Però és cert que a vegades això ens porta a pròpies contradiccions, no? Doncs amb la doctrina de l'Església, etc. Crec que, per sort, la figura del Papa Francesc va ser una figura molt important en aquest sentit, del que ha suposat d'obertura d'una institució de 2.000 anys, no? I, per altra banda, doncs crec que el Papa Lleó també porta un missatge de fraternitat i d'amor, i hem de deixar també que això faci el seu camí. A mi m'agradaria més velocitat, però que crec que també és un missatge universal.
1: Està casada amb el seu marit per al civil.
0: Sí.
1: Li agradaria casar-se per l'Església?
0: Si fos possible, sí. Sí. Si hagués sigut possible, m'hauria casat per l'Església. Bueno, sí. M'hauria casat també per al civil, perquè em va casar l'alcalde de Barcelona, que és amic, i això també em va fer molta il·lusió.
1: I sent catòlic, què li sembla que no es pugui casar per l'Església encara?
0: Bueno, doncs forma part d'aquestes contradiccions que jo crec que hi ha entre la doctrina, no, de Jesús, que és una, ho he dit, és un amor incondicional a totes les persones, i altres qüestions que s'han construït per part de l'Església, i també per això estem, per demanar una Església més oberta, més inclusiva en el paper de les dones, més inclusiva en el rol de les parelles LGTBI, que tots som fills de Déu.
1: El Papa Francesc que va obrir la porta a la benedicció de parelles LGTBI. Jo no sé si vostès estan beneïts.
0: No, encara.
1: Encara.
0: Però això ho deixo en l'àmbit personal.
1: Bueno, ho deixarem en l'àmbit personal, però ja ha deixat la porta oberta. En el programa vam tenir a un capellà que va reconèixer que va anar a parelles LGTBI. Dic, si vol, li passo el contacte, eh?
0: No, entenc, jo estic content a la meva parròquia on vaig, que és la Santa Maria del Mar, que a més és una parròquia molt bonica, primer perquè l'església és meravellosa i és un bon moment per a una comunitat, i bueno, perquè té a veure, la gent a vegades associa, de la mateixa manera que abans parlava d'aquesta cosa de la ridiculització del moviment LGTBI, també hi ha a vegades, no, pintar l'espiritualitat com una cosa fosca, com si fos dels temps passats, que té a veure, al final té a veure molt amb l'amor, amb el perdó, amb una forma d'entendre la vida en plenitud.
1: Doncs Albert Dalmau, conseller de la Presidència, un plaer tenir-lo avui al Plurals i Singulars, el dia de l'orgull LGTBI.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: En el dia de l'orgull LGTBI, avui ens volem fer una pregunta. Existeix o pot existir la LGTBI-fòbia dins del propi col·lectiu? I per respondre a aquesta pregunta, volem parlar amb la Fina Campàs, que recentment ha rebut un dels premis contra la LGTBI-fòbia que atorga l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Anem a saludar-la. Fina, molt bona nit.
2: Bona nit, un plaer estar aquí amb vosaltres.
1: I nosaltres que estiguis avui també amb nosaltres. Fina, en l'entrevista curteta que et vam fer el dia que parlàvem dels premis de l'Observatori, vam acabar que tu ens deies que existia LGTBI-fòbia dins del propi col·lectiu. Avui, que és el dia de l'orgull LGTBI, doncs no sé, com veus aquesta LGTBI-fòbia? En què et referies?
2: Bueno, jo penso que això, o sigui, a veure, en tots els moviments socials, vull dir, poden haver-hi, hi ha diferents sinergies, hi ha diferents posicionaments o maneres o realitats de veure-ho, i a vegades doncs, aquestes realitats o aquesta manera d'interactuar d'unes realitats amb altres realitats, a vegades doncs, sí que potser pot crear friccions. Però jo penso que aquests temes, vull dir, es poden treballar precisament doncs, amb un Consell Nacional per poder-los doncs, polir, per poder doncs, precisament avançar amb això, i no, diguéssim, no és una cosa que diguis, bueno, tu, pues, anem a buscar, diguéssim, la part, una part, doncs, com em diria, com una mica negativa, no? Vull dir, penso que és un tema que ens competeix a tots, a totes les persones que ens sentim identificades al col·lectiu LGTBI, i que és una cosa que ens hem de, que ens ho hem de treballar. Però ens ho hem de treballar de dins cap enfora, entens? Vull dir, ara, començar a dir coses o començar a fer algunes expressions, penso que tampoc és el correcte, i menys davant d'un Pride, que precisament l'anunci del Pride és totes les realitats, però un mateix Pride, no? M'entens? O sigui que ja hi ha aquesta diguéssim, direccionalitat a tenir, diguéssim, un objectiu unitari.
1: Entens? Creus que a vegades aquest objectiu com que es perd? Perquè realment, clar, el col·lectiu LGTBI és tan ampli, hi ha tantes lletres, bueno, que engloba tanta gent i que a vegades, doncs, clar, no sé...
2: Bueno, és el que intentava explicar-te, és a dir, és un col·lectiu que s'ha ampliat molt, la part trans, per exemple, s'ha dimensionat, llavors també ha interactuat també d'altres maneres com interactuava, per exemple, amb les altres identitats de sempre, per dir d'una manera, la L, la G i la B, per exemple, doncs, com hi havia aquestes relacions, diguéssim, internes, per dir alguna cosa, i llavors això fa que no perdem de vista que també hi ha un factor d'especialització, diguéssim, ara, en cada identitat. O sigui, s'ha fet tot com més, diguéssim, molt més gran, hi ha hagut gent activista, doncs, que ha pogut, diguéssim, també donar-hi més voltes, diguéssim, a certes qüestions, i esclar, i això ha fet que precisament doncs, bueno, tu, la cosa quan es fa més gran, quan la tens més petita, una cosa pot ser més dominable, per dir d'una manera, però una cosa així tan gran, un perfil que ja es veurà, diguéssim, el dia del Pride, la quantitat de gent que hi anirà i la diversitat que es podrà veure aquell dia, el dia del Pride, doncs clar, queda bastant així, és això.
1: Explica'ns una mica quina és la teva lluita, Fina, perquè quan parlàvem també del dia que et van donar el premi de l'Observatori, l'Albert ens deia, ostres, la Fina porta molts anys lluitant. Quins són els teus inicis dintre de la lluita LGTBI?
2: Bé, jo començo, diguéssim, quan vaig a viure a Barcelona, i començo, diguéssim, que em vaig tenir... Anava, jo estava fent el meu trànsit de gènere, i llavors, doncs, tant anava al clínic com també anava a trànsit, vaig poder conèixer la Rosa del Mirall, i llavors, a través de la Rosa del Mirall, em va dir que, doncs, que hi havia un grup de persones doncs, que estaven movent tot el tema de la salut, o que es volia fer tot això, i llavors vaig anar a les primeres reunions, sembla que és una botiga, o sigui, una llibreria que es veu veu sense veus, em sembla que és. I llavors allà, diguéssim, va ser una mica el germen de lo que després va ser Plataforma Transforma la Salut.
1: Sí.
2: O sigui, jo juntament amb altra gent, també dones trans i nois trans, doncs vam impulsar el que era Plataforma Transforma la Salut i que va donar els seus èxits, però que va ser duríssim. Jo no tenia ni idea del món, diguéssim, de l'activisme, i a partir d'aquí va ser, diguéssim, amb una plataforma per poder-me anar situant. Però va, els meus inicis han sigut sempre, diguéssim, amb la vessant dels drets de les persones trans. Perquè també per una part. I és que penso que sempre he volgut respectar, diguéssim, una mica les altres identitats i que ja té també les suficient persones o suficient gent com perquè puguin defensar, diguéssim, les seves qüestions o les coses que, diguéssim, que creguin que han de lluitar o amb temps. Vull dir que ha sigut també per una part de respecte. Tot i que, esclar, en aquest temps, pues, una es va, diguéssim, es va, diguéssim, informant també de coses i evidentment això em permet també, doncs, evidentment està en una línia de defensa dels drets de tota la comunitat LGTBI.
1: Uh-huh. Realment les persones trans també tenen a vegades problemes amb el sistema sanitari, no? Se senten com discriminades o que no es tracten amb la delicadesa que s'hauria de tractar. Això a vegades a la població que no és trans, la població cis, per exemple, no ens passa, i potser també es desconeixen el que, les problemàtiques que pot tenir una persona trans a nivell sanitari. Quines serien aquestes coses que us fan sentir de manera violenta?
2: Bueno, esclar, aviam, tota la, això és, diguéssim, és d'obrir un autèntic meló, això que m'estàs demanant. Uh-huh. Perquè, aviam, sempre el que són les realitats trans, evidentment tenen la seva singularitat dintre de tot l'espectre LGTBI. Llavors, aquí, quan parlem específicament de salut, s'ha tingut que fer un treball ingent, diguéssim, per canviar, diguéssim, la mentalitat del que és inclús del Departament de Salut, i a més que tot això funciona, i a més que els professionals de la salut, doncs, diguéssim, adoptessin precisament aquests posicionaments. Veníem d'un clínic en què nosaltres teníem una patologia i ara tenim i tenim el dret a l'autodeterminació. Uh-huh. Vull dir que de gènere. Llavors, el salt és bestial amb això. Llavors, quan nosaltres vam començar doncs, tot aquest procés de plataforma de reforma de la salut i que vam començar les primeres reunions, diguéssim, amb salut, doncs no va ser gens fàcil. I llavors, a més d'aquí, aquí teníem la comunitat també de, diguéssim, de, com es diu, de nens trans, de infància trans.
1: Sí. Mm-hmm.
2: Entens? O sigui, vam voler el model de salut trans no només, doncs, només per adults, sinó que també contemplés la part de infants. Mm-hmm.
1: La veritat, tu deies, ha canviat molt la situació. Tu quin any vas començar el teu trànsit?
2: Bueno, jo a mi m'ha enganxat pràcticament una mica a ple canvi, no? Perquè, com t'he dit abans,
1: sí.
2: Jo anava al clínic, perquè jo vaig voler passar per una cirurgia,
1: uh-huh.
2: I llavors, doncs, esclar, però també anava a trànsit, és a dir, perquè jo veia que, per exemple, al clínic doncs, ja hi havia aquesta fiscalització. Esclar, uh-huh. Jo vaig haver de fer una... Vaig ser que fer un qüestionari de més de 500 preguntes per veure si era nena o nena. O sigui, imagina't...
1: I això a quin any va ser?
2: Pues això estem parlant del 2000... A veure si ho dic bé, 2014-15.
1: Bueno, tampoc fa tant, estem parlant de fa 12 sí. anys, vull dir, no? I...
2: Sí, però vull dir, el 2014 va ser això, pràcticament, mm-hmm. Sí, que vaig tenir aquestes entrevistes amb aquesta gent. Bueno, ja es veia que allò no acabava, diguéssim, de funcionar amb la realitat de la gent trans que hi havia.
1: Ja.
2: Vull dir, però ja. Bé...
1: I amb aquests 12 anys tu has notat una evolució òbvia amb tot aquest...
2: Bueno, jo penso que hi ha hagut doncs, activistes que han tingut bastant les idees bastant clares... Han tingut també l'habilitat per aconseguir, diguéssim, tots aquests drets, uh-huh. Perquè, evidentment, això no es fa sol, això s'ha de fer des del teixit associatiu i, evidentment, amb les aliances amb la comunitat LGTBI, això no cal oblidar-ho.
1: Uh-huh.
2: I això s'ha anat per aquí, o sigui, s'han conquerit perquè, bueno, doncs, abans de picar pedra,
1: yeah.
2: I molta pedra, i molts moments molt desagradables i situacions, doncs, dures amb tot això.
1: Tu has passat malament en algun moment de la teva vida?
2: Home, veia que, per exemple, doncs, hi havia unes reticències, per exemple, quan estàvem parlant amb el Departament de Salut, tot i que, bueno, semblava que alguna cosa es volia adequar, però inicialment, bueno, hi havia també el col·legi de metges, en aquell moment, doncs, també funcionava de la seva manera. Jo recordo molt bé el dia que vam presentar el model de salut trans al Parlament de Catalunya,
1: uh-huh.
2: A través de plataforma de reforma de la salut. I una mica el que els grups polítics també van anar dient. Però bueno, tot això es va aconseguir, tot això.
1: Uh-huh.
2: Doncs ho tenim ara, més a més, amb la nova llei, vull dir que ara...
1: Uh-huh. Ara
2: que
1: està era incorporat ja.
2: Està incorporat, però tot el que era el protocol d'atenció a les persones trans ara passa a ser, doncs, dintre del marc legislatiu d'una llei catalana, que és el que volíem. I bé, doncs això és perquè, bueno, hem anat fent la feina, per dir una manera, no?
1: Uh-huh. Bueno, han passat...
2: I també de la gent trans també hi ha altres coses, o sigui, uh-huh. Clar, la salut va ser una cosa. El tema de la feina també n'ha sigut una altra. És ja. A dir, tots els aspectes i els àmbits que va tocar la llei, uh-huh. si ara féssim una mica de relatori i podríem anar-los apuntejant, doncs tot això són coses que també s'han anat treballant. Uh-huh. Una miqueta. Ara tenim la línia, diguéssim, d'ocupació per la gent trans. Hi ha una línia específica que diguéssim, el SOC doncs, fa diguéssim, ofertes de treball per la gent trans, m'entens? I, bueno, això no ho teníem. I totes aquestes coses, doncs, bueno, avenços s'anem fent. I, esclar, i és el que deia el Parlament, això no... Això, diguéssim, no... Ho hem d'anar-ho, per dir-ho d'una manera, vetllant, perquè els drets
1: es conquesteixen, però es poden perdre, no? No
2: es poden perdre, és això, m'entens? Llavors, Quim, això s'ha d'anar al tanto. O sigui, el que no es pot fer és relaxar-se, precisament amb aquest que hi ha una sèrie de coses, que molta gent ara que pot començar un trànsit pot veure que moltes coses doncs, estan escolides, ja no veu aquelles dificultats que tenien abans, i ara ho veuen com una mica tot més plaer i potser es pensa que potser això està tot lograt i res més greu que això, per mi, clar, jo perquè estic també una mica i conec una mica també la classe política i també, m'entens? Els puc veure de primera línia.
1: Abans precisament ho parlàvem amb el conseller de la presidència, amb l'Albert Dalmau, en què molts drets doncs, semblen que siguin ja de per vida i no té per què, no? I que hi ha una onada que també doncs, van a vegades en contra de drets adquirits per la comunitat LGTBI.
2: Sí, bueno, doncs tot això és el que ens hi juguem, depèn com que he dit, diguéssim, la majoria política en un Parlament de Catalunya o al Congreso de los Diputados. Vull dir, va d'això.
1: Estem parlant avui amb la Fina Campàs. Com dèiem, avui és el dia de l'orgull LGTBI de l'any 2026. Fina, no sé quines reclamacions o com afrontes o has afrontat, perquè ja estem a punt d'acabar el dia, aquesta diada d'aquest any, aquest dia de l'orgull LGTBI.
2: Home, jo em voldria remetre a el que vaig poder exposar el dia que... el dia de la LGTB-fòbia, i és que el compliment de la llei. És a dir, si hem sigut capaces de que hi hagin grups polítics que hagin donat suport als drets de les persones LGTBI, doncs també des del col·lectiu, des del Consell Nacional, que això també ho hem demanat, és el compliment de la llei. I aquí sí que ja no entrar en una petició, sinó que fer una exigència, perquè són... Vull dir, esclar, tenir una llei està molt bé, però si no es compleix parcialment, no, hi ha alguna dificultat, m'entens, que aquesta llei, diguéssim, la ciutadania, doncs no la percebi, ens hem fet un mal favor, no?
1: Ara, diguéssim, s'ha de fer més pedagogia, també, no?
2: Bueno, pedagogia de que hi ha uns drets, inclús a tota la xarxa SAI, a la gent
1: que treballa... I que a vegades doncs, que els drets que té una persona no signifiquen, en aquest cas, sobretot, que algú li restin drets, que a vegades hi ha com aquesta confusió, no? Sembla com si que una persona trans tingui uns drets, li resten una altra persona, no té res a veure.
2: Bueno, és una mica, diguéssim, seria una mica l'argument de segons quins posicionaments polítics, no? Que això l'únic que fa és voler dinamitar els drets, però els drets de les persones LGTBI són drets humans i són drets universals, vull dir, no... Però, esclar, quan et comencen amb aquest argumentari, ja veus una mica el perfil per on va, no?, i una mica l'objectiu quin és.
1: Doncs, Fina, ha estat un plaer poder parlar amb tu avui. Recordem que la Fina Campàs ha obtingut doncs, el premi de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, un dels premis d'aquest any. Hem volgut parlar amb ella el dia de l'orgull LGTBI i no hem parlat, però si vols a cada temporada que ve podem parlar, perquè tu ets d'un poble de Catalunya.
2: Jo sí, jo sóc de Vic.
1: De Vic. T'ho dic perquè sí. A vegades sempre quan es pensa molt en el moviment LGTBI es pensa molt en Barcelona. La setmana passada, no fa dues setmanes, vam parlar amb uns nois de les Terres de l'Ebre que fan també un orgull a les Terres de l'Ebre, i tu ens parles també de Vic i també es coneix una mica la realitat a Osona i a la Catalunya interior també del moviment LGTBI, perquè... si no parlem, sembla que no existeixi, i no és així.
2: Pues ens faríem un favor una mica a tot el col·lectiu que es pogués, diguéssim, verbalitzar, diguéssim, totes les situacions, o almenys una mica veure com es viu, per exemple, a Montvic, o com es viu a la comarca d'Osona, o el Lluçanès, o aquest tipus, diguéssim, la Catalunya central. Això ens aniria molt bé, per no tenir aquella Catalunya de dues velocitats en quant al tema de drets.
1: Doncs quedem així, Fina, si et sembla, la temporada que parlem, i parlem també de més coses, de com es viu dintre de la Catalunya interior al moviment LGTBI. Un plaer, Fina, que vagi molt bé.
2: Moltíssimes gràcies i bon Pride.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
2: Adéu.
1: Doncs fins aquí aquest programa avui especial del Plurals i Singulars, especial perquè hem entrevistat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i també la Fina Campàs, amb motiu d'aquest Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que està a punt d'acabar avui 28 de juny del 2026. Els controls tècnics han tingut el Víctor Romínguez i el Gorka Delgado. Us ha parlat Quim Esteban. I tot i que el Dia de l'Orgull hagi estat aquest diumenge, us espero diumenge que ve, també continua el Plurals, continua el programa, amb més entrevistes, com sempre, a partir de les 9 del vespre, a través de Ràdio 4. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, de Quim Esteban. Bona setmana.

0: Va de Cine, amb Conxita Casanovas.
1: Hola, amics del cine, bona tarda, benvinguts, què tal esteu? Si us agrada el cinema, sou en el lloc oportú, perquè aquí radiem el cinema, el mimem, el seguim, l'analitzem, l'expliquem, el posem a debat, el compartim, en definitiva, i això és una cosa en la que ens és imprescindible. La setmana que ve obrirem nova temporada del Va de Cine Ràdio 4 i ja van 44 del programa Aquesta Casa. I avui, com escalfament, el que farem és apropar-vos a l'actualitat de les estrenes fortes, importants, que ens estan atropellant aquest mes de setembre. Aquí al cinema, ja ho sabeu, entra sense demanar permís. El cinema ha entrat aquest mes de setembre amb una força arrolladora. Tenim en marxa la mostra de Venècia i per allà han anat passant ja celebrities com George Clooney, que va rebre el Lleó d'Or honorífic només començar, i s'espera Javier Bardem i Penélope Cruz. Aquesta setmana, precisament, hem conegut el trio d'Òscar, la preselecció. La definitiva sortirà el dia 16. I ells dos hi són, també Penélope Cruz amb La Bola Negra de Los Javis, ara estem escoltant la seva banda sonora, Javier Bardem amb El Ser Querido, i també ha entrat Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa. Només han descartat a Pedro Almodóvar. La solució a l'equació la tindrem, com dèiem, el dia 16.

0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4 i aquí no ens manquen novetats perquè aneu al cinema, us ho posem facilíssim. Pel·lícules d'estrena, com per exemple Aixam, d'Òscar Bernàcer. Hola, Òscar.
1: Hola, com anem?
0: Gràcies per venir. A Gràcies. Més, tan ben acompanyat, no? Vens amb la teva guionista, perquè tens enveja de Rodrigo Sorogoyen, que sempre va amb Isabel Peña, i has dit, doncs, jo li dic, sí. Li demano a la Joana Martínez Ortueta que m'acompanyi, guionista de la pel·lícula. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Que sí, que va d'això.
2: La comparació amb Isabel Peña, jo encantada, eh?
1: Home, ja a mi ens enorgullen ja, vamos.
0: És el tàndem, no? És com anar amb bicicleta en tàndem, no?
1: Sí,
0: això de fer guions amb el director.
1: Bueno, vam fer el meu primer curtmetratge, va estar coescrit els dos, que ara estem parlant de 17, 18 anys, o 20, no sé quants.
0: 20. Us coneixeu una mica, bueno, ha plogut una mica.
1: Sí, eh? Sí, tenim molts projectes en comú, podem dir.
0: I has vingut amb els dos, amb dos dels protagonistes de la pel·lícula. Pablo Molinero, bona tarda, benvingut de nou al Va de Cine de Ràdio 4.
3: Bona tarda, encantat d'estar aquí un altre cop.
0: I Cristina Fernández Pintado, bona tarda, Cristina.
4: Bona vesprada.
0: Què tal? Per on comencem? Situem el tema de la pel·lícula, si us sembla, i comencem a parlar-ne. Mm-hmm. És una pel·lícula, Aixam, que posa damunt la taula això, un tema que més d'avui en dia no pot ser. El que ve de fora. Què us sembla aquesta etiqueta, aquest anunciat? El que ve de fora, no?
2: Sí, en este cas van a buscar-lo, no? Perquè el necessiten.

0: Com tot, com la natura, no? Que és meravellosa i monstruosa a la vegada, no?
1: Ja,
0: i
1: que només película... cal mirar una mica enrere aquest estiu, no? La de coses que han passat.
0: Correcte, sí.
1: Parlar d'un thriller rural, per exemple, això ho veieu correcte? O ho diríeu d'una altra manera, si parlem d'això?
2: Sí, nosaltres la definim així. Com a thriller rural, no? que pareix una mica contradictori, perquè normalment el thriller és més urbà, però en aquest cas és un thriller completament i ocorreix en un poblet molt xicotet.
0: Sí, de fet, jo sí que també crec que més de rural, a més, té un component psicològic, és un thriller psicològic rural, no? perquè el que li passa al conjunt dels personatges, no només al protagonista, dona molt que pensar al llarg de la pel·lícula, i és una pel·lícula que quan acaba... que és de lo que més estem contents, és que quan acabes el visionat te'n vas a casa fent preguntes i pensant prou en aquesta gent, no?
1: Quan es parla d'una pel·lícula com aquesta és difícil, no? A vegades no patinar perquè clar, has de mantenir l'atenció, el misteri, no?
0: Sí.
1: Sí, Pablo i Cristina, com veu llegir vosaltres el guió?
3: Bueno, jo crec que té molt de... la pel·li està molt bé perquè t'agafa d'una manera més tranquil·la, més naturalista, no? però va entrar en el codi del thriller i se converteix en una partida de pòquer, no? De la informació. Jo crec que és una tensió la que respires, i també com a espectador, no? Una mica angoixant, no? Perquè clar, es tracta d'una comunitat en un principi idíl·lica, no? I on el meu personatge arriba i veu que, bueno, amb el seu esperit crític, que això no és tan idíl·lic com pareix, no? Llavors se destapa, doncs, una sèrie de coses que allò es converteix en una olla a pressió, no? Vull dir, com que no estem a salvo tampoc en el camp, vull dir, canviem el context, però els problemes són els mateixos, no? Quina relació tenim amb l'ètica, amb el poder, que és el personatge de Chris, d'Alba, no? Mm-hmm. Quina relació tenim, com ens organitzem, i també a nivell individual, no? Quines línies traspassem, no? Que ja són, ja una vegada passes per allà, ja no n'hi ha tornada enrere, no?
1: Clar, que podríem, estem parlant d'això, d'un poble... però podríem parlar d'una escala de veïns, no?
4: Sí. Perfectament, sí, perquè sobretot això parlem, el que parlem és que és un context, és el de la comunitat autogestionada, que òbviament també planteja unes altres coses, però que el que s'està analitzant també són els éssers humans, no? Com actuem, com es relacionem i quins són els errors que cometem sempre i les preguntes que queden per respondre també, no?
1: En què us veu basar, en què us vareu basar per escriure, per tirar endavant aquesta història, que és el que us va inspirar, la guspira, no? La xispa.
2: Doncs és un xicotet trauma infantil que tinc jo amb l'adaptació cinematogràfica que feren de la novel·la de Orwell, Rebellion en la granja, que mon pare va tindre la meravellosa idea de ficar-me-la amb 6 anyets. Mira, Orwell, dibujos animals, taca. I clar, jo vaig a començar a veure-la com tota la innocència d'una xiqueta, pensant que hi va ser una història meravellosa de com uns animals, no, assolien la llibertat i feien un món millor, i no.
1: No, vas descobrir després que no era
2: clar, i la plorera que em va agafar, jo crec que encara em dura, no? Les preguntes que vaig a fer-li jo després a mon pare de però per què? Per què? Per què fan això? Els porquets, no? Per què no poden viure
1: en
2: un sistema en harmonia, no?
0: Feliços, felizment.
2: I pense que d'aixes preguntes va néixer esta història molt temps després.
0: Sí, a més també està suportat perquè aquesta idea es va desenvolupar en el context de la crisi financera, de la fallida del 2008 cap avant, no? Estàvem en el moment més crític a nivell social, 2011, 2012, I moltes de les preguntes que ens fèiem, que es podia fer aquella xiqueta de 6 anys, no? En la, mirant la pel·lícula, molt les estàvem fent nosaltres.

0: Tres de grans, no? Estan dient, ostres, això és una presa de pèl, què està passant aquí? O sigui, perquè estan rescatant de la banca i no a la gent, perquè estan desnonant a tot el món. I llavors, bueno, d'aquestes preguntes venen les fabulacions, no? I si te'n vas, agarres les coses i te'n vas, i fas la teva, que això és molt perillós també, fer la teva, no? La guerra por tu cuenta, no? Però va sortir això, no? Va sortir aquesta idea de tirar per acabant un thriller ambientat en un espai aïllat, perquè és fonamental. Parlaves de la comunitat d'escala, però una de les coses fonamentals que passen en aquesta pel·lícula és que l'aïllament és voluntari, i aparentment és voluntari, però darrere n'hi ha qüestions egoistes i personals, que són coses que l'espectador després va descobrint a poc, no? Mirant la pel·lícula.
1: Clar, necessites una mica no quedar-te amb la façana, no?
0: Correcte.
1: Rascar, necessites una mica de temps per rascar i saber què està passant, que és una mica el que li passa al teu personatge, no, Pablo? Que l'home està una mica descol·locat, et veiem una mica poradet en aquesta pel·lícula, no?
2: Ve una mica entontonyant una mica, no, d'una situació... Bueno, el que deies tu també, ara mateix, també està vigent, vull dir, la crisi, era la crisi del 2008, no? 2011, sí. I ara no hem acabat aquesta crisi, és una altra crisi.
0: Ara és crònica.
1: I ara vés a comprar-te un pis, ara.
2: Sí, clar, podríem marxar perfectament al camp.
0: No? Que pensàvem que acabaria, però no ha acabat.
1: Ara que estem començant la temporada i tots estem veient aquestes escalades de preus...
0: Sí, la incertesa...
1: Que no s'equiparen amb les nòmines i els sous, no?
0: No, per a res.
2: Hem arribat, no, al concepte de que la crisi ni es destrueix, ni es crea ni es destrueix, es transforma, no?
0: Es transforma, però para mal.
3: És curiós perquè quan van escriure van començar a escriure esta història, estaven en aquest context, en el meu cas m'havia quedat sense feina i sense cap possibilitat de feina en aquell moment a València, i però ara, no, temps després, dius, ostres, eixa mateixa història ha agafat com altre pes, veient el tipus de dirigent que tenim ara pel món, no?
0: Around the world.
4: Sí, around the world.
3: Sí, de l'ús del poder, de la simplificació del missatge i de com la resta, no? Les abelles obreres hem permitit que arriben aquests personatges a aquests llocs de poder, no?
1: La vella reina... també. No miro a ningú.
4: No, perquè serà.
1: És un personatge molt interessant, no? També, el teu,
4: sí,
1: Cristina.
4: És un personatge
1: és
4: molt complex.
1: És una mica la directora d'orquestra,
4: sí,
1: no?
4: Sí, moltes aristes, i que a més ha de ser malabarista també per poder portar tot això i no traure les emocions, no traure la seva vulnerabilitat per no perdre, i estar molt continguda davant de tots, però a la vegada estar orquestrant tots els moviments, no? I l'arribada de Lluc, el que suposa que és una cosa positiva, resulta que ho desbarata tot, no? O sigui, ho desbarata perquè de sobte n'hi ha algú que es pregunta coses. Fa molt de temps que ningú es pregunta coses, perquè jo probablement no ho he permès, o perquè la situació li fa por, que és del que parlem a nivell social també, de la por, no? De quin ambient es crea, no? Però ella té, en realitat sí que té un... O sigui, quan crea este projecte, creu en este projecte, i crec que esa creença també, el que passa que és que ella per baix, no? Per què crea este projecte? Quina és la necessitat? Per què tria aquestes persones i no altres? Tria aquestes persones que no tenen on fugir, que estan desterrades socialment, no? Que ella està donant-li una segona oportunitat, per tant, n'hi ha ja un deute, no?
1: Sam no és 20.000 espècies d'abejas, no és la colmena, no és l'espírit de la colmena, però sí que la colmena és molt important, i la colmena és Sam. Això és una història que està explicada en gran part en valencià. No suposava cap problema. Sempre és important aprendre, no? Sempre és interessant aprendre coses, no? veient la pel·lícula igual aprenem una mica més d'idiomes, també, no?
4: Sí, tant.
1: Sí, és que no, sí. No tothom sap què és eixam, no?
0: Sí, clar, eixam, al cap i a la fi...
1: Però vosaltres deu ser molt habitual o molt usual, però...
0: No, jo que tinc accent més valencià, enjambre, però jo soc,
1: no?
0: Mallorquí.
1: És enjambre.
0: Mallorquí,
1: com seria enjambre,
0: a Mallorca eixam? És eixam, també. I el que passa és que allà no hi havia un pub de nit que es diria s'eixam. Bueno, anaves a s'eixam, sí. I sí que el teníem, almenys jo, a l'imaginari sí que la tenia, però sí que és cert que paraules com eixam o rusc, no? Que és colmena, no? Que a vegades no tenen massa ús.
1: No coincideixen, tampoc.
0: Pues, tires de la castellana, no? I, bueno, aportacions lingüístiques que fa la pel·lícula, també, no? Per al valencià, no?
4: I tant, que no està de més, no?
0: Sí, de fet, també és una aposta nostra, no? Perquè pensem que tenim un talent allà molt potent i que estem en una situació en què tant els creadors com el talent artístic i els tècnics estem ja en una generació de gent que pot liderar projectes i que se poden fer projectes més ambiciosos, menys intimistes, no? I que se pot col·locar el cinema valencià, no? A Catalunya, a la resta d'Espanya, d'una manera molt digna, no? I presentant pel·lícules interessants,
1: i
0: no?
1: Tant, que no, i està bé conservar els accents també, no?
0: Sí, clar,
1: suposo,
0: clar.
1: Que tant el Pablo com la Cristina passen d'un idioma a l'altre sense problemes, no?
4: Sí, a més nosaltres tenim un accent diferent. Pablo és de Castelló, que també té els seus localismes, que jo soc de València capital, tinc uns altres, i és una riquesa, i passava, no? I que respectava molt en...
0: El Pablo Derqui, que també té el seu l'oriental, el seu...
4: Efectivament, i això també crea una riquesa en la comunitat, no?
0: Sí, sí.
4: Que respectava des de direcció i que es
0: de fet, també
4: que...
0: el català après, no? De família castellanoparlant, no? Si és un català après d'escola, parla el català après d'escola perquè no ho has de parlar.
2: I és real, és el que passa a la vida, no? Tens és amics que clar, sa mare és de Badajoz, són pares
0: sí,
2: d'aquí...
0: Sí, i al País Valencià és així.
2: O de Girona, amb un accent tancat... no? I jo crec que això és riquesa i ens hem d'adonar d'això, també. Crec que la ficció sempre... I els lingüistes van per darrere de la realitat. I la gent ja ho parlem així, i ho tenim molt integrat. Ara falta que la ficció també s'integre, no?
4: Sobretot perquè també és una història que està passant al País Valencià, que està passant en l'Alt València, que està passant en una zona que es parla valencià. Vull dir que és la lògica, és que no.
2: I aquí a Catalunya, al millor també, no? Integrar altres accents d'una manera més natural, no? Perquè és el que n'hi ha, vull dir, i és riquesa també, clar.
1: I tant. On te vareu rodar? Perquè els espectadors que vagin a veure-la... Igual després els hi ve de gust, no? Fer l'excursió.
0: Fer un tomb per allà, sí. Bueno, majoritàriament està rodada a la comarca de l'Alt Palància, que els municipis més destacats són Begís, Toràs i El Toro. I aquests municipis comparteixen espais on estan els poblets on hem rodat. O sigui, Malpàs és una aldea, però té diverses localitzacions.
1: Existeix de veritat Malpàs?
0: Com a nom Malpàs no, però les aldees que surten són reals i són espais que estan super aïllats. De fet, n'hi ha una que només té una carretera per arribar, pràcticament pista forestal, i quan arribes al poblet s'acaba. No n'hi ha més camí. Vull dir, el camí s'acaba ahir. I si ese camí un dia ha caigut una pedra, un arbre, te quedes aïllat, però de veritat. Vull dir, no pots anar més que pues, caminant per baix i tirar milles. I clar, tot això és un paisatge del territori valencià que no es coneix massa, però és superbonico, i perquè no és tan mediterrani, és més interior i és més, també té una duresa, no?, que es veu en les imatges de la peli, però és com molt bèstia, no? I a més és una zona que s'havia cremat fa uns anys, i també té aquesta història, no?, de veure com s'estava repoblant la muntanya amb totes les cicatrius de l'incendi, que va ser un incendi molt bèstia, de tots els arbres que estaven per retirar. És una fotografia molt... impacta molt, no?, visualment, perquè ha deixat una, deixa un registre de la vida, no?, de que la vida passen coses, i tornes a tirar pa cavant, però la cicatriu queda ahí, no? Yeah. I el paisatge funciona com un personatge més, i majoritàriament està rodada en eixa terra. Després tenim altres llocs com Xelva i Calles, que és la serrania, que és una zona també d'interior més ja en València, però la majoria de la pel·lícula és en l'Alt Palància.
1: I això ajuda a concentrar-se? No podíeu anar i tornar de casa, m'imagino, estàveu allà
4: al campament. No, estàvem allà com una comunitat. Sí, no? Sí. Estàvem allà, dormíem allà en un hotel que hi havia tancat per els incendis, es va tancar, un hotel rural, i dormíem allà tots els actors i passàvem por tancant les habitacions.
1: I us miràveu de reull, bueno. Així,
4: jo no tancava,
1: al passar.
0: I bona part de l'equip estava en un càmping, també. O sigui que va ser una experiència molt immersiva.
4: Sí, a més, que com no l'espai estava cobertura. Tan aïllat, és de veres que arribaves i tot el que havies treballat en assajos, en la ciutat, en les aules i tal, de sobte feia cos, no? Era com de, ostres, ara sí, ara t'he sentit, tot t'he sentit, i te col·locava en un lloc molt especial, uh-huh. Perquè a més notaves ese aïllament.
1: Una energia especial, no? Sí. Hem parlat de Pau Derqui, però hi ha Marta Belenguer, també Neus Asensi, que està fent promoció de la pel·lícula a la xarxa, no?
0: Sí, bueno, té un paperet molt, molt petit, però va ser un dia molt especial amb ella rodar. Perquè, bueno, van rodar el Pablo, però tu estaves també.
4: Sí, jo estava ese dia, la vaig conèixer, vam estar allà, sí.
0: I, bueno, és un amor, és que és una persona meravellosa.
1: Mereix més pel·lícules,
0: mereix,
1: no?
0: Molt,
1: està molt bé que l'hagi rescatat.
0: Sí. Va ser molt guai.
1: Vareu estar a l'Atlàntida, a Mallorca, a la teva terra, no?
0: Òscar.
1: I vareu veure-ho coincidir amb la reina, o no?
0: No. La nostra secció no arribava a tant de protocol.
3: No, però a més penso que el nostre dia ja estava en un dels incendis, o havia passat alguna cosa. Sí, i estàvem per allà,
1: sí, ja.
3: Sí. Teníem a la nostra reina.
0: La nostra bella reina.
4: La nostra, la particular.
1: Doncs jo crec que hem de recomanar aquesta pel·lícula, que té força, una de les pel·lícules espanyoles ara que venen, espanyola o valenciana, com ho diem? Tant se val,
0: sí. Esperit valencià i amb una vocació internacional de que pugui veure la pel·li tot el món. De fet, el primer cada setmana que s'estés, quan tens una pel·lícula petita com la nostra, depens molt de què passa, no? El dissabte, diumenge, són els dies clau, no? Perquè els cinemes és quan podem veure el potencial.
1: Aquí estem nosaltres remant,
0: clar,
1: efectivament. Avui diumenge aquí
0: espentar,
1: no?
0: Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies per la visita, per la pel·lícula, i nosaltres la recomanem, Eixam.
0: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Això és Alba de Cine a Ràdio 4. Heu vist La constel·lació del perro, la última i nova pel·lícula de Ridley Scott. What do you, the real people? Jacob Elordi continua preguntant-se què fa la gent real. És una delícia de tema.

Doncs fins aquí aquest Va de Cine, que com us dèiem és un preescalfament de la temporada que ve molt forta i que cinematogràficament serà vibrant, ja ho veureu. Comptem amb tu. Una abraçada de cinema d'Irene Moreno, que ha estat a la realització tècnica i control de so. En Joel Sevilla ha portat una setmana més la producció. Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i Conxita Casanovas, qui us parla i us saluda. Ja sabeu que cada diumenge a aquestes hores Va de Cine aquí a Ràdio 4. Bon cap de setmana i a viure el cinema intensament i amb alegria.

Tenim foscor, ganes de passar-ho bé. La nit ens protegeix. Benvinguda, benvingut a la nova temporada del Sota Sospita. De dilluns a divendres, des d'ara mateix, fins les 11 de la nit. I per avui tenim thrillers, tenim sèries de crims, tenim novel·les per resoldre enigmes, propostes i música, amb la que comencem. Entrem en matèria, primer escoltem Serena Joy, d'Olivia Rodrigo, i ara t'avanço els continguts.

Quin rotllo que té la Olivia Rodrigo i amb aquesta cançó Serena Joy, que sàpigues que és un tema benèfic. De fet, a part dels fons van destinats al Daisy Chain Fields, que és un festival de música fundat per ella, i té l'objectiu, a més de doncs destinar, no, part d'aquests guanys a temes que tenen a veure amb la protecció de les dones. De fet, aquest senzill, que el va llançar a finals d'agost, agafa el seu nom, es diu Serena Joy, d'una de les personatges protagonistes del Cuento de la Criada. D'una banda, ja saps que és la novel·la de Margaret Atwood, que promou, no?, se suposa, una societat autoritària. I la mateixa dona, Serena Joy, que és una de les fundadores d'aquesta nova societat, acaba sent víctima del mateix sistema. Llavors, es descriu com un himne feminista i de protesta, adverteix sobre els perills de donar suport a normes opressives que acaben afectant a tots i no només a les dones, no? I té molt a veure aquest senzill amb totes les polèmiques als Estats Units arran de les lleis anti-avortaments. Amb la Olivia Rodrigo, Serena Joy i aquest rock post-punk, podríem dir, comencem avui al Sota Sospita en aquesta nova temporada i ara us presento la Susana Hernández.

0: El Sota Sospita vol ser més sospitós que mai en aquest horari. Ja s'ha fet fosc. Volem mantenir aquesta essència, no?, dels inicis, que té a veure també amb el gènere negre, amb les històries fosques. I per fer-ho possible necessitem de la Susana Hernández. Què tal? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, Laura.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, molt contenta de començar aquesta nova etapa fosca.
0: Això mateix. A veure, vull dir, ja explorarem un dia perquè ens atrau tant tot allò que té a veure amb el món del crim, que jo crec que és una vegada una manera de vegades d'expiar-nos, de vegades una manera de refugiar-nos perquè el mal és a fora, d'intentar entendre, doncs, aquesta part de l'ésser humà. Bé, té moltes motivacions, no?, possibles. També hi ha una part de morbo, pròpiament.
1: Seguríssim.
0: I ja està. La Susana Hernández és escriptora. També és la persona responsable del Festival de Gènere Negre Premià del Mal, del que ens hauràs de parlar properament, perquè, sí, a més, acolliu, no?, molts llibres, molts autors que són molt interessants. Feu una bona ullada a l'hora de rastrejar el millor del moment. Llavors serà molt interessant. A més, coordines clubs de lectura, fas un munt de coses. Com tens temps de tot i després, a més de crear històries?
1: Sí, no, temps no en tinc gaire, però bueno, intento invertir-lo el millor possible.
0: Sens dubte. I clar, amb tota aquesta trajectòria, doncs, és bastant experta en això del gènere negre. I en aquest primer capítol el que farem serà parlar de sèries. Setembre és un mes d'estrenes. Saps el que he vist jo en aquests darrers dies? He revisat Mindhunter.
1: Oh, molt
0: que és
1: bona.
0: Que és una delícia de sèrie, és meravellosa, pertorbadora al mateix temps, que és d'aquesta sèrie basada en els dos creadors des de l'FBI, d'aquesta unitat del comportament i sobretot d'aquest primer llibre en el que estudien els principals criminals dels Estats Units, d'aquesta època del Manson, etc., de Ed Gein i tots aquests, per establir una sèrie de patrons, perquè estudiant-los amb ells, després la idea final era com poder avançar-se al mal, no?
1: Entendre, com a mínim, comprendre quins mecanismes els porten a fer aquestes coses.
0: Després,
1: no?,
0: per ajudar a una investigació judicial, perquè a partir d'aquí, doncs, segons com han clavat ganivetades o segons com han deixat el cos, doncs saben si és organitzat o desorganitzat o tal, o metòdic, i a partir d'aquí, doncs, ajudar d'una banda a resoldre crims i de l'altra poder avançar-se quan una persona, què fa que una persona desenvolupi, doncs això, en aquest ambient criminal, no? Fa molta gràcia perquè en aquesta sèrie van creant els conceptes. Com li direm a aquest assassí que... doncs li direm psycho killer, no? Com? Ostres, m'agrada! No, és com van creant tot el que nosaltres ens nodrim ara mateix, no?
1: Efectivament, sí. I a més és una sèrie que fins i tot els criminòlegs te la recomanen.
0: Sí, la Paz Velasco no deixa de recomanar-la.
1: El Xavier Álvarez, tots els criminòlegs de capçalera te la recomanen. És veritat. És una sèrie molt ben feta i molt rigorosa.
0: Sí, i tu què has vist aquest estiu? Perquè ara parlarem del que ve ara, eh?
1: Uf, he vist un munt de sèries. Ara estic veient una sèrie que no és negra, que és més aviat distòpica, és que a mi el tema distòpic m'agrada molt.
0: Ai, a mi m'encanta, també.
1: M'agrada molt, que es diu Silo.
0: Oh, per favor.
1: I m'estic passant molt bé.
0: Oh, quina meravella de sèrie.
1: És molt bona.
0: Em flipa.
1: A mi també, Silo. Em flipa
0: molt. Silo. Sí, que bé, que bé. I d'alguna manera també parla d'aquesta foscor. Bueno, és que les sèries històriques són, en realitat, són thrillers, les històriques.
1: Sí.
0: Les distòpiques també són una altra manera de viure el thriller, des del món imaginari al futur, que també és una merda, també el futur.
1: Efectivament.
0: Perquè les distòpiques sempre són així, saps?
1: Sí, tot
0: sempre
1: és molt tràgic.
0: Els pitjors escenaris possibles, vull dir, no n'hi ha cap distòpica que ens ubiqui en un paradís en harmonia.
1: No, i si n'hi ha, té un rerefons, no?, com un mundo feliz, per exemple.
0: Ah, bueno, clar, no?, que en el fons és també...
1: Exacte,
0: ben fosc. Sí. Bé, les sèries de les que ens parles avui, algunes s'han estrenat la primera setmana de setembre. Bueno, explica'ns una mica quina selecció has fet.
1: Doncs comencem, si et sembla, parlant d'una sèrie que s'ha estrenat el 3 de setembre a Netflix i que es diu The Gentleman.
2: Yo no he pedido nada de esto. El título no tiene valor práctico. El negocio está en quiebra. Hay agujeros en el techo. El personal está de uñas y tú, sin embargo, eres un cocainómano.
3: Permítame que me presente. Solía hacer negocios con su padre. Tengo ciertos intereses que debo comentar con usted.
2: ¿Y qué hay ahí abajo?
3: Habrá sido un shock. Heredar la casa, el título. Como nuevo arrendador. Recibirá una importante cantidad de dinero a cambio de seguir con nuestras actividades.
4: Tú eres como un duque, ¿no?
2: ¿Qué?
5: Las personas o sobreviven en la jungla o existen en el zoo.
0: Bé, el que estem escoltant és el tràiler de la primera temporada, diguéssim, per ubicar-nos. Ara ens explicaràs de què va tot això. El que s'estrenava és la segona, pot ser?
1: Efectivament.
0: Molt bé.
1: El que s'ha estrenat és la segona.
0: I ja hi ha una confirmada, una tercera.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Eh que sí? És univers Guy Ritchie total, no?
1: Total, total. Sí. De fet, tota la sèrie prové d'una pel·lícula de Guy Ritchie que es va estrenar el 2019 i que es deia The Gentleman, Los Señores de la Mafia, i que estava interpretada per Matthew McConaughey, Colin Farrell i Hugh Grant, entre d'altres. Guy Ritchie, per ubicar-lo, per si algú no sap molt bé qui és el director de Snatch, Porcs i Diamants, una pel·lícula de culte de començaments del 2000, i també és l'exmarit de la Madonna, si passa una mica de safreig.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però és
0: això
1: així?
0: És així.
1: És així. És un director, com tu deies, amb un món molt personal, amb un univers molt personal, que barreja l'humor, l'acció, els baixos fons, etc. I aquest és una mica també la premissa de The Gentleman, tant de la pel·lícula com de la sèrie. Realment, la pel·lícula i la sèrie no són les mateixes trames ni els mateixos personatges.
0: És com un spin-off, la sèrie,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, és un spin-off que, després, com que parlarem d'un altre spin-off, també per la gent que no sàpiga què és, doncs és agafar un personatge, un ambient, una part d'un univers i fer una altra sèrie.
0: Exacte, exacte, ampliar... sí, doncs un personatge que té. Jo me'n recordo dels primers que vaig veure, que van, jo recordo que era molt fan de Friends, aquesta sèrie tan blanca, i llavors van agafar el Joey i van fer una sèrie del Joey.
1: Sí, que no va funcionar gaire.
0: Ah, no, no va funcionar.
1: No, sí, que... doncs això. Això és un spin-off, això és el que van fer, van agafar l'ambient, diguem, de l'univers de The Gentleman i van fer una sèrie que es va estrenar el 2024 i que expliquem una miqueta de què va per si la gent doncs, no la té ubicada. A mi és una sèrie que personalment m'agrada molt i que ens porta doncs, la vida, els miracles de l'Edward Horinan, que és un soldat d'origen aristocràtic que hereta inesperadament una propietat de 15.000 acres i un títol...
0: Molt bé, no sé què són 15.000 acres, però sona...
1: Jo tampoc, però molt.
0: Sona moltíssim,
1: sona
0: no?
1: Sona moltíssim, no sé quants camps de
0: Castell,
1: la Barça deu ser.
0: No? Castell, amb una explanada de gespa impressionant, o de jardins,
1: exacte,
0: o alguna cosa així, no?
1: Sí, sí, si veus la pel·lícula és molt british, no? La supermansió amb una quantitat immensa de terreny. I també hereta un títol de duc, perquè el seu pare mora. Doncs ell torna de la guerra, es troba a la casa, la família que és disfuncional totalment, i també es troba que han convertit la finca familiar en un imperi del cultiu de la marihuana.
0: Ah.
1: Ho tenen arrendat a gent que es dedica a cultivar marihuana. I llavors, evidentment, aquí hi ha tota una sèrie de conflictes, perquè és un món que no coneix, però que quan s'hi va posant diu, home...
0: Ni tan mal.
1: Ni tan mal, no? Això dona calarons.
0: Molt bé.
1: Aquesta va ser l'aposta de Netflix amb la història del Guy Ritchie, que ell dirigeix els primers capítols i també n'és el productor. Va funcionar molt bé i, com tu has dit, doncs ara s'estrena una segona temporada, s'ha estrenat ara fa uns dies, i en aquest moment doncs, l'Edward ja ho té tot una mica controlat i el que vol és expandir-se.
0: Ah, molt bé.
1: Anar una miqueta més enllà amb el negoci, però evidentment es trobarà amb impediments que no explicarem perquè estan relacionats amb fets que passen a la primera temporada i no volem aixafar la guitarra a ningú. I com tu deies, ja hi ha una tercera que està doncs, ja preparant-se.
0: Confirmada,
1: sí. Confirmada.
0: Llavors ens la recomanes, aquesta Gentleman, eh?
1: Jo us la recomano molt. És una sèrie molt divertida.
0: D'acord.
1: Amb uns personatges molt peculiars, també té molta acció i a més té doncs, el típic segell britànic que evidentment les sèries les fan molt bé. Jo la recomano molt, és una sèrie molt especial.
0: Perfecte. Va, anem a una altra... Ara estava, quan estàvem dient això d'espin-off i de recrear els ambients, he recordat la sèrie Fargo.
1: Sí.
0: Que és una de les meves favorites.
1: I a mi també, la primera temporada, sobretot.
0: Oh, bueno, a mi la tercera també m'agrada, recordo.
1: També bé, és veritat.
0: A mi Fargo, i clar, és l'univers dels Coen, de la pel·lícula,
1: exacte,
0: amb altres personatges, però mantenint l'essència. Absolutament. I clar, Fargo té aquest entre, a vegades, surrealista i extrem, però còmic, però patètic, però dramàtic.
1: A mi m'encanta, som molt fan.
0: Oh, meravella. Vull dir que si no l'heu vista, a més, tot i que porti uns anys ja a les plataformes, és una sèrie que val molt la pena i cada temporada és diferent, és a dir, vull dir, és, no, acaba la temporada i, i conclou la història.
1: Sí, un altre cas cada cop.
0: Sí, sí, sí. Vinga, va, una altra recomanació de sèries que arriben aquest mes a les plataformes.
1: Doncs aquesta a mitjans de mes, el 16 de setembre, a Prime Video, Neagle.
6: ¿Quién eres?
7: Frances Neagle, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí. Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
6: Tengo formación en esto.
7: No tanta como yo. ¿Es así?
6: Ya.
0: Bueno, soy Neagle y, com es diu allò que diuen ara, farmeo aura.
1: Totalment.
0: Saps? Vull dir, vacilo. Molt bé, és un altre spin-off?
1: Exactament. Ens ha anat bé ja fer explicar que és un spin-off, perquè aquest és un spin-off de manual, és a dir, el personatge de la Neagle surten a les novel·les i a la sèrie també del Jack Reacher.
0: Vale.
1: El Jack Reacher té molts fans, però per si algú no sap qui és, doncs és un personatge creat per l'autor britànic Lee Child a l'any 97 i que té 28 novel·les, que es diu aviat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, són unes quantes. Hi ha dues adaptacions cinematogràfiques, les dues les va fer el Tom Cruise el 2012 i 2016. Va haver una mica de polèmica perquè el Richard és un... Richard és com un armari, és un home gran, molt alt.
0: Però si Tom Cruise és petit.
1: Clar, efectivament, els seguidors no van quedar gaire contents,
0: clar,
1: perquè el Tom Cruise, diguem-ne, que no acabava d'encaixar gaire.
0: Sí.
1: Llavors van fer les sèries, que la van fer Amazon Prime, les van estrenar el 2022 i teniu les quatre temporades completes, i ara arriba, doncs, aquesta nova sèrie de l'univers Richard, que ens agafa com a protagonista a la Frances Neagle, que és una antiga companya del Jack Richard a la unitat d'investigació especial 110 de l'exèrcit americà, que això per posar-me una targeta és curtet. Quin supertítol. I en aquesta nova producció, ella és investigadora privada a Chicago i s'embarca en una recerca implacable de justícia a l'arran de la mort sospitosa d'un vell amic. El personatge l'interpreta la mateixa actriu que interpretava a la Neagle en les sèries del Richard, que és la Mary Stenn, i lògicament tenim una participació també especial de l'actor que fa de Jack Richard,
0: sí,
1: i que també apareixerà aquí. I què hi trobarem? Doncs, com a la sèrie mare, molta acció i... Això diuen que aquí hi ha una miqueta més d'espionatge que a mi ja m'agrada i ja m'interessa.
0: Mm-hmm. Val, d'acord. Sí, jo tinc entès això, no? Que el que són els seguidors de Richard, la crítica fins i tot, doncs, que han rebut positivament el fet de que Frances Neagle tingui la seva pròpia, sí, sèrie, perquè és un personatge amb molta entitat i ja havia destacat, com aquell qui diu, i... Potser no és tant la força bruta, no? Sinó que hi haurà algun enfocament potser més de la investigació, més analític, fins i tot, no? Més,
1: sí, més psicològic.
0: Psicològic, sí. Bueno, doncs interessant, no?
1: Sí, pinta bé, pinta bé.
0: Molt bé. El detonant, Neagle investiga la mort sospitosa d'un amic proper, a Chicago, i clar, quan comença a indagar, doncs descobreix una gran amenaça, s'obsessionarà en fer justícia, i aquest enfocament, com dèiem, de l'estructura, de mantenir l'esperit Richard, construint un món també amb aquests personatges secundaris recurrents, aquestes relacions també a llarg termini, en fi, tot aquest univers traslladat en aquesta nova sèrie. Saps quina altra he vist jo? Aquí anem parlant de sèries, perquè tot i que és veritat que hi ha molta gent que segueix les estrenes, després hi ha gent que li agrada recuperar. Jo vaig alternant, no sé com ho fas tu,
1: sí,
0: però jo
1: sí,
0: vaig
1: jo fer. També, jo també.
0: Jo ara m'estava esperant a que acabés la tercera temporada de Silo,
1: uh-huh,
0: per veure-me la sencera. Però clar, no sé si veure'm els dos capítols finals de la segona per recordar bé el què.
1: Això va bé, sempre.
0: Que això és un tema que, clar, quan triguen tant d'una, uh-huh, temporada a l'altra... Perquè jo sí que vaig fer de La Casa del Dragón, que també m'agrada, veure cada setmana el capítol que estrenaven, però clar, ja no estem acostumats a esperar una setmana.
1: Això posa molt nerviós a mi, ara.
0: Jo vaig fer l'exercici d'esperar, doncs igual que quan era petita i veia les sèries de setmana en setmana. Però és veritat que no sé, és com que vull més.
1: Sí, sí,
0: i
1: costa.
0: Clar, no pots veure més. Vaig decidir esperar que acabés Silo per ara veure-me-la del tot, i jo tenia pendent de veure... Ripley, que l'he vist...
1: La que és en blanc i negre.
0: A l'estiu. m'ha encantat.
1: Sí, sí, és molt maca.
0: Mira que havia escoltat crítiques dolentes
1: pel
0: ritme
1: pausa. A mi em va costar veure-la, perquè
0: uau, a mi
1: com que ja és una història que conec molt...
0: Clar, però és tan diferent.
1: Però és molt diferent, és molt diferent.
0: Perquè sí, d'una banda hi ha els llibres de la Patricia Highsmith, però després de l'altra hi ha la pel·lícula.
1: Sí, sí,
0: i clar,
1: sí,
0: la pel·lícula és com al principi és molt lluminosa.
1: Sí, sí.
0: No? Perquè és aquesta costa italiana,
1: sí,
0: tan... I és tot com, com... I en canvi, en blanc i negre i amb aquest ritme pausat, aquest Ripley és meravellós,
1: és fantàstic,
0: és inquietant des, de, des del principi, i ja no té aquest toc lluminós, la sèrie.
1: No.
0: Fins i tot quan està enfocant el mar, el fet de que sigui en blanc i negre, el fet de que tingui aquest ritme, tu estàs incòmode.
1: És molt més tèrbol tot.
0: Sí, mm-hmm, estàs... La Patricia Highsmith, que explicava que ella s'asseia incòmode, s'havia de seure en una cadira amb un taburet per escriure, per poder estar incòmode, per poder transmetre mm-hmm aquesta, aquestes sensacions. Doncs tu estàs incòmode veient la sèrie.
1: Sí, sí, sí, sí, però és molt bona.
0: Ai, doncs m'ha agradat moltíssim. No la tenia, no l'havia vista i mira que ja feia temps, eh? Doncs això. Vinga, va, una altra de les que ens proposes, Susana.
1: Vinga, doncs anem al problema final, que s'estrena a Movistar el dia 25 de setembre.
8: Un crimen. 13 persones aïllades. I un assassino entre nosaltres. Mataria per un trago de whisky.
9: Estamos incomunicados. La ràdio està...
8: La senyora Auslander. La serenidad hecha persona.
9: Le mantendremos informado.
8: Quizás demasiado. Fonseca, apasionado por el dinero.
10: Te tendré informado.
8: ¿Qué sería capaz de hacer por conseguirlo? Foxa, escritor de novelas baratas, capaz de imaginar asesinatos. O tal vez algo más que imaginarlos. Vicky Montes,
11: qué horror, señor Basil,
8: la más afectada por lo ocurrido, aunque con una actriz uno nunca sabe. Adela Figueroa, culta, afilada como un cuchillo. Me pregunto si en todo esto hay un señor Figueroa. ¿Una complicación sentimental? ¿Un ajuste de cuentas del pasado? ¿O el simple deseo de matar? Ah, claro, quedo yo. Benjamin Basil, actor.
0: Actor, i que havia fet de Sherlock Holmes. Vull dir, aquí hi ha una clara
1: sí,
0: referència
1: sí, sí,
0: també a aquest univers. Heu escoltat la veu de José Coronado. Explica'ns
1: doncs
0: el problema final.
1: El problema final és una minissèrie espanyola basada en una obra homònima de l'Arturo Pérez Reverte, que consta de 4 episodis i gira al voltant de l'aventura de 13 persones que es queden aïllades en un hotel en un illot proper a Mallorca durant un temporal a la primavera del 1959. Apareix morta una turista anglesa, tot indica un suïcidi, però tots sabem que evidentment no serà un suïcidi.
0: Això mateix. És també molt Agatha Christie.
1: Sí, molt, a mi em sembla molt
0: Agatha
1: l'enigma, molt d'Agatha
0: sí,
1: Christie. I doncs aquestes 13 persones que es queden aïllades, lògicament, estan en perill. Ja heu escoltat el José Coronado, que com deia la Laura, doncs fa una mena de Sherlock Holmes,
0: sí,
1: evidentment, acompanyat de Martiño Rivas, que és un periodista, i el repartiment, la veritat és que és molt bo, el completen actors i actrius de la talla de Maribel Verdú, Maria Valverde i Pepo Nieto, entre d'altres.
0: La Maribel Verdú, que fa allò que se'n diu, és com una mena d'ama de llaves o alguna
1: sí,
0: cosa així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: em recorda estil molt ella, perquè mirant el tràiler, a la Rottenmeier, va molt de Rottenmeier.
1: Sí, sí.
0: Sí o no?
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: En fi, té molt bona pinta,
1: sí,
0: la veritat, perquè clar, no pot arribar, estan aïllats, no? Hi ha hagut la tempesta aquesta, 13 persones, 13, el número de la mala sort, per suposat, aquest hotel de luxe, cadascun amb aquests perfils tan marcats, però com no pot arribar la policia, doncs és ell, el José Coronado, el Basil, el que exerceix de detectiu, no? Tot i que ell és un actor retirat i que havia fet en el cinema de Sherlock Holmes.
1: Sí, una picada d'ull aquí. Sí.
0: Aquesta és la gràcia, no?
1: Sí,
0: llavors,
1: sí,
0: bueno, intenta fer servir la lògica del seu personatge que havia encarnat tant de temps per aplicar-la a aquell misteri que ha de resoldre. Molt Agatha Christie.
1: Molt Agatha Christie, moltíssim. Veurem, té bons actors, té bona pinta, veurem què tal el desenvolupament, però sembla interessant.
0: Sí, tu el llibre no te l'hauràs llegit per casualitat,
1: no? No, el llibre no me l'he llegit, així que no es puc...
0: Jo
1: no
0: tampoc. Jo tampoc, vull dir que no podem saber res al respecte. Però vaja, que sapigueu això, eh? El 25 de setembre s'estrena a Netflix, estrena mundial.
1: Movistar.
0: Algun altre més, oi?
1: Sí, ara sí que anem a Netflix per parlar de Monstro, la història de Lizzie Borden, que s'estrena el 17 de setembre.
12: No hay que temer a la sangre. La sangre es poder. Es libertad. Thank you. esta casa. Sois un enigma para mí. Y tú la que más. Nunca había conocido a nadie igual. Tus padres, por cómo te hablan, se lo merecen. Para mí esta es una prisión de la que necesito escapar. Un cuchillo es demasiado fácil. Y un rifle, una muerte demasiado dulce. No, ya sé cómo lo haremos.
0: Bé, aquí amb la sintonia, amb la música de la Rosalía, no? En el tràiler d'aquest monstruo. Jo, a mi m'agraden molt les de monstruo, ho he de dir. La història de Lizzie Borden a Netflix. Perdó.

0: molt ben fetes, però que són terribles.
1: Home, són molt dures.
0: Molt.
1: Molt. Són molt, molt bèsties, però estan molt ben fetes. I ara doncs toca la primera assassina femenina de la sèrie, que sí, és la Lizzie Borden, que va ser coneguda amb un nom que ja ho diu tot, que és la boja de la destral. Llavors, bueno, ja no pots esperar.
0: Ostres!
1: Res gaire bo. I els fets ens traslladen a l'any 1889, quan van trobar brutalment assassinats a casa seva els cossos de l'Andrew i l'Ivy Borden. La principal sospitosa va ser la filla menor, la Lizzie, i la seva figura forma part del folclore popular estatunidenc. I, com és habitual a Monstro, doncs recreen molt bé l'època, hi ha molta profunditat psicològica, que són alguns dels punts forts de totes les temporades. I ara doncs ens toca aquesta Lizzie Borden, que posa una miqueta els pèls de punta, sí, i que és molt interessant pels amants del true crime, tot i que hem de puntualitzar que no és un true crime, sinó que són ficcions.
0: Sí, digués, clar,
1: una
0: clar.
1: Recreació ficcionada.
0: Està recreat, evidentment. El que fan és agafar casos reals i a partir d'aquí convertir-los en... bé, en una sèrie,
1: sí,
0: no?
1: En, sí,
0: una,
1: sí,
0: en una ficció.
1: Exacte.
0: Que jo el que recordo, per exemple, en el cas de Dahmer, que va haver-hi certa polèmica, va ser la primera temporada, diguéssim, que Jeffrey Dahmer, que els familiars de víctimes es van queixar,
1: sí,
0: que aquí entra el debat moral sempre entre els límits del que es considera true crime o de fer espectacle o entreteniment amb tragèdies d'aquestes magnituds, no? Vull dir, jo crec que aquí el consentiment és essencial, d'una banda, però els familiars de víctimes de Jeffrey Dahmer doncs s'havien queixat perquè, clar, Netflix, diguéssim que s'enriqueix, fa espectacle del seu patiment i per ells era com reviure doncs tot aquell trauma, no? Llavors s'entén.
1: És un tema delicat.
0: És un tema molt delicat.
1: I jo sempre penso això, que s'ha de tenir màxim respecte a, sí, a les víctimes, però, evidentment, des del moment que es fan sèries, que es fan programes, que es fan podcasts...
0: Sí.
1: Evidentment, hi ha un enriquiment a costa de la tragèdia d'altres.
0: Clar, llavors, on està el límit?
1: On està el límit?
0: Un dia en podríem parlar, perquè mira...
1: És molt interessant.
0: És, sí, molt interessant el tema. Recorda quan es va deixar de publicar El Odio,
1: sí,
0: de Luis G. Martín,
1: uh-huh,
0: que feia la biografia o a través de converses amb
1: el Breton.
0: El Breton. I clar, la mare diu, però què esteu fent, no? I allò es va aturar. Però en el seu dia... Per exemple, a Sangre Fría no es va aturar.
1: No. Ara hi ha un llibre sobre això. És a dir, l'autor ha fet un llibre sobre com ha anat el procés de la prohibició del llibre.
0: Clar. O, per exemple, el dia que Manuel Carrer va treure l'Adversario, és un dels grans llibres que
1: molt,
0: crec que és imprescindible,
1: sí,
0: no? I feia poc, també, de la desgràcia.
1: Sí, sí, sí. És que és un tema molt, molt delicat. Sí, que
0: sí. Llavors jo sí que entenc que s'ha de... Però, per exemple, després sí que es va fer la sèrie de la... Com es deia? El Fuego en Llamas.
1: Sí.
0: El Fuego sí que està en llamas. El Cuerpo, Laura. El Cuerpo en Llamas del tema de la Guàrdia Urbana, el crim de la Guàrdia,
1: sí,
0: Urbana, amb la Rosa Peral.
1: Mm-hmm.
0: I aquí no es va tenir en compte que les filles d'ella, ja no ella,
1: no,
0: sinó que les filles són menors i que han de patir bastant amb el fet de que es converteixi el cas de la seva mare en una sèrie d'èxit.
1: Sí, van haver familiars de la Rosa Peral que es van queixar justament d'això,
0: clar,
1: de que ningú havia pensat en les filles d'ella.
0: Clar, llavors jo entenc que aquí la línia... Després jo me la vaig mirar, la sèrie.
1: Sí, sí, jo també.
0: La sèrie, els crims, els llibres, me'ls vaig llegir tots, vull dir, vaig anar al judici, o sigui... friqui total. Però entenc que aquest debat... hi sigui, no?
1: Sí.
0: I hi ha certs límits, no sé si ètics, morals o com els hi diríem, que potser ens els podem qüestionar i no està de més algun dia, no? Podem, sí, fer-ho a través d'aquestes obres. Bé, tornem, que me'n vaig. Monstro, la història de Lizzie Borden a partir del 17 de setembre. Jo la miraré. A més, m'he estat també mirant el tràiler, ara que l'escoltàvem, i, ostres, inquietant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, molt inquietant, eh?
0: I després de veure la de Ed Gein i la del Dahmer i la dels germans...
1: Els germans també és molt bona.
0: És boníssima.
1: És boníssima.
0: És
1: aquesta
0: boníssima.
1: Té molt bona pinta, també, sí.
0: Sí, té molt bona pinta. O sigui que veurem doncs, com expliquen la història real a través de la ficció d'aquesta noia que va matar els seus pares. No sé si vols fer alguna recomanació més.
1: Doncs, a veure, només vull esmentar una coseta perquè en parlarem més en profunditat més endavant, però com que jo sóc superfan, sí que volia explicar que el 16 de setembre setembre a Apple TV s'estrena la sisena temporada de Slow Horses,
0: d'acord,
1: basada en la sèrie de novel·les del Mick Hiron i interpretada per Gary Oldman. Però no vull parlar més perquè vull veure-la.

0: D'acord, Anna, aquí farem ressenya absoluta,
1: parlarem,
0: en profunditat.
1: Parlarem en profunditat.
0: Molt bé. I una recomanació final en plan que no passa de moda? No sé si passa de moda. La Soprano ha passat de moda?
1: Jo crec que no, jo crec que és un clàssic ja. I
0: sí,
1: els clàssics
0: absolutament.
1: Mai passen.
0: Sí. Doncs mira, amb la que va ser la intro, diguéssim, de Lo Soprano, Woke Up This Morning, que era així,
1: sí,
0: Woke Up
1: sí,
0: This
1: sí.
0: Morning. Tanquem la secció d'avui i ens recreem una mica en aquesta cançó fantàstica que ens introduïa aquella família de mafiosos de New Jersey amb el Tony Soprano al capdavant, que sí, i amb aquells problemes, vull dir, soc un home macho, alfa, que no, lidero un entorn absolutament masculinitzat i testosterònic, però tinc problemes emocionals i amago que vaig a la psicòloga, no? A la psiquiatra, en aquest cas.
1: La psiquiatra, sí.
0: Va ser la primera vegada que ho vam veure, aquesta
1: sí,
0: dualitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I aparec en calçotets i bata d'estar per casa, no? I era molt xulo.
1: Molt.
0: Susana, moltíssimes gràcies. Ens retrobem la setmana vinent.
1: Doncs fins ben aviat.
0: Adéu.

0: Woke Up This Morning d'Alabama 3, l'emblemàtic tema d'obertura de la sèrie Los Soprano, que pertany originàriament a l'àlbum de la banda de 1997, Exile on Cold Harbor Lane. La seqüència, en tot cas, d'aquesta intro meravellosa mostrava el protagonista, el Tony Soprano, conduint des de Nova York fins a casa seva, a Nova Jersey, mentre que la lletra, curiosament, es va inspirar en el cas real de Sarah Thornton i la seva defensa davant de l'abús domèstic. Sèrie emblemàtica que volíem també avui recordar, i anem amb unes quantes recomanacions literàries. Avui ens acompanya algú per parlar de novel·la negra, de lectures, que és gairebé, jo dic que és gairebé un personatge públic, perquè de fet quan va guanyar un programa de televisió, el Traitors, va ser com un boom tremendo. Charo González, benvinguda al Sota Sospita.
1: Hola, què tal?
0: La Charo va arribar a aquell programa, m'imagino en part, per les seves habilitats, ja no només comunicatives, ja no només perquè resulta una persona entranyable i de seguida empatitzes i cau bé, i m'imagino que a les persones de càsting els hi va caure bé, etc. Sinó, a més, la Charo té una trajectòria de molts anys com a lectora de novel·la negra, però és que s'ha anat fent un lloc. Vosaltres sabeu que hi ha molts festivals de novel·la negra a Catalunya, a Espanya, a Europa. I la Charo, com és una apassionada d'aquest tipus d'històries, doncs és molt assidu als festivals, i així com hi ha gent que quan es fa una escapada i dius me'n vaig a aquesta ciutat, doncs ella diu me'n vaig a aquest festival, i llavors se'n passa, no?, totes les taules, xerra amb els escriptors, xerra amb tothom, i clar, a poc la gent va anar veient que la Charo no només llegeix, sinó que a més analitza bé. Llavors ha passat de ser lectora habitual de novel·la negra a ser amiga de molts escriptors, a ser habitual en aquests festivals, però ja no només com a assistent, sinó com a moderadora d'algunes taules, com a entrevistadora, fins i tot com a jurat. Vull dir, i llavors això és tremendo. Llavors és la Charo, Charo González, que avui ha vingut per això a recomanar-nos novel·les.
1: Sí.
0: Bé, ha explicat tot això.
1: M'he quedat així una
0: no,
1: mica.
0: No, però és que és
1: sí,
0: així.
1: Sí, és així. És una cosa que va començar com...
0: Vull dir, ara estàs a tot arreu, però ja no només asseguda entre el públic.
1: No,
0: vull dir,
1: clar.
0: No, ja decidint, doncs, qui guanya aquest premi literari,
1: sí,
0: fent selecció dels artistes, dels escriptors que arribaran a un festival...
1: Sí.
0: Vull dir, que és una passada.
1: Fent de lectora zero, que això m'agrada molt.
0: De lectora zero, molt, dir, és aquell
1: molt.
0: Lector... que és el primer d'una novel·la que encara no està publicada, i l'autor et diu què et sembla, què faries tu?
1: Sí, sí.
0: I tu, doncs, mira, aquí t'has estancat una mica, tal.
1: Sí.
0: I tu ets sincera quan et diuen
1: molt,
0: el què?
1: Molt, massa.
0: Vale.
1: Massa. De vegades els dic que soc molt dura. Soc molt dura perquè, bueno, quan fan coses que no m'agraden o que crec que no estan a l'altura d'ells, els hi dic, aquest capítol no l'has escrit tu, això és una merda, i els hi dic així.
0: Els hi dius així, eh?
1: Sí, sí, ostres, sí. Hauries de veure els mails que els hi envio, o sigui, és una cosa, i després continuen parlant-me, o sigui, és una cosa increïble.
0: Home, s'agraeix moltíssim que si tu dubtes d'alguna cosa que has fet o que no saps com la rebre al públic, doncs hi hagi algú realment sincer,
1: sí,
0: que al lloc de que, no?
1: Sí, de dir, ai, sí, que maco, no? Pues de vegades
0: no,
1: els hi dic, i jo no faig correccions ortogràfiques, home, ortogràfiques, evidentment, sí, però d'estil i tot això no ho
0: faig. No, això ja ho fan els editors.
1: No. Jo l'únic que faig és, com a lectora que sóc, dir-los, aquest personatge m'agrada, aquest no, aquest t'has allargat massa, això no, aquesta situació no me la crec, a veure, recordo una que era molt divertida, sortia la típica escena aquella que surt el policia, s'arrenca la via a l'hospital,
0: surt,
1: es dona d'alta, se'n va, i el dia següent se'n va a buscar bolets a la muntanya.
0: Home,
1: i li vaig dir, a veure, què m'aporta a mi anar a buscar bolets, a banda de que tu descriguis aquest bosc molt bonic,
0: ja,
1: molt maco...
0: Què aporta la història,
1: què
0: no?
1: Què aporta la història? Res. O sigui, m'has ficat 12 pàgines de rotllo. Tot això fora. Això no. Clar, o sigui, coses d'aquest
0: sí,
1: tipus.
0: Sí, sí, amb molt sensates, al cap i a la fi, no?
1: Clar, coses molt que bé. Després, com a lector, a tu et puguin grinyolar.
0: Molt bé. Vale. Doncs avui ens portes quatre llibres que t'han encantat.
1: Quatre llibres que m'he llegit aquest estiu. Començaré per el primer, perquè em tronca amb el que és la sèrie de televisió.
0: Val, d'acord.
1: És Caballos Lentos.
0: Slow Horses, claro.
1: De Mick Herron, publicada per Salamandra. Mick Herron va guanyar el Premi Pepe Carballo d'aquest any de la BC Negra, i m'he llegit la sexta novel·la de la saga.
0: Sí, que aquesta encara no s'ha fet sèrie.
1: S'ha fet sèrie, però no està estrenada.
0: Val, d'acord. O sigui, cadascuna de les temporades, o sigui, dels volums d'aquesta saga de Mick Herron correspon a una de les temporades de Slow Horses, i aquesta serà la sisena.
1: La sisena.
0: Que es diu En el País de los Espías.
1: En el País de los Espías. O sigui, vosaltres teniu també, us recomano tant que llegiu les novel·les com veure la sèrie. Està superben adaptada, els actors estan magnífics, Gary Oldman és Jackson Lamb, però és tan repugnant exactament com a la
0: novel·la.
1: Sí, és fantàstica. La Christine Scott Thomas és Lady Diana Taverner, que ho fa superbé. Està molt ben feta, els personatges són molt bons.
0: Sí, que t'has llegit primer les novel·les, després mires la sèrie i correspon realment, sí. I et satisfà com a visionat també.
1: Sí, que és raro.
0: Això és difícil, clar.
1: Sí, per això us la he volgut recomanar.
0: Vale, una altra recomanació.
1: Una altra recomanació d'un autor clàssic, que reivindico des d'aquí els clàssics. Està publicada ara, o sigui, la trobareu molt fàcilment. L'escriptor és el Donald Westlake i la novel·la es diu El despido, publicada per una editorial que m'agrada molt el nom, que es diu Muñeca Infinita.
0: Molt bé.
1: Què ens trobarem en aquesta novel·la?
0: Home, una gran denúncia.
1: Sí, una denúncia social brutal. De què va la novel·la? La novel·la va d'un executiu d'una paperera a Estats Units, al mig d'Estats Units, amb 40 i pico d'anys, amb tota una sèrie d'obligacions personals, econòmiques, que de sobte en aquelles crisis es queda sense feina i dos anys després, quan se l'ha acabat a l'atur, se li han acabat els recursos, té els fills a la universitat, ja no li queda assegurança mèdica, veu que totes els currículums que envia li guanya un altre, i llavors no se li acudeix una altra cosa perquè hi ha molta gent en la seva...
0: Hi ha molta competència, diguéssim, no? En el seu sector.
1: Doncs la manera que té d'assegurar-se que una feina sigui per ell és matant a la resta de candidats.
0: Està bé. Clar, tu vas a una entrevista de feina, s'hi presenten 10 persones, dius, home, què puc fer perquè em donin a mi la feina? Ah, doncs mato aquelles altres 9.
1: Clar.
0: Home... És, home, pràctic.
1: Pràctic.
0: Vull dir, sí, clar, sí. Li donaran la feina a ell.
1: Sí.
0: Si no, descobreixen que ell és l'assassí, evidentment.
1: Sí.
0: Clar, però el que porta, suposo que la història va encaminada a explicar com la desesperació, com les situacions límits, com el fracàs d'un sistema que et fa fora de l'àmbit laboral quan tu encara tens molt de recorregut, no? I sobretot doncs, una família per mantenir, etcètera, una sèrie d'obligacions, com aquesta desesperació et pot portar a prendre decisions límits, en aquest cas criminals, no?
1: Sí. I la novel·la està tan ben escrita, escrita, que tu acabes la novel·la dient, és que jo també hagués fet el mateix.
0: Empatitzes amb el protagonista, però vaja.
1: Totalment, i estàs desitjant que li surti bé tot.
0: Déu-n'hi-do.
1: És una novel·la que va en creixendo i que a més té una adaptació en una pel·lícula coreana.
0: Ah, d'acord.
1: No l'he vist.
0: Val, d'acord.
1: No l'he vist,
0: bé. El despido de Westlake, un clàssic imprescindible, republicat actualment. Tercera recomanació, Txara.
1: Un Premio Cervantes, sí. Sergio Ramírez, del año 2017, publicado por Alfaguara. La novela La maldición de Ramfis.
0: Que és d'enguany, aquesta
1: que
0: història.
1: Que és d'enguany, sí. És la quarta d'una tetralogia, però no us espanteu si no he llegit les anteriors, perquè jo no les havia llegit.
0: Ah, i t'has situat perfectament,
1: Perfectament. Al principi és molt divertit perquè l'autor fa una pàgina de Wikipedia del personatge principal, que és Dolores Martínez, que és un home, És un policia nicaragüent que ara està a Costa Rica, s'ha exiliat per qüestions polítiques.
0: Morales, eh?
1: Sí.
0: Dolores Morales.
1: Què he dit?
0: Ramírez. No passa res, hem rebatejat a l'inspector.
1: Dolores Morales, perdó. Sí. I, és un crim d'habitació tancada.
0: D'acord.
1: Perquè Ramfis...
0: Tipo Agatha Christie.
1: Sí, però amb una pluma de Sergio Ramírez
0: que té afilada.
1: I amb una riquesa total d'idioma és brutal. I m'ha agradat molt perquè a banda d'explicar-me aquest crim d'habitació tancada, m'ha fet veure moltes coses de com és la vida a Costa Rica, com és la vida a Nicaragua i com són els crims tant en un com en l'altre i com es resolen els crims i la justícia en un país i en un altre.
0: Molt bé, molt
1: i això és una cosa que fa molt bé la novel·la negra.
0: I Sergio Ramírez, escriptor, periodista acadèmic, polític, advocat de Nicaragua, però amb nacionalitat que també espanyola.
1: Sí, perquè és Cervantes.
0: Colombiana.
1: És Premio Cervantes i crec que els Premios Cervantes...
0: I que viu a Madrid, diria.
1: Els hi donen la nacionalitat. Sí. A Padura també li va passar.
0: I tens aquí una altra recomanació que en aquest cas està traduïda al català.
1: Al català, sí. El sol dels moribunds, de Jean-Claude So, número 103 de la col·lecció crims.cat.
0: Molt bé.
1: De l'editorial Clandestina. És una novel·la que ara Sajalín la publicarà en castellano per gran alegria i holgorio de tots aquells al que els hi he recomanat aquesta novel·la que no la poden llegir perquè està en català.
0: Doncs aviat sí, eh? Hem de dir que Crims.cat és una col·lecció que aposta per la novel·la negra i per traduir el millor noir mediterrani, essencialment, al català.
1: Sí.
0: Llavors, gràcies a aquesta secció de aquesta col·lecció, diguéssim, de l'editorial Clandestina, podeu tenir moltíssims títols en la nostra llengua.
1: Sí, i que a més està traduint a gent que no està traduïda ni tan sols al castellà.
0: Sí,
1: no?
0: Això és una tasca encomiable, la veritat.
1: Sí, aquí ens trobem a... no és una novel·la, diguéssim, procedimental, ni negra, o sí, això ho decidireu vosaltres, per
0: com
1: mi és molt
0: fosca,
1: negra.
0: Sí.
1: És de... els protagonistes són una parella d'indigents, sense sostre, que malviuen a París i un d'ells mor abandonat en una estació de tren, de metro, perdó. Llavors, el seu amic decideix anar-se a una altra ciutat on en un moment de la seva vida ell va ser feliç, on el clima és més càlid i la gent és més propera, que és Marsella. Clar, Marsella a mi és una ciutat que m'encanta.
0: A mi també, la veritat.
1: Jo vaig anar precisament per una de les novel·les de Jean-Claude So, que és Total que Ops, i vaig anar a fer tot el recorregut d'on havia viscut ell.
0: Ostres!
1: Sí, bueno, és que és una altra cosa dels meus friquismes. Un altre dia ja ho farem.
0: El que entenc és que aquesta novel·la, més enllà de la història del que mor, del que va trobar a aquell lloc en el que havia estat feliç, ens parla, doncs, del fracàs com a societat, tenint en compte que hi ha moltíssima gent vivint al carrer, no? De com s'arriba a viure al carrer i com de prop podem estar en un moment donat, segons la vulnerabilitat econòmica de la persona, d'arribar a viure en aquestes condicions i després també com mirem cap a una altra banda,
1: com
0: viuen d'esquenes
1: no,
0: o vivint d'esquenes a aquestes persones que transiten pel carrer sense romb, etc.
1: Sí, és una novel·la que et fa pensar molt, deixa un mal cos, no? Perquè vulguis que no, som una mica nosaltres com a persones una mica hipòcrites, sabem que estan allà però no els mirem, aquestes
0: no
1: persones...
0: Ja, no aquesta part de la realitat.
1: Clar, aquestes persones no han nascut al carrer, tenen un passat, han arribat aquí per algun motiu, és un fracàs personal d'ells, però també un fracàs de la societat.
0: Evidentment. I pot ser que sigui un conjunt de males decisions, juntament amb un conjunt de poca fortuna, una mica de tot, que et porti a una situació límit infrahumana que no hauria d'existir.
1: I et fa pensar, mira, precisament abans de llegir-la vaig veure un article que sortia que deia que a Barcelona en aquests moments hi ha 2.000 persones dormint al carrer.
0: Clar, això és moltíssim. Això és una llàstima.
1: Sí.
0: Alguna cosa s'està fent malament,
1: cosa,
0: no?
1: Quan no
0: hi ha
1: estem,
0: lloc
1: no
0: per encabir aquestes persones sota un sostre.
1: Clar.
0: Digne.
1: Sí.
0: La dignitat humana
1: no
0: hauria de ser un requisit indispensable per estar en aquest món, no? Per tothom.
1: Doncs nosaltres a Espanya és complicat, però a França, quan llegiu això, ja veureu, ja.
0: Charo, doncs escolta'm, quatre recomanacions meravelloses, a més, mm-hmm. vull dir, El Despido, no?, de Westlake, Mick Herron amb El País de los Espías, La Maldición de Ramfis, de Sergio Ramírez, i aquesta darrera de Jean-Claude Isso, El Sol dels Moribunds. Mm-hmm. Moltíssimes gràcies per aquesta recomanació de part d'una lectora experta, a més, en el gènere. I espero que fins aviat, eh? Fins un dia m'has de portar autors catalans,
1: sí,
0: per exemple.
1: Sí, i pensa una cosa, no t'he portat cap bestseller, ni cap thriller addictivo i trepidant.
0: Ai, per favor, i con giros inesperados, no, oi? Clar, mira, estem fins als nassos ja d'aquesta nomenclatura.
1: Sí, sí, sí.
0: Charo, gràcies.
1: Vinga,
0: una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

Doncs ja tenim finiquitada la primera coartada de la nova temporada del Sota Sospita. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Som Laura González al micròfon i Cristian Estanescu al control de so. De seguida, a les 11, continua aquí l'entreteniment, la música, la cultura a Ràdio 4 amb el Metròpoli. Nosaltres tornem demà amb un nou pla perfecte. Ens acomiadem amb aquest On the Night de Portishead. Adéu-siau.

Ràdio 4. Metrópoli, amb Xavi Collado.

0: Bona nit, salutacions de Xavi Collado. Comencem nova temporada del Metrópoli amb un canvi d'horari de 11 a 12 de la nit. De dilluns a divendres, entre les 11 i les 12, aquest és el programa cultural de Ràdio 4. Aquesta nit volem parlar amb el Marcos, un artista que ha fet molt popular un tema, es diu Festuc, i que aquesta nit ens parlarà del tema i també del seu futur a les festes de la Mercè. La Zarzuela és protagonista al Metrópoli aquesta nit. La tenim a Barcelona, al Teatre Apolo. Des d'ara i fins la mitjanit, el Metrópoli de Ràdio 4 posa el seu punt de sortida. Benvinguts i benvingudes.
1: Metrópoli, amb Xavi Collado.

0: Marcus, benvingut, bona nit.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt content.
0: Ha estat un estiu potent, no?
1: Sí, un estiu molt intens. Sí, sí, sí, de menys a més. Bueno, tot l'any porta sent així, però a l'estiu ha estat com el moment de més intensitat.
0: Ens presentes Festuc i la nova versió remix, Festuc Remix.
1: Sí.
0: Com la defineixes?
1: Bueno, al final és una prolongació de tot el que estem arrossegant aquest estiu del Festuc, però és una versió una miqueta més ravera. Si Festuc t'arriba fins a les 3 del matí, a partir de les 3 del matí pots fotre el remix a tota castanya.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Com està ara la música a casa nostra?
1: Doncs, bueno, hi ha... jo et dic el que sento. O sigui, el que sent i després el que penso jo,
0: sí.
1: No? Es sent que hi ha una miqueta de... Han deixat un buit. Han deixat un buit a Oques Grasses, la Fúmiga marxa, Figaflaua s'està prenent-se un descans...
0: Mm-hmm.
1: És com que hi ha un forat que estem intentant aprofitar molts dels artistes que estem allà lluitant, i després també estem en un moment d'evolució, no? Ja portem molts anys, d'evolució, de canvi. Abans la música catalana era música que s'identificava molt més amb música reivindicativa, amb bandes, amb música amb molt de significat a la lletra, i ara estem potser evolucionant a obrir més l'abanic de possibilitats de fer una miqueta de música també que sigui festiva, música que sigui també no només pels catalans sinó per la resta del món, no? I això és guai, perquè això vol dir que la cultura catalana es vol expandir.
0: És veritat, és veritat. I sobretot la música, amb els darrers anys, ha tingut una certa evolució, com intuïm de les teves paraules. La teva música també?
1: La meva música també, sí, sí. Ha anat en concordància amb el meu procés de maduració. I la veritat és que és això, no? Al final, quan perds una miqueta el por del que pensin de tu i agafes la confiança per ser tu mateix, doncs quan estàs al davant del micròfon, doncs surt el que et sortiria de manera natural. I sembla que això la societat... s'ho ensuma molt ràpid. O sigui, això sap perfectament quan hi ha naturalitat i hi ha coses de veritat i quan hi ha coses forçades, no? I a mi m'ha funcionat bé. M'he deixat emportar, he sigut jo mateix i amb això ha anat el canvi també progressiu de la meva música.
0: Perquè el canvi s'ha produït molt ràpidament en els darrers anys, no? D'aquí a poc hi hauran més canvis, això continua, no? De quina manera els artistes us prepareu per aquests canvis que la música ens portarà i la indústria d'aquí a poc, i sobretot de quina manera els artistes creieu que aquests canvis són bons per la música en general?
1: Bueno, al final diré un tòpic, però les coses canvien molt ràpid, cada vegada molt més ràpid. Llavors, el que jo sí que noto és que amb tant de canvi, amb tanta possibilitat a l'hora d'escollir, ja no només parlem de la música, sinó en tots els nivells, cada vegada guanya més força les coses originals o les coses que tenen un segell molt casolà, no? Cada vegada això guanya més força en tots els sentits, i les personalitats genuïnes, tot això que surt una miqueta de la norma, que fa una miqueta la diferència, no? Són aquestes petites parts que la persona, la societat, assoleix per ser aquests minuts o aquestes estonetes a la seva vida en les que poden ser aquesta persona més boja que els agradaria, perquè de vegades no sempre hi ha la facilitat o el valor de ser un mateix a les 24 hores del dia, no? Perquè hi ha moltes coses a la societat que ens cohibeixen, no? I que fa que malauradament haguéssim de seguir molt la norma. Llavors crec que en aquest sentit els artistes intentem fer aquesta petita teràpia amb l'oient, i perquè es deixin portar, ja sigui per una vibra trista, per una vibra profunda, per una vibra molt amb molta disbauxa xerinola, que és el meu cas, o molt estrafolària.

0: Sens dubte, Festuc, una de les cançons de l'estiu, més d'un milió de reproduccions a totes les plataformes, no? Com ho vius?
1: Bueno, al final, el que s'ha de liar i tot el que ha de passar per arribar a un milió de reproduccions, doncs són moltes coses. Llavors no li podem donar poc valor a això, perquè al final, ostres, que un milió és una paraula molt gran. O sigui, de vegades estem, ja et dic, la gent està acostumada a veure de tot, no? Llavors és difícil sorprendre la gent, però al final és que si li ha de donar molt de valor, perquè és que són moltíssimes reproduccions. Al final és com la culminació de totes les coses boniques que han estat passant aquest any amb el Festuc, no? I allà per mi és com el meu petit trofeu, no? De dir, ostres, una cançó que ha funcionat molt bé.
0: Aquest mes de setembre tens preparada, entre cometes, una nova bomba, no?
1: Exactament.
0: Serà quan?
1: Doncs mira, serà per coincidirar amb l'event, potser el concert més gran de l'any, per tancar el fi de la gira d'enguany, que serà la Mercè, i serà el 25 de setembre. I allà estrenarem tot. Allà farem el canvi d'era, no? Del Festuc a la nova cançó.
0: Hi ha moltes diferències entre el Festuc, aquesta nova cançó, i el Chimichanga?
1: Bueno, hi ha diferències conceptuals, diferències musicals, però sí que és veritat que tenen les tres molta festivitat, això segueix mantenint de moment, i també tenen les tres el seu, bueno, el meu segell, la meva manera de comunicar, que és una manera molt més, bueno, és bajarrada, no? I aquests serien els dos punts que tenen a veure, però s'ha de dir que les tres, si les escoltes, no tenen molt a veure l'una amb l'altra. O sigui, sí que és veritat que notes aquest segell artístic, però no és una cosa que diguis, bueno, ha fet la mateixa fórmula, ha fet una còpia d'una cosa que li ha funcionat, i mai permetria que això passés amb la meva música, no m'agradaria, perquè cada cosa té el seu moment i la seva manera, i al final no va d'intentar fer més diners o estar al damunt de la ola, sinó va d'intentar comunicar de la meva manera i viure la música de la meva manera, i gaudir-la el més possible, que després doncs pots fer rentabilitat amb això i dedicar-te i fer una carrera molt gran, doncs mira, és un somni, no? El que està passant, està començant a passar ara, però amb coherència, que miris al passat i estiguis orgullós i satisfet.

0: Al final, les cançons, les teves cançons, es fan virals per la potència, per l'energia festiva?
1: Jo crec que no, perquè... Bueno, si parlem de vibra, de la manera sí? de comunicar, sí.
0: Sí.
1: Si parlem d'això, sí. Si parlem d'estil musical, no, perquè hi ha moltíssimes propostes amb merengue o amb una... amb estils que funcionen molt bé a les festes, però sí que és veritat que la manera de comunicar, la personalitat, això ha estat una miqueta la clau. A part de que després hi hagi un joc de paraules atractiu, després la cançó es pegui, no? Que et soni diferent, que això és molt difícil, això és molt complicat aconseguir-ho, però crec que el que conquista potser els oients és la personalitat, la manera de... més la forma.
0: És a dir, la personalitat de les cançons, però la teva també.
1: Exactament, sí. Clar. La manera de comunicar-ho, la manera de connectar d'aquesta naturalitat, el que vegin que és veritat, el que tu prens de veritat, no? Que et deixes emportar i que estàs allà vivint la teva vibra d'una manera molt happy, això és el que connecta.
0: Quan comença aquest enlairament teu? Perquè tu portes molts anys
1: sí.
0: amb això de la música. Quan creus que hi ha un punt i endavant?
1: Doncs la nit d'Eufòria, la nit que decideixen des de la direcció artística d'Eufòria que volen que un dels concursants canti una cançó meva que portava dues setmanes al mercat i que feia 300 reproduccions diàries. En aquell moment la direcció artística li agrada molt la cançó i no li importa que porti dues setmanes al mercat ni que sigui d'un artista que no el coneix quasi ningú. I la fan al programa, i quan la fan al programa, doncs aquell concursant guanya aquell programa amb la meva cançó, moltíssims milers de catalans per fi coneixen la cançó, i això fa que el dia següent passis de 300 diàries fins a 5.000 diàries, que és el que porta fent 6 o 7 mesos.
0: Mm. Quan parles del ressò de programes de televisió, jo crec que vaig llegir fa pocs dies que no descartaves presentar-te al Benidorm Fest en català.
1: Sí, bueno, és una cosa que... És que al final et puc dir el mateix amb tot. O sigui, no descarto res a la meva vida. No? Et puc dir el que faré avui i demà. Després no ho sabré. Ara mateix no entren els meus plans, perquè aquest any tenim ja una planificació i l'any que ve tenim una planificació... De treure nova música nostra i consolidar el projecte en aquell sentit. Però sí, és una experiència que jo crec que ha de ser bonica, perquè hi ha molts artistes que conec que han estat allà i que els hi ha beneficiat moltíssim i que s'ho han passat superbé. Llavors, clar, jo no puc dir que en això. Però sí que no és un dels meus somnis. O sigui, no és una cosa prioritària per mi. Sí que és veritat que és una cosa que no descartaria mai.

0: Magel.
1: Saps què passa, amore? Estic super agobiada. Anem fluint.
0: Va, no fotis. Anem fluint, va, no fotis. Podem fluir al meu llit fins que flotis. Si tens ajuda a estudiar, puc fer-te cafè, xat GPT, cigarret i quatre cotis.

0: Són importants per tu les xarxes socials?
1: Sí, sí, sí, sí. És la plataforma més important de totes, perquè és la plataforma que no et diu que no. Llavors va ser la primera que no et va dir que no, tu vas pujar el contingut que vulguis, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona. No? Aquesta plataforma és, pot accedir a tothom. Llavors, quan es va començar a fer tot gran allà i li arriba a la gent allà, perquè clar, és el que dic sempre, si tu tens el millor dinar del món, però només te'l menges tu, mai te'l compraran per enlloc. Però si el poses a un bufet o un restaurant, encara que sigui un restaurant de carretera que no hi va molta gent, si el comença a provar la gent i li agrada, doncs això és molt, molt més fàcil que arribi un altre restaurant molt més gran i digui jo vull aquest dinar al meu restaurant perquè està boníssim. I llavors és una miqueta això.

0: Baby, baby, digue'm el nom, què vull dir-li a tothom.
1: L'any vinent, el 27, serà un any de consolidació amb la sortida d'un àlbum?
2: Sí, sí, jo penso que sí. Penso que, bueno, primer que a nivell industrial sempre es parla de que fins que no hi ha un disc no hi ha un projecte seriós, no? Puc estar d'acord, la veritat, amb això, amb aquest pensament, puc estar d'acord, perquè, clar, què consolida un artista? Doncs que el cercle de possibilitats o de connexió amb el públic sigui 360, no? Si ara hem aconseguit cridar l'atenció, funcionem al damunt dels escenaris, molt bé, tenim molta part guanyada, no? Si fem bones cançons festives, tenim molta part guanyada, però també hem de tocar altres emocions del públic, no? Mm. I aquestes altres emocions també van de coses potser més profundes o més serioses, no? Que s'han d'aconseguir també i que s'ha de demostrar al públic que pots tenir amb aquest artista, no? Que és un artista 360, no? T'ho pots passar molt bé, pot tenir aquesta personalitat que t'agrada tant i que et fa viure la festa d'una manera tan amb tanta disbauxa, no? Però també t'agradaria emocionar-te, no?, amb aquell artista, i llavors tot això és el que s'ha de consolidar, i amb un disc pots veure moltes facetes d'un artista, amb dues cançons pots veure les dues cançons, si no res més. I clar, amb un disc pots veure totes aquestes facetes i els hi pots oferir al públic una experiència més completa. I amb això hi ha consolidació. És el meu punt de vista.
1: D'aquí a pocs dies, plaça important a la Mercè. Sí. Com et truquen o com negocies a l'estar a la Mercè 26?
2: Doncs mira, al final, per sort, tinc un repre que estic molt content amb ell. Estem molt connectats, molt alineats, i sabíem que per generar... És com que, mira, tu imagina't, jo penso sempre que per accedir al següent esglaó sempre has d'estar a l'esglaó d'abans, no? Si tu vols accedir a l'esglaó 45, has d'estar al 44, encara que estiguis al 40, no? I per accedir al 44, el que havíem de fer era, aquest any, fer una petita gira. Nosaltres ens marcàvem 10-12 dates, per sort estan sent ja 27, o sigui que... molt per damunt del que esperàvem, i això tenia que tenir un final de gira apoteòsic. Llavors ens van marcar la Mercè i clar, el Carles va fer molta feina per poder estar allà, i ho va aconseguir.
1: Com serà el show?
2: Doncs passaran moltes coses.
1: Haurem parlat abans d'una nova bomba.
2: Exactament. Eh? Això per descomptat, això serà la bomba final, no? Es veuran coses amb molt de ball, molt divertides, no? Es veuran algunes versions al principi, petits detalls de versions, després tindrem chimichanga allà a saco, tindrem una proposta superfestiva versionada, que és el ball del Cabalinho, que hem agafat d'orquestres gallegues i l'hem versionat al català. Això funciona d'una manera molt heavy, als vídeos d'internet ho poden verificar tothom, i després acabarem amb el tema que tothom que em coneix vol escoltar allà, que és el Festuc.
1: El Festuc, evidentment.
2: I després del Festuc, sorpresa. Després aquell moment serà el canvi d'era del Festuc a les noves coses.
1: Estàs content?
2: Molt content, sí? Molt feliç. Clar, primer per tot el que ha passat enguany.

0: línia. I que és que han estat tantes coses les que han passat amb el Festuc, o sigui, tantes coses tan gegants, que és que si m'ho haguessin dit fa un any, et diria...
1: Impossible.
0: Impossible, ho veig molt lluny, això.
1: Et veiem a la Mercè 26. Marcos, gràcies per venir a Ràdio 4 aquesta nit.
0: Gràcies a tu.

0: Parlem del Festival de Sarsuela al Teatre Apolo, la del Manojo de Rosas, del 10 al 12 de setembre. Ens acompanya el Joan Garrido, és tenor, director artístic de l'espectacle i director de l'Escola Mil Notes, escola que porta 10 anys, però 25 anys com a companyia de teatre. Joan, bona nit, benvingut, com estàs?
1: Bona nit, doncs molt bé i molt content d'acompanyar-vos avui en el programa d'avui.
0: Com està la sarsuela avui dia al nostre país?
1: Malament.
0: Per què?
1: Malament, doncs perquè és un gènere doncs, que actualment, professionalment, quedem només 7 companyies a tot l'estat espanyol. De fet, ara ens hem associat totes juntes per intentar defensar-la sota l'associació Zalea, que és la societat doncs, d'empresaris units. I després tenim doncs, el Teatre de la Sarsuela. La Sarsuela, jo crec que dintre de què és del nostre patrimoni cultural, s'ha deixat una mica de banda, possiblement doncs per al tema de que no s'ha actualitzat, no hi ha prou recurs, l'empresa privada, en aquest cas com nosaltres, doncs s'ha de fer un gran esforç. Estem parlant d'espectacles doncs, que contemplen un gran nombre d'artistes, no? No considerem fer sarsuela sense una orquestra en directe, sense un cor mínim doncs, de 20-30 persones, no? Amb la qual és molt difícil avui en dia doncs, tirar endavant aquestes produccions, no? Lo cert és que sí que tenim molt públic que li continua agradant i que el recolza, no? El tema és un tema més de programació, crec jo, que no hi ha suficient recurs com per programar-la, no? Però la sarsuela continua agradant, i en el nostre cas, com a companyia jove on comptem amb un elenc doncs, força jove, la refresquem. És a dir, nosaltres respectem al 100% el que és la partitura original i el text, però li hem donat un caire més contemporani, més modernitzat, amb nous llenguatges com poden ser mappings, escenografies movibles, vestuari molt més arriscat, i tractant-lo una miqueta més com si fos un musical més actual.

0: Quan parlem de sarsuela, encara estem parlant de la germana petita de l'òpera?
1: Jo crec que no. La sarsuela és un gran gènere. De fet, estem fent sarsueles amb partitures molt complexes. Estem parlant, doncs, per exemple, doncs, que Cançó d'amor i de guerra té una partitura molt exigent, no? Per tant, jo a més afegiria que la sarsuela, els artistes han de saber també moure's, dir molt bé el text com a actors i tenir una interpretació molt correcta. Això a l'òpera a vegades passa una mica desapercegut, perquè tot és cantat, tot i que s'està posant molt més en marxa tot el que és la posta en escena també a les òperes, però jo no, jo penso que no, que és un gènere molt complex de muntar i que s'ha de tenir una formació vocal extraordinàriament igualment que l'òpera.
0: Parlem de la del Manojo de Rosas, no? Del 10 al 12 de setembre dins d'aquest festival. És un clàssic, però vosaltres l'heu portat, com deies abans, una mica més enllà. És un estil pin-up, el text original, però parlem també d'una nova ambientació. Com és la del Manojo de Rosas?
1: Bé, la del Manojo de Rosas és una música del Pablo Sorozábal meravellosa, amb lletra de Francisco Ramos de Castro i Anselmo Carreño, i la nostra sarsuela, el nostre Manojo de Rosas, passa igualment a una plaça de Madrid, tot i que hem transformat tota aquesta escenografia en una escenografia pin-up, molt més atrevida, plena de color, on en comptes d'un bar doncs, tenim un Frankfurt, el taller mecànic és modern, els mons dels mecànics són de color verd, i té tota aquesta estètica pin-up, no? Diguéssim, per apropar-la una mica a tota aquesta gent jove, possiblement podríem parlar que és una estètica més com el musical de Gris, no? Mm-hmm. I això agrada molt, perquè el públic més de tota la vida, diguéssim, troben la partitura original i el cant, però la posta en escena és molt, molt, molt atraient. A més, treballem amb molts figurants, molts ballarins, també. El Manojo de Rosas és cert que no té un cort extens i nosaltres hem farcit tot això de figuració, de moviment, escena, no paren de passar coses. Per tant, estem parlant d'una obra amb molt de color i molt de ritme. Mm.
0: Què és el que diuen aquells més cafeteros sobre aquesta nova versió del Manojo de Rosas?
1: Bé, de l'experiència que tenim de ja les actuacions que hem fet, perquè això realment ho vam estrenar en el 2022 al Teatre Auditori de Granollers, primer els hi xoca una mica quan s'obre el taló i veuen pues, que el concepte, tot i que ja tenim una escenografia de tres plantes, tres pisos, els hi xoca una mica, però després surten encantats, no? I la gent jove que ens ha vingut a veure, doncs, també, molt, o sigui, molt sorpresos de dir, ostres, he vist una sarsuela. Jo crec que el tema de la sarsuela l'hem de fer arribar al públic jove, als avis, als pares, hem de parlar de sarsuela, l'hem de fer conèixer, jo crec que és la gran desconeguda. Inclús a les escoles s'hauria de treballar més aquest tema musical.
0: Mm. A Catalunya estem al mateix nivell que la resta d'Espanya?
1: No. Nosaltres que treballem per tot l'estat espanyol, trobem que quan arribem a un teatre fora de Catalunya, possiblement fa més d'una setmana que totes les entrades les tenim exaurides, no? Aquí ens costa una mica més tot, i que cal dir que estem molt sorpresos de la resposta aquí en el Teatre Apolo, perquè actualment, doncs, amb les dues sarsueles que vam estrenar, tant la Corte de Faraón l'última setmana d'agost, com la setmana passada amb la Cançó d'amor i de guerra, hem tingut una afluència de més de 5.000 persones. Clar, avui en dia parlar de 5.000 persones possiblement a una època encara ara una mica finals d'estiu, doncs per nosaltres és un gran èxit.
0: Mm. Alguna cosa té a veure amb la política?
1: La sarsuela.
0: El que a Catalunya no tingui el ressò que té a la resta d'Espanya, encara Catalunya es pot veure com un gènere molt espanyol?
1: Segurament. Crec que sí. O sigui, evidentment, tenim moltíssimes sarsueles catalanes, perquè de fet tenim gairebé més de 1.500 edicions. És cert que d'aquestes 1.500, possiblement 3, 4 són les que se solen interpretar o portar a escena, i possiblement pot sonar una mica a tema polític, no? Tot i que cal recordar que també tenim molta gent de fora aquí a Catalunya que estima aquest gènere i que s'ha apropat al Teatre Apolo aquests dies, i jo crec que és una mica a nivell de conceptes, però realment el que anem a gaudir és d'una música, d'un espectacle i d'una bona posta en escena.

0: Parlem d'aquesta posta en escena, una estètica certament pin-up, però què és el que veiem a sobre de l'escenari? Quina és la llum, el color que tenim a sobre de l'Apolo?
1: Bé, doncs ens explica una història que possiblement, dintre que aquesta sarsuela passa doncs, en els anys 60, 50-60, en el nostre cas, portant-la a l'època pin-up, estem parlant més dels 50, sí. Ens parla de les diferents classes socials, no? És una cosa que també avui en dia està molt a l'ordre del dia, no? Al final hi ha un engany per part del mecànic, que és un senyorito, i es fa passar per mecànic per enamorar a la del Manojo de Rosas, que en aquest moment l'Ascensió, la protagonista, doncs, tenen una situació familiar bastant complexa i bastant de barri, no? És més tard quan veiem que en el segon acte doncs, el pare de l'Ascensió recupera tots uns negocis que tenia i tornen a tenir una posició bastant més elevada, i en canvi el senyorito cau a la família del Joaquín, del mecànic, del fals mecànic, cau i no tenen recursos econòmics, no? Per tant, es gira la truita, i això és un concepte que avui en dia doncs, tenim molt actualitzat, perquè avui en dia estem amunt i després estem a baix, no? No sempre tenim la mateixa situació doncs, econòmica o d'estatus socials, no? Per tant, és una història d'amor amb un divertimento, amb personatges còmics, que també hi ha una dosi d'humor molt potenciada. A nivell de direcció jo he volgut potenciar tot això, i trobem tota la part aquesta més lírica, romàntica, però barrejada amb aquest còctel còmic intrèpid dels personatges.
0: Amb un espectacle com aquest de sarsuela és molt important la música.
1: Correcte.
0: Com porteu la música?
1: Doncs portem una orquestra meravellosa dirigida per al director musical, el Daniel Pérez, que col·labora amb mi des de fa 25 anys, des que va néixer la companyia. De fet, la vam formar ell i jo, la companyia. Estem comptant amb 20 músics en directe, amb la partitura original.
0: Estem parlant d'una gran producció, llavors.
1: Sí, sí, evidentment. Som una producció doncs, que tenim 60 persones treballant, entre equip de producció, orquestra i artistes. I, bueno, és un nombre complex de portar, però és una gran producció, sí, sí.
0: Sí, sí, una gran producció que podem veure doncs, aquests dies, del 10 al 12, al Teatre Apolo de Barcelona, el paral·lel d'aquesta ciutat. Parlàvem de Mil Notes, no? Mil Notes, a banda de tot el que feu com a productors, teniu una escola que té ja un ressò i una trajectòria important. Com treballeu a Mil Notes?
1: Bé, doncs, a Mil Notes ja fa 11 anys que enguany tenim l'escola de teatre. És cert que primer vam començar com a companyia de teatre i, bueno, vam crear aquesta escola on donem formació des de nens de 3 anys que comencen a fer classes fins a adults, no? Tenim diferents branques de treball, gent que sí que es vol professionalitzar, gent que fa més un estudi més de cant i gent que ve realment doncs, a passar una estona, dos dies a la setmana i aprendre a fer teatre, no? Actualment doncs, treballem 8 professors en actiu i bé, molt contents. Tenim 150 alumnes enguany ja matriculats i de fet també estan començant ara les classes i iniciem també el procés, no? I curiosament nosaltres som una escola que com a partir de que som companyia professional i tenim cartera de treball, doncs estem oferint als alumnes, ja que tenen un cert nivell, doncs a començar i a entrar en el món laboral. O sigui, estem donant formació i estem ajudant doncs, a que entrin en el món laboral, juntament amb la companyia de Mil Notes. També fem esdeveniments, festes privades, per tant tenim una cartera també de treball que intentem oferir als nostres alumnes.
0: Segurament és el més complicat, no?, entrar en el món laboral. I cada any hi ha molts actors, actrius, cantants que surten de diferents escoles, inclús de l'Institut del Teatre, i no sé si el que és tot aquest univers de teatres, de cinema, de sèries, de televisió, pot assumir tota aquesta gent que surt, aquestes noves canteres cada any.
1: És complexa, molt. És complicat, no hi ha feina per tothom,
0: no hi ha feina
1: és
0: per tothom.
1: Cert. S'ha de ser molt bo, molt humil i molt polifacètic, no? Jo dic, al final, a l'actor que avui té una mica de sort, o bé és perquè té uns padrins, o bé perquè és algú que sap fer diferents disciplines, no? Jo sempre he dit, i jo m'he dedicat tota la vida, doncs, a fer una mica de tot, no? Per tant, no només m'he centrat a ser tenor ni tenor còmic i només fer líric, sinó que també he fet espectacles infantils, dono també classes de teatre, faig tot tipus d'animacions, o sigui que al final jo crec que és ser una mica camaleònic en aquest món, no? D'aquesta manera, i possiblement amb una mica de sort, aconsegueixes viure d'aquest ofici, no?
0: El que es diu avui dia, no? Un 360.
1: Exacte, un 360, tot, correcte.
0: Cantar, ballar, interpretar...
1: Fer una mica de tot, ser una mica de tot, i sobretot, molt important, jo crec que és l'actitud, també, no? Ser molt proper, sempre estar disponible i estar una mica per aquesta feina que és tan complexa, no? Avui en dia, com ser artista.
0: Què és el que hauríem de fer des de les institucions, els mitjans de comunicació, per apropar la sarsuela al públic més jove?
1: Doncs jo crec que s'ha d'intentar comunicar el que estem fent, s'ha d'intentar fer arribar. Jo crec que feu una feina ja fantàstica, com avui, que ens esteu donant aquest recolzament i donar aquest espai. Sobretot cobrir les notícies, però sobretot animar el públic jove a descobrir aquest art i fer-lo arribar. Jo crec que des de Mil Notes som uns grans defensors d'aquest gènere. Ens entristeix molt ser els únics actualment a Catalunya com a companyia de sarsuela professionals que estem en actiu i que tenim temporades i que treballem i que només quedin set a tota Espanya, doncs és una mica complicat. Quan anys enrere hi havia moltes més companyies, no? Per tant, crec que el recolzament ja és molt important, doncs, de donar a conèixer aquests espectacles, d'apropar la gent al teatre i de que s'animin. De fet, jo convido a tothom a que vingui a veure aquest Manojo de Rosas, que tant els amants d'aquest gènere com la gent que la desconeix donguin l'oportunitat a aquest gènere. Estic convençut que sortiran satisfets.
0: Del 10 al 12 de setembre, la del Manojo de Rosas al Teatre Apolo, dins d'aquest festival de sarsuela, que ja veniu d'altres sarsueles a aquest festival, no? Cançó d'amor i de guerra, amb un èxit aclaparador, i La corte del faraón. Com ha estat la rebuda del públic a aquesta ciutat?
1: La veritat que molt contents, i a més ens passa una cosa, que és que estem amb diferents aniversaris, no? Primer vam decidir estrenar Cançó d'amor i de guerra aquest any, que és la producció nova que vam estrenar a finals del 2025, però que ens està donant tantes alegries perquè tenim una gira tancada de moltes funcions. Clar, Cançó d'amor i de guerra fa 100 anys que es va estrenar,
0: sí,
1: al Teatre Nou de Barcelona, i estem, després de 100 anys, en el paral·lel, no al Teatre Nou perquè no existeix, però està al costat de l'Apolo, i estem en el Teatre Apolo amb aquesta producció. Per tant, ha sigut fantàstic celebrar aquests 25 anys de companyia juntament amb el centenari de Cançó d'amor i de guerra. I per un altre costat, doncs, dic que aquestes tres produccions que hem portat enguany aquest primer festival de sarsuela al Teatre Apolo han sigut guanyadores i galardonades amb tres premis. La Corte de Faraón ens van donar el premi a millor vestuari de sarsuela de tot l'estat. Després, Cançó d'amor i de guerra ha sigut la guanyadora, sent catalana, de tot l'estat espanyol, a millor producció del 2026. O sigui, la millor producció que s'ha estrenat de sarsuela ha sigut aquesta. I la del Manojo de Rosas, que tindrem aquesta setmana, ha sigut guanyadora al Premi Segle XXI. O sigui, vol dir més modernitzada, més actualitzada i com una proposta molt més fresca, no? Per tant, tres premis, 25 anys, 100 de Cançó d'amor i de guerra, i ja està el paral·lel, que és una gossada.
0: El millor que pot passar,
1: treballar tres setmanetes en el teatre amb aquest equip fantàstic que em rodeja, amb grans cantants, grans artistes, i la veritat que molt contents, la resposta molt positiva, i és més, gent que ens ha vingut a veure altres funcions, doncs després ha vingut a veure Cançó d'amor i de guerra, i aquesta setmana tornen a veure el Manojo de Rosas. Per tant, un públic fidel que ens ha acompanyat i que estem molt, molt, però que molt agraïts.
0: Doncs 10, 11 i 12 d'aquest mes, aquesta setmana, la del Manojo de Rosas, al Teatre Apolo d'aquesta ciutat. Joan Garrido, director artístic, gràcies per venir a Ràdio 4.
1: Gràcies a vosaltres, Xavi. Una abraçada.
2: ¿Y que tú te has creído que a mí se me puede dejarme tirar?
3: Es que tú te figuras que a mí se me deja y no pasa nada.
2: Es que tú te imaginas que mi un postín y me puede vender.
3: Es que tú ¿Dónde has pensado que a mí me torea ninguna mujer?
2: Es que Dios en mi golpe me estaban galanes que van tras de mí.
3: Es que yo no estoy pocho y a mí las mujeres me sobran así.
2: Pues te mazas con ella que ya de escuchar que estoy harta yo.
3: Pues haré lo que quiera con tal de no verte y se acabó.
4: ¿Pero qué pasa aquí?
2: ¿No te puedes figurar?
4: ¿Quieres gordear así? Acabo de empezar.
2: ¡Hay que verme, gacho!
3: ¡Hay que ver que gachí!
2: ¡Que también lo vendió!
3: ¡Que me has dado a mí!
2: ¡Pues te déjame en paz!
3: ¡Pero si eso ya qué!
4: ¡Se acabó la cuestión!
2: ¡Hay que ver con qué humo salió!

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Doncs sí, avui obrim la porta a la tercera temporada de Sentit de Viure. Sentim el ple, l'agraïment de tenir una nova oportunitat per dur la veu de Sentit de Viure als micròfons de Ràdio 4, la ràdio pública que enguany celebra el seu aniversari, 50 anys de ràdio en català, la primera. Però sobretot sentim un agraïment sincer i entranyable a tots vostès que ens escolten, que ens acompanyen i que donen sentit a cada programa que fem. Agraïm també el suport de totes les institucions catalanes i les entitats socials, així com totes les persones i equips vinculats a la recerca científica en favor de la salut de la longevitat. Aquesta és una realitat. Per tant, comencem aquesta tercera temporada amb l'orgull, la gratitud i la responsabilitat. L'orgull pel camí reconegut, o pel camí recorregut, no? La gratitud per la confiança rebuda i la responsabilitat per continuar obrint espais de reflexió. De reflexió i de coneixement i compromís per una nova consciència.

0: sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
1: Benvinguts i benvingudes a Sentit de Viure. Doncs sí, allò que dèiem fa una estona, obrim la finestra a la nova longevitat. Un espai on aturar-se per escoltar és també una forma de pensar. Una ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris i idees que capgiren, mirades que capgiren, veus que obren consciències i des del combat de la informació contra l'edatisme trenquem silencis. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social i sobre la dignitat de totes les edats, un espai on ningú s'obre. Recordem allò que sempre diem, l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú. Aquest és un sumari obert i holístic, molt holístic, on qui mana és el valor del contingut, sempre ha de ser d'aquesta manera. Avui, una reflexió. Catalunya està preparada, és preparada per gestionar l'envelliment o per construir una nova societat longeva? Ara veurem. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Bon dia. Bon dia a tothom. Bon dia a aquesta taula de ràdio. Senyor conseller Raül Moreno Montaña, conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. Senyor conseller, bon dia.
2: Bon dia, què tal, com estàs?
1: Que ple tenir-lo per encetar el programa amb el pensament de què farem amb els drets socials, de què farem amb la inclusió, de què farem amb les persones grans, no?
2: És un plaer estar aquí.
1: És un plaer. Gràcies per assistir, gràcies per acceptar aquesta invitació. Bon dia, Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, MICAP. Ja acaba les vacances, suposo, com tothom, i tornem al micròfon, no, don Antonio?
3: Sí, tornem, i molt agraïts de tornar a ser-hi. Bon dia, Manel, bon dia a tots.
1: Bon dia a tots. Manel Becerra, historiador i president de la Unió Jubilats de Pensionista, segurament que també ha estat de viatge, com tothom, suposo, no ho sé. El senyor Becerra ha fet molta història. Què ha fet vostè?
4: Viatjar sí, però d'història res.
1: Bon dia. Lourdes Charles, presidenta de l'Associació Som Sèniors, sempre amb la lluita contra l'edatisme. Segur que ha vist molt edatisme aquests dies.
5: Molt, Manel, molt. Però em sembla que ho explicaré un altre dia.
1: Sí?
5: Sí. És impressionant.
1: És impressionant. Bueno, avui tractarem una mica de la pinzellada també l'edatisme. Li pots dir al conseller què has vist, no?
5: Senyora de 99 anys,
1: sí,
5: que ha caigut, viu sola, la família està lluny, no té fills. Bueno, un problemón que dius, bueno, i què fem? Perquè és un poble petit. Què fem?
1: Què fem? Parlem-ne, doncs. Montserrat Barceló, metgessa, assessora de Veristat. Senyora Barceló, què tal?
6: Molt contenta.
1: El seu somriure,
6: el seu somriure
1: sempre esperona,
6: eh?
1: Sempre esperona. Amb aquest estudi nou de Ràdio 4, eh?
6: Molt mobiliari nou, preciós.
1: Preciós.
6: Mireu les xarxes.
1: Preciós. Senyor Ángel Martos, periodista i CEO d'Editorial de Diaris. Senyor Martos, vostè que ha viatjat també, els ha preguntat obligada avui, eh?
7: No gaire al Pirineu, però bueno, jo sobretot estic content de retornar aquí i et felicito per la nova temporada.
1: Sí, sí, tots ens acollim en aquest procés. Per tant, havia dit bon dia, però bon dia perquè són les 8 del matí del dissabte, però bon vespre, bona nit, perquè també serà les 22 hores del diumenge, quan hi ha la remissió. I bon dia a tothom, a tota hora, en tot moment, perquè ens poden escoltar i gairebé veure'ns per la web, el web de Ràdio 4 i la plataforma de RN Audio Play.

0: És veritat, Catalunya al món té una nova realitat demogràfica. Catalunya davant del repte de la longevitat. Avui es tracta de començar el programa posant els punts a les ies, no? Catalunya havia una de les transformacions, ho hem dit moltes vegades, repetim, una de les transformacions demogràfiques més importants de la seva història. L'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat ha convertit la longevitat en una realitat estructural que afecta tots els àmbits de la societat, a tots. Avui, ja sabem, prop d'un milió i mig de persones a Catalunya tenen 65 anys o més, gairebé una cinquena part de la població, i aquesta proporció continuarà augmentant durant les pròximes dècades. Aquest canvi no és només estadístic per tenir una consciència clara, un pensament més o menys acurat. Modifica les necessitats sociosanitàries, residencials, econòmiques i comunitàries d'un país i obliga les administracions, a la Generalitat de Catalunya, a anticipar-se a una societat que viurà cada vegada més anys. El repte ja no és, o ja no consisteix, diríem, permetem, únicament augmentar l'esperança de vida, sinó garantir que aquests anys addicionals es puguin viure amb salut, caram, amb autonomia, amb seguretat, amb respecte, amb dignitat. Davant d'aquesta realitat, les polítiques socials han d'evolucionar clarament, no? Avui es tracta d'això, també. Des d'un model tradicionalment centrat, com ja hem dit també altres vegades, amb la dependència i l'assistència, hem de canviar una política pública integral, integral de la longevitat. Aquesta nova mirada situa en el primer terme els drets de les persones, l'autonomia personal, la prevenció, la protecció, la participació social, el pla de residències, que és un tema molt punyent, la cura, la dependència, la qualitat de vida amb dignitat. Sobre això podem dir moltes coses, però li obrim el micròfon al senyor conseller. Senyor conseller Raúl Moreno, conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. Què té que dir?
1: Hi hauria moltes coses a dir, perquè jo crec que has fet una introducció que exemplifica molt bé la situació en la que ens trobem, no? Afortunadament estem en una situació on cada vegada hi ha més persones grans que viuen més anys, amb millor salut, normalment. I això, com plantejaves, fa que les administracions públiques, no només la Generalitat, els ajuntaments, el teixit productiu, hagi d'adaptar-se a aquesta nova realitat, no?, de persones més grans, que molt probablement estaran ja jubilades, ja ho dic molt probablement, perquè ara també tenim aquesta possibilitat de poder estar jubilat i treballar a la vegada, no?, i que viatgen, consumeixen, surten, entren, van al teatre, consumeixen cultura, i per tant això també és un motiu de riquesa, no? El fet de que tinguem molta població en aquesta situació. Ara bé, els nostres serveis públics també s'han d'adaptar a aquesta realitat, i en aquests moments doncs hem de córrer, perquè i això ja està aquí, ja ho tenim a sobre, i per tant hem de fer un esforç molt important des de l'àmbit social, des de l'àmbit de la salut, també en definitiva tot l'àmbit de les cures, no? Perquè aquelles persones quan envelleixen i estan en una situació doncs més precària des del punt de vista de salut tinguin la màxima assistència possible. Això no es fa de la nit al dia, però jo crec que hem començat a caminar i esperem doncs arribar en temps i forma.
0: Ha tractat un tema que ara després en parlem, el tema de les cures i els cuidadors. Aquest és un tema de primera magnitud, no? Per tant, anem cap a una nova política pública de la longevitat. Estem posant sobre la taula aquest tema, no? Jo diria que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió assumeix doncs una funció que va més enllà de gestionar prestacions, no?, i serveis, com ha estat sempre històricament. Ha de coordinar les polítiques dirigides a les persones grans, impulsar l'atenció integrada social i sanitària, evidentment, combatre aquesta soledat no desitjada, no? Fomentar que l'envelliment actiu i saludable, incorporar la perspectiva de la longevitat al conjunt de les polítiques públiques. La longevitat també significa experiència, només faltaria, no? És coneixement, és autonomia, és participació, capital social, caram. I les persones grans no són només usuàries dels serveis socials, no. Són ciutadans, ciutadanes i ciutadanes de ple de dret, que no s'oblidi aquest tema, que quedi clar sobre la taula d'aquesta en la nostra Catalunya, amb capacitat per decidir sobre el seu projecte vital i participar plenament en la societat. Això ha de quedar clar dintre de totes les institucions, totes les llars, totes les empreses, tot el món productiu, tota la nostra vida a Catalunya. Montserrat Barceló, metgessa, assessora de Berestat, una primera impressió.
2: Jo crec, Manel, que has tocat un punt molt clau, que és aquesta nova longevitat. No? Estem parlant de que hem d'agilitzar el sistema de dependència, hem d'augmentar les places de residència, hem de dignificar les cures, i tot això és superimportant i estem en procés de realment solucionar-ho. No? Però sembla que ens estem enfocant molt cap als centenaris. I en paral·lel, a mi m'agradaria molt, avui que tenim aquí el conseller, saber com s'està treballant amb tota aquesta nova longevitat. No? Per mi, personalment, és molt important saber com vosaltres i com tots nosaltres podem ajudar tots aquests nous jubilats que senten un gran buit i que els cal un ajut per trobar un nou sentit a la seva vida. Per molts d'ells, la feina era la seva vida. M'agradaria saber com incentivem i prescrivim aquest exercici físic que necessitem en aquesta nova longevitat, quines eines tenim, com tractem el gran problema de la son. La son és un pilar per l'envelliment saludable, com el podem tractar? Com formem a les persones grans en que entre viure sola a casa i viure en una residència hi ha una solució que es diuen pisos assistits? Com fem que n'hi hagin més? Hi ha un llistat de noves necessitats dins d'aquesta nova longevitat que ens portarà, si es treballa bé, a un estalvi i, a més, a una generació de riquesa. Aleshores, com s'està treballant això? M'encantarà sentir-ho.
0: Només amb totes aquestes preguntes ja quedem, acabem el programa, eh? Però està molt bé, només faltaria. Perquè tot plegat és aquest ecosistema, no? Les principals mesures, allò que deien també, de la dependència, la residència, les cures i la protecció social, no? A veure, Lourdes, et faig una reflexió perquè responguis el que consideris, no? Jo crec que la necessitat d'orientar i de fer àgil el sistema de dependència, de reduir els temps d'espera, de les valoracions de grau i accelerar l'elaboració dels programes individuals d'atenció, és de primera magnitud. Ho dic clar, no sé si puc posar majúscules en la meva veu, puc cridar més, però no cal, però ja s'entén, crec. La dignificació del sector de les cures constitueix, doncs, un altre element fonamental. L'acord d'equiparació salarial també dels professionals del sector social preveu una inversió progressives anuals durant el proper any, perquè què passa amb la gent que ajuda, a la gent que està donant la part del seu temps, a vegades de franc, a vegades en sous, que no són dignes. A veure, Lourdes Charles, presidenta de l'associació Som Sèniors. Lourdes, també una primera reflexió, però com sé, com la Montse, igual fas 14, no? Però endavant.
3: Aviam. A veure, per una banda, valoro que es reconegui que envellir no és un problema, i veig que aquesta realitat que es planteja des de la Generalitat de Catalunya aquí exigeix unes polítiques públiques valentes. En tema de dependència, és veritat que cal agilitzar. El Pla Cura està en bona direcció. Hi ha menys burocràcia, visita única, ajudes provisionals, però en temes de dependència, Catalunya, dintre de l'Observatori de la Dependència del 2026, està al quart lloc, començant pel darrere. Per tant, el que importa no solament és reduir el temps amb el qual tenim aquest paper de que ja entrem a la dependència, sinó de rebre aquest servei, no? Per no passar de reduir aquest temps, pues això, pues a prellongar el no obtenir el recurs. Per una altra banda, el tema de les residències, correcte, hem d'augmentar les places, però cal preguntar-nos com construïm, on construïm i en qui, per en qui construïm aquestes places, perquè si una plaça és inaccessible econòmicament o no té personal suficient, o al final aquesta lluny del municipi on viu la persona i trenca les relacions familiars o comunitàries, igual tampoc ens serveix. Amb els temes de cures hem d'avançar amb el tema salarial. Una persona, si cobra de 1.500 a uns 1.500 euros, al final és un 40% menys de
0: un sol. Tu guardes com a pregunta després, com a reflexió?
3: M'ho guardo com a reflexió.
0: Perquè, clar, anem allargant. És que tenim tantes coses a dir, no? Tenim tantes coses a dir en el cor i en l'ànima que no pararíem, no? Bueno, no sé si l'any que ve continuarem, però de nou era un programa de 5 hores. Un programa de 5 hores, no? Drets. Jo crec que, amb tot, per donar una pinzellada, no? La llei de les persones grans, que, per cert, el proper dissabte serà un programa exclusiu per saber on estem, perquè no vull pas deixar aquest tema de banda amb la diputada Mònica Rius, que està treballant aquest tema, no? Però d'avui farem una pensada amb el conseller, però amb el conseller tenim moltes més coses que preguntar, no? Per tant, crec jo, però aquí és tothom lliure per fer el que convingui, no? Per tant, un dels canvis més importants és situar els drets de les persones grans al centre de les polítiques públiques. No parem de dir el mateix, eh? Però ja portem 3 anys dient això. Des de la tercera temporada, avui comencem la tercera temporada i ja comencem amb aquest relat, no? En aquest context, la futura llei de les persones grans, que l'Antoni Martínez de Loyo en sap molt, representa una oportunitat, jo diria, que per consolidar un marc estable de drets i garanties en l'àmbit com la salut. Necessitem la llei. Ja sé que està en el procés parlamentari, però vaig dient. La salut, allò que diem, l'habitatge, les cures, la participació, l'accessibilitat, l'autonomia i la no discriminació centrada en l'edatisme, que és un dels temes més punyents que més se'n posa contra la paret, per tant, que és el que deia abans la Lourdes, no? I també la Montse. Igualment, cal, és imprescindible, és reforçar la prevenció, detenció i intervenció davant el maltractament de les persones grans, una greu vulneració dels drets humans que continua essent realment infradetectada. Per tant, don Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, sé que en saps molt, sé que has treballat amb el Parlament, sé que has portat idees des del col·legi, però fes una síntesi d'entrada, diríem, o la teva opinió.
4: Una síntesi primera, parlaríem de que les regulacions, les normatives, apareixen quan hi ha una realitat social. És impensable una llei que estigui parlant d'un futurible. Per tant, tenim una realitat a la que s'ha fet referència, s'ha fet esment aquí, que és l'augment de l'esperança de vida i l'envelliment de la població. Aquestes realitats s'han rebudes des del punt de vista polític i amb un afegit que és important, que és aquesta realitat posant-la en valor. Això a base de què? A base d'una llei que significa un tractament integral d'aquesta situació. Aquesta seria la novetat. I la segona novetat seria que aquesta llei fa temps que s'estava coent, però que ara pensem que agafa una empenta notable que fa preveure, Mònica, a la que feia referència, no es vol comprometre, però jo diria que probablement no passarà la primavera de l'any que ve, que la tinguem en el DOC, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El qual serà...
0: Primavera de l'any que ve?
4: Primavera de l'any que ve.
0: És la pluja que t'ha donat o t'has mullat? Bueno, o vens
4: diríem
0: bé.
4: Que és una barreja del que ell en diu...
0: Del que vol el teu cor. D'acord. Gràcies perquè ens dones ànims, eh?
4: Sí. No, jo diria que sí, que ha agafat qualsevol situació a la vida, tenen dinàmiques pròpies que no són, diríem, de tipus racional. És un tema que com moltes coses, la intuïció, la creativitat, agafa en un moment d'una tempenta i en aquest moment, un moment dolç que d'alguna forma jo penso que n'ha aprofitat per una cosa que és molt important en democràcia, que és la participació. Hem aconseguit que aquesta llei se la llegeixin els membres de la Comissió Sèniors del Col·legi d'Advocat. Hem aconseguit que la llegeixin la Comissió Intercol·legial de Col·legis Professionals. Hem aconseguit que la Comissió de Normativa del Col·legi se la llegeixi. I no solament això, hem fet una feina molt important que tindrem... Bueno, ja l'hem portat al Parlament i la defensarem també. Fer 70 esmenes amb una llei que té 71 articles. Quasi tantes esmenes com articles. Això no vol dir que la llei fos dolenta ni que necessités de reforma. El tema és que amb una reflexió participativa, amb una oportunitat de poder dir la nostra, hem intentat que tot allò que quedava una miqueta indefinit o tot allò que atisbava un possible dret, sí. Si podem aconseguir una consolidació...
0: Però, escolta, Toni, no són 72 articles o 71?
4: 71.
0: Entreu-ho.
4: 71.
0: 71 articles. D'acord.
4: Si vostres pot recitar.
0: No, cal. D'acord. Aleshores, Manel Becerra, a veure, estimat Manel Becerra, senyor Becerra, una reflexió meva i vostè diu el que convingui. Entre els grans reptes de futur destaca el dret a envellir a casa, que fa una estona que ha sortit aquí i el conseller està apuntant, mare meva. No sé per on començarem, però ja ho veurem. Sempre que aquesta sigui la voluntat de la persona, bueno, en principi, i disposi dels suports adequats, que sembla que és una ideologia molt interessant. Això obliga a què? A reforçar l'atenció domiciliària, la teleassistència, l'accessibilitat a l'habitatge... Serveis comunitaris i el suport a les famílies cuidadores. El suport a les famílies cuidadores. No ho diré mai, ho puc dir 33 vegades, que em sembla que és un tema que ha de quedar claríssim a la nostra societat i a Catalunya. No? Un altre gran objectiu és aconseguir una integració real del sistema social i sanitari, especialment en situacions de fragilitat, de dependència, cronicitat, demència i Alzheimer. És que aquest és un tema que m'ofega, perquè coneixo tants casos i ho passen tan malament les persones, no únicament les persones malaltes, sinó les persones cuidadores i les llars, no? Però per una societat longeva no pot construir-se, Manel, exclusivament des de les cures. Necessita també una profunda cohesió intergeneracional, amb això els joves, entre tots plegats ho entenem, no? La longevitat no ha de provocar una confrontació entre generacions, de cap manera, sinó afavorir, diria jo, senyor Becerra, la cooperació, la transmissió del coneixement, el voluntariat, la participació comunitària, el reconeixement mutu, molt important, Les persones grans no són només receptores de cures, ho he dit, ho torno a dir, també són cuidadores i educadores, voluntàries, professionals, persones de 75 anys, de 80, que estan cuidant a persones de 90. Quan s'ha vist això? Mai, perquè la Generalitat està canviant i encara no hem entès, encara no sabem com actuar que persones de 70 i escaig estan cuidant a persones de 90. Això sí que no havia passat mai a la vida, perquè mai havien tingut 4 o 5 generacions alhora vivint, no? En aquest pla de vida. Per tant, senyor Manel Becerra, quina reflexió té? Què ens pot dir una primera pincellada de tot plegat?
5: A veure com ho faig, que sigui breu i que completi aquest collage que estem muntant per que després el conseller es pugui contestar. Jo, de tot això que tu has parlat, els reptes de les cures, la soledat, la salut, la cohesió intergeneracional, quasi que em quedaria la part final que has parlat de les persones grans com a recurs. No només des del punt de vista assistencial, o com algú podria dir fins i tot persones no només receptores de cures, o quasi que consumidors passius de recursos públics. Salut, pensions i altres prestacions, no? Jo el que vull reivindicar, sobretot, i vull fer èmfasi en aquesta primera intervenció, és quasi una declaració de principi, que les persones grans som un actiu social i un recurs en si mateixos. Vull dir, som artífexs i subjectes col·lectius en l'àmbit familiar, com ha dit Abel, cuidant persones, recolzaments, en el voluntariat, l'activitat econòmica, són un motor de l'activitat econòmica de proximitat, són protagonistes i partícips de la vida cultural, ho ha dit el conseller, social també, i un pilar democràtic. Som un terç del cens electoral. D'altra banda, i ha assenyalat una alerta Manuel Domínguez, el tema que hi ha una mena d'interès, citarem l'origen, perquè tots ho saben i són conscients, de provocar una certa fractura generacional interessada i enfrontar a les persones grans amb els joves, amb l'excusa de les pensions que tenim consolidades en una certa generació i fins i tot amb el problema de l'habitatge, que jo crec que això és potencialment i socialment molt perillós. Així que, per acabar, voldria apel·lar, i estic segur que el conseller està en aquest repte, de que aquesta versió de les persones grans no com un consumidor passiu de recursos públics, sinó com un motor i un subjecte actiu que beneficia socialment a tota la col·lectivitat, estigui present en la pràctica política de les administracions de Catalunya. Ja sé que és un repte important, eh? Generalitat, Diputació, Ajuntaments, etc. I també que a la política comunicativa de la Conselleria, a tots els àmbits, això estigués no d'una manera sobreentenguda o subjacent, sinó que estigui explícita, si fos possible.
0: Encoratja que hi hagi tant de talent a la taula, perquè encoratja molt que tothom al sistema de sabem o intentem saber i preguntar, intentar avançar. Gràcies, senyor Becerra, però ha estat molt més que una pinzellada, això.
5: Catxis, ja.
0: Sí. Senyor Ángel Martos, a veure, ell és periodista i CEO d'Editorial Diaris. Una reflexió, també, perquè vostè digui allò que consideri, no? Jo vaig dient pensaments meus des de l'editorial del programa, no? Jo diria que aquest país necessita una estratègia de país de ciència i innovació plena, no? Em sembla. Per tant, la medicina preventiva, la innovació biomèdica, no pas, la intel·ligència artificial aplicada a la salut digital, la robòtica assistencial i la recerca sobre les malalties associades a l'envelliment poden contribuir a augmentar els anys de vida amb bona salut o a tenir una vida més digna, no? Amb més suport. Catalunya disposa, i això no tinc pas cap dubte, d'un ecosistema científic, hospitalari, universitari i biomèdic no de primer nivell. Dirien que és el nivell mundial. És un nivell mundial. Que hauria de convertir-se en un aliat estratègic de les polítiques socials. No pot ser d'altra manera. No s'entendria. A veure què diu el nostre conseller i convidat, no? El gran canvi, però, és sobretot cultural. Deixar de considerar la longevitat com un problema que cal gestionar i començar a entendre-lo com una oportunitat de país. És una oportunitat de país, que ningú dubti aquest procés. És almenys la meva opinió, humil opinió, no? La qualitat democràtica d'una societat també és mesura, volia dir, per la manera com es tracta les persones que envelleixen. Aquí és un tema com ens som tractats, què passa des de les institucions, des de la Conselleria, des de la Generalitat, des de les polítiques, demostra quin nivell de cultura democràtica tenim a Catalunya. El repte final no és simplement viure més anys. Bueno, sí, però si no aconseguir que aquests anys es visquin, en què? En què? En salut, en autonomia, per descomptat, en dignitat, en participació, en seguretat, i no perdre mai l'esperança, senyor Martos.
6: Sí, bueno, la longevitat és una conquesta científica que ha esdevingut conquesta social.
7: El que passa que, com ha apuntat el Manel Becerra, ens sembla que encara és percebuda com un problema per molts. Bueno, jo a vegades recordo el títol d'un dels capítols del teu llibre, de Senyor, la vida que no cessa, que és aquell que diu produce o muere, referit a la gent anys, o fins i tot durant...
0: Això era el fordisme, El fordisme.
7: Però jo crec que encara continuem veient una mica a la gent gran com una molèstia. O sigui, ara ens han descol·locat una mica, no? Ara, com que viuen més, ostres, tensionen les pensions. Com que viuen més, tensionen l'habitatge, no? I això és un canvi cultural que trigarà molt. Abans de l'estiu vaig participar a un debat, a una xerrada organitzada pel districte de les Corts, on vaig haver de parlar de l'edatisme als mitjans de comunicació, que diuen és la meva especialitat, els mitjans de comunicació. Vaig quedar sorprès de la quantitat d'exemples que simplement a una investigació d'unes setmanes vaig trobar mitjans audiovisuals, però no només notícies, debats, tertúlies, però també cinema i fins i tot sèries. O sigui que hi ha un canvi cultural que jo crec que encara no sóc gaire optimista.
0: La nova longevitat ens convida a què? Sí, a canviar la mirada. Amb Sentit de Viure a Ràdio 4 volem donar veu a aquesta nova mirada. Per què ho fem? Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada dissabte al matí a Ràdio 4 i a qualsevol hora al web i a la plataforma de RNE Audio Play obrim un espai setmanal de reflexió, coneixement i diàleg sobre la nova longevitat. Som el programa de les moltes veus i experiències, com vostès poden veure, coneixement, desitjos d'aportar, que ens ajuden a comprendre el present, a projectar junts un nou sentit de viure. Aquest és un futur compartit entre generacions. És una societat on ningú s'obre, per descomptat. Un compromís amb la informació, amb la dignitat, insisteixo, de totes les edats i de servei públic. De servei públic, això és Ràdio 4, la ràdio pública a Catalunya, la ràdio que t'escolta. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
8: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Senyor conseller, ha pres nota de moltes coses. Torno a insistir. Ens acompanya Raül Moreno Montaña, conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. Bueno, aquestes persones que estan aquí al voltant del micròfon, jo mateix li he donat un munt de preguntes, de reflexions. Jo faré una per obrir, no sé si el pensament, però la primera pregunta és senzilla, és com una retòrica, no? Senyor conseller, Catalunya està preparada... Estem en el camí per convertir la longevitat en un gran projecte de país del segle XXI?
9: Jo crec que Catalunya s'està preparant. S'està preparant. I crec que, a més, a veure, no sé quants dies tinc per respondre a totes aquestes preguntes. Vull dir que,
0: il·limitat, vostè digui.
9: Cadascuna no d'aquestes donaria no només per un programa, sinó per tot un
0: debat. Bueno, podem fer-ne més, no?
9: Sí, no, jo...
0: D'acord,
9: sí, encantat, cap problema.
0: Hi ha un compromís públic, ara, podem fer-ne més, d'acord, amb el conseller. Cap problema. En farem més.
9: Molt bé. Hem de tenir en compte el punt de partida. És a dir, d'on venim i cap a on volem anar, no? I és veritat que el punt de partida a Catalunya en els darrers anys, nosaltres considerem que ha estat... Bueno, no hem aprofitat probablement la darrera dècada com caldria, no? Venim d'unes llistes d'espera en dependència i discapacitat, cada vegada ens ho deixem, que no són dignes d'un país com Catalunya, perquè els procediments no s'han adaptat a la realitat i els increments també de beneficiaris. Venim de 10 anys més, 15 anys sense la construcció de cap residència pública al nostre país. I, per tant, tenim una demanda de residències públiques molt important, no? Venim també d'una dècada en la qual les prestacions tampoc s'havien posat en marxa. I quan parlem de prestacions, estem parlant de pensions no contributives, per exemple, estem parlant d'algunes pensions, no, de persones grans que les necessiten, no? O, per exemple, hem desaprofitat algun temps

0: anar més ràpid, no? Jo no sé si voleu que entri en alguns dels punts, però sí que faré, si de cas, algunes, no? I per un tema que jo crec que ha sortit també a la taula, que em sembla molt interessant, no? Que és el pla cura, no? Què és això del pla cura?
1: Bueno, aquest tema, el pla cura, sí, era el que justament, sí, senyor conseller, jo li anava a preguntar.
0: Vale.
1: Perquè no sé si, de tots els temes importants que hi ha, el pla cura, sí, és tan vital, sí, per la nostra vida. Per tant, no diré res més. Digui'm.
0: Pla cura és un mecanisme de resposta que el president Illa ens va encarregar a l'anterior consellera Mònica Martínez Bravo i en aquells moments a mi com a secretari general, no?, per poder donar solució als milers d'expedients que tenim esperant. Una persona, des del moment que demana la prestació fins que la pot gaudir, poden passar a Catalunya aproximadament uns 400 dies. Això feia que moltes persones morissin durant tot aquest procés, no? I això ens passava perquè era un procediment, diguem-ne, basat en la tramitació. Primer ha de fer això, després ha de fer això, primer ho ha de sol·licitar, això ens arriba a la Generalitat, després enviem una persona que li faci la valoració, ens envia la valoració, retornem la valoració a l'Ajuntament, ha de fer un PIA, tot això. Això és un sistema absolutament, clar, quan no tens els recursos humans i els poses al dia, això no funciona. I aquí, a més, és Generalitat de Catalunya i ajuntaments. I, per tant, els tempos de la Generalitat i dels ajuntaments moltes vegades és diferent, no? Una persona que en aquests moments demana una prestació per dependència triga en funció d'on viu. Si viu, no sé, a una zona determinada de Catalunya, pot trigar aproximadament 2-3 mesos.
1: Perquè el districte, allò que havien dit alguna, sí, vegada, el districte postal, sí, juga a favor o en contra.
0: Sí, però aquí no és una qüestió de desigualtat, aquí és una qüestió moltes vegades, evidentment, on tenim una llista d'espera més alta? A la ciutat de Barcelona, perquè hi ha un munt de persones que demanen aquesta prestació. En altres llocs on hi ha menys presència de persones grans, potser amb un o dos professionals la cosa va més ràpida, no? Vull dir, va en funció també del conjunt del territori. Ara bé, en el conjunt tenim una llista d'espera que és molt important. Què hem fet? Bueno, hem fet una inversió molt important en valoradors. Hem posat, en aquest cas, més de 25.000 valoracions noves en el circuit. Valoracions vol dir que una persona, primer, quan demana la llei de dependència, li han de dir si és grau 1, grau 2 o grau 3. No? Hem posat més valoradors, hem intentat tecnificar tot el sistema. Si el mes de febrer el 20% de les sol·licituds venien de manera telemàtica, ara ja n'arriben al 70%. Només això són 40 dies menys d'espera. En cadascun d'aquests procediments això s'escurça, i en aquests moments hem contractat prop de 160 professionals en l'àmbit dels ajuntaments, dels SABATs, de la pròpia conselleria, que està donant uns fruits molt bons, en el sentit de que hi donarem les dades a finals d'aquest mes, perquè hi hagi absoluta transparència. Però en aquests moments hi ha persones que, a través d'una cosa que diem PIA Express, és a dir, una persona demana la valoració, com més de la meitat d'aquestes persones demanen una prestació econòmica per cuidador no professional, en aquests moments s'estan donant en qüestió de dies. I, per tant, aquí hem fet una cosa també, que és jugar amb salut. O sigui, nosaltres hem dividit el pla cura en dos períodes. D'aquí fins a finals d'any hem de reduir la llista d'espera a la meitat. Però és que l'any que ve entren a jugar els CAPs, els centres d'atenció primària, perquè una persona, que ja passa en algunes poblacions, pugui anar al seu metge de capçalera, demanar allà la llei de dependència, que li facin, i perquè tenen la informació mèdica, la primera valoració, i que després nosaltres només haguem de fer, diguem-ne, la part d'anar a visitar-lo a casa, comprovar que efectivament aquella persona està bé, i tramitar la prestació. Llavors, amb això volem reduir tot el que és el tràmit de la dependència a 60 dies. I, per tant, això ja és una realitat. A Vic és una realitat, alguns altres municipis, amb proves pilots que estem fent, i jo estic molt, molt engrescat amb això, perquè puc anar veient les dades que les tinc cada setmana. És una mica obsessió.
1: És un titular, això?
0: Bueno, això ho hem explicat, però jo crec...
1: En el sentit figuratiu de la taula, eh?
0: Sí, però estem...
1: Reduir 60 dies...
0: Això ho hem explicat, però jo no sóc molt fan de donar titulars, sinó de...
1: Ho deia en el sentit de que ens ho podem creure, això.
0: Bueno, us ho podeu creure. La majoria de la gent que ens està escoltant, ara ve aquí el polític a dir que ho arreglarem. I jo el que vull és tenir resultats. I estic molt confiat. I, per tant, jo crec que les pròximes setmanes la millor manera de convèncer la gent de que la corba està canviant, i això ja podem dir, és amb els resultats. I, per tant, esperem, com a mínim, en els pròxims 2-3 mesos tenir la certesa de que la cosa està canviant, perquè tenim, bueno, possibilitats.
1: Sobre aquest tema tenim preguntes o reflexions?

0: No sé si
1: tu... Com, per exemple, a les dues castelles són les que millor funcionen respecte al tema de la dependència. Us han servit per emmirallar-vos o per seguir algun tràmit, no, algun procediment?
2: Hem d'anar amb una certa cura amb les dades, perquè no totes les comunitats autònomes aporten les dades de la mateixa manera. Ni tothom compta igual. És veritat que són dades de l'IMSERSO i és veritat que Castella i Lleó, per exemple, històricament té una millor situació en l'àmbit de dependència i que en altres comunitats, entre elles Catalunya, que som de les pitjors. Però les dades de l'Associació de Gerentes, Directores i Gerentes de Serveis Socials, que són les que habitualment tenim als mitjans de comunicació, la pròpia Associació de Directores i Gerentes ens diu o compte perquè algunes comunitats ens passen una informació que no és del tot vàlida. Nosaltres quan diem 400 dies és perquè és tot, des de que una persona demana fins que té la prestació. I per tant som bastant més sincers en el temps d'espera perquè no volem que el ciutadà consideri que el govern no s'està enterant del que ha passat. Perquè t'arribaran i et diran, escolti'm, jo porto 2 anys, què vol dir vostè que... Si veiem les dades de l'inserció, hi ha 200 dies, no? 400. I a partir d'aquí ens reduïm.
3: Jo, conseller, afegir la meva experiència professional. Jo vaig gestionar la dependència del meu pare, vam trigar 1 any i mig, es van excusar molt perquè hi havia doncs, tota aquesta quantitat tan gran de processos per validar, però ara, el Nadal passat, vaig gestionar de la meva mare i aquest estiu l'hem fet online, tot el que és la valoració. Sí. O sigui, ens van trucar, es van posar en contacte amb nosaltres d'una manera molt més àgil i vam muntar tota la visita a valoració a través d'un Teams, a més, 1 hora i pico d'un, suposo, d'aquests nous que heu reclutat. Sí. Molt vàlid, molt, bueno, una persona doncs, que va encaixar molt bé amb la meva mare i l'experiència va ser fantàstica. Doncs... I l'agilitat no et pots imaginar, evidentment.
2: T'agraeixo molt que ho diguis perquè... Per això dic que tenim inputs de que la cosa va bé, però com a conseller haig de ser una mica prudent i mirar si exactament les dades corresponen a les experiències que ens arriben.
0: Per tant, per canviar de tema, perquè en tenim molts, però no voldria tancar aquest, sí que no, sense que crec que és clar a les persones. Conseller, en dues línies, en dues veus, en un tros, què li diem a les persones? Ja hem reduït 400 dies, 60 dies... A veure, què aconsellem, què els diem per tancar de moment aquest tema de les... que estem enraonant.
2: Primer, que si poden fer la sol·licitud de manera telemàtica, ho facin, és més ràpid. Segon, que quan la facin tinguin clara quina és la prestació que volen. Això escurça molt el temps. Hi ha algunes prestacions que duren 3 mesos més perquè la gent s'està pensant si necessita prestació, si necessita cuidador no professional, si vol una prestació per anar a residència. Tots aquests temps és complicat i, per tant, que ho facin online, que tinguin clar quina és la prestació i tota la resta de la feina l'hem de fer l'administració.
0: A veure, jo no sé si... Bueno, tenim més temes, més preguntes i més reflexions, però jo tinc una segona, un tema que és les places residencials, les residències, no? Que és un tema... El segon tema més, diríem, conflictiu, punyent, de les famílies, què fer, què no fer quan tenen persones amb Alzheimer, demències, no tenen recursos, han d'anar a les residències passa el que passa o deixa de passar. Catalunya, des de la Conselleria, quin punt estem?
2: Nosaltres necessitem al voltant d'unes 1.500 places l'any per anar acompassats amb l'envelliment que preveiem. En aquests moments, nosaltres en aquests anys, aquesta legislatura ens hem compromès a fer 6.000 places noves de residència, n'hem fet 3.200, almenys a les dades de juliol, per tant ja hem passat l'Equador, però necessitem més. Construïm noves residències públiques, la de la Seu d'Urgell està a punt de posar-se en marxa, també la renovació de la residència pública de Reus, tenim Santa Coloma de Gramenet, tornem a construir residència pública després de 15 anys sense construcció, n'hem inaugurat unes quantes que venen de fons Next Generation, per tant tenim més places a Catalunya. Ara, per fer-ho bé per arribar no és suficient amb construir residències, no arribarem. Necessitem el treball de la col·laboració público-privada per poder fer-ho possible. Tinc 83 peticions de residències de 83 municipis diferents. Això no és inabastable, però és un indicatiu de la necessitat que tenim. No? I podem dir allò, no, però la gent vol envellir a casa fins que no tingui més opció que una residència. Això ja passa. O sigui, la gent intenta estar a casa tot el temps possible fins que la seva situació de salut o familiar t'obliguen a una residència, no? I per tant, construirem més, posarem més places i presentarem una iniciativa, aquesta col·laboració público-privada, perquè a canvi de que un promotor pugui construir, a canvi de la seva construcció, tingui un tant per cent de places públiques en aquesta residència, no? Aquestes són algunes de les mesures de moltes que hi ha.
4: Conseller, això seria, estaria documentat, o sigui, hi ha una normativa, o sigui, el tema de la possibilitat d'una promoció pública o privada en les seves condicions, els seus tràmits, és una realitat ja que es pot fer servir?
2: És
4: que tinc justament una proposta per Masquefa, que va sortir ahir en un dinar que vam coincidir amb el director del programa.
2: Sí. I estem treballant, jo crec que hi ha possibilitat de poder fer-ho, i estem treballant, i les pròximes setmanes, si tot va bé, doncs podrem concretar i fer-ho públic. És una mica el que estem fent amb el Pla 50.000 d'habitatges, no? I per tant, que hi ha una part de col·laboració pública o privada que ens permet fer habitatge de lloguer, tot i que ho faci un promotor, no?, acabi d'una explotació d'uns anys. Jo crec que hem d'explorar totes les vies, no?
4: Però això concretament està normativitzat? Poden anar al DOC i trobar una disposició que reguli el tema de la promoció público-privada d'una residència, o un particular, un industrial, un promotor que tingui ganes de fer coses en aquest sentit, seria un projecte singular que s'estaria d'una forma singular o estaria normativitzat? I...
2: No, hi ha una part de normativa que s'està tramitant al Parlament de Catalunya, que és la llei de provisió de serveis socials, que aquí ens permet tenir el marc legal per fer algun tipus d'actuacions d'aquest tipus. El que no pot fer l'administració és dir, vostè, empresa privada, construeixi i jo li concertaré places. Sempre s'ha de fer en concurs públic, en concurrència pública, però hi ha altres elements que ens permeten anar més ràpid, no? De vegades, si ho fas directament amb l'Ajuntament, que és un ens públic i, per tant, traspasses el pressupost. I estem estudiant diferents fórmules per intentar que anem més ràpid en la construcció, no? I, a més, residències de qualitat, no pensades com les residències de fa uns anys. Estem parlant de residències amb espais comunitaris, obertes al conjunt del barri. Tenim ja projectes de residència amb sales de teatre, amb restaurants oberts, amb plantes que poden ser una planta per gent gran, la planta del per persones amb discapacitat i la de més amunt per noies en procés de recuperació d'una situació de bulímia o d'anorèxia. Sí, atenció.
0: De tot el que estem dient, no sé si sobre aquest tema algun voldria... Voleu afegir alguna cosa més o capgir un tema? Manel, volies afegir tu alguna cosa?
5: No, okay. Ja. Estava escoltant, eh?
0: Estava escoltant, d'acord.
5: Però ja que m'has provocat
0: sí,
5: una mica...
0: Sí, te provoco, sí.
5: A més de tot això que està sortint i que estem dient i que estem parlant i els que s'emporta el conseller aquí anotat, ara tenim una variable nova per, diguem-ne, completar encara la importància i la complexitat del món de les persones grans, que és l'emergència climàtica, que hem tingut un bon exemple.
0: Bueno, ha estat un estiu tremendo.
5: Aquest mes, sí, no? Sí, sí. I sembla que les projeccions de les defuncions provocades o facilitades o incentivades pel tema de la climatologia han sigut a Catalunya molts milers. Per tant, vull dir que a tot això encara afegirem algun ingredient més per complicar-ho tot.
2: Que té a veure amb les residències. I la normativa marca que hi hagi una temperatura als espais comuns. Ara ens estem adonant que això no funciona. No és que no funcioni, és que amb les temperatures que tenim, evidentment, això ho hem de millorar. A les públiques, residències públiques, hi ha quatre obres en marxa. Hem acabat ara a Santa Coloma de Gramenet, de la residència pública, i estem parlant amb el sector per poder anunciar breument una iniciativa en aquest sentit, perquè evidentment les residències han d'estar climatitzades i han de poder estar al dia, no?
0: De tot el que hem parlat, conseller, no volia estar mirant les meves notes, les prestacions d'atenció social a les persones amb discapacitat,
2: sí.
0: No? El PUA, no? Es diu PUA?
2: Sí.
0: Què diem d'això?
2: Feia 3 anys que no es posaven en marxa, les hem recuperat, perquè aquelles persones amb discapacitat, siguin grans o no, que necessiten un llit adaptat, que necessiten un audiòfon, que necessiten una cadira de rodes, que necessiten qualsevol tipus d'element necessari i indispensable de la seva dia a dia, doncs posem en marxa aquestes prestacions. Si ens presenten la factura o el pressupost, tenen de temps fins l'1 d'octubre, aprofito ja per dir-ho, doncs podem arribar al finançar fins a 9.000 euros per persona que ho demani en funció dels elements que hagi comprat. Estem parlant d'alguns elements molt cars i que són indispensables per la vida de la gent. No feia 3 anys que no es convocava i, per tant, aquelles persones que durant l'any 2024, 2025 o 2026 hagin comprat o vagin a comprar via pressupost algun tipus d'aquest aparell, poden demanar aquesta subvenció.
0: Tenim, quin número, pregunto, de sol·licituds tenim? Milers? Centenars?
2: Normalment l'any 22, no, ja van ser al voltant de 5 o 6.000, ara sí. Ja sé que la primera setmana que vam posar en marxa això ja vam tenir 700, per tant, ara no sé exactament
0: ja portem
2: les setmanes, però jo crec que superarem aquests 6.000, sí.
0: Senyor Martos, té preguntes vostè. Veig que tothom pren nota, però preguntem, no?
6: No, bueno, el tema que he plantejat abans del, i que més o menys ha anat sortint del canvi cultural, no? Mm. Perquè és veritat que en l'àmbit institucional, i portem dues temporades de programa en una tercera, s'està veient una feina com la que vostè mateix està relatant, la de la llei de les persones grans, però creu que a nivell de conscienciació social estem al mateix nivell, valgui la redundància, que institucionalment?
2: Jo crec que a nivell social també jo peco sempre de veure el got mig ple, eh? Soc positiu de mena, eh? Jo crec que la gent gran al nostre país, que cada vegada envelleix en millors condicions i per tant que les seves capacitats, diguem-ne, neurològiques a l'hora de poder fer una tasca, de poder... són millors de les que podien tenir anys anteriors, fa que hi hagi una part de la població, potser no tant la jove com l'adulta, que vegi que efectivament, si estem parlant d'un col·lectiu, pues això, no? Que entra, que surt, que te'l pots trobar tot arreu i que forma part del teu dia a dia, no? Una altra cosa és la, jo crec que sé per on vas, no? Aquesta concepció de que la gent gran ha passat de ser bueno, secundària perquè ja no produeix, no? El que parlàveu abans, no? La millor manera de poder canviar això, jo crec que són dos. Un, generar un marc legislatiu que permeti que aquestes persones puguin tenir drets i, per tant, perseguir tot el tema de l'edatisme o qualsevol tipus de discriminació. Jo estic molt il·lusionat amb la llei de la gent gran, entre altres coses perquè la vaig escriure jo. I, per tant, amb un grup de persones. I, per tant, més ganes d'aprovar la llei que jo, ningú. I va ser, efectivament, una feina de fa molts anys que, afortunadament, espero poder, ara com un conseller, doncs, com a mínim, fer-me la foto. Abans era diputat, i, no? Però jo tinc moltes ganes d'aprovar això. Ens dona un marc, no? Jo crec que és important. Però, per altra banda, jo crec que també la gent gran s'ha de deixar veure i ser vista. I per això és important que tingui presència als mitjans de comunicació, que vagin a la universitat a estudiar, el que els doni la gana, que estiguin en l'àmbit cultural i que participin també dels nous corrents, de les noves maneres de viure, de que puguin empapar-se una mica de tot, no? Jo crec que és una qüestió també d'actitud de la pròpia gent gran, no?
3: I com els ajudem amb això? Perquè...
2: Moltes vegades, quan diuen... Clar, primer has de dir, en què vols que t'ajudi? Jo recordo fa molts anys vaig fer una enquesta quan era regidor a Santa Coloma de Gramenet, que jo vaig fer aquesta pregunta: podeu anar al carrer i preguntar a la gent gran què necessita? La majoria va dir: no em toqueu els nassos. És a dir, deixeu-me tranquil. Estic en un moment de la meva vida en el qual jo no tinc responsabilitats laborals i tinc temps lliure.
0: O sigui, això que entenc, dic per posar una sí. pinzellada, era una altra mentalitat, no?
2: Sí, sí,
0: no?
2: Sí. Estic parlant de fa molts anys. Eh?
3: Clar. Els nous jubilats.
2: Exacte, sí, sí, sí. Els nous jubilats. Potser d'una altra generació diferent. Tot ha canviat molt en el temps, no? Jo crec que ara la gent gran és més exigent. I què ens demana? Home, ens demana primer que no hi hagi elements de discriminació, sobretot a l'àmbit sanitari. És a dir, no sé, una persona pel fet de tenir una edat determinada ja deixa de tenir unes proves mèdiques a les que hauria de tenir dret. Passa a les dones i passa als homes. Elements, per exemple, de formació. Hi ha moltes persones grans que ens demanen formació continuada. I les aules d'extensió universitària estan molt bé, però hem de poder obrir les universitats també, i la formació professional a persones grans, no? La formació professional és només per treballar? No. Això també és un concepte que hauríem d'anar canviant, no? Per exemple, l'àmbit de l'urbanisme. De què manera les persones grans participen en com construïm l'urbanisme de les nostres ciutats, que a vegades, ara cada vegada menys, i vivim en un país on l'urbanisme és bastant respectuós amb les persones grans i amb discapacitat, eh? Perquè només si vegeu ja ho veureu, no? És a dir, hi ha elements de participació. La gent gran ja no participa tant, o no participa de la mateixa manera que abans. Hi ha uns consells de la gent gran, que fan una feina fantàstica, però també la gent gran, com la gent jove, com el conjunt de la societat, ja participa d'una altra manera, no? I jo crec que, bueno, aquests són alguns dels elements que podríem trobar.
4: M'agradaria dir-li que això que diu de treure els micròfons i demanar a la gent està molt bé, al final seria democràcia. Però a mi m'agradaria també que al costat de la democràcia cal el lideratge. Per tant, davant d'actituds d'alguna forma molt diríem, tranquil·les, cal d'alguna forma animar la gent a que faci coses. I això ha de ser des de la perspectiva de que la vida té un sentit si és una vida que és plena. D'alguna forma, el canvi cultural que feia referència era claríssim. Vull dir, l'etapa passiva, inclús en molts llocs, acaben les classes passives, passives, vull dir, el tema, la idea aquesta de la falta d'acció. Això ha canviat, això ha canviat perquè persones que tenen ja 70 anys sí, o 75, pues continuen dirigint un programa de ràdio.
0: Ho dius per a mi, sí, això. Sí. Ah, ja sí, 75, sí.
2: També... O no, fixa't que fins i tot poden tornar a treballar.
4: Sí, sí.
2: Vull dir que hi ha uns canvis,
4: no,
2: de concepte.
4: Jo per això, no? Deia, no solament la possibilitat, sinó dirien l'obligació. Per exemple, ja, en matèria de participació, una de les esmenes nostres és l'obligació de que en determinats àmbits els òrgans de govern estiguin integrats en un percentatge, en el que sigui, per la gent gran. De tal forma que hi hagi l'obligació, perquè si deixem, la vida és còmoda, i d'alguna forma perquè m'he de complicar. Sí. Amb això em referia al lideratge, d'alguna forma aconseguir atraure, aconseguir que aquest recurs, al que feia referència en Manel Becerra, que és com un recurs, s'aprofiti plenament en favor de la societat i en favor d'un mateix, perquè si la vida té propòsit i té sentit, és vida. Lo contrari és una altra cosa, però és de logo vida no. I en aquest sentit, a part de la residència, a part de la dependència, a part de les dones, a part de tot això, jo m'agrada molt el tema de donar un sentit de viure. Nosaltres, al Col·legi d'Apucar, a la Comissió de Sèniors, hem fet la nostra programació en base a dos pilars exclusius. Un, que la bretxa digital no sigui un problema perquè ningú estigui actualitzat i que la capacitat de formar-se sigui gratuïta de tal forma que una persona que vulgui continuar sent apucat, en el meu cas, jo tinc només 77, és que continuaré tota la vida en la mida en què pugui estar actualitzat sense que em costi diners, perquè ja ara no persegueixo el benefici econòmic. Ara penso disfrutar de la vida, en toca, i disfruto moltíssim. Per tant, he de tenir dos camins perfectes, que seria la capacitat d'actualitzar-me permanentment en el món de l'advocacia, això és cada dia més, més difícil, més complicat, i segon, que no tingui de recórrer al net per dir-li nen com fer. El tema de l'adequació, inclús del llenguatge, jo ja li dic bro al meu net, és dir, broma, ajusta'm ja, ja, el tema, però bueno.
0: A veure, no sé si estimats companys, i també dic que els nostres vídeos queden 5 minuts aproximadament o 6, eh?
7: Ostres.
0: Per tant, el temps ha volat, òbviament, com passa sempre quan hi ha molt de contingut i moltes ganes de dir veritats i dir coses. A veure,
1: sí, volia introduir, encara que fos breument, sí, que també hem de tindre en compte que l'edatisme laboral comença ja a partir dels 40 anys. O sigui, ens estem referint a les persones jubilades, no? Les persones que ja poden
0: abans,
1: triar.
0: Abans.
1: O sigui, a partir dels 40 anys les persones ja estan desacreditades a la seva pròpia feina, val? Ja no diem res, ja si busquen una nova feina a partir dels 50, 55, 60 anys.
0: Hi ha una edat, no?, que és 25, 35 anys, per i tant, a partir d'aquí comença el problema.
1: Per tant, hem d'actuar...
0: més o menys, més o menys.
1: Hem d'actuar molt també a nivell empresarial. O sigui, les relacions intergeneracionals s'han de fomentar. Les persones grans, i com diu el Manel sempre, un cervell madur no s'equivoca tant com un de jove, clar, simplement sí, sí, perquè hem viscut més experiències, correcte, no? Sí. Hem de continuar donant valor a aquest cervell, a aquesta experiència que hem acumulat. Per tant, s'ha d'incidir també a nivell d'empresa. No, no és solament un tema de serveis socials, o és un tema de cultura, o és un tema de formació. És un tema de que a nivell econòmic hem de promoure, com deia també, el lideratge, no?, de les persones grans. Uh-huh.
0: A veure, hem de, m'estan dient des de realització que comencem a mirar cap a un altre cantó, perquè el temps se'n va. Senyor conseller, ens queden al tinter moltíssimes preguntes, però jo vull, abans d'exaurir aquest programa d'avui, que ja en farem més si vostè vol, jo està convidat, òbviament. El tema d'envellir les dones i els homes és diferent, passen coses diferents, però aquí ara la Lourdes ha tret un tema, és el didatisme. No puc pas deixar d'oblidar la nova consciència contra el maltractament de les persones grans. Ho tenim clar, això, no, senyor conseller?
2: Sí, aquí també vull posar en valor la feina que està fent Mossos d'Esquadra, que és un tema que passa moltes vegades, que en aquest cas està fent una feina important, de la que parlem probablement
0: ara,
2: molt.
0: No, parlem tot sovint, que ara em porten 1.400 denúncies. Sí. Bueno, si no denúncies... percepció de casos, sí, no? Totalment d'acord.
2: Sí, però jo crec que aquí, més enllà de Mossos d'Esquadra, hem de tenir elements de detecció. És a dir, hem de fer que la treballadora del SAT, del Servei d'Atenció Domiciliària, si veu algun tipus de problema, ho pugui denunciar i sàpiga on ho ha de fer, que la fornera del barri, quan baixa la persona, doncs pugui tenir, a través de diversos programes que existeixen al conjunt del territori, mecanismes d'alerta per poder fer-ho, no? I treballarem en aquesta línia. El tema és que no puc anunciar algunes coses les que estem treballant, però jo em comprometo a venir.
0: Home,
2: aquí...
0: si arribo a saber que té coses per dir, sí, ara tanco la porta a l'estudi. Eh?
2: Però aquesta precaució del principi de dir, no, fins que no ho tinguem, no ho direm.
0: Bueno, ara, a micròfon tancat, si puc li trec alguna cosa i ho explico el proper dia. El proper dissabte,
1: eh? Gràcies.
0: Sí, sí. Senyor conseller, primer, gràcies, però... Com tanquem tot el que hem dit? Seria impossible tenir una percepció, un missatge, no dic titular, un missatge de percepció final a la nostra audiència, des de la conselleria que vostè, de la conselleria de Drets Socials, inclusió, que vostè és el conseller?
2: dir-li al conjunt de l'audiència, no només la conselleria, al conjunt del govern, farem de la gent gran, de la qualitat de vida de la gent gran, de la longevitat i de l'envelliment, una de les línies principals d'acció d'aquest govern. Entre altres coses, no només per una qüestió de dignitat i de justícia, sinó perquè com a país hem de donar resposta a un repte que, si no comencem a fer-ho ara, molt probablement tots aquells que ens trobem en una situació que en aquests moments ens podem moure amb una certa naturalitat i normalitat, podem trobar-nos que no siguem capaços en un futur de donar una resposta de qualitat a persones que han treballat a la nostra societat per intentar aconseguir que la resta del conjunt de la població visqués amb dignitat.
0: Què suposa per un conseller, per acabar, estar al capdavant de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió? Què és per vostè això? I ara és un nom més personal, ja?
2: Bueno, en el meu cas és una barreja de responsabilitat, d'orgull, i per tant d'intentar donar el màxim possible, no només jo, tot el meu equip i el conjunt del govern, perquè aquestes oportunitats no es donen molt a la vida i per tant cal gaudir-les amb responsabilitat, intentant fer tot el possible per millorar la vida de la gent.
5: Sí, una pregunta que a vegades em faig jo moltes vegades, i aquesta vegada m'atreviré a fer-la en veu alta, i també, doncs, que contem aquí amb el conseller, sí, si és útil, igual sí, també sí. Se l'ha fet vostè abans que me la faci jo, no? I és una pregunta que potser sembla ingenua, no? Però per allò, veient l'edatisme i les resistències a les persones grans, i que les persones grans, diguem-ne que en el mercat assistencial cotitzen a la baixa i tal, jo a vegades em pregunto, el món, la societat, a tot el nivell, seria més feliç, més plena i millor sense les persones grans?
2: No, seria tremendament avorrida. Seria tremendament avorrida.
5: E incompleta.
2: Incompleta, no? És injusta, no? És a dir, no, és que forma part del nostre procés de vida, de néixer, créixer, envellir, i jo crec que tot ben portat ens enriqueix, no? Aquí no sobra ningú.
0: Bueno, és el més line del programa. Aquí no sobra ningú per manar-se tret aquesta pregunta de la butxaca, que ara estem a veure què diem, no? A veure què diem tots plegats. Bueno, senyor conseller, moltes gràcies. Ha estat un plaer per compartir aquest temps de ràdio, Ràdio 4, Sentit de Viure. Ja ho dic públicament, ho hem dit allà del programa. El convidarem, si vostè vol venir, perquè tenim molts temes a tractar al llarg de la temporada 26-27, que acabarà el juliol de l'any que ve. Gràcies per tot.
2: A vosaltres, senyor conseller. Gràcies.
0: I gràcies a Antonio Martínez de Loyo, com sempre.
2: Gràcies,
0: gràcies a Manel Becerra, Lourdes Charles, Montserrat Barceló, José Ángel Martos. Gràcies. Marxem. Com sempre, dediquem el programa a les dones i homes sèniors, als quals l'edatisme els marca amb la petjada, aquesta petjada de l'indiferència. Tornem dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Parlarem també en profunditat d'aquesta situació de progrés de les persones grans, de la llei de les persones grans, que avui hem fet la pinzellada, però el proper dissabte parlarem d'aquest procés parlamentari, què passa, i com diu l'Antoni, a veure si a la primavera ja la tenim. Per tant, salutacions de José Gil a la realització. A la taula de so, ara ho serem. Recordem, Sentit de Viure també el poden escoltar a qualsevol dia. I ara, al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio Play. Estimats oïdors, escoltadors, els he parlat amb entranyable agraïment Manel Domínguez.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: La diada d'enguany ha finalitzat amb tensió als carrers. 18 persones han estat detingudes per desordres públics i 9 Mossos d'Esquadra han resultat ferits en els aldarulls posteriors a una manifestació antifeixista al centre de Barcelona per contrarrestar una crida de la formació ultra Núcleo Nacional. Abans, però, milers de persones han participat a la manifestació per la diada a Barcelona, Girona i Amposta. El moviment independentista convocarà una cimera de les entitats sobiranistes per tal de recuperar embrancida Laura Hurtado.
2: 45.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 100.000 segons les entitats independentistes, han omplert els carrers en dues columnes que han arribat fins a la plaça Catalunya. Una xifra superior a la diada de l'any passat, que el cos policial va estimar en 28.000 participants. Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, ha explicat que la pròxima diada, que coincideix amb el desè aniversari de l'1 d'octubre, serà un punt d'inflexió.
3: Que signifiqui el desencadenant, el primer gran pas d'un nou embat fort i decidit per guanyar la independència.
2: Durant els parlaments, les entitats també han carregat contra la presència de la formació d'extrema dreta Aliança Catalana. David Minoves, portaveu de la plataforma Siemen.
3: Som un sol poble i ho volem continuar sent. Cal plantar cara al feixisme i defensar una identitat nacional plural.
2: Aquest any també s'han commemorat els 50 anys de la primera gran concentració pública un 11 de setembre després de la dictadura franquista.
0: I els actes oficials per la diada crida a la convivència del govern català i dels partits catalanistes davant l'auge de l'extrema dreta. Lorena Enns.
4: Sota l'himne dels segadors, el govern, la mesa del Parlament i les diferents institucions catalanes han lliurat la corona floral al monument de Rafael Casanova. El govern ha fet una crida a preservar la convivència i ha reivindicat una Catalunya oberta, sense exclusions. El president del Parlament, Josep Rull, ha defensat la diada dels 8 milions de catalans.
5: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
6: Per aquesta nació, l'esperança sempre és i sempre serà més poderosa que la por.
4: Rull també ha lamentat que encara hi ha catalans a l'exili. Els comuns han defensat una Catalunya diversa davant els extremismes, mentre Esquerra i Junts han criticat la que titllen de mala gestió de l'executiu. Jordi Turull, secretari general de Junts, a l'Hisenda Alemany, d'Esquerra.
7: Que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
8: Que no es pot governar Catalunya sense ambició nacional. Que no es pot governar Catalunya com si fos una comunitat autònoma més. I crec que en veiem els resultats cada dia i que ho veuen tots els catalans i catalanes.
4: Un acte al qual el Partit Popular, Vox i Aliança no hi han assistit.
0: Primera dimissió per la crisi migratòria a Ceuta. Arran de la publicació dels informes desclassificats pel govern central, plega el cap de gabinet del delegat del govern a la ciutat autònoma, qui va rebre l'avís del Centre Nacional d'Intel·ligència d'un possible assalt a la frontera la vigília a l'entrada massiva de migrants. Assegura Gonzalo Sanz que va posar aquest avís en coneixement del seu superior, el delegat Miguel Ángel Pérez Triano, qui ho va negar. I de l'exterior, els Estats Units han rememorat el 25 aniversari dels atemptats contra les Torres Bessones de Nova York. El president estatunidenc Donald Trump ha trencat la tradició i ha decidit absentar-se de l'acte de commemoració a la Zona Zero i en un acte al Pentàgon ha recordat les víctimes i els herois de l'11S.
9: September 11th reminded us of the terrible power of hate.
0: Ens va recordar l'11S, ha dit Trump, el terrible poder de l'odi. Ha dit Trump també que ha defensat, volem dir, la guerra contra l'Iran. I en esports, avui penúltima etapa de la Volta a Espanya, en final a Sierra Nevada, el balear Enric Mas del Movistar ha de fer servir el minut 37 segons d'avantatge sobre Primoz Roglic per mantenir el mallot vermell de líder de la cursa. En futbol, cinquena jornada de Liga, primera divisió, a un quart de 5 de la tarda, l'Espanyol buscarà la segona victòria de la temporada al camp 2-1 i en handbol, victòries per als equips catalans. En la Lliga Sobal, el Barça s'ha imposat a domicili per 32-48 davant Logroño La Rioja i Fraiclin Granollers ha guanyat a casa 38-34 davant Frigoríficos del Morraz. I si han d'agafar Rodalies, parin orella. A hores d'ara, demores a la R1 per robatori de cable i a la R2 Sud per una incidència a la infraestructura. En amb dues línies circulen dos trens per hora i sentit i els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual i veure incrementat el seu temps de recorregut. Mirem ara cap al cel, situació i previsió per a les pròximes hores. A Emet, Noelia García, bon dia.
10: Bon dia. Avui dissabte a Catalunya continuem amb temps càlid. Temperatures màximes de 28 graus a Barcelona i a Tarragona i 31 a Girona i a Lleida. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat, però durant aquest matí núvols baixos al litoral amb possibles precipitacions febles a la costa de Barcelona i de Tarragona. També durant la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu i Prepirineu sense descartar ruixats de forma feble i aïllada. Destaquem vent moderat de tramuntana a l'Empordà, perdent intensitat al final del dia. És una informació d'EMET.
0: De moment és tot per part nostra. Es queden ara amb la millor companyia, amb la Sílvia Tarragona i el seu equip, a l'estrena de la nova temporada del Son 4 dies.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
11: Uau! Bon dia i bona hora. Passen 6 minuts de les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Ja ho han escoltat. Nosaltres no només els hi expliquem el que passa, no només els hi narrem el que té a veure amb el dia d'avui, en aquest cas dissabte 12 de setembre del 2026, sinó que, a més, enguany els escoltem. Mirin, estem emocionats, estem contents i, per què no dir-ho, sentim unes certes papallones a l'estómac, perquè, malgrat servidora de vostès, s'està fent la pesada des de fa 27 anys davant dels micròfons de la pública, per responsabilitat i per rigor periodístic, tenim l'obligació de sentir-nos una mica inquiets. Tot i que suposo que el que els he explicat al company dels serveis informatius de Mores a Rodalies no els fa estar gaire feliços si vostès han d'agafar un tren, però fixin-se el que farem en aquesta nova temporada del Són 4 dies, un programa històric que fa marca de la casa aquí a Ràdio 4 en el 50è aniversari de la creació de l'emissora. El que farem serà explicar-los i eventis. No els hi passa a vostès que quan estan conduint posen al navegador una veu impertinent els hi diu: d'aquí 300 metres giri a l'esquerra, d'aquí un quilòmetre faci una volta al rededor de vostè mateix i d'aquí 5 quilòmetres creï una torre com si fos casteller amb manilles. Home, a vegades aquesta veu impertinent del navegador fa que no puguem disfrutar del viatge i nosaltres el que farem serà tot el contrari, ser veus amables que facin que el viatge del cap de setmana vostès puguin lluir-lo i gaudir-lo amb informació, amb credibilitat, amb entreteniment i, sobretot, amb moltíssim optimisme. Nosaltres el que farem, atenció, serà deixar la porta oberta de Ràdio 4. I així comencem el nostre programa. Amb aquesta manera meravellosa de recordar-los-hi que el 900-454-455 està obert per vostès. 900-454-455, la millor manera per sentir-nos bé i, sobretot, per saber que vostès són a l'altra banda. Però els deia que deixem la porta oberta i ho fem igual que ho fa aquest senyor. Ai, i és que quan un convida algú altre a fer un cafè, a dinar, a sopar o altres coses més íntimes i privades, sempre diu: tens la porta oberta, com nosaltres aquí, de bat a bat.

0: Només 4 minuts i arribarem al punt just d'un quart de 2 del matí. Bé, doncs escolti'm, ja no podem fer un pas enrere, ja hem obert la porta, com diu aquesta cançó que a mi tant m'agrada i que fa cap de setmana, Leave the Door Open, i ara ja el que hem de continuar és explicant-li tot allò que formarà part de l'idiosincràsia, de la personalitat, de l'ADN, del Son 4 dies, que vostè segur ja han escoltat amb Goyo Prados en el seu moment, amb Marc Margarit en el seu moment, amb David Gallac i amb tot l'equip que l'ha acompanyat, que per cert tinc la sort i el privilegi de que és el mateix que els acompanyarà a tots vostès al llarg d'aquesta temporada. Som-hi!
1: Són 4 dies amb Sílvia Tarragona
0: i amb Sergio Lezcano i amb Julio Leal i amb Luis Mendizábal i amb Mònica Pavón, que ara mateix escoltaran, i amb tots vostès, perquè nosaltres aquest any, mirin, jo ja porto molts anys parlant a través de la ràdio, deuen estar avorrits de la meva veu. Així doncs, que el que hem de fer és escoltar-los a vostès, 900-454-455, 900-454-455, volem ser interactius i volem pensar en donar respostes a totes les preguntes que vostès s'estan fent. Potser estan esmorzant, que aprofiti, potser estan fent el llit ara mateix, o potser encara són dins dels llençols fent el ronso. Potser són de viatge, potser estan patint perquè el tren no arriba, ja saben, per no variar d'amores a rodalies. Potser estan farts d'aquesta calor d'aquest estiu que encara dura en ple mes de setembre, 12 per ser més exactes. Escoltin, tot això passarà perquè amb una fórmula on hi posarem rigor, credibilitat, entreteniment i ganes d'acompanyar-los, les coses tindran un altre to i un altre gust. Els hi presentem ara mateix en sumari tot el que els espera. Amb aquestes músiques, amb aquestes sintonies meravelloses. Gràcies, José Gil, gràcies, Sergio Lezcano, gràcies a tots els realitzadors de Ràdio 4 que ens han fet aquestes cançons per nosaltres i per vostè, sobretot, per anar posant al dia allò que toca, que és anar despertant-nos. Julio Leal, bon dia.
2: Molt bon dia, Sílvia.
0: Avui t'has despertat molt aviat.
2: És normal, hem de començar una nova temporada i hem d'estar preparats per a tot el que vindrà, eh? Són moltes coses.
0: Moltes coses, però fixa't, tu i jo de la nit al dia, eh? Ens n'anàvem a dormir a les 2 del matí i avui ens han llevat a les 5, eh? Però escolti, la nostra feina té aquestes particularitats, que vivim segons el món batega. I com batega avui? Com bategarà el Són 4 dies, Julio?
2: Doncs bé, de seguida anem a parlar amb el doctor internacional en ciències polítiques, polítiques públiques i relacions internacionals, Ernest Pasqual, que les persones oïdores del DENIT de segur que recorden, per tal de ficar-nos al corrent de tot el que passa al món, no? L'actualitat, que també va ser fonamental al nostre programa. També mirarem cap a Ceuta, coneixerem què ha ocorregut amb aquesta crisi migratòria, però des del punt de vista de la situació que han viscut les xiquetes i les dones a la ciutat autònoma. I també, en esta nova temporada del Són 4 dies, volem recordar un dia especial d'una persona, una persona coneguda. Ella és una companya d'esta casa, la periodista Anna Bosch, que ens dirà quin dia voldria tornar a viure i per què.
0: Clar, perquè nosaltres volem ser optimistes, eh? Ja saben que els clàssics diuen allò de que en un moment determinat, quan recordis les circumstàncies més dolces de la teva vida, no has de tornar ni en aquell lloc ni en aquell record, perquè segur que et farà mal, però com que som rebels i som tossuts, preferem donar-li la volta i volem recordar amb persones que vostès segur admiren quins són aquells segons que tornarien a repetir, segons de felicitat. Ja saben que nosaltres venim, a més d'un dia històric, Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre, també 25 aniversari de l'atemptat a les Torres Bessones, així doncs que l'actualitat internacional va carregada. Però si hem de pensar en què és el que ens fa patir més el neguit que estem vivint al nostre país, sense cap mena de dubte, segur que serà Ceuta. Tenim Mònica Pavón amb nosaltres. Mònica, bon dia.
3: Molt bon dia, Sílvia.
0: Encantada de compartir ràdio i vida amb tu, eh?
3: Igualment.
0: Vinga, som-hi. Què farem a Ceuta i cap a on mirarem?
3: A Ceuta parlarem amb el Rodrigo García Melero, ell ha estat enviat especial i aleshores ell ha seguit el que li passa a la situació molt greu i trista de les dones i les nenes que han migrat allà. S'han trobat en situacions de violència extrema, inesperades i, per sort, hi ha persones voluntàries de la ciutadania que les han recollit i les han donat suport i abric. Aleshores, parlem amb ell, que fa la crònica d'aquesta situació, i també parlem amb Luzman. Ell és un veí de la zona, ell fa de portaveu i explica la situació d'aquelles nenes, d'aquelles dones que va conèixer des del primer moment. Com van arribar allà?
0: Ja ho veuen, en la crònica periodística d'en Rodrigo García Melero, redactor de Ràdio Televisió Espanyola, que va ser un dels enviats especials a Ceuta, i com ens deia la Mònica, Luzman Bersabé, portaveu del moviment veïnal i social de Ceuta, perquè la bondat existeix i els veïns de Ceuta ho han demostrat. Luismi Mendizábal, a la fi, fa 27 anys que ens coneixem, que ens estimem, i en Luismi ja dèiem, algun dia treballarem junts, els escoltin. Largo me lo fiéis, maese Pedro, no ha hagut de passar 27 anys, però ja estem junts, eh?
4: Ja ha arribat, ja,
0: ja ha arribat,
4: arribat
0: el moment, ja ha arribat el dia, ja ha arribat el dia. Luismi, què ens expliques?
4: Passaré a la tercera hora, no?
0: Vinga,
4: no sé si
0: som-hi.
4: Anem per la tercera hora, que, com sabem, ha començat el curs fa uns dies.
0: I tant.
4: El curs escolar, i ho ha fet amb moltes assignatures pendents. D'aquestes assignatures pendents parlarem avui amb Víctor Saura, que té una experiència de 30 anys com a periodista i des de fa 3 anys és professor de secundària.
0: Quin canvi!
4: Amb el parlarem de PISA, parlarem de noves tecnologies i parlarem de com es pot millorar aquesta crisi que, de l'educació.
0: Una crisi de l'educació que està preocupant moltíssim a la ciutadania, perquè, és clar, ja saben vostès que aquest informe PISA ha arribat a la conclusió de que menys ordinadors, menys intel·ligència artificial, més lectura i més comprensió, perquè, clar, si no sabem entendre un text, tampoc sabran o sabrem entendre un contracte, tampoc sabrem o sabrem entendre un document oficial. Així doncs que estarem molt pendents del que ens explicarà en Víctor Luismi Mendizábal. Per cert, avui també ens vindrà a veure, no oblidem, algú que parlarà d'un tema que a tots ens interessa, i a vostè segur que també, perquè som persones sexuades, ens agrada el plaer, ens agrada compartir-lo amb nosaltres mateixos i amb els altres, òbviament, i ens agrada tenir en compte que som alguna cosa més que veu, que també som cos i, per què no dir-ho, orgasmes.
5: Bonjour, pardon, merci. Il manque faire ce poème.
0: Com diria la nostra estimada Elena Crespi, que d'aquí uns minuts serà amb nosaltres, hi han persones que orgasmen de moltes maneres diferents. Eh? Vostès potser arribaran al clímax escoltant-nos, i ja ens agradaria, perdonin la confiança. Ja saben que som directe ara, que passen 3 minuts d'un quart de 2 del matí i serem fins a la 1 de la tarda. Però avui hem llegit que Sharon Stone, Lenny Kravitz i Celine Dion, la senyora que ara estem escoltant i que, a més, no s'ho perdin, ja ha penjat el cartell de tot venut en aquests concerts caríssims. L'entrada és absolutament prohibitiva que oferirà a la ciutat de París. Han arribat a la conclusió que ja a les seves edats el que volen és el celibat. No parlarem de celibat amb Elena Crespi, els hi dic ara, però per què no, podria ser un bon motiu per intentar entrevistar Lenny Kravitz. Que escoltin, aquest senyor, quan el veus ja tens ganes de tot menys de ser cèliba, perdonen, eh? Però bé, aquesta és una de les notícies, no s'ho perdin, de la jornada, que poden llegir, per cert, a qualsevol de les capçaleres, no només nacionals, sinó també internacionals. Luismi Mendizábal, moltes gràcies.
4: A tu.
0: Escoltant al llarg d'aquestes 3 hores. Mònica Pavón, moltes gràcies.
3: Fins aquí no res.
0: Fins aquí no res. I Julio Leal, no te m'hagis gaire lluny.
6: No, aquí de pressa sí.
0: Vinga, un quart i 5 minuts de 10 del matí. Recordin el telèfon 900-454-455. La maquinària ja s'ha engegat, el vaixell ja està surant, ja ha salpat, ja està navegant, i esperem que vostès ens acompanyin fins a la 1. Vinga, seguim.

0: Són quatre dies. Amb Sílvia Tarragona.
1: Són quatre dies i un plou. Tant de bo plogués, perquè amb aquestes temperatures ja saben que continuen apretant les temperatures aquí al nostre país i que sense cap mena de dubte el mes de setembre ja no és només sinònim de tornar a l'escola, tornar al curs, tornar altra vegada a tot el que ens, bé, ens caracteritza al llarg de tot l'any, sinó també aquestes temperatures que ja estan començant a ser força, força incòmodes. Hi ha molts altres temes que, clar, com que avui és el primer dia i hem d'anar ajustant, òbviament, el tempo del programa. No els hem explicat, però al llarg del dia d'avui hi hauran molts convidats i molts temes que també val la pena tenir en compte, Julio, com per exemple parlar d'alguna cosa que encara que els sembli impossible va succeir. Agents de l'FBI i la CIA van avisar, van prevenir el govern nord-americà de que alguna cosa estava passant, perquè un d'aquests agents, en realitat un que treballava a les dues agències, alguna cosa absolutament peculiar als Estats Units, va escoltar una conversa en la que es parlava clarament d'un atemptat a la ciutat de Nova York, però no li van fer gaire cas, Julio Leal.
2: No volien compartir la informació entre les dues agències d'intel·ligència, no, dels Estats Units, i va rebre l'ordre de que no podia avisar. Estava en aquell moment, era agent de l'FBI, però intercanviaven agents, estava a la CIA, i li digueren que no podia passar informació. I clar, aquest home, que nosaltres anem a parlar del llibre on és protagonista, el llibre que ha escrit el periodista Álvaro Soto, Mar Rossini, té un pes que arrossegarà al llarg de la seva vida, perquè no va poder evitar la mort de més de 3.000 persones a les Torres Bessones.
1: Imaginin, no el van voler escoltar, però haguessin pogut estalviar-se, haguessin pogut, d'alguna manera, no obrir aquesta ferida tan gran que va canviar, sense cap mena de dubte, la manera com entenem els Estats Units, sinó que després de 25 anys, més de dues dècades, bé, doncs el món ha canviat absolutament, no només la manera com entenem l'univers, sinó també la manera com entenem la seguretat. Ara anem a escoltar immediatament el doctor Pasqual, però fixin-se vostès que Donald Trump, que, com sempre, ja saben, és sinònim de polèmica, no va voler anar fins a Nova York perquè deia que allà no se l'escoltaria, que no li farien cap cas, tot i que ell és propietari, ja saben, de la Trump Tower. Així doncs que Donald Trump es va quedar atrinxerat a Washington, a la Casa Blanca, des d'allà va parlar, però des d'allà va dir coses que a mi m'han resultat força inquietants i força incòmodes. Escoltem a Donald Trump i ho comentem immediatament amb Ernest Pasqual. Escoltin.
3: Aquesta és la meva promesa, home. Si els republicans guanyem a la Cambra de Representants i al Senat, amb dues cambres, gràcies al nostre increïble èxit econòmic, un èxit històric que mai abans s'havia vist, gràcies a la nostra fortalesa econòmica, atorgaré un dividend de $5,000 a cadascun dels ciutadans adults dels Estats Units.
1: Clar, imaginin, algunes persones han pensat, home, aquests $5,000 a cada nord-americà si els republicans guanyen les midterm no només és una papereta antidemocràtica, sinó que, a més, aquest senyor està prometent alguna cosa que no té, perquè avui hi ha els economistes que formen part de, bé, el seu partit i, en aquest cas, del seu govern, li ha dit, per més que vostè vulgui, hi ha alguna cosa que no podem canviar, senyor Trump, i és que econòmicament no anem tan bé com vostè li sembla. Doctor Pasqual, bon dia.
4: Bon dia, ja em fa treballar els caps de setmana també. Jo pensava que la maldició no podria anar més, però sí, vostè ho aconsegueix.
1: Ja sap que jo sóc el pitjor del món mundial i si sóc davant d'un micròfon ha de ser al meu costat Julio Leal, que aquí el tenim, i òbviament també vostè, perquè, esclar, si abans dèiem bona nit i el feia anar a dormir tard, ara el faig matinar el cap de setmana, com vostè deia molt bé. Però segur que res és tan incòmode com veure com Donald Trump encén aquestes alarmes al mercat de deute americà, que, atenció, està a uns números vermells absolutament duríssims, no? Ha estat interpretat per als seus analistes, atenció, com una mala idea en un entorn d'inflació on l'endeutament del Tresor ha superat per primera vegada els, atenció, oients del Són 4 Dies. Aquell oient que està esmorzant, que no se'ns quedi malament o que no tingui un problema a l'hora d'empassar-se el croissant. 40 bilions d'euros en ve de Barcelona. Els costos de financiació arriben a nivells altíssims des d'abans del trencament de l'associació de Lehman Brothers l'any 2008. Així doncs que, professor Pasqual, Trump va prometent coses que fins i tot els seus propis analistes i col·laboradors diuen que no són correctes.
4: Com sempre, no ens podem sorprendre d'aquestes coses que fa Trump. Evidentment, si fos dins de la legislació espanyola, jo diria que europea, aquesta promesa directament seria interpretada com un intent de compra de vots i, per tant, podia ser perseguida, no? A la legislació americana hauria de ser seguida fins al Tribunal Suprem, i ja sabem com està composat també el Tribunal Suprem. Però en tot cas és irrealitzable, això ja ho han dit els economistes més reputats, perquè la quantitat seria astronòmica. I al voltant de lo que vostè ha dit, clar, tenim una guerra del petroli, d'Hormuz, que fa pujar el petroli dins dels propis Estats Units i, com vostè ha dit, la deute en aquests moments està començant a fer pensar a la gent si Estats Units podrà pagar-la. Evidentment, la teoria econòmica diu, com ells tenen la màquina dels calés, mai es quebrarà això. Però la pujada de tipus i la pujada dels bons a llarg plaç vol dir que la gent comença a tenir cert resquemor al voltant de si Estats Units no està entrant en una espiral de massa deute massa gran.
1: Un deute que, evidentment, no podrà assumir, per més que ell digui que en aquests moments als Estats Units l'economia va fantàsticament bé. Un Donald Trump, per cert, que hem vist fa molt poca estona, que estava ja bé preparant-se per aquest viatge a Irlanda. Creu que els republicans guanyaran les eleccions de midterm. Això és el que pensa Donald Trump, i si no ho pensa, doncs, d'alguna manera fa de la temptació mesura política oferint aquests $5,000. Doctor Pasqual, parlarem immediatament de Ceuta, perquè Trump també té opinió, com no pot ser d'una altra manera, de la crisi de Ceuta, però, miri, com que el faig llevar tan aviat i en Julio Leal i jo ens sentim molt culpables, li farem un regal. Li regalarem a Gente Rossini una obra que sembla extreta d'una novel·la de John le Carré, li asseguro, la història del agent de l'FBI que va poder haver evitat l'11S. Ell tenia informació sobre l'atemptat de les Torres Bessones podia ser una realitat, però com les agències no estaven del tot contentes amb que aquest senyor treballés a dues bandes, no li van fer cap cas. Així doncs que li regalarem aquest llibre, si li sembla bé, perquè és molt interessant aquesta història, l'ha escrit i l'ha recopilat l'Álvaro Soto, que serà amb nosaltres d'aquí una estoneta. Ja veu, fins i tot els gelos entre agències van fer que no escoltessin aquest agent Rossini, que va existir en realitat, doctor Pasqual.
4: Sí, així és. Una de les conclusions més importants de l'informe que es va fer després de l'11S, que van ser anys d'investigació per al Congrés i el Senat i una comissió directa, és precisament aquesta, que el problema més gran de tot és no només l'FBI i la CIA, que no es parlaven entre ells, sinó que defensa i que els cossos, perquè, per exemple, es sabia que hi havia una sèrie de gent que havia pres classes de volar, però que no d'aterrar.
1: Ah, molt bé.
4: No d'aterrar.
1: Molt bé, clar.
4: Això ho diu l'informe.
1: Sí, sí.
4: Però, clar, aquesta comunicació no havia escalat perquè les diferents agències no es parlaven entre elles. I això és una de les coses, una de les conclusions més grans i que s'ha intentat millorar. Jo no tinc tan clar que s'hagin millorat realment i que ara la CIA, l'FBI i tal, potser a nivell de terrorisme internacional sí, però continuen la competència en molts aspectes.
1: Tenint en compte, a més, que ell està recolzant la guerra a Iran i que Iran veuen l'assassinat de Khomeini com el seu propi 11S, tindrem feina. Per cert, la gente Rossini, ara m'ho recordava en Julio, viu a Espanya, ens ho explicarà l'Álvaro Soto. Sí, sí, viu a Espanya. Només 30 segons i arribarem al punt just de 2:15 del matí. Som en directe en aquesta nova temporada d'un programa programa històric de Ràdio 4 que tenim la sort i gràcies per l'encàrrec, senyores i senyors, a l'hora de pensar que ho podíem fer com Déu mana o fer-ho com vostès necessiten la informació, que és des de la rigorositat i des de l'equilibri. Així doncs que estem estrenant aquests Són 4 dies, estem contents, emocionats i il·lusionats. Parlàvem de Donald Trump, d'aquest 11S, però no podem oblidar que Donald Trump també ha parlat de la crisi de Ceuta. Ara parlarem d'aquesta crisi al nostre país. Ha utilitzat la paraula tristor. Diu, Espanya és un país amb zero control de la seva frontera. Òbviament la culpa és de Pedro Sánchez per no augmentar la despesa a defensa. Però aquest senyor que té opinió de tot i que ell tracta els immigrants com els tracta, fixin-se vostès que, com deia el meu pare, en pau descansi, a vegades les persones que tenen un problema no es veuen el seu propi problema. Va parlant d'aquesta tristor i del fet de que Pedro Sánchez no augmenti la despesa en defensa, amb tot l'embolic que hi ha hagut, perquè avui, com ens deia el nostre company dels serveis informatius a les 9 del matí, el màxim responsable del govern a Ceuta ha dimitit, perquè hi ha aquesta picabaralla, doctor Pasqual, entre què és el que se sabia, què és el que no se sabia, quina filtració va haver, si es va

0: Gracias, te lo agradezco.
1: Estoy convencida. Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta pronto.
0: Gracias.
1: Adiós, adiós. Chao. Dos quarts i set minuts d'11 de la nit. De debò no es quedin davant de la televisió al sofà. Han d'anar a veure Cronos, Mònica, efectivament.
2: Sí, sí, sí. S'ha de veure Cronos a la nit i al matí.
1: Efectivament, a la nit i al matí, efectivament. Gràcies, Lluïsmi. Gràcies, Mònica Pavón. Vinga, agafem aire. I parlem d'alguna cosa que també va passar ahir mateix, perquè no podem només fixar-nos en el 17 d'agost del 2017, no només ens podem quedar amb el 25è aniversari de l'atemptat a les Torres Bessones. Ahir va ser la Diada Nacional de Catalunya i a Ràdio 4, la primera en català, volem i necessitem parlar-ne. Som-hi.
3: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
4: Ràdio 4.

0: Els hi explicava el butlletí informatiu de les 9 i també els hi recordava ara fa 38 minuts el nostre company de la redacció d'informatius d'aquesta casa de Ràdio 4. Van haver aldarulls ahir motiu de la celebració de la 11S de, bé, ja saben, la Diada Nacional de Catalunya, però ara volem entrar dins del túnel del temps. Veuran, uns dies després dels comicis, el 25 de juny de 1977, els diputats escollits democràticament a Catalunya es van reunir al Palau de l'antic Parlament Republicà per constituir l'Assemblea de Parlamentaris. A través d'aquell òrgan, la política catalana va fer un pas endavant molt important per recuperar l'autonomia entre les reclamacions i en representació del poble català, els diputats demanaven restablir la Generalitat de Catalunya i el retorn del president Tarradellas encara a l'exili. A finals d'aquell convuls estiu, Ràdio 4 va viure la seva primera diada de Catalunya i va ser una jornada especialment significativa. Recorden aquell llibertat, amnistia i estatut d'autonomia? Bé, no només aquell va ser el hashtag, ara diríem, d'aquell moment, sinó, sobretot, el que va dir el 23 d'octubre de 1977 Tarradellas a l'arribar a l'aeroport del Prat.
1: Ciutadans de Catalunya, a tots el meu profund agraïment, la vostra fidelitat al nostre poble està possible aquesta gran victòria que avui estigui a casa meva i a casa vostra. La nostra unitat ha estat l'esperonament i l'estímul per lluitar. La nostra unitat d'avui i de demà i de sempre ha de fer possible que Catalunya recobri i que la seva obra sigui profitosa per tota la democràcia i per tots els altres pobles d'Espanya. A tots, amics, una vegada més, profundament agraït i moltes gràcies, i espero que ben aviat tots plegats farem la gran tasca per fer de Catalunya i d'Espanya pobles dignes del progrés i de llibertat.
0: Del progrés i de la llibertat, Ràdio 4, per cert, com a única emissora en català en aquell moment, va tenir el privilegi d'entrevistar el retornat president en el marc de la sèrie radiofònica Converses amb Tarradellas. El president va dir: ja sóc aquí, i nosaltres també som aquí, i em perdran, i em permetran que els digui i faci aquesta comparació, i tenim la possibilitat de conversar amb la directora de l'arxiu, Montserrat Tarradellas i Macià, la senyora Núria Gavarró. Senyora Núria Gavarró, directora de l'Arxiu Tarradellas, com està? Bon dia.
2: Bon dia, Sílvia, molt bé, i vostè?
0: Doncs miri, molt contenta perquè estem estrenant nova etapa a Ràdio 4 en aquests Són 4 dies, que coincideix en una època, en un dia, perquè tot just encara estem vivint d'una manera molt intensa tot el que va succeir ahir al país amb la diada de l'11 de setembre, en la que, a més, coincideix el 50è aniversari de Ràdio 4 i el 50è aniversari de l'arribada del president Tarradellas a Catalunya, no? Evidentment, aquesta serà un any important per tots nosaltres, però especialment per l'Arxiu Tarradellas, senyora Gavarró.
2: Sí, sí, correcte. Felicitats també per la part que us toca.
0: Gràcies.
2: Aquest any es commemora el 50è aniversari del retorn del president Tarradellas de l'exili. Després de 38 anys d'exili, el president Tarradellas definitivament tornava a Catalunya un 23 d'octubre de l'any 1977 i, per tant, doncs, es commemora aquest any Tarradellas, aquest any oficial de la Generalitat, que té doncs una significació que va molt més enllà, no, de la commemoració d'una figura política, i és que el 2027 fa 50 anys del retorn del president Tarradellas de l'exili, però també del restabliment de la Generalitat contemporània. Per tant, és una ocasió excepcional, molt especial, doncs, per explicar un dels moments més decisius de la història recent de Catalunya, i en aquest sentit, com vostè ha dit, no, l'Arxiu Tarradellas hi té un paper important perquè és on conservem els fons del president Tarradellas, que va conservar durant tota la seva vida política.
0: Clar, i on a més conservem, i dono fe perquè vostès, si poden, haurien d'anar a visitar aquest arxiu que es troba al monestir de Poblet, i ara explicarem com la senyora Gavarró i jo ens vam conèixer a través del mestre Gorgori. És un un moment en el que fixis i no esperes comprar cap a casa, tot el que té a veure amb el document sonor és molt important, no? Perquè Ràdio 4, com a única emissora en català en aquell moment, va tenir el privilegi d'entrevistar el retornat president en el marc de la sèrie radiofònica Converses amb Tarradellas, eh? I clar, hem de recordar com el president, i ho escoltàvem abans, va dir aquella frase que ha passat a la història: ja sóc aquí. Però si parlem només de l'Arxiu Tarradellas, ens quedem curts, perquè l'arxiu en realitat és l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, que es va incorporar l'any 1981 a l'Arxiu del Monestir de Poblet per voluntat del propi president Tarradellas, que va dipositar i cedir els seus fons bibliogràfics i documentals a la comunitat monàstica de Santa Maria de Poblet. Jo vaig conèixer la senyora Gavarró quan estàvem gravant el podcast Escolta Poblet, i la veritat és que és impressionant. Quan vostè va explicar-me com van arribar tots els documents, tots els papers, tota la història viva del nostre país a Poblet, em vaig quedar de pedra, senyora Gavarró. Penso que aquesta és una història molt poc narrada i que s'hauria d'explicar més a sovint.
2: Una història que segurament donaria també per fer-ne una pel·lícula, no? És un dels personatges importants de la història de Catalunya, de la història contemporània de Catalunya, i que té molta èpica al darrere. I sí, l'any 1980 el president Tarradellas va fer pública la seva voluntat de deixar tots els seus fons documentals i bibliogràfics al monestir de Poblet a càrrec de la comunitat monàstica. Aquesta decisió la va fer pública en un moment, no?, que també era com molt important, perquè eren 10 dies abans, no, de les eleccions al Parlament de Catalunya, després, no, de la seva abolició amb la Guerra Civil, no, amb la dictadura de Franco. I aquesta decisió, doncs, segurament va sorprendre, no, a molta gent, però és que el president Tarradellas, un cop tornat de l'exili, va fer diverses visites al monestir de Poblet i va anar afiançant una amistat important amb la comunitat monàstica del moment, i en especial amb l'abat Maura Esteve. I és per això, no, que ell deixa els documents al monestir de Poblet, perquè creu que és un bon lloc on poder estudiar tota aquesta documentació, i també perquè en les seves pròpies paraules ell deia que a Catalunya hi havia massa xafarders i pocs historiadors. I d'aquesta manera, no, ell allunyava la documentació, no, de Barcelona. Seria més difícil, no, que aquelles persones interessades tan sols, no, en l'anècdota es traslladessin fins al monestir de Poblet. Després també no podem oblidar, no, que el monestir de Poblet és un símbol nacional, és el panteó de la corona catalano-aragonesa, tenim enterrats 8 comtes reis, i per tant, igual que el monestir de Poblet, no, és un símbol nacional i que podem resseguir, no, la història de Catalunya a través, doncs, de la documentació que també hi va llegar el rei Pere III el cerimoniós, el president Tarradellas va creure que seria un bon lloc on poder estudiar aquesta història contemporània de Catalunya.
0: Fixi's que tot el que vostè explica sobre la manera com van arribar aquests papers al monestir de Poblet té molta èpica, i aquell dia que vostè i jo ens vam trobar amb el mestre Gorgori a l'arxiu, que els hi repeteixo, vostès també el poden visitar, no es pensin que no, pot ser consultat l'arxiu per qualsevol persona que acrediti la majoria d'edat legal i la seva condició d'investigador o en justifiqui el motiu de la consulta. És a dir, no només cal ser un historiador, sinó potser una persona que té una relació personal, especial, amb els records del president Tarradellas també hi pot anar. Així, doncs, que els convido que no perdin la possibilitat d'accedir-hi, no? Però, fixi's, el president Tarradellas va per primera vegada a Poblet en visita oficial el 10 de febrer de 1978, i allà comença aquesta relació que vostè m'explicava, no? Però quan vostè em va ensenyar aquell lloc, aquella planta sencera, que fins i tot hi ha una recreació de com era el despatx del president Tarradellas a Sant Martín Lebó, quan vostè explica la manera com fins i tot els pares del president Tarradellas es van involucrar per poder guardar, en contra de la petició i la voluntat del seu fill, quan anaven magres, tota la documentació que està ara a l'arxiu, és impressionant, senyora Gavarró.
2: Sí, és d'una èpica, com deien, extraordinària, la valentia amb la qual els pares del president Tarradellas, en direm els seus noms, Salvador Tarradellas i Casilda Joan, van fer cas omís de la intenció del seu fill, que era que estripessin tota la documentació, cremessin tots els papers que el president Tarradellas, l'aleshores conseller Tarradellas, havia anat aplegant durant la República, no? Ell havia estat conseller amb Francesc Macià, havia estat conseller amb el president Lluís Companys, i de fet, amb el president Lluís Companys, els dos van portar el rumb de la guerra, i per tant, president Tarradellas era una persona doncs, que va estar molt involucrada en la Guerra Civil, i ell sempre parlava en primera persona i deia, és que jo vaig perdre una guerra, se'n sentia molt responsable del que havia passat. Si podem repassar una mica la seva trajectòria, de fet, el president Tarradellas va ser el cap, entre d'altres coses, de les indústries de guerra de Catalunya. Mm-hmm. Catalunya no havia fabricat mai armament i han de fabricar armament per la Guerra Civil, per defensar-se els republicans. I és quan el president Tarradellas no, es crea aquesta comissió i el president Lluís Companys el posa al capdavant de la comissió. Una documentació extraordinària, importantíssima, que només es pot conservar, que només es pot consultar al monestir de Poblet perquè ell la va conservar. Perquè ell n'era el màxim responsable i va plegar tots aquests documents de fabricació de les armes, tots aquests documents de producció de les indústries de guerra. Però també, no?, altra documentació única d'aquesta etapa de república i de guerra, que en el moment que hi ha l'ocupació nazi de França, el president Tarradellas creu que si es troba tota aquesta documentació, això equivaldria a la seva mort, ell tenia un ordre d'extradició, però també comprometria els personatges que estaven ressenyats en aquests documents. I per això els diu als seus pares que cremin tot. Però el seu pare, el Salvador Tarradellas, la seva mare, la Casilda Joan, que eren persones molt coratjoses, van dir no, nosaltres no ho cremem. Van agafar, van posar aquests documents en bidons de gasolina, els van segellar, van cavar tres forats al jardí de darrere de la casa de Sant Martin-le-Beau, els van enterrar allà sota. Van tenir tres escorcolls de la Gestapo, no se'n van salvar. O sigui, la casa va ser escorcollada per dins. La Gestapo no va pensar que aquests documents poguessin estar al jardí. I així es van salvar, gràcies a l'encert dels pares, que sabien l'enorme il·lusió, l'enorme tenacitat amb què el president havia guardat aquests documents i la importància que tindrien en un futur, tal com deia el president, que les coses s'haurien d'explicar, que el que havia passat durant la guerra s'hauria d'explicar, s'hauria de donar explicacions a les noves generacions, i així es van conservar. Abans que vingués, ja quan es va alliberar França, la Gran Nevada, estem parlant que era la Turena francesa, és un lloc molt fred, està a la vall del Loire, van desenterrar els bidons abans no que a la neu els pogués doncs, colgar encara més del que estaven i, per tant, doncs, així es van salvar aquests documents. Posteriorment, el president Tarradellas generaria molta més documentació a l'exili, sobretot amb la tornada a Catalunya, però República i Guerra podem consultar gràcies als seus pares.
0: Fixi's, senyora Gavarró, som en directe a Ràdio 4 conversant amb Núria Gavarró, ja saben, la apassionada, formadíssima directora de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, que és un pou de ciència i que quan ho explica se li va la vida i la passió, com els oients de Ràdio 4 estan comprovant en aquests moments. No? Però gairebé per acabar, senyora Gavarró, no m'agradaria que els oients no sabessin que hi han moltes altres circumstàncies, altres documents, altra història que poden trobar en aquest arxiu, no? Al fons, Jaume Miravitlles, comissari de propaganda de la Generalitat durant la Guerra Civil, del periodista Carles Sentís, de Ramon Bernils, dels polítics Carles Andreu Abelló, Josep Maria Bricall, Joan Antoni Samaranch, de l'historiador Paul Preston, o, atenció, del general Domènec Batet, afusellat per Franco, no? Que Paul Preston, i aquesta seria la meva darrera pregunta, senyora Gavarró, hagi triat també l'arxiu, diu molt de vostès, de la seriositat i també, evidentment, del bon nom que té l'arxiu Tarradellas a nivell mundial, no? És a dir, els historiadors més importants saben que l'arxiu Tarradellas és sinònim de seriositat i de confiança.
2: Correcte, és tot un privilegi que totes aquestes personalitats hagin confiat en el monestir de Poblet, en l'arxiu Tarradellas i també doncs, el fet, el prestigi que mereix també, no?, que el president Tarradellas, el responsable del restabliment de la Generalitat de Catalunya, com no?, hagués volgut deixar, no?, els seus fons documentals al monestir de Poblet, doncs això doncs, ens mereix una responsabilitat, no?, perquè és que realment des de l'arxiu Tarradellas la tenim aquesta responsabilitat especial, perquè custodiar aquests llegats, posar-los a disposició dels investigadors i de la societat, contribueix també a fer, doncs, que tota aquesta documentació formi part del nostre present, perquè realment un arxiu no és el lloc, no, on acaben les trajectòries d'aquests personatges. També pot ser el lloc, no, des d'on es torni a donar veu, no, a tots aquests personatges que tenen encara moltes coses a dir-nos i a través, no, d'aquesta investigació ens poden dir moltes coses.
0: Fixi's, senyora Gavarró, que ara quan estava escoltant-la recordava el moment en el que vostè ens va ensenyar el mestre Gorgori, que ja és un habitual de Poblet, i a mi, que era la primera vegada que anava, tot s'ha de dir, i ho confesso avergonyida, aquelles cartes meravelloses que formen part d'aquesta tasca meticulosa, gairebé de bibliotecari, que va fer el president Tarradellas. N'hi ha una que a mi ja sap que em va frapar molt, quan Mercè Rodoreda, de la cançó que una gran admiradora, li va dir al president Tarradellas: entenc perfectament que vos us hagueu enamorat de la senyora Macià, no?, que és una donassa en el bon sentit de l'expressió, no? Aquestes cartes també són impressionants.
2: Són impressionants. És que dels 2 milions de pàgines de documentació que conservem del president Tarradellas, 140.000 són cartes. Cartes escrites i rebudes, perquè, com hem dit, no, l'entrevista al president Tarradellas era molt meticulós. No només guardava les cartes que rebia, sinó també les cartes que ell redactava en paper de calcar perquè ocupessin menys, i també els justificants de les cartes que enviava. D'aquestes 140.000 cartes n'hi ha tant de polítiques com de personals, que són extraordinàries, i, clar, aquestes cartes ens serveixen per resseguir la vida de molts personatges, no?, amb els quals el president Tarradellas va tenir contacte. Només 96.000 són de l'exili, que és en el moment en què el president Tarradellas produeix la màxima correspondència, perquè ha de tenir, no, mantenir el contacte amb els exiliats, però també amb la resistència a l'interior, i, per tant, són de consulta imprescindible per conèixer tota aquesta època, i bé, el president Tarradellas les va guardar amb una meticulositat extraordinària.
0: I ara cap a Montblanc, senyora Guerra, espero no explicar res que no pugui o no preguntar res que no hagi de preguntar, però com que sé que vostè ara se'n va cap a Montblanc, que d'aquí poca estona comença una marxa, doncs li desitjo bon viatge cap a Montblanc, que està aquí al costat, i que vostè, a més, és de la zona on es troba Poblet, una zona meravellosa del nostre país. Així doncs, que vagi bé la marxa cap a Montblanc.
2: Moltes gràcies. Sí, precisament aquest any, aquest 2026, també es commemora, doncs, el 50è aniversari de la Marxa de la Llibertat, que va ser una de les mobilitzacions cíviques més importants de la transició a Catalunya, i de fet el monestir de Poblet havia estat escollit com a punt culminant de la marxa, com a punt final, no, d'aquesta marxa, i al monestir de Poblet conservem també tota aquesta documentació, perquè, doncs, els organitzadors de la Marxa de la Llibertat l'any 2018, coincidint amb el 42è aniversari de la mobilització, ens van dipositar tota aquesta documentació, i avui inaugurem l'exposició central a Catalunya sobre el 50è aniversari de la Marxa de la Llibertat, organitzada conjuntament entre l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà i el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, amb la documentació, no, que hem proporcionat a l'Arxiu Tarradellas per poder organitzar-la, i ara, doncs, la inaugurarem en breu.
0: Doncs li agraeixo moltíssim que hagi fet temps a la seva agenda, senyora Gavarró, per commemorar aquesta part de la història del nostre país, que, com vostè sap perfectament, està molt lligada a la història d'aquesta casa. 50è aniversari de Ràdio 4, Ràdio 4, que va ser i serà sempre la primera en català, va tenir el goig i l'honor d'explicar, de narrar als catalans l'arribada del president Tarradellas després de la llarga etapa fosca del franquisme. Gràcies, senyora Gavarró, una abraçada fortíssima, i ens veiem ben aviat a Poblet, espero.
2: Moltes gràcies a vosaltres i felicitats per aquest 50è aniversari, també. I ens veiem aviat.
0: Gràcies, igualment. Adéu.

0: Aquesta és una de les cançons històriques de Maria del Mar Bonet. La lletra, atenció, és de Lluís Serrahima. La va escriure l'any 1968 i la música és de la pròpia Maria del Mar. La cançó explica un fet real de la dictadura franquista. De matinada, la policia va anar a casa d'un estudiant madrileny. Es deia Rafael Guijarro, que era sospitós d'activitats polítiques. Quan el noi va veure que el buscaven, quan van trucar a la porta de casa seva, per això el títol de Què volen aquesta gent que truquen de matinada, va saltar per la finestra i va morir. Aquesta és una de les cançons que forma part de la memorabilia del que va passar en aquest país en plena dictadura franquista i també, òbviament, del so d'aquell Ja sóc aquí del president Tarradellas l'any 1977, perquè aquest any que entrem, commemorarem el 50 aniversari d'aquesta arribada, com també commemorarem la cinquena dècada, és a dir, les cinc dècades de la història de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Amb aquesta entrada en el túnel del temps i mirant sempre cap endavant, arribem al butlletí informatiu de les 11 del matí. Tornem després. Fins ara. Gràcies per ser-hi.
1: Són les 11.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: A Ceuta, diversos grups de migrants han tornat a l'assentament informal del Tarajal després de l'incendi que va cremar una quarantena de barraques sense ferits. Mentrestant, el govern central accelera les tasques per enllestir nous espais per tal d'allotjar els milers de migrants que continuen malvivint al carrer. La situació està afectant també el dia a dia dels veïns i els comerciants. Arantxa Campos, presidenta dels empresaris de Ceuta.
3: Los empresarios que tienen una nave en el Tarajal no pueden entrar en sus naves porque está tomada por la inmigración. Luego tenemos a los empresarios que se dedican al sector turístico. Han perdido por completo los clientes porque ya no viene nadie de turismo. ¿Quién va a venir de turismo a Ceuta? Luego tenemos aquellos comercios que viven del consumo diario. Y el consumo diario lo que necesita es certidumbre, lo que necesita es alegría. La gente no quiere salir a comprar. Hay gente que no quiere salir a la calle.
1: 44 dies després de l'esclat de la crisi migratòria ha arribat la primera dimissió, la del cap de gabinet del delegat del govern a Ceuta, qui va rebre l'avís d'un agent del Centre Nacional d'Intel·ligència del possible assalt a la frontera la vigília a l'entrada massiva i irregular. En la seva carta de dimissió assegura Gonzalo Sanz que va posar aquest avís en coneixement del seu superior, el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, qui ho ha negat. A casa nostra, la Diada ha finalitzat amb 18 persones detingudes per desordres públics, 10 de les quals menors, i 9 Mossos d'Esquadra ferits en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de nit al centre de Barcelona per contrarrestar una crida de la formació Ultranúcleo Nacional. Abans, però, la multitudinària manifestació de l'independentisme a Barcelona, Girona i Amposta ha plegat a milers de persones. L'independentisme recupera múscul i l'ACN convocarà una cimera de les entitats sobiranistes per agafar embranzida en vista la diada de l'any vinent i el desè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Josep Vila, president de l'ANC.
4: Que signifiqui el desencadenant, el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
1: I a la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova, institucions i partits catalans han cridat a la convivència contra l'auge dels extremismes. Més assumptes. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 4 persones d'entre 25 i 53 anys a Barcelona i Sant Boi, relacionades amb més de 70 robatoris amb força de material informàtic en empreses de Catalunya, l'Aragó i la Comunitat Valenciana. Els detinguts van sostreure material informàtic, telèfons mòbils, ordinadors i tauletes per valor aproximat de 700.000 euros. Els lladres accedien a l'interior de les empreses durant la nit després de forçar-ne les portes, mentre que un altre vigilava a l'exterior des d'un vehicle de lloguer contractat amb identitat falsa. Als detinguts se'ls acusa això de pertinença a grup criminal organitzat i de falsedat documental. Tots 4 han passat a disposició judicial a Montsó, a Osca. I Esplugues, Santa Coloma i Sabadell tindran les primeres oficines d'atenció ciutadana metropolitanes de Catalunya. El govern de la Generalitat reforçarà la seva presència a l'àrea metropolitana per atendre a prop de 400.000 persones. Maria Huguet.
2: Les oficines s'obriran de manera progressiva. La de Sabadell està prevista per a principis del 2027, mentre que les de Santa Coloma de Gramenet i Esplugues de Llobregat entraran en funcionament durant el 2028. L'objectiu és facilitar els tràmits en un únic espai, oferir informació i acompanyament personalitzat i ajudar la ciutadania en les gestions digitals. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
5: Volem donar un pas més per aproximar justament aquests serveis fàcils en el conjunt dels ciutadans de Catalunya, per tenir un únic espai on poder tramitar l'ajut de la dependència o qualsevol tràmit amb l'administració de la Generalitat, i fem un pas més per obrir oficines metropolitanes en un espai de més de 400.000 persones.
2: El desplegament de la xarxa suposarà una inversió d'uns 18 milions d'euros i forma part de la reforma de l'administració impulsada pel govern. La Generalitat també preveu ampliar aquesta xarxa a municipis com Vilafranca del Penedès, Lleida, Puigcerdà i Tremp, i combinar les oficines fixes amb unitats mòbils per apropar els serveis públics a tot el territori.
1: I ha mort als 80 anys Carles Solà, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona i conseller d'universitats durant el primer tripartit de Pasqual Maragall. Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Referent del valencianisme d'esquerres i posicionat favorablement a l'independentisme, Solà va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona el 2010. De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
6: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.
0: I amb Sergio Lezcano, i amb Luis Miguel Mendizábal, i amb Julio Leal, i amb Mònica Pavón, i amb tots vostès, que són a l'altra banda. Escoltin, ja hem començat, eh? Tot poc a poc i amb bona lletra, eh? Perquè, escoltin, malgrat servidora de vostès, és davant dels micròfons de Ràdio 4, de Ràdio Televisió Espanyola, des de fa 27 anys, com diria una bona amiga, tot s'ha d'adequar, el to s'ha de trobar també el so vital radiofònic, perquè la ràdio, ja que els escoltem, és bàsica i fonamental la manera com els expliquem. I quin és el nostre mestratge, o quin és l'estri que tenim? El so. L'àudio, sorprendre'ls amb les sintonies, amb els efectes, amb les veus, amb els convidats, amb tots aquells que configuren el prisma i, sobretot, per què no dir-ho, la manera d'entendre una jornada, que venim d'uns dies difícils, que vindran dies que segurament també seran complicats, però no és bonic que aquesta hora, quan passen 6 minuts de les 11 del matí, malgrat la calorada que estem vivint en aquest 12 de setembre del 2026, vostès siguin a l'altra banda i nosaltres estiguem aquí escoltant-los. Recordin el telèfon 900 454 455. Mirin, ara el que farem serà posar el dit a la nafra. I per què? Doncs no és perquè tinguem una especial predilecció en tocar-los el vora viu en cap de setmana, que probablement volen descansar, però també volen estar ben informats. I una de les preocupacions importants dels ciutadans d'aquest país, i no ho dic jo, pobre de mi, ho diu el Centre d'Investigacions Sociològiques, és la vivenda i l'educació. En aquest cas, el factor i l'ordre dels factors no altera el resultat del producte, perquè sense cap mena de dubte, si hi ha alguna cosa que fa a les persones igualitàries és l'accés a la vivenda i, sobretot, tenir la mateixa educació. Fixin-se que a mi la intel·ligència artificial, que sí, que ja ho sé, que em diran «Ai, Tarragona, que gran estàs i que vella t'estàs fent, que la intel·ligència artificial és el que hem de fer servir tots cada dia». Doncs a mi la intel·ligència artificial sempre m'ha provocat una certa angúnia i una certa basarda. I pensar pensava que eren els perquè jo ja tinc una edat. No! Pedro Duque, que ja saben vostès, és un senyor que en sap molt de tot el que està relacionat amb aquesta disciplina, astronauta, va ser ministre, ara és president dispassat, ha comparat els riscos de la intel·ligència artificial amb la nissaga Terminator i ha demanat més regulació. Persones que han guanyat molts diners, molts dòlars, milions, bilions de dòlars amb la intel·ligència artificial, una desena d'investigadors, directius i experts que van abandonar o OpenAI, Google o Anthropic han alertat en els darrers anys de falles de seguretat, ús militar i sistemes cada vegada més difícils de controlar per aquestes companyies, i el que diuen és: el món no està preparat i nosaltres no estem preparats per la intel·ligència artificial. Home, no li donarem la culpa al bugui, en aquest cas l'intel·ligència artificial, com feien el Jackson 5 a la cançó, però la crisi educativa a l'estat espanyol mostra dos problemes importants, segons les recents estudis que s'han fet i els anàlisis basats en aquest famosíssim informe PISA, que no es deixa en gaire bon lloc. Un percentatge d'alumnes estrangers més gran que el promedi de l'OCDE i una caiguda del rendiment doble en els estudiants de les famílies, bé, amb més possibilitats econòmiques i que podrien tenir accés a millor educació, és d'alguna manera el problema que en aquests moments tenim damunt de la taula. Això i que va començar el cercle educatiu i ha començat ja amb un dia de vaga, ha començat ja, òbviament, amb un dia de festa, que és perquè va ser la Diada Nacional de Catalunya, i fa que els nois catalans que van a la pública, s'hagin perdut i s'estiguin perdent dies lectius. Per aquesta raó, hem convidat a Víctor Saura, professor de secundària amb una llarga trajectòria com a periodista. El seu darrer llibre és Aquest confús i desigual món explicat als joves. Amb nosaltres, Lluís Mimenizaba. Lluís, bon dia.
7: Bon dia de nou, què tal?
0: Senyor Saura, gràcies per venir, professor Saura, tenint en compte que és dissabte, en directe, a aquesta hora, 4 minuts sí. I un quart de 12.
8: No, encantat d'estar aquí. A més, no he vist gaire lluny, o sigui que no és cap esforç venir.
0: Doncs moltes gràcies. Estem vivint un món confús i desigual des d'un punt de vista educatiu i li estem explicant d'una manera desigual als joves, professor Saura?
8: A veure, ara m'has enganxat, no? Lligant el llibre amb la situació de l'educació. El món és confús i desigual, això està claríssim, no? I això, en aquest llibre, intentava adreçar-me a un tipus de joves diferents dels que són aquells als quals dono classe, per intentar explicar una mica com funciona el món, no? Però que el món és confús i desigual. Ara, ho ha estat en algun moment no ho ha estat? Doncs jo diria que no? Sempre ha estat així, no?
0: Sempre ha estat confós, però és clar, els estris que s'han d'oferir als joves és una educació equitativa, no? Li dic perquè, és clar, un 12,65% de docents, segons dades d'educació, van secundar que la vaga del primer dia, aquella vaga del curs escolar a Catalunya. La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Nogó, va comparèixer davant dels mitjans per valorar aquell primer dia dient: no és l'inici de curs que hagués volgut. Ella ha animat
8: normal,
0: a l'escenari de confrontació, però és clar que no és un inici volgut per la consellera, és evident, ni un inici volgut pels pares, pels avis, ni pels propis nens.
8: Ni el final de curs que vam tenir l'any passat és un final de curs que ningú hauria desitjat, no? És a dir, es van perdre moltíssimes hores lectives, moltíssims dies lectius, per aquest conflicte que no es veu bé, no s'acaba de veure ben bé quan pot acabar, no? Aquest conflicte té dues vessants, no? O la reivindicació té dues vessants. Una és la estrictament salarial i l'altra és la de manca de recursos, no? És a dir, aquell sector del professorat que diu que se sent sobrepassat, que no pot més, que necessita més mans o més hores per poder pensar, per poder preparar coses, no? No és el meu cas. Jo em sento a gust amb els recursos de què disposo, jo em sento bé amb en fi, jo no sento malestar, però crec que hi ha un malestar, és a dir, no crec que el malestar sigui fingit, eh? O sigui, jo sí que he pogut, sí que parlo amb companyes i sobretot en l'àmbit de la primària, jo estic a secundària, hi ha un malestar que segurament té unes arrels profundes s'ha de mirar a abordar. Ara bé, jo crec que barrejar la causa salarial amb la causa dels recursos ens està portant per un camí que no acabem de veure amb on hem de posar el focus, no? Un dia amb un líder sindical per Twitter li vaig dir, no? Li vaig dir: escolta, ja que tal, o sigui, potser que ja aparquem el tema salarial, no? I ens focalitzem, no? Amb el tema dels recursos, és a dir, anem a veure doncs allò, doncs, és a dir, si anem a exigir, no? Doncs que doncs falten aquí, falten allà, falten aquest tipus de recursos, no? Perquè parlar de recursos així en abstracte també és molt fàcil, és el que fa tothom, però hauríem de començar ja a concretar quins són els recursos que falten.
0: Recursos que són importants i que són necessaris, li dic, perquè, és clar, no podem oblidar aquests resultats de l'estudi PISA, sí, que però, a Catalunya no sí. són comparatius per haver exclòs un 23% de l'alumnat. Sí, poca sí. broma, bueno,
8: això
0: professor
8: una,
0: Saura.
8: Això ha sigut una pífia de l'antic Consell d'Avaluació... que ara no me'n recordo com es deia exactament, no? Però en el moment que entra el nou equip que porta ara la conselleria, del PSC, és un moment en el qual està havent-hi una transició entre l'organisme que organitzava aquestes proves i el nou organisme, que és un organisme molt més independent i amb una estructura molt més gran que s'ha de crear, que es diu Agència d'Avaluació i Prospectiva, no sé què, doncs diem-ne que les organitzarà a partir d'ara, no? I aleshores el vell estava escapçat, no tenia ni presidència. Es van cometre tota una sèrie d'errors, i són uns errors garrafals. Ha saltat la secretària general del departament, diguem que no és per això, però bueno, és un error garrafal. Ara et dic una cosa, PISA et dona els resultats, és a dir, PISA és comparable amb els teus PISAs anteriors, més o menys, perquè, és clar, el context de l'educació de Catalunya de l'any 2026 no sé si és molt comparable al context de l'educació catalana de l'any 2004 o 2006. M'explico? És a dir, el tipus de població que teníem en un moment i el que tenim en aquest moment, no? Per tant, bueno, et dona una idea, però no t'explica les causes. O sigui, que quedi clar, PISA et diu, mira... En aquests moments, la comprensió lectora està en aquest punt. La competència matemàtica està en aquest punt.
0: Sí, però fixi's, vostè està dient el que diu PISA, no? Ara donarem pas a en Luis Mendizábal un quart de 12 de la nit. De la nit, no, del dia. Quina mania, com que vinc de la nit, ara em penso que sóc de nit. No, escolti'm, són de dia, eh? Aquestes llums meravelloses que hi ha a l'estudi no és que siguin llums exògenes, eh? Són llums internes, sí. I la llum que hi ha fora és que és de dia. Un quart i un minut de 12 del matí. Això que li deia del tant per cent, no? Esclar, el tant per cent fa que parlem de xifres que són preocupants. El 68% és incapaç d'identificar l'idea principal d'un text de complicació moderada, no ho deixéssim en difícil. Sí. La lectura, evidentment, és la porta d'entrada a totes les matèries. La lectura és la porta d'entrada a la comprensió, no només lectora, sinó també a poder endreçar-nos les idees. Els adolescents són incapaços, en una xifra important, de llegir un text llarg i difícil. Només el 2%, atenció, el 2% ho pot fer. És clar, aquesta és una xifra que és duríssima, perquè no només fa que aquests nois i noies puguin tenir problemes per estudiar, sinó que poden tenir problemes per fer un dia a dia natural.
8: Absolutament. Professor Saura. No, absolutament. I amb totes les llengües, perquè... Però, insisteixo... Estem veient la conseqüència, però hauríem d'analitzar quina és la causa. Crec que ens equivoquem, de vegades, per les veus que escolto, no? en la causa d'aquesta caiguda i de la situació en la que estem. És a dir, aquí hi ha una, per mi, la meva teoria basada en instint. No?
0: Home, amb la seva expertesa,
8: sí,
0: que no és
8: però,
0: poca.
8: Però la causa no té tant a veure amb el que passa a l'escola, sinó amb el que passa a la societat. Començant pels nens que veus al transport públic o on sigui, amb un mòbil a la mà, perquè les seves mares doncs, els hi donen aquest mòbil perquè s'entretinguin i així pues no molestin. I això, o sigui, la generació que tenim ara a la ESO és una generació que tu els hi preguntes, tu recordes quan vas tenir el teu primer... O sigui, quan vas jugar per primera vegada amb mòbil? No ho recorden, perquè per ells ha estat de tota la vida. No que tinguin el seu mòbil, no, que juguin amb el mòbil.
0: Donarem pas ara a Luis Miguel Mendizábal, però això que deia ara dels telèfons mòbils que els pares i les mares donen aquest dispositiu perquè els nens estiguin entretinguts, hi ha alguna cosa de l'informe PISA que a mi m'ha cridat poderosament l'atenció, suposo que els oients de Ràdio 4 també, no? I és que els estudiants de famílies amb més recursos han empitjorat les seves notes gairebé el doble que els alumnes que estan en entorns més desafavorits. Els experts assenyalen, això que deia vostè, no?, que aquest grup pateix més l'impacte negatiu perquè estan tot el dia pendents d'Instagram, de Twitter, de TikTok. I tornem altra vegada al principi de la nostra conversa, que aquells que han guanyat dinerons per, i ja s'han fet milionaris de per vida, aquells mateixos que van d'alguna manera inventar, entre cometes, la intel·ligència artificial, el fet de que utilitzin d'una manera excessiva aquesta eina per resoldre deures i per resoldre tasques escolars, fa que aquests nois que tenen uns telèfons mòbils i uns ordinadors de més bona qualitat vagin enrere en la seva educació.
8: Però aquests estudiants que han caigut tant, han caigut tant, però encara estan en resultats bastant per sobre dels... O sigui, els rics continuen estant bastant per sobre dels pobres. Ara, la seva caiguda ha sigut més gran en aquesta onada d'informe PISA, no? Perquè això demostra que això, que la plaga aquesta del mòbil, tothom hi està exposat.
0: Nosaltres també, perdoni, vostè diu la plaga del mòbil, tothom hi està exposat. Nosaltres també aquí tenim un telèfon mòbil. Sí. Vostès han d'utilitzar el telèfon mòbil per trucar a la ràdio o un telèfon fixe, que també n'hi ha 900-454-455.
8: Però el problema no és la trucada, El problema és l'escroll.
0: És
8: les hores que estem allà...
0: Enganxats,
8: atrapats per la xarxa i aleshores que ens serveix el contingut que a nosaltres ens encanta i aleshores dius, ostres, porto hora i mitja i no he aixecat els ulls d'aquesta pantalla.
0: Pues,
8: nosaltres som persones adultes que ja el nostre cervell ja s'ha desenvolupat. Amb un nen d'un any i mig o de dos anys, això l'està afectant necessàriament. L'atenció, la capacitat d'atenció, la capacitat de desenvolupament, no?
0: Nosaltres entrem a la dimensió desconeguda quan fem scroll, com dic jo, fem una Twilight Zone, però que això li passi a la gent jove és més preocupant. 9 minuts, 11:45 del matí. Matí, som al matí, Ràdio 4, són 4 dies, matí. Luis Mendizábal, què ens dius?
7: Pues mira, quería destacar que has tocat dos temes claus. Uno, la transformació sociològica. No és el mateix la societat a Catalunya en l'any 2000 que en 2026, perquè hi ha moltes famílies monoparentals, pobresa infantil, hi ha més nivell d'estrès i d'ansietat en la mateixa societat, i tot això es reflecteix en les escoles, no? Després hi ha altre tema important, que sí, parlaven del baix nivell de lectura, de comprensió lectora, i això crec que és un factor fonamental, que són les xarxes socials, les noves tecnologies. I jo volia preguntar, tu ets partidari de la tecnologia a les aules? Perquè també m'has comentat...
8: En molta mesura, sí.
0: En molta mesura.
7: Perquè m'has comentat una vegada que també fas llegir en veu alta...
8: La meva expertesa com a professor tampoc és tan gran, no? I un va aprenent, no? I aleshores, clar, jo sóc bastant tradicional, diguem-ne. Sí. No estic en absolut en contra de les metodologies que en diuen actives o més innovadores, no?, de treballs per projectes i aquest tipus de coses. Jo no estic en contra. Crec que s'ha de motivar l'estudiant, crec que s'ha de buscar la motivació, perquè és una manera d'entrar en els coneixements, en els aprenentatges. Però els que no tenim tant domini d'aquest tipus de metodologies, doncs hem d'anar a la part tradicional. I la part tradicional, doncs, bueno, jo ara estic fent català, doncs sí, lectura en veu alta, dictats, explicació de gramàtica, tampoc la complico molt, però la que toca, no? Sí, i desbloquejar, no? En el cas del català, estic en un context en el qual el meu principal objectiu és desbloquejar els alumnes que no parlen català, malgrat haver nascut a Catalunya i malgrat haver estat escolaritzat en català durant tota la seva vida, però no el parlen. és que no els hi surt. Jo parlo amb ells i em contesten en castellà a la classe de català.
0: Sí, però fixi's, professor Saura, això que vostè està dient, altres zones del món seria impensable. Seria impensable que a França, en un liceu, no es parlés bé francès. Seria impensable que una escola a Anglaterra o als Estats Units no es parlés bé l'anglès. Tenim oients que li volen fer preguntes, professor Saura, no vull posar en un compromís. I després li preguntaré a Víctor Saura, a Luismi, que si no lo pregunto me da un síncope. Com es passa de periodista a professor de secundària? Per això ens ho explicarà una mica més
8: és
0: tard.
8: És una mica llarg, eh?
0: Anem bé de temps de moment. 900-454-455, aquest és el telèfon de Ràdio 4. Donem pas a en Joan Josep i després li preguntaré al professor Saura alguna cosa que avui ha dit Àlex Torío, músic, ara cuiner, ha estat sempre professor de matemàtiques, i l'Àlex Torío ha dit, estan d'alguna manera mascarant la baixada de nivell. Hi ha alumnes de 18 anys que no saben multiplicar. Déu-n'hi-do, això és el que diu el professor Torío. O ex-professor Torío. Anem amb en Joan Josep. Joan Josep, bon dia.
9: Sí, hola, bon dia i moltes gràcies.
8: Bon dia.
9: No pretenia pas entrar en directe. La meva pregunta la deixava perquè us la passessin, però si me la deixeu fer personalment, doncs encara millor. Moltes gràcies.
0: Només faltaria, Joan Josep, aquí som per escoltar-los.
9: Moltíssimes gràcies, Sílvia, professor Saura, equip, Julio, tots els tècnics. Això és una casa gran i això és una casa que estimem molt tots els oients de la ràdio, els que estem enamorats de la ràdio. Bé?
0: Gràcies.
9: La pregunta va pel professor Saura, que és senzilla, és molt fàcil. Mira, resulta que el professor Saura, Joan Josep, des del Bosc de l'Àliga, veu les coses així com de tipus panòptic, no? Des de lluny. No, estic trepitjant el dia a dia i, per tant, aquí dono tota l'autoritat absolutament. Jo et demano que ens facis una resposta a la pregunta de dir si prohibim mòbils, si controlem l'ús del mòbil fins a certa edat, si ens entossudim, si ho aconseguim finalment, controlar el tema del mòbil fins a certa edat, assegurarem una pujada de PISA?
8: Home, això és ser futuròleg. Però m'estàs parlant no del control dels mòbils dintre els centres educatius, sinó en la societat, en l'àmbit familiar. Eh?
9: Estic parlant del control absolut arreu, de manera generalitzada.
8: És a dir, que si un guàrdia urbano veu a una mare amb un mòbil, veu una mare donant-li un mòbil a un...
9: Sí. Que pot ser perfectament possible, no? Que sigui una sola causa, que el mòbil hagi provocat una baixada de PISA.
8: Sí, sí.
9: I jo sóc de la hipòtesi, clar, no és tesi perquè no la tinc contrastada, de la hipòtesi de que la baixada de PISA és multicausal.
8: No, jo he dit que estava més en la societat que no en l'escola. No he dit que només tingués una causa, eh? La baixada de PISA.
9: Doncs tornem a la pregunta. Si prohibim els mòbils per llei i fem, per exemple, com que els nanos no poden beure alcohol fins als 18 anys...
8: Una llei seca.
9: O que no poden conduir una moto fins als 16 o un patinet fins als 15...
8: Sí.
9: Ho tenim ja assumit i controlat?
8: Bueno, però és que... No,
9: assegurarem els pares que pujarà PISA?
8: La meva hipòtesi seria que sí, però aquesta hipòtesi no la podria confirmar fins, un, que realment aquesta prohibició no només fos efectiva, sinó que fos efectiva, diguem-ne, sobre el paper, sinó sobre en la realitat, i dos, diguem-ne, hauríem d'esperar 15-16 anys perquè aquells nens que des de, no, que han crescut sense mòbils, o sense doncs, poguessin fer l'examen de PISA, no? O sigui que, a veure, ara mateix jo podria dir, sí, segur, però jo no sóc així, no? Sí.
0: Joan Josep, escolti'm...
9: Gràcies, professor Saura, em dono per contestat, i perdona, Sílvia,
0: no,
9: la
0: per favor,
9: intromissió.
0: Al contrari, intromissió, no? Estem encantats d'escoltar-lo.
9: Vinc gran a tu i a tot l'equip.
0: Encantats.
9: I que no pari aquesta de nit de dia,
0: Gràcies.
9: Direm, de nit de dia.
0: De nit de dia, efectivament, tot i que el programa es diu Són 4 dies i ja ens entenem. Gràcies.
9: Que són 4 dies.
0: I un plou. I un plou, efectivament.
9: T'esperem. El Bosc de l'Àliga t'espera.
0: Gràcies. Igualment, Joan Josep, molt amable.
9: Adéu-siau,
0: bon dia. Adéu. 3 minuts només i arribarem al punt just de 11:45 del matí. Li he fet una pregunta de periodista, professor Saura, de periodista molt ben informat, el nostre oient. Perquè, és clar, al cap i a la fi, parlar d'educació és parlar del nostre futur. Estem molt pendents del que succeeix aquí a Roc Boronat 17, també molt pendents del que succeeix fora
10: dels estudis. Acabem de saber alguna cosa que ens ha sorprès i ho comentarem també amb Álvaro Soto. Parlarem d'aquest agent Rossini, que viu aquí a l'estat espanyol i que va ser un agent de l'FBI que va avisar que l'atemptat de les Torres Bessones passaria, però com que el senyor mig treballava a l'FBI i tenia un peu a la CIA, ningú li va fer cas i la història saben com va acabar de malament. Bé, doncs acabem de saber que Zelensky ha deixat ben clar que potser viatjarà a Miami a la cimera del G20 i es reunirà amb Putin. Bé, evidentment el Kremlin encara no ho ha confirmat, però aquesta sense cap mena de dubte podria ser una de les notícies internacionals de la jornada. Però estem parlant d'educació. Víctor, com va fer vostè aquest traspàs de periodista a professor de secundària, que ens deia abans, oi Luismi, profe de secundària intermitent, com molts dels professors que ara ens deuen estar escoltant?
8: Sí, interí, i clar, et van canviant de lloc, no? Interí, substitut, depèn de l'època, i amb aquests, jo estic en el meu cinquè any i és el desè centre educatiu pel qual passo, no?
10: El desè.
8: Desè. En alguns casos he estat tot el curs, altres vegades he estat temporades llargues i en algun cas he estat una setmana, diguem, o sigui que, però bueno, sí, són 10. I bueno, això et dona també una perspectiva, et deixa veure altres realitats i veus que no cada centre funciona a la seva manera, és a dir, no és a dir, el concepte d'autonomia de centres és ben real, no? Com passo jo aquí? Doncs tampoc és tan excepcional, perquè jo m'estic trobant bastants periodistes en centres educatius. L'única diferència és que molts d'aquests que m'estic trobant són periodistes que no han estat gaire temps exercint de periodisme, el periodisme, i diguem-ne com, i per ells ha estat una sortida laboral. Jo crec que en el meu cas jo tenia una feina, jo de periodista, que era director del diari de l'educació, dirigia un diari digital sobre educació, portava ja 5 anys dirigint-lo, però jo ja, bastants anys enrere, ja vaig fer el màster... Jo havia estudiat història a banda de periodisme, no? I vaig fer el màster de formació de professorat de secundària quan la gran crisi, val? I jo sempre tenia el coquet aquell de dir, ostres, ho vull provar, i durant els anys que em va tocar ser director del diari d'educació, doncs clar, vaig parlar amb molts docents durant aquella... O sigui, em vaig empapar molt d'educació, i en aquell moment l'educació es vivia d'una forma positiva. És a dir, era la gent estava contenta de ser, d'estar a les aules i del que passava a les aules. Curiosament, estem parlant dels anys que se'n parlava molt poc d'educació, perquè es parlava bàsicament del procés, eh? Estic parlant dels anys de l'any 2012 cap aquí, no? I bueno, va arribar un moment que va sorgir l'oportunitat de cobrir una baixa de difícil cobertura, que se'n diu, que m'assegurava 7 mesos de feina segures, perquè si no és que realment fa substitucions poden ser d'una setmana només, no? Clar, no deixaràs una feina per una altra feina d'una setmana, no? I vaig dir, vinga, faig el canvi.
10: Doncs va fer el canvi i el resultat ha estat aquest llibre, que és tan interessant i que jo els hi recomano, aquest confós i desigual món explicat als joves, 2:15 del matí. Luismi, estem molt contents de tenir aquí el professor Saura, perquè ho està explicant amb passió i perquè cal tenir un respecte pel professorat, per l'educació. I aquest respecte no només l'ha de tenir l'alumne, l'ha de tenir la família de l'alumne. I ha d'entendre que el que diu el professor, com deia el meu pare, va a missa. Jo ja li podia explicar històries per no dormir, com deia Chiche Benes Serrador. Que el que deia el professor, el Luis Mi, nostra època,
7: és que ha canviat molt la relació entre docents i famílies.
8: Això es diu, això és el que es diu, jo també ho escolto. Ara, la meva experiència personal no és aquesta. La meva experiència personal és de les famílies amb les que m'he entrevistat, les que he tingut relació, sempre agraïment i respecte pel professorat i respecte per la... perquè jo si havia castigat el fill o d'alguna manera mai m'han discutit res. No dic que no pugui passar, perquè segurament passa, però en el meu cas personal, agraïment.
7: I com a periodista

0: l'auge de l'extrema dreta, per mi, diguem-ne, la desinformació. I, per tant, sí, seria fonamental educar mediàticament els alumnes, fer-los entendre doncs, conceptes bàsics, no? Doncs, diguem-ne, la credibilitat, no? De qui t'està enviant el missatge. Això és una cosa que no tenen ells, no? O sigui, ells tindran els... O quin tipus de font d'informació, no? Seria fonamental.
1: Només falten 2 minuts per arribar al moment de contactar amb la nostra estimadíssima Elena Crespi, però abans un apunt que és important, hem de mirar cap al futur, i les universitats han dit que pel més que PISA digui que la caiguda de l'educació, del nivell dels nois que estan estudiant sigui baixa, ells no baixaran el nivell, em sembla molt bé. Els campus ja estan impulsant plans de millora de competències bàsiques als nous alumnes. La Universitat de Barcelona impulsa una microcredencial en comunicació i reforça mentories i noves acollides. La UPC ofereix el curs 0, repàs de matemàtiques, física i química abans de començar el curs. Així doncs que, escolti'm, se'n recorden vostès de los cuadernos Santillana? Ets de la meva època, tu.
0: Sí, clar,
1: i tant. Tu també t'acordes, Luismi?
2: Jo també.
1: Vamos,
2: sí, sí.
1: Los, esos maravillosos cuadernos que llenaban nuestros veranos de amor,
0: sí, sí,
1: en el mal sentido.
0: Sí.
1: Bé, doncs, escolti'm, si nosaltres fèiem los cuadernos Santillana, oi? Doncs està molt bé.
0: Però tu per què els feies, els cuadernos Santillana?
1: Jo perquè era un absoluta desastre en matemàtiques.
0: I potser perquè tenies una família al darrere que t'animava a fer l'ús que t'obligava a fer.
1: Home, és que si no, jo no tenia bueno, estiu, si no feia els quadres Santillana, bueno, quedava
0: això,
1: a casa tancada.
0: Pues això, avui dia, doncs, el panorama és diferent.
1: El panorama és diferent. En aquella època fèiem els quadres Santillana o ja no hi havia cap altra possibilitat de disfrutar de l'estiu. Professor Segura, i professor, ho dic en majúscules, jo tinc molt respecte als professors perquè tots els que som aquí, i vostès que ens estan escoltant a través de l'antena de Ràdio 4, som qui som gràcies als pares i als professors. Mm. Així doncs que haurien de fer-los cada dia 25.000 genuflexions.
0: Bueno, tampoc tant.
1: Sí, sí. Plenes de respecte i sobretot del que diu un professor gairebé sempre va a missa. Professor Saura, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Abraçada forta. Luismi, gràcies. Hablamos de sexo, Luismi? Què te parece?
2: I tant, és un tema refrescant.
1: Home... Refrescant i necessari, clar, és que, escolti, no estarem només parlant de tot el que té a veure amb la realitat i l'actualitat, perquè forma part de la nostra educació personal, la sexualitat. Sense sexe no aniríem endavant. Així doncs que agafem aire i contactem amb Elena Crespi.
3: Són 4 dies amb Sílvia Tarragona.
1: Amb aquesta música de fons tan sandunguera, que fa tant de cap de setmana, que fa tant de són 4 dies, que fa tant de sentir, de viure, de gaudir, de disfrutar i de tenir plaer, donem la benvinguda a algú que sense ella jo no em veig capaç de fer un programa de ràdio, que és l'Elena Crespi. Perquè, escoltin, nosaltres, senyores i senyors, oïdors del Són 4 Dies, també pensem que fer sexe al cap de setmana no només és una opció, és una obligació. Elena Crespi, bon dia.
4: Bon dia, com està?
1: Molt bé,
4: això.
1: Molt bé, molt bé. És que saps què passa? Que aquest matí li deia Luismi a l'equip, en el Julio i a la Mònica, aquella frase antiga de sábado, sabadete, te'n recordes? Camisa nueva y polvete. Perdonin, però aquesta era la màxima expressió a l'època dels nostres pares i els nostres avis, no? De que el cap de setmana era més tranquil, teòrica i pràcticament dissabte a la nit era pam, moment
4: i tant
1: per polvete, Elena.
4: I tant. O sigui, ens n'hem anat a fer el programa en el moment més normatiu per fer sexe, diguéssim, al cap de setmana. Fantàstic.
1: Clar,
4: endavant.
1: Clar. Jo mira que porto anys davant dels micròfons de Ràdio 4, de la Pública 27, i sempre he pensat quantes persones que estaven escoltant els programes que hem fet potser estaven fent l'amor en aquell moment. Perquè,
4: home, i tant.
1: Perquè, esclar, allò de que, com deien els nostres pares fa anys, no, això s'ha de fer el dissabte perquè anem tots molt més tranquils... Ara això ja és una altra cosa. I ara, a més, ja no necessitem ni la persona en qüestió, Elena.
4: Ja està clar.
1: Ni necessitem la persona en qüestió. Mira, ja saps que hi ha una pel·lícula que es diu Wicker, que narra el romanç entre una dona solitària i un home de vímet fabricat per ella, sense escamotejar les escenes de sexe entre un ésser humà i un objecte. La veritat és que ens hem quedat absolutament al·lucinats perquè el senyor en qüestió, el senyor David Mete, és un senyor

0: senyor que és guapíssim i que es diu Alexander Skarsgård i que, home, a mi, la veritat, m'agradaria molt no, trobar-me'l, però sense que sigui de Vímet, no? Aquesta pel·lícula en la que Olivia Colman dona vida a una dona soltera de mitjana edat, que és, que és el que ve, tothom se n'en fot d'ella per tenir un aspecte no gaire alhora, perquè té un trastorn, que l'altre dia em parlava precisament al diari El País, que és que aquesta persona el que fa és una ferum de peix, bé, doncs, com que no troba ningú amb qui tenir sexe, el que fa és que un cisteller li crea un marit de vímet, un de 1,94 d'alçada, atenció, la fixació del qual no és altra que satisfer la seva dona i, a més, fer-ho d'una manera molt concreta, no? Ara escoltarem el tràiler, Helena, però fixa't que aquesta història, que forma part, òbviament, d'una novel·la, ha fet que revistes molt prestigioses de sexe s'hagin preguntat, estàs humida després de veure Wicker?
1: Jo et diria la resposta ràpida.
0: Que no.
1: No, que sí, claríssimament que sí.
0: Jo també diria que sí.
1: Home, claríssim. Encara que moltes dones no se n'adonin, segur que quan acabin de veure aquesta pel·lícula, el seu interior s'ha humitejat. No sé si haurà arribat a fora, però està clar que s'hauran activat la resposta sexual, perquè l'excitació és complexa. Jo no sé si vols posar el tràiler ara i en parlem després o parlem abans de fotre-hi el tràiler.
0: Mira,
1: aquí, què fem?
0: Fem una cosa, fem-ho com Déu mana i com manen les lleis naturals del plaer i de la humitat. Perdonin, que jo no sé si es pot dir humitat a aquestes hores del dia, perquè com jo sóc au de nit, jo no sé si el cap de setmana puc dir humitat, però vaja, no parlo de cap genitalitat, parlo en qualsevol cas de la genialitat de la humitat en qüestió.
1: Exacte.
0: Així doncs que escoltem el tràiler i després en parlem.
2: I am here to marry you.
3: What's that?
4: This is my husband.
5: I heard that he's strong as a tree and just as hard.
6: He's Wicker.
0: Wow! Va dir ella, eh? Bé, em deia Lluís Miquel Matí, home, no han inventat res, no? Perquè hi ha aquella meravellosa pel·lícula de Berlanga de l'any 74, Mida Natural, any 1974, no s'ho perdin. Però ara que hem escoltat el tràiler i que ja estem en situació en tots els sentits, explica'm, Helena, què et sembla?
1: Mira, jo crec que, o sigui, hauré d'anar a veure la pel·lícula sencera, perquè no ho acabo de veure clar, això, val? Llavors, hi ha un risc, perquè, clar, en els tràilers sempre agafen segons quin punt. Tinc la sensació que pot passar com una mena del que va succeir amb l'últim Frankenstein, que, a més, el feia Jacob Elordi, i de cop i volta era, a veure, Frankenstein representava que havia de ser una cosa monstruosa, i quan miràvem aquell Frankenstein pensàvem, mare de Déu. Aquí, clar, jo ho tinc cru, saps, Sílvia? Perquè jo sóc molt fan de l'Alexander Skarsgård i molt fan de l'Olivia Colman, llavors això per mi ja té un punt. Però em fa molta por que s'hagi agafat un tema com la solteria, com tots aquells temes que et fan estar fora de la norma dins de la sexoafectivitat, que l'hagin agafat amb un punt de frivolitat i que l'hagin convertit en una pel·lícula que, no sé, jo per què està l'Alexander Skarsgård, i ja et dic que la humitat aquí
0: ja va
1: no,
0: sola.
1: No faltarà.
0: Ja va però sola, clar, Helena.
1: Clar, perquè jo veig l'Alexander Skarsgård allà, però amb un home de vímet, no sé qui va escriure la història original, no sé, perquè jo pensar en coses de sexe i vímet, més aviat em porten a coses seques i no humides, no sé si m'entens, i potser un dolor no dels benvinguts en les relacions sexuals. Llavors, si és cert, no escatimen força res en el tràiler, és a dir, fan una idea del que tu pots trobar-te, però ja et dic, a mi em fa molta por que s'acabi frivolitzant un tema que es pot abordar d'una manera com molt diferent. I alerta, eh? És a dir, aquesta idea base d'una dona sola, aquí es pot fer molta reivindicació de que les dones necessitem companyia, malgrat som mamífers i necessitem el contacte a molts nivells, no només el sexual, i que pot ser una bona oportunitat per qüestionar aquest model on la norma ha de ser tenir parella, i que una, si es vol espavilar pels seus propis plaers sexuals, no necessita ningú més, que al final han acabat creant un home, encara que sigui de Vímet, acaba sent un home, no? I això em grinyola, però l'haurem de veure sencera.
0: L'haurem de veure primer per saber si aquest home de Vímet ens pot qüestionar la nostra pròpia relació sexual amb nosaltres mateixes, amb les nostres parelles i també, evidentment, el nostre erotisme. Però és que hi ha una cosa que tu sempre has dit i és veritat, Helena, i segur que les oients del Són 4 dies que ens estan escoltant, perdonin, senyors, deixi'm escombrar cap a casa, Les senyores, tant si són heterosexuals com si no ho són, segur que estaran d'acord amb mi i amb una cosa que l'Helena m'ha ensenyat. Els homes heterosexuals tenen nines inflables que són el clixé màxim del que consideren feminitat. Una boca, dos pits grans, una vagina, amb els quals són capaços d'establir relacions afectives insanes. Parlàvem abans de la pel·lícula de Berlanga o la pel·lícula Love Object, no? És a dir que, home, si ho fa un home, fantàsticament bé. Si ho fa una senyora, aquí també d'alguna manera estem produint un classisme absolut des d'un punt de vista de gènere, Helena.
1: Sí, per això et deia que em feia com por que en el fons se'n fes mofa, no? És a dir, històricament, les joguines eròtiques, s'ha parlat sempre de les nines inflables, però ha arribat un punt en el que hi ha nines que, evidentment, de moment encara no s'estan comercialitzant nines que realment semblin persones, d'acord? Però cada cop es treballa més per acostar-ho. Llavors, quan fem la rèplica en masculí, no? Aquí hi ha el risc de caure en aquesta mofa. No? A més a més, fixa't, també és la dona que fa olor de peix, no? Que no pot trobar marit perquè segurament no encaixen els cànons i llavors decideix fer aquest pas. Jo aquí no aniré a qüestionar les dones que en segons quines situacions s'han plantejat que, mira, tant de bo es poguessin fabricar un Alexander Skarsgård a mida, que no estaria malament, però hi ha el punt d'aquesta frivolitat, d'aquest quan ho convertim en femení, fer mofa, no? I llavors, bueno, per això potser haurem d'anar a veure tota la pel·lícula per acabar de veure si això humiteja en positiu o ens fa plorar de pena, potser, no sé, ja ho veurem.
0: Ens fa riure molt. Espero que vostès això també, sí, quan escoltin la secció de l'Helena Crespi cada setmana aquí al Són 4 dies de Ràdio 4, somriguin i aprenguin, i sobretot també aprenguin vostès i nosaltres, atenció, I sobretot també fem alguna cosa que és, amb l'Helena intentem aconseguir-ho, no sé si ho hem fet, Helena, durant tots els anys que fa que treballem juntes, que ja són molts, que és que anem més enllà d'un titular. Vostès ja saben que hi ha hagut un nom femení altra vegada que s'ha posat aquests dies molt damunt de la taula. És el nom de Lindsay Clancy, aquesta dona que ha dividit Estats Units i que ha convertit en herois o dolents els seus protagonistes. La nul·litat del procés després de la negativa d'un jurat a un veredicte favorable a l'acusada de matar els tres fills no ha implicat automàticament la seva repetició. Sigui quin sigui el desenllaç, ella continuarà internada. Tot ha passat a Plymouth, a Massachusetts, una localitat molt distingida, jo els recomano que la visitin, es troba a la costa, òbviament, en la qual van arribar els pelegrins l'any 1620 a bord del Mayflower, poca broma, eh? Doncs aquesta senyora, que fins i tot el fiscal es va apiadar d'ella i va intentar explicar que el que ella havia tingut quan va assassinar els seus fills és una depressió postpart, vaja, de llibre, continua dividint una societat, i més en aquesta zona d'Estats Units, a Massachusetts, molt catòlica i massa puritana, Helena.
1: Sí. Jo crec que aquest cas ens ha posat a damunt de la taula ja no només a les psicòlogues que ens dediquem a la psicologia perinatal, sinó a tots els professionals de la salut. Una cosa que reclamem històricament, que és posar atenció i recursos a la salut de les dones, ja sigui salut mental, salut sexual, salut perinatal o salut en general, qualsevol, no? Perquè no es fa cas, sempre se'ns ha atès sota paradigmes generalistes masculins i allò que és exclusiu d'un cos femení s'ha mirat poc. Realment, jo crec que aquest és el punt, no? És a dir, clar, aquí depèn, suposo, no? Suposo que vivim en una societat que busquem a favors o en contres, no? Hi haurà gent que estarà a favor i que es creurà el relat d'aquesta senyora, hi haurà gent que pensarà que són excuses per no entrar a presó, per exemple, no? Però sí que és cert que aquesta dona havia intentat demanar ajuda, segons el que jo tinc entès, abans havia explicat què li passava i no se li va fer cas. Llavors, es donen casos, les psicòlogues perinatals, hi ha moments que rebem dones a consulta que estan molt espantades perquè amb la depressió postpart que tenen, tenen una de les possibles simptomatologies és aquesta sensació de que acabaràs fent mal a la teva criatura. I és una, clar, és un fet molt traumàtic, és molt difícil de reconèixer-ho perquè també ens han pintat unes maternitats ideals on quan tu tens el teu bebè en braços tot és fantàstic i feliç, i aquí potser el que hem d'aprendre d'aquest cas, independentment de com es resolgui, el que potser hem d'aprendre més a nivell general és que hem de mirar a les mares, a les persones que han tingut una criatura, les hem d'escoltar i hem d'estudiar, investigar, intentar donar un cop de mà amb el que està passant amb la salut mental perinatal perquè això no passi o passi el menys possible, no?
0: No passi d'una manera tan dura i es parli obertament d'alguna cosa de la que es parla molt poc, que és aquesta depressió postpart, no? De què és el que succeeix quan jo dono llum, i potser el sistema de salut, com passa amb el sistema de salut americà, no està a l'alçada, on no es té en compte el debat de fons sobre la maternitat, sobre la salut mental de les dones, no? Han hagut més de 40 hores de deliberació, l'acusada s'enfrontava a 5 veredictes possibles, 3 de culpabilitat, assassinat en primer grau, segon o homicidi, i 2 d'innocència en termes generals o per falta de responsabilitat criminal. És una disjuntiva important i veurem què és el que succeeix amb tot plegat. Però fixa't, Helena, no es parla de tot el que té a veure amb el estrès que provoca ser mare i a vegades sentir-te confosa i sobretot sentir-te sola, i tampoc es parla de les relacions sentimentals amb persones que tenen discapacitat intel·lectual, no? Una app de cites ajuda a persones que estan en aquest escenari a enamorar-se, a establir vincles, a aprendre a relacionar-se, i em sembla meravellós.
1: Sí, estava flipant quan m'ho estaves dient perquè no tenia coneixement de la notícia. I clar, aquí jo et diré, mira, el mateix que et deia amb la pel·lícula, no, de l'home de Vímet, et diria, la idea pot estar molt bé, a veure com es tradueix també, Vull dir, espero que aquesta app s'hagi fet des de gent que treballa, té coneixement i que viu en primera persona o de molt a prop les diversitats funcionals, perquè realment es pugui estructurar una eina perquè pugui... Bueno, clar, és que em sembla com molt salvatge haver de dir això, però perquè les persones amb diversitat puguin fer doncs, com les persones que en principi no tenim diversitats, no? Que passa que el món en el que vivim, que és capacitista de dalt a baix, doncs ho fa més complicat, no? Llavors, això també ens dona peu a reflexionar sobre quina societat estem vivint, no? En què s'han de sectoritzar segons quines coses perquè hi hagi segons quin tipus de persones que puguin viure certes experiències. M'encantaria saber el funcionament d'aquesta app, què implica, si llavors aquí també implica, si només és, clar, és, entenc que és una app de cites, per tant, és trobar-se, no? Llavors, aquí hi ha, saps allò de l'arma de doble filo? Perquè se'n podria fer una lectura molt capacitista des del, mira, fem que les persones que tenen diversitat s'ajuntin amb persones que tinguin diversitat i que es faci des d'una posició de poder que no m'agrada gaire, però també es pot fer, i per això et deia, a veure qui hi ha al darrere, no? Es pot fer des del, anem a construir espais segurs perquè les persones que tenen diversitats es mereixen, evidentment, doncs poder conèixer gent, poder-se relacionar, poder tenir cites, enamorar-se i una vida sexoafectiva activa, sense els riscos que implica segurament intentar-ho fer en una societat molt capacitista.
0: I que no té en compte que l'amor, el plaer i el sexe és un patrimoni universal del qual tots hem de viure i tots hem de disfrutar. Fixin-se vostès, estimats oïdors del Són 4 dies aquí a Ràdio 4, si existeix Tinder, aquesta app de cita segura es diu Dinder. Està creada per persones amb discapacitat, com dèiem, amb discapacitat intel·lectual i síndrome de Down, i combina la cerca de parella i amistat amb trobades i activitats de lleure, no? El punt de partida és molt senzill. Per moltes d'aquestes persones conèixer gent fora dels entorns habituals, família, la feina o l'entitat on acudeixen resulta difícil. I això és posar-nos a nosaltres mateixos una nota negativa, Helena, perquè no hauria de ser tan difícil que coneguéssim persones fora d'aquest ambient. Helena, gairebé per acabar, alguna cosa que em vas enviar per Instagram que em va indignar molt. Hem parlat molt d'Ozempic aquí en el programa, moltíssim, però ara hem de parlar d'una cosa que em va deixar absolutament frapada, que és aquesta píndola que farà que no calgui tampoc fer exercici. Ens receptaran una píndola per arribar a l'orgasme sense fer sexe, Helena?
1: Això també s'ha intentat i no ho hem aconseguit. No, s'ha intentat
0: clar,
1: fer...
0: Potser seria un xollo, eh? Ojo, ja no tindria cap problema a la vida, tu.
1: Tens una pastilla, orgasmes i segueixes. No?
0: Exactament.
1: És que em va semblar d'un absurd brutal, perquè llavors aquí es veu, i queda molt clar, a més, també, anant agermanades d'aquesta lluita contra la grassofòbia en la que estem tu i jo, què és el que realment vol el món. Al món no li interessa gens que adquirim hàbits de vida saludables. L'exercici físic és meravellós, per qui li agradi, eh? Evidentment és recomanable per tothom. L'exercici físic és una meravella, que és una ajuda a tenir millor salut, d'acord, en mesura, perquè llavors qui es passa llavors s'escatxarra encara més, però és fantàstic, no? Ja no només per el que et pot passar a nivell físic, perquè evidentment ajuda a que el teu sistema funcioni millor, sinó també el que pot passar a nivell emocional, a nivell mental. Llavors, l'exercici físic és una gran recomanació per tothom i el fem les persones grasses, primes, grans, joves, tothom, i no per aprimar, sinó per gaudir i tenir salut. Quan de cop i volta algú s'inventa una pastilla que farà que el teu cos estigui treballant com si estiguessis fent, no sé, una caminada de 10 quilòmetres, però des del sofà de casa teva, aquí es prioritza què és el que realment busca la societat. No? És a dir, prioritza que tu puguis semblar que fas esport, mal, que puguis tenir segons quins tipus de beneficis, segurament per un tema estètic, i no per un tema real de salut física i salut mental. Llavors em va semblar una brutalitat.
0: A mi també, perquè ja que les senyores que som de bon veure, com diria el meu pare, vaja, grassonetes, i que patim la grassofòbia com la pateix la doctora Crespi i servidora de vostès, ja només ens falta que ens diguin no, clar, només us falta que us pengueu aquesta píndola per no fer exercici. Bé, deixem-ho córrer. Helena, per acomiadar-te i tenint en compte que d'aquí unes hores sabrem quins són els guardonats als Emmys, ens anarem cap a una ciutat que tu i a mi ens fascina. Sí.

0: per favor, aquesta cançó, com m'agrada, com m'agrada. Bad Bunny, que ha guanyat el seu primer Emmy, que em van concedir els Emmys que no estan relacionats amb sèries de televisió, sinó amb programes especials, fa només uns dies a la ciutat de Los Angeles, gràcies al seu show en el descans de la Super Bowl. Així doncs, que escolta'm, ja veus, Bad Bunny, que a tu i a mi ens agrada, malgrat la lletra de les seves cançons a vegades ens posi dels nervis, ha guanyat aquest Emmy i he pensat, mira, com és el primer dia que tenim, que no l'últim, òbviament, a la Crespi en directe als Són 4 dies, anem-nos a Nova York, que tot es veurà d'una altra manera, Helena.
1: I tant que sí, tant que sí. Ja me n'hi aniria, ja me n'hi aniria.
0: Jo també, jo també. I anirem, ja queda menys, Helena.
1: Ja queda menys.
0: Helena, moltes gràcies i a veure si algú ens ha escoltat i idea la píndola de l'orgasme,
1: A veure, no? Vinga, la prendrem, la prendrem.
0: Exacte. En lloc de píndoles per treure'ns el mal de cap, una píndola per l'orgasme i se'ns passaran tots els mals. Gràcies, Helena. Bon dia.
1: Un petonà.

0: Sol, Nueva York! Això és el que han de fer vostès, cantar aquest Nueva York! Perquè ja els dic ara que aquí els Són 4 Dies comencem... Home, perdonin, eh? Aquesta és la ràdio pública, Ràdio 4, 50 aniversari. Hem de tractar tot allò que està relacionat amb el dia a dia amb rigor, amb seriositat, però també podem permetre'ns el luxe de parlar d'orgasmar, parlar de fer sexe, parlar de sentir-nos, parlar de viure intensament tot el que significa el risc de ser un mateix. I això ho sap molt bé Bad Bunny, que ha aconseguit aquest Emmy, que són com els Òscar de la televisió, gràcies al meravellós show que va oferir a la intermèdia, al descans de la Super Bowl amb aquest Nueva York. Demà arribarà Guillem Efemerí, ja els he dit ara. I per què arribarà aquest gran especialista en sèries, un dels cervells del Serializados Fest? Doncs perquè precisament la nit de diumenge a dilluns, hora espanyola, a Nueva York, a la Radio City Music Hall, per ser més concrets, es concediran aquests premis. Premis que poden fer que Mark Ruffalo aconsegueixi un guardó, que poden fer, per exemple, que hi hagin sèries de culte que també s'emportin aquest premi, perquè, igual que els hi dèiem abans, que han d'anar a veure Cronos, que han de deixar el sofà i les plataformes, i el sillón bowl, com diuen els clàssics, i hem de disfrutar i gaudir de la cultura sortint de les nostres llars, és veritat que, òbviament, el llenguatge televisiu, el llenguatge de les sèries, no només ens explica el món pretèrit, sinó, sobretot, el món que estem vivint i el que vindrà. Així doncs que demà ens vindrà a veure Guillem Efemerí. Per cert, nosaltres anem com una moto, però qui va com una moto són els de la Fórmula 1. Saben que s'està celebrant a la ciutat de Madrid el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 amb un impacte econòmic brutal, 467 milions d'euros, poca broma. Això fa que si vostès aquest cap de setmana són o van a la ciutat de Madrid, hauran de buscar una mica més com trobar diners a la butxaca o a la targeta. Per què? Doncs perquè els hotels han pujat moltíssim els seus preus i també els restaurants. Si no se'n van enlloc, el millor que poden fer és quedar-se aquí al Són 4 Dies. Hem començat avui, hem estrenat temporada d'aquest programa històric de la casa a les 9:05 i arribarem fins al punt just de la 1 del migdia. Així doncs que ja que han començat, ens han d'escoltar avui i ens han de sentir demà, perquè nosaltres som la ràdio que escolta els oïdors i no a l'inrevés. 900-454-455, telèfon directe i a punt de Ràdio 4 per escoltar la vida a través de tots vostès. Arriba el butlletí del migdia. Fins ara, gràcies.
1: Són les 12.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: 18 persones, 10 de les quals menors, han estat detingudes per desordres públics i 9 Mossos d'Esquadra han resultat ferits en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de nit al centre de Barcelona per contrarrestar la crida de la formació ultranucleonacional. Abans, però, multitudinària manifestació per la Diada Nacional de Catalunya, Barcelona, Girona i Amposta, amb què l'independentisme ha recuperat múscul. L'Assemblea Nacional Catalana convocarà una cimera de les entitats sobiranistes per agafar embranzida amb vista a la diada de l'any vinent i el desè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Josep Vila, president de l'ANC.
3: Que signifiqui el desencadenant, el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
1: Vila ha assegurat avui que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la diada per part de tres encaputxats no estava planificada. I a la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova, institucions i partits han cridat a la convivència contra l'auge dels extremismes. A Ceuta, centenars de migrants en romanen en barraques improvisades a l'assentament informal de la platja del Trampolín a l'espera que siguin traslladats als embelats que engesteix el govern d'Espanya per acollir-los de manera temporal mentre gestionen els seus expedients. 44 dies després de l'esclat de la crisi migratòria, Ceuta continua reclamant solucions. Els empresaris de Ceuta diuen que, a més de les pèrdues econòmiques, el pitjor és la incertesa per la permanència massiva de migrants a les zones comuns de la ciutat i que impedeix la tornada a la normalitat. Arantxa Campos és presidenta de l'Associació d'Empresaris de Ceuta.
2: El consumo cae, desaparecen clientes, se cancelan las reservas y los proyectos y la incertidumbre lo que está haciendo es paralizar toda inversión posible que haya en la ciudad.
1: Mentrestant, la crisi migratòria deixa una dimissió, la del cap de gabinet del delegat del govern a Ceuta, la persona qui va rebre l'avís d'un agent del Centre Nacional d'Intel·ligència d'un possible assalt de la frontera la vigília de l'entrada massiva i irregular de migrants. En la seva carta de dimissió assegura Gonzalo Sanz que va posar aquest avís en coneixement del seu superior, el delegat Miguel Ángel Pérez Triano, que ho va negar. I de tornada a casa nostra, s'ha restablert ara mateix el normal funcionament a la R2 sud de Rodalies després d'un matí de retards, amb demores també a l'R1 per un robatori de cable, un d'ells entre la Sagrera i Badalona i l'altre a l'estació de França. La incidència havia reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit i els trens havien estat més temps de l'habitual aturats i s'havia vist així incrementat el temps de recorregut, una circumstància que havia emprenya els usuaris.
4: He estat esperant 20 minuts. Per megafonia han comentat que havia hagut un robatori de cobre, però bé, altres vegades també ha passat i sense justificació.
5: Voy al trabajo, voy súper retrasada, entonces bueno, nada, esperar a ver qué se pueda solucionar porque siempre se roban los cables los fines de semana, entonces siento que no puede ser posible esta situación siempre.
6: Impotència de dependre de els horaris, de mai ser puntuals. Últimament, des que van començar les obres, va pitjor.
1: De l'exterior, el president estatunidenc Donald Trump ha aterrat a Irlanda en una visita de 2 dies en què es reunirà amb la presidenta i el primer ministre del país. El viatge es realitza l'endemà del 25 aniversari dels atemptats terroristes del 11S contra les Torres Bessones de Nova York. Trump es va assabentar de l'homenatge a les víctimes i herois a la zona zero davant la impossibilitat de parlar-hi. En canvi, va optar per anar a una cerimònia paral·lela al Pentàgon, també colpejat per un tercer avió, on ha defensat la guerra contra l'Iran.
7: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
1: Diu Trump, saludem els membres del servei que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme mundial, la República Islàmica de l'Iran, mai tingui un arma nuclear. En relació al conflicte a l'Orient Mitjà, l'Aràbia Saudita ha tancat per precaució l'oleoducte Est-Oest després dels atacs amb drons des de l'Iraq. Aquesta canonada és clau amb l'estret d'Hormuz bloquejat a la circulació de vaixells petroliers. I també de l'exterior, una setmana després del viatge dels emissaris estatunidencs a Moscou i Kiev per reactivar el diàleg, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura que està disposat a reunir-se amb el seu homòleg rus Vladimir Putin en la pròxima cimera del G20 que se celebrarà a Miami. De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4.
8: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.

0: millor, perquè aquest 25è aniversari ha demostrat que el llegat dels atemptats encara dura. Trump, no olvidemos, Álvaro, que usó las guerras eternas tras el 11S para ganar y está sucumbiendo ahora mismo a sus propias críticas en Irán. Es decir, que este señor que utilizó el 11S para tener rédito político, pues ahora está haciendo más o menos lo mismo. Me respondes inmediatamente. Anem a escoltar la Roser. Roser, bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies per escoltar-nos, Roser. Des d'on ens truca?
1: Des de Tortosa.
0: Tortosa, gràcies per ser-hi, Roser. Vostè, l'11 de setembre del 2001, era a una ciutat inquietant, o en aquest cas a un estat preciós, que la ciutat és una mica inquietant, Salt Lake City, la ciutat que és la capital de l'estat de Utah, i vostè era allà. Com es va viure en una zona tan llunyana a Nova York, amb uns votants que, bé, la ideologia d'aquesta zona del país no és una ideologia especialment demòcrata? Com va viure en aquell moment a l'11S d'ara fa 25 anys? Roser.
1: Jo vaig viure allà exactament 2 anys. Venia de viure de Sydney i aleshores per motius laborals vinculats a l'organització dels Jocs Olímpics d'hivern vivia allí. I en el moment de l'explosió de les torres, jo sortia de casa meva amb el cotxe i 2 mexicans treballadors me van dir: senyora, se han caído las torres. Jo vaig dir: buenos días, ¿qué torres? ¿Qué queréis decir? Las torres. Bueno, i al cap de 2 minuts, doncs, la ràdio, i al cap de 7 minuts ja estava al despatx, i van ser 2 o 3 setmanes molt angoixants, perquè tot es va paralitzar, no podíem entrar, no podíem sortir, no podia trucar amb uns pares, no podia trucar al meu marit, al meu fill, tothom, no jo, tots. Aleshores van ser unes setmanes molt dures, molt tristes, molt dures, i en molts de casos, entre els quals i els meus, van fer que vaig dir que si podia ser mai més no tornaria als Estats Units. Vaig molt sovint a Canadà perquè tinc el fill i els nets, però no vaig tornar i no he tornat.
0: No he tornat des de fa 25 anys.
1: Als Estats Units no.
0: Déu-n'hi-do.
1: Als Estats Units no he tornat i si puc no hi tornaré. Vaig a Canadà i entro doncs per Canadà i vaig a casa a Camille, a Vancouver i ja està.
0: Roser,
1: va ser molt dur, molt trist.
0: Va ser dur, va ser trist i encara ho és. Roser, li agraeixo moltíssim, no sap com que ens escolti des de Tortosa, li agraeixo moltíssim que hagi explicat una anècdota tan, tan dolorosa, perquè, esclar, estar allà absolutament aïllat no devia ser fàcil, i ja sap que l'esperem cada cap de setmana. Roser, bon dia, una abraçada.
1: Felicitats pel primer programa, un rigor total.
0: Gràcies. A vostè, moltes gràcies. Gràcies, Roser. Adéu-siau, bon dia. 1:15 en directe, Ràdio 4, el de nit. Fíjate, Álvaro, lo que decía esta oyente, seguro que lo has entendido perfectamente en catalán. No ha vuelto a Estados Unidos después de estos 25 años, perquè, clar, el que van fer els terroristes va ser canviar el paradigma de la pau, el paradigma de la nostra seguretat, de la confiança en nosaltres mateixos, però lo que está haciendo Trump ahora es que muchas personas no quieren ir a Estados Unidos. Es decir, han pasado 25 años, pero estamos en un punto bastante similar, ¿no?
2: Veo un paralelismo, y tú lo has dicho muy bien, Silvia, entre aquel momento y el actual, en el sentido de que después del 11S, Estados Unidos se convirtió en un país como... No quiero usar la palabra desagradable, ¿no? Pero uno se planteaba si valía la pena hacer un viaje a Estados Unidos. O sea, antes decías, pues me voy de turismo, me voy a Nueva York, me voy a Los Ángeles, me voy a Disneylandia, me voy a Miami, ¿no? Uno podía plantearse este tipo de viajes. Después se convirtió en un país complicado para los extranjeros. Comenzó una islamofobia en esos primeros años en que cualquier persona de un color diferente al blanco o de una religión diferente se convirtió en sospechoso. El gobierno y las cámaras de Estados Unidos aprobaron leyes en las que, bueno, pues, algunas de las libertades que se habían conseguido los años anteriores quedaban suspendidas. Y bueno, yo tuve la suerte de que al año siguiente del 11S, en el 2002, me fui a trabajar precisamente a Estados Unidos, me fui a Miami, y descubrí un país, era la primera vez que yo estaba en Estados Unidos, y descubrí un país que tenía reticencias hacia lo que venía de fuera. Estaba todavía con la herida abierta, una herida que siguió muchos años después, hacia el extranjero. Y veo paralelismos a lo que está ocurriendo ahora. Es evidente que el extranjero en Estados Unidos, sobre todo los extranjeros pobres, sobre todo los de origen latino, pues no es el mejor momento.

0: A veure, que una sap fins on pot arribar, eh? Puc dir Nueva York, però mai de la vida intentaria imitar Lady Gaga perquè seria un insult a la intel·ligència i a l'alegria de Lady Gaga, que dona el de sorpresa. I bé, l'hem vist acompanyada del seu marit, Michael Polanski, amb un nadó, perquè sembla ser que ha tingut un nen, mare del seu primer fill, al costat de la seva parella, que ja fa 6 anys que estan junts. Així doncs, que per donar la benvinguda a en Manel Ferrer, que està de vacances i que és tan professional que ens deté igual, hem pensat que una bona opció seria Lady Gaga, no, Julio?
1: Clar, quina doncs millor.
0: Vinga, ningú millor, efectivament. Manel Ferrer, bon dia.
2: Molt bon dia i bona estrena, que em fa molta il·lusió estar amb vosaltres en els caps de setmana, també, clar que sí, clar que sí.
0: I a nosaltres ens fa molta il·lusió tenir-te, perquè, esclar, tu et mous en un mar difícil, sí. Perquè estan persones que tenen fama, que no és el cas, òbviament, de Lady Gaga, perquè Lady Gaga està a un nivell, per dir-ho d'alguna manera, astral, no ha de ser complicat. Tu has fet un rànquing molt interessant dels tres grans destins de famoseig aquest estiu, i total. Les Illes Balears sembla ser que tenen molt a dir. Vaja, que se lleven la palma.
2: Totalment, i mai millor dit, Sílvia. De fet, t'haig de dir que he coincidit en hores, o sigui, durant unes hores molt concretes aquest cap de setmana a Menorca, que ja et dic que és el tercer lloc d'aquest rànquing, amb ni més ni menys que Michelle Obama.
0: Ui.
2: I he estat seguint el rastre de Michelle Obama i sé tot el que ha fet durant aquest passat cap de setmana, que va marxar el diumenge passat al vespre, sé tot el que ha fet a la illa, per on ha passat, on ha dinat, què ha provat, tot, ho sé absolutament tot, perquè per tot arreu on passava no havia un altre tema que no es parlés de la visita de la primera dama dels Estats Units, Michelle Obama, que sembla doncs, que també ha deixat petjada a la illa de Menorca. És a dir, està tothom contentíssim, inclús hi ha gent que s'ha pogut fer fotos i tot.
1: Què ha fet Michelle Obama?
2: Mira, Michelle Obama, que està en el tercer lloc d'aquest rànquing Menorca, que és l'illa on també hi han estat aquest estiu Núria Roca amb el seu marit Juan del Val, també Paula Echevarría, Gavi, el futbolista del Barça, que ja veureu que jo el tema del futbol el domino poquíssim i a més hi passo com molt per sobre. M'interessen més com les parelles dels futbolistes i el que fan fora del camp que no pas el que passa dins del camp, però ja ho anireu veient.
0: Manel,
2: això.
0: No pateixi gens ni mica perquè jo sóc de l'Espanyol per tocar la moral i si ara em pregunta vostè, senyor Ferrer, senyora Tarragona, quins són els jugadors de l'Espanyol? Faria un ridícul estrepitós. Així doncs que quan parlem de futbol farem vale, vale, com diu una gran amiga meva, vale, vale, vaya desde luego i ja estarà tot dit.
2: O sigui, jo et puc dir qui és un futbolista perquè em sembli més guapo, més lleig, això sí que és veritat, també ho dic, però si és delantero, centro, tot això no ho toco, no és la meva especialitat aquell dia. És a dir, quan estiguem parlant del Mundial, aquell dia no hem de parlar nosaltres, hem d'estar calladets. Però tornant a Michelle Obama, que és el tema clau d'aquí, de l'estiu de Menorca, va arribar amb el seu jet privat. És a dir, no va arribar amb un ferri, va arribar amb el seu jet privat, va arribar a l'aeroport de Mahó, i aquí va ser rebuda per un amic de la família Obama, que és un ambaixador, o és l'ambaixador dels Estats Units a la illa de Menorca, que no sé si ho sabíeu, que tenen el seu propi ambaixador a la illa de Menorca.
0: No, no ho sabia.
2: És una persona que representa Estats Units.
0: Ui.
2: Sí, sí. Doncs hi ha una persona que representa Estats Units no només a Menorca, sinó a totes les Balears, i és l'ambaixador de les Balears doncs als Estats Units, i té tot el sentit del món, perquè al final el turisme que ve cap aquí, cap a les illes, és americà. Sí. Llavors, què va fer aquí Michelle Obama? Va fer, Sílvia, el que podries fer perfectament tu o el que he fet jo aquests dies, perquè ella va baixar del seu avió, se'n van a veure la Illa del Rei, que és una excursió que es fa des del port de Mahó, puges a un ferri de 45 minutets, et fan una visita guiada també per allà 45 minutets, hi ha com una exposició permanent d'art, i quan va tornar cap a Mahó, se'n van anar directament cap a Fornells, i què va fer a Fornells? Doncs es va menjar una caldereta de llagosta.
0: Home, tu.
2: Directament. I a més se'n va anar a un restaurant que es diu Sa Llagosta i va fer, doncs, la típica cosa que fem tots aquí. Ella va seure allà. Es va demanar unes croquetes de sobrassada i mel.
0: Per favor.
2: Per provar-les. Sí, sí, sí, tal qual. I després no va voler només la típica caldereta, sinó que va demanar com una petita degustació de plats que tots tinguessin doncs, la llagosta com a producte principal. Això va ser el que va fer en aquesta primera. I després va acabar amb una ensaïmada de sobrassada de postre.
0: Per favor.
2: Que es va menjar també.
0: Prou,
2: home,
0: prou. Són tres quarts.
1: Amb
0: sobrassada, amunt i avall. Per favor.
2: Sí, amunt i avall.
0: Prou, Manel Ferrer, que són tres quarts i cinc minuts d'una. M'has parlat de sobrassada amb mel, que és el que més m'agrada. M'has parlat d'ensiamades. Jo crec que els oients de Ràdio 4 del Són 4 Dies ho estan fent al vermut, ho estan a punt de dinar. Així doncs que és un moment meravellós per parlar del que t'ha rasta Michelle Obama, sí. Una senyora que la veritat és que a nosaltres ens agrada moltíssim, tot i que, home, a vegades també és veritat que sembla que no deixa viure en Barack, perquè està tota l'estona al seu costat. Malíssima, però és que no el deixa anar, tu.
2: Està molt ben fet aquest apunt perquè ella ha arribat a l'illa de Menorca, però anteriorment, la setmana passada, va estar a Barcelona, i a Barcelona sí que va estar amb Barack Obama. És a dir, que a l'aeroport de Barcelona, crec jo, és la meva teoria, es van separar i va tornar cap als Estats Units, i ella es va venir cap a l'illa de Menorca perquè ha vingut sola, amb dues amigues i amb l'ambaixador dels Estats Units aquí a les Illes Balears. I després, per la tarda, quan va acabar de tota aquesta caldereta, que jo crec, Sílvia, que el que toca en aquell moment o és anar a la platja o anar a fer la migdiada, ella no, ella se'n va anar, atenció que aquí ve, per mi, la bomba, a fer una visita guiada per l'explotació de sal de Menorca, una calor 40 graus, Sílvia. Se'n va anar ella allà, 45 minuts de caminar per l'explotació de sal a un sol que no es pot ni aguantar.
0: Déu del cel.
2: Doncs ella se'n va allà a fer l'excursió aquesta, no sé si van enganyada, no sabia què anava, però et dic jo que l'excursió aquesta l'he fet jo a les 8 del matí, ja fa calor, imagina't després de dinar una caldereta. Doncs allà se'n va anar la Michelle Obama, va aguantar com una campiona. M'han dit que al restaurant ella va anar a fer el gest de pagar, lògicament, i els van intentar convidar-la al restaurant, perquè tu imagina, clar, la promoció que et fa Michelle Obama provant la teva caldereta amb
1: no
2: una foto amb la caldereta,
0: si
2: no té preu. Clar, o sigui, ho amortitzes el primer dia, el mateix dia.
0: Clar.
2: I ella va dir que no, ella va obrir la cartera i va pagar amb els seus euros i no va voler, no va deixar que la convidessin, que també és un gest maco.
0: Com diuen Sergio Lezcano, que pague que tiene más que nosotros. Això és el que diu Sergio Lezcano, el nostre realitzador. Per cert, perquè vegin vostès quina manera interactiva estem fent ràdio amb en Manel Ferrer, que ens encanta el que ens explica, ens encanta el to des d'Eivissa, amb tot el que ens està dient, que la Mònica també li està fascinant. I sobretot, atenció als oients que no paren de dir-nos coses. Ens ha trucat en Paco, Paco Orozco, gran radiofonista i oïdor del nostre programa, que ens diu, atenció, querida, perquè veu que tu i jo de futbol en sabem poc, aquesta tarda l'Espanyol juga contra l'Osasuna a 4:45.
2: Ah, mira.
0: Així doncs que Espanyol, Espanyol, Espanyol, que anem cap endavant
1: però,
0: a veure, i a guanyar.
1: Anem a acabar aquest rànquing, no?
0: Per favor, sí.
1: Vinga,
0: sí, va.
2: Sí,
1: Menorca.
2: Doncs marxem ja de Menorca. Ara anem cap a Marbella, que clar, aquí lògicament també aquesta és una cosa molt espectacular, perquè Marbella, Menorca diguem que és com més per descansar, no vols ser vist, vols estar a les caletes, vols menjar bé, però clar, a Marbella, Puerto Banús és ja que vols que et vegin directament i que vegin luxe, luxe total, perquè allà hi ha els iots, els restaurants, les festes privades, allò, és caríssim, eh? Sí,
0: ja,
2: Marbella, vostè se'n va a Puerto Banús i torna sense un euro al compte corrent. O sigui, torna vostè que està menjant arròs amb pollastre fins l'octubre.
0: Però això també t'he de dir una cosa, eh? A mi el luxe de Marbella em resulta molt poc elegant, eh? Nosaltres que som senyors fins a l'extenuació, a mi aquelles senyores, aquells senyors...
2: Sí.
0: Escolta'm una cosa, algú que ha visitat molt Marbella i ho feia agafada de la mà de la que va ser la seva íntima amiga, és aquesta senyora. Estan preparats perquè el que sonarà ara a Ràdio 4, el Són 4 dies, només ho pot aconseguir Manel Ferrer. Una, dues i tres, escoltin. Ole, venga. Jo, perdonin, eh? El món flamenc m'encanta, però el món sevillanes no gaire, eh? No que no m'encanti, sinó que no el domino, perdonin, eh? Aquesta és una de les cançons de María del Monte.
2: María del Monte.
0: Canta-me, mirin.
3: Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano.
0: Cuidado, meu. Yo iba de peregrina leal y me cogiste de la mano.
2: Y me cogiste de la mano.
0: Cuidado, que me cogiste de la mano.
2: Però aquesta cançó, Sílvia, és un somni, però hi ha una altra que parla de l'amor de dos cavalls, de dos llegües, que, aquí no vull posar la pota, però crec que un cavall amb el qual María del Monte parla en aquesta cançó, que és una fantasia tota posada, crec que arriba un moment que el cavall li diu a María del Monte que s'hi opina ell de les relacions que té amb les seves amigues.
0: Déu del cel. Ojo. Escolta'm, això és una fantasia total. Jo que sóc animalista, m'encanta la idea de que un cavall parli amb una egua, però vaja, tot plegat és com entrar en el món surrealista, perquè és clar, María del Monte, que va tenir una relació òbviament amb Isabel Pantoja, es passejava molt per Marbella també amb ella.
2: Total. I hi ha unes fotos tipiquíssimes, mitiquíssimes a la portada de la revista Hola, on surten jugant a la platja, donant-se coses al cul directament i jugant d'una manera molt entretinguda. És una portada que a més la revista Hola la va pagar molt cara perquè en aquell moment, quan es va publicar, no havia sortit de l'armari Maria del Monte, tot i que ara està casada, amb Immaculada, la seva dona, tota la vida i tal i qual, però en aquell moment la revista Hola la valia moltíssim amb això. I per què hem de parlar de Maria del Monte? Perquè, sabeu, fa anys enrere van haver un robatori a casa seva i també a Sevilla van entrar a robar a casa de Sergio Ramos. Mm-hmm. Doncs ara s'ha descobert que hi ha un empresari sevillà que estaria involucrat en el robatori d'aquestes dues cases i d'algun famós més. Per què i com es vincula aquest senyor, del qual no en tenim el nom, però és important el detall? Perquè resulta que aquest senyor té una constructora i el que feia era fer obres a casa dels famosos i facilitar, aquí ve la trampa, com s'accedia a aquesta casa sense fer saltar els sistemes d'alarma i els sistemes de seguretat de les villes on viuen aquests famosos. Per tant, aquest senyor, que ara la cosa ve important, si vostès no tenen res a fer aquest cap de setmana, poden anar vostès a Sevilla perquè resulta que aquest empresari hauria amagat el motí de tots els diners que s'hauria robat en aquestes cases, que ascendeix a més de 11 milions d'euros. 11 milions d'euros?
4: Quasi res.
2: 11 milions d'euros. I que els hauria, atenció, aquí ve el bo, els hauria envasat al buit amb les màquines aquestes que vostè a casa seva pot doncs envasar una mica de pernil dolç
0: mai directament. Tant, una mica de mortadela, sí.
2: Total, doncs 11 milions d'euros envasats als buits i què hauria fet? Els hauria amagat dins de 5 olles express, dels que fem el caldo ara quan comenci a fer fred, i els hauria amagat en camps de Sevilla. És a dir, hi ha 5 olles express que amaguen 11 milions d'euros en els camps de Sevilla.
4: Però, a veure...
2: Això ara la policia està intentant trobar-los, ara, aquests diners.
4: Clar, però el tema de Maria del Monte, Manel, es parlava del seu nebot. Sí.
2: Clar, aquí ve la cosa. El nebot, que és Antonio Tejado, que és col·laborador de televisió i ha sortit a molts realities, aquest hauria estat una mica com el líder de la pensada del robatori a casa de la seva tieta. Sí, però, clar, també li haurien dit una mica com el líder pensador, que jo crec que Antonio Tejado mai s'havia vist en un altre que el vinguessin a posar en aquesta categoria. El líder pensador de l'acció aquesta. Llavors resulta que l'empresari aquest és una mica doncs, el que propiciava o el que donava les pistes de com entrar en aquests robatoris. I ara la policia de Sevilla està literalment amb pales, buscant pel terra 5 olles express que amaguen 5 milions d'euros. És a dir, tu potser te'n vas a passar un dia per la muntanya i et trobes una olla express que et soluciona la vida, la teva i la de tots els teus.
0: Doncs escolta'm, serà qüestió de parlar amb Sonia Urbano i amb Rosa de Diego que ens facin fer el programa des de Sevilla i tu i jo de nit amb el Julio, amb la Mònica, amb el Sergio...
4: Escolta'm, una maquineta d'aquestes de la platja que van buscant metalls.
0: Exacte, ens portem una maquineta d'aquestes de metall i escolta, potser trobem aquesta meravella d'olla express amb 11 milions. Mira, tot plegat, Manel, perquè tu ho expliques amb aquesta seriositat i amb aquesta alegria, però jo penso que ni Berlanga ni Azcona s'haguessin imaginat mai fer... una espècie d'història d'aquestes per no dormir d'una senyora que viu amb una tonadillera que em sembla meravellosa, que el que no haguessin hagut de fer mai és amagar-se, sinó dir els quatre vents que s'estimaven. I que el nebot, que es deu pensar que és Steve McQueen a Bullet, i no ho és, amagui 11 milions d'euros a un olla express i l'enterri. És que això, per això, ja només per això, s'ha d'escriure un llibre.
2: És el millor escape room, trobar 11 milions d'euros ara mateix un teo càstig amb el premi d'11 milions d'euros.
0: És un reality.
4: La realitat que supera la ficció.
0: Sí, senyor. Sí, senyor Julio Leal. Que supera la ficció. Estimat, ens queda només un minut. Només dir en segons que bé, ha anat molt bé l'audiència Televisió Espanyola de totes les noves propostes que s'estan fent. Sí. 30 segons, Manel.
2: Total, doncs mira, superràpid. Ha funcionat superbé el túnel de Jesús Vázquez, un programa on es poden guanyar 150.000 euros, 32 concursants, i són unes cadires que es van movent i van entrant i sortint d'un túnel. S'han apropat al milió d'espectadors i està funcionant molt bé, i estan anant també molt bé a Masterchef Legends, que és com la segona oportunitat que donen als famosos per participar a Masterchef, que ja ho han fet, i també està funcionant molt bé per sobre del 13% d'audiència després de la revuelta. Ja en parlarem, si voleu, la setmana que ve amb
0: en
2: més
0: parlem,
2: detalls.
0: En parlem, Manel.
2: Està funcionant molt bé, molt
0: en parlem.
2: Bé.
0: I t'he de donar una bona notícia. No puc dir res segur, però aquestes dues senyores meravelloses no veuen del tot malament que ens anem a Sevilla a buscar, com diu el Julio, com si estiguéssim al Far West.
4: El detector de metals.
0: No hem buscat de l'arca perdida, hem buscat de la olla. Olla, he dit olla. Olla perdida. Manel, gràcies.
2: Total, gràcies.
0: Fins la setmana vinent. Mònica, gràcies.
5: Gràcies, Sílvia. Fins demà.
0: Gràcies, Julio. Fins demà. Bon dia.
6: És la una.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, xifra en 2.100 els menors registrats a Ceuta, 700 dels quals són nenes, i ha demanat el seu trasllat a la península per alleugerir la pressió migratòria a la ciutat autònoma.
7: Una de las soluciones es precisamente la acogida solidaria de los niños y niñas en Península. Me encantaría que el Partido Popular, más allá de las discrepancias de lo que ha sucedido, se sentara en una mesa a trabajar en torno a las soluciones. El Partido Popular tiene mucho poder territorial, el Partido Popular gobierna en muchas comunidades autónomas.
6: A Ceuta, centenars de migrants romanen en barraques improvisades a l'assentament informal de la platja del Trampolín a l'espera de ser traslladats als envelats que engesteix el govern d'Espanya per acollir-los de manera temporal mentre gestiona els seus expedients. 44 dies després de l'esclat de la crisi migratòria, Ceuta continua reclamant solucions. Arantxa Campos, presidenta de l'Associació d'Empresaris de Ceuta.
8: El consumo cae, desaparecen clientes, se cancelan las reservas y los proyectos y la incertidumbre lo que está haciendo es paralizar toda inversión posible que haya en la ciudad.
6: I mentrestant, la crisi migratòria deixa una dimissió, la del cap de gabinet del delegat del govern a Ceuta, qui va rebre l'avís d'un agent del Centre Nacional d'Intel·ligència d'un possible assalt a la frontera, la vigília a l'entrada massiva i irregular de migrants. En la seva carta de dimissió assegura Gonzalo Sanz que va posar aquest avís en coneixement del seu superior, el delegat Miguel Ángel Pérez Triano, qui ho ha negat. Des del Partit Popular diuen que això demostra que el govern d'Espanya sabia el que passava i acusen al president Sánchez de mentir i de soberbia a l'hora d'assumir responsabilitats. Borja Semper.
9: Que parece mentira que más de un mes después del asalto a Ceuta, la única responsabilidad política que haya existido en el gobierno de España haya sido la de un asesor del delegado del gobierno. Dicho así, parece una broma. Pero es que la realidad es que después del asalto a nuestra frontera de más de 80.000 personas, de la muerte de 140 personas en las aguas de Ceuta y de un problema serio de seguridad ciudadana que sufren y padecen los ceutíes, la única persona que ha asumido alguna responsabilidad del gobierno ha sido un asesor.
6: I des del PSOE defensen la gestió de l'executiu central de la crisi i acusen a PP i Vox d'utilitzar-la per aconseguir vots. Montse Mínguez en declaracions al programa Parlamento de Radio 5.
10: Y el PSOE lo que está viendo es precisamente que no sabemos dónde acaba Vox y dónde empieza el Partido Popular. En los informes dice lo que dice. Lo que no dice es lo que pretenden que digan. Y ahí siguen y siguen buscando. Ceuta no puede ser escenario o convertirse en batalla electoral.
6: I en vista a les pròximes eleccions generals, l'eurodiputada de Podemos i exministra d'Igualtat, Irene Montero, oficialitzarà avui la seva candidatura amb el clam Pau, Habitatge i Treball. I també en l'àmbit de l'esquerra, Sumar ha reunit la seva coordinadora, la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez, diu que el país es troba davant un dilema.
11: Estamos en una disyuntiva: o convivencia o odio, acogida o violencia, derechos o fascismo. Y en Movimiento Sumar tenemos muy claro dónde estamos. Estamos con la convivencia, estamos con la acogida y estamos con los derechos.
6: A casa nostra, de 8 persones, 10 de les quals menors, han estat detingudes per desordres públics i 9 Mossos d'Esquadra han resultat ferits en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de nit al centre de Barcelona per contrarrestar una crida de la formació Ultra Núcleo Nacional. Abans, però, d'aquesta manifestació, una altra multitudinària manifestació per la Diada Nacional de Catalunya a Barcelona, Girona i Amposta, amb què l'independentisme ha recuperat múscul. L'Assemblea Nacional Catalana convocarà una cimera a les entitats sobiranistes per agafar embranzida amb vista a la Diada de l'any vinent i el desè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Josep Vila, president de l'ANC.
12: Que signifiqui el desencadenant, el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
6: Vila assegura que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxats no estava planificada. I també de la jornada d'ahir, a la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova, institucions i partits catalans han fet una crida a la convivència contra l'auge dels extremismes. I de l'exterior destaquem que el president estatunidenc Donald Trump està de visita oficial a Irlanda, un viatge que es produeix l'endemà del 25 aniversari dels atemptats terroristes de l'11S contra les Torres Bessones de Nova York i una cerimònia en què Trump ha defensat la guerra contra l'Iran.
13: I think very soon, I think it'll be probably right after the midterms, they're trying to hold out as long as they can to...
6: Avui, des d'Irlanda, Trump assegura que la guerra a l'Orient Mitjà finalitzarà després de les eleccions de mig mandat del novembre. I en relació al conflicte, l'Aràbia Saudita ha tancat per precaució l'oleoducte Est-Oest després dels atacs amb drons des de l'Iraq. Una canonada clau amb l'estret d'Hormuz bloquejat a la circulació de vaixells petroliers. De moment, és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 25 minuts, a l'edició cap de setmana de Ràdio 4.
14: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
15: Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4. A veces...

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. L'endemà de la Diada, les entitats sobiranistes, ja amb la vista posada l'11 de setembre de l'any vinent, volen preparar una gran mobilització a l'alçada dels actes del procés per celebrar els 10 anys de l'1 d'octubre. El moviment independentista Rearma, conscient que li ha sortit un competidor, l'extrema dreta. Josep Vila, president de l'ANC, i Xavier Antic, d'Òmnium Cultural.
2: Cal que des de l'independentisme civil, o el de la gent, o el de les entitats cíviques, protagonitzem una majoria social favorable a la independència.
3: A enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Hem de tancar definitivament la carpeta de la repressió.
0: Les manifestacions per la Diada es salden amb 18 detinguts per desordre públic a Barcelona, 10 dels quals menors d'edat. També hi ha una desena de Mossos ferits de poca gravetat. De seguida ho repassem. Abans, informació de servei. Retards tot el matí a Rodalies pel robatori de cable a l'estació de França de Barcelona, el cinquè aquesta setmana, i a la Sagrera. Ha afectat les línies R1 i R2 Sud de Rodalies i els trens regionals Sud. Els usuaris, un cop més, impotents.
4: He estat esperant 20 minuts. Per megafonia han comentat que havia hagut un robatori de cobre, però bé, altres vegades també ha passat i sense justificació.
5: Voy al trabajo, voy súper retrasada, de verdad, muchísimo estrés, pero bueno, ¿qué más se puede hacer?
6: Impotència de dependre dels horaris, de mai ser puntuals. Últimament, des que van començar les obres, va pitjor.
0: Farem també una ullada a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
7: Hola, bona tarda. Aquesta hora, en general, parlem de calma en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes, i només comentarem una incidència, un accident que s'ha produït a l'extrem sud de Barcelona, a l'autopista C32, quan enllaça amb la Ronda de Dalt. L'accident ha estat de sortida de Barcelona, estan acabant de retirar els vehicles accidentats. Hi ha cua d'un parell de quilòmetres en aquest punt de la C32, com us dèiem, la zona de l'Hospitalet, Cornellà de Llobregat, sentit sud, sentit Sitges, retencions d'un parell de quilòmetres a causa d'aquest accident. Com us dèiem, poca cosa més. De moment, a la resta de la xarxa viària, circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: I la previsió del temps, a Emet Noelia García.
8: Avui a Catalunya continuem amb temps càlid. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Barcelona i a Tarragona i 31 a Girona i a Lleida. Durant aquesta tarda, al Pirineu i Prepirineu de Barcelona es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble i aïllada. Demà continuarem amb temps estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pujaran lleugerament. És una informació d'Emet.
0: Amb el Sergi

0: Per contrarrestar-la, es va convocar una altra manifestació de caire contrari antifeixista al mateix lloc. Segons la Guàrdia Urbana, la convocatòria ultra va plegar una setantena de persones, prop de 1.500 l'antifeixista. El cordó policial va aconseguir mantenir separats amb dos grups, tot i que en alguns moments va haver-hi càrrega policial. En acabar la protesta ultra, el grup antifeixista es va dirigir cap a la zona de l'Arc de Triomf, on hi havia els concerts cremant tres contenidors en el trajecte. Allà es van produir la majoria de detencions. També es van registrar incidents a la plaça de Catalunya, on hi havia la convocatòria independentista de l'Assemblea Nacional Catalana. Els Mossos d'Esquadra van haver de protegir la diputada d'extrema dreta, Sílvia Orriols, dels intents de sobrepassar la línia policial. Els 10 detinguts menors ja han passat a disposició de la Fiscalia de Menors. S'espera que els 8 adults passin aquest migdia a disposició judicial.
1: Al final de la manifestació unitària independentista convocada per l'ANC es va cremar una bandera espanyola per part d'uns encaputxats. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha assegurat avui que no estava planificat i que no volen que aquesta sigui la imatge que quedi de la diada d'ahir. Les entitats sobiranistes fan una doble lectura d'aquest 11 de setembre. D'una banda, el consens contra l'extrema dreta i, segona, la incorporació dels joves al moviment independentista, és a dir, que hi ha relleu generacional. El president de l'ANC ha anunciat una pròxima cimera de l'independentisme per convocar una gran mobilització per la diada de l'any que ve, en què es compliran 10 anys de l'1 d'octubre. I el secretari general del PP català, Juan Fernández, ha defensat avui aplicar mà dura en matèria de seguretat. Ho ha dit a Lleida, que ha posat com a exemple de ciutat convertida en el Far West i en un polvorí, ha dit.
2: Hem vist que Félix Larrosa és un fidel alumne de Salvador Illa. Davant d'un problema de seguretat de grans dimensions, com és el que hem tingut aquest estiu, a Félix Larrosa no se li ha ocorregut una altra cosa que crear un grup d'experts, un comitè d'experts. Bé, això s'assembla a les polítiques de Salvador Illa a Catalunya.
1: El PP posa com a alternativa la Badalona de Xavier García Albiol. I des de la CUP es veu injustificable l'actuació dels Mossos d'Esquadra a la manifestació d'ahir contra Núcleo Nacional. El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha criticat que els Mossos, a ordres del PSC, posin una catifa vermella, dita a l'extrema dreta, perquè es pugui expressar al carrer mentre que reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes. Més coses. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, entrevistat avui a Ràdio 4, el programa Sentit de Viure, ha insistit en la necessitat d'adaptar els serveis públics a una societat cada vegada més envellida.
3: Els nostres serveis públics també s'han d'adaptar a aquesta realitat i en aquests moments doncs hem de córrer, perquè i això ja està aquí, ja ho tenim a sobre, i per tant hem de fer un esforç molt important des de l'àmbit social, des de l'àmbit de la salut, també de, en definitiva, tot l'àmbit de les cures, no? Perquè aquelles persones, quan envelleixen i estan en una situació doncs, més precària des del punt de vista de salut, tinguin la màxima assistència possible. Això no es fa de la nit al dia, però jo crec que hem començat a caminar i esperem doncs, arribar en temps i forma.
1: El conseller Moreno creu que en la darrera dècada no s'ha invertit com calia en serveis socials. Sobre el Pla Cura, que busca reduir les llistes d'espera de la dependència a Catalunya, el conseller ha assegurat que la voluntat del govern d'aquí a finals d'any és reduir a la meitat aquestes llistes d'espera i que es treballa perquè l'any vinent les persones puguin acudir al metge de capçalera per demanar allà la prestació. La migranya és una de les patologies neurològiques més freqüents i incapacitants. Provoca forts mal de caps, acompanyats molt cops de nàusees i vòmits i sensibilitat a la llum i al soroll. Afecta sobretot les dones i un atac de migranya pot durar des d'unes hores a diversos dies. En funció de la persona, les crisis de migranya poden ser més o menys recurrents i és una malaltia que pot esdevenir crònica. Avui és el Dia Mundial d'Acció contra la Migranya, una malaltia que pateixen uns 1.300 milions de persones a tot el món, prop de 900.000 només a Catalunya, com la Patrícia, que diu que és molt més que un mal de cap.
4: He estat diversos dies amb una meitat de la cara i un braç adormits i una oïda pràcticament tapada. I a més, per exemple, m'afecta molt el soroll. Al final són coses que no et deixen portar un dia a dia normal. És una mica frustrant perquè al final et van donant medicació a prova i error i si una no et funciona, doncs te la canvien per una altra. I al final aquestes medicacions són fortes i ja n'hi ha efectes secundaris, com per exemple nàusees o marejos. O sigui, no és una situació gens agradable i genera molta impotència.
1: Un estudi liderat per l'Hospital de Bellvitge i l'Institut d'Investigació Biomèdica i d'Ibell obre la porta a un tractament més efectiu dels casos més difícils que no responen als tractaments. El doctor Albert Muñoz Vendrell és neuròleg de la unitat de cefalees de l'Hospital de Bellvitge i investigador de l'IDIBELL i és l'autor principal d'aquest estudi.

0: Benvingut i gràcies per atendre Ràdio Nacional.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: Els casos més greus de migranya, els més difícils de tractar, el vostre estudi evidencia que es pot fer front en aquests casos més difícils quan altres tractaments han fracassat, no? Com?
1: Sí, aquest estudi el que ha intentat investigar és evaluar els pacients que etiquetem com migranya refractària, que significa que és un pacient amb migranya que ha provat totes les classes de tractaments preventius que hi ha disponibles i no ha respost a cap d'aquestes classes. Llavors, l'última gran esperança per a aquests pacients són els tractaments específics de migranya que es diuen anti-CGRP. Són uns tractaments que ja tenim disponibles des de fa 5 o 6 anys. Primer només van sortir els que eren anticossos monoclonals, són uns tractaments que es punxen un cop al mes, però fa un parell d'anys van sortir unes alternatives similars que són en pastilla. El que no sabíem era si aquestes pastilles funcionarien en els pacients on els tractaments específics punxats d'aquests ja no els hi funcionaven. Era una pregunta que no sabíem la resposta, no? I el que ens ha dit aquest estudi és que sí que val la pena intentar-ho. Que fins i tot aquests casos que havien fallat a tot, inclús aquests nous tractaments específics, donant-los aquesta alternativa en pastilla, podien millorar fins a un terç dels pacients.
0: Belvitge, heu liderat aquest estudi en què han participat 17 hospitals de tot l'estat i heu aconseguit reduir l'afectació tant en els dies que dura la crisi, un 30% dels pacients crec que han aconseguit reduir a la meitat el nombre de dies amb migranya, i també heu aconseguit reduir la intensitat del dolor i això també permet acabar reduint la medicació, no?
1: Exacte, sí, la migranya és una malaltia que produeix una discapacitat molt elevada i ho fa de moltes maneres, no és només quants dies tinc mal de cap, sinó, com molt bé comentes, la intensitat del mal de cap. No és el mateix tenir 10 dies de mal de cap intens que et deixa al llit que tenir 10 dies de mal de cap, bueno, que més o menys et permet continuar amb la teva vida, no? Llavors intentem avaluar amb aquest estudi que es basa en dades de tota Espanya, és a dir, és el que fem a la consulta, molts professionals que ens dediquem a la migranya, i el que ha fet és avaluar no només la freqüència, sinó també la intensitat, la discapacitat, l'afectació de la qualitat de vida, tot això ho mesurem amb escales que els pacients completen, amb enquestes, i també altres dades com el consum d'analgèsics, per exemple.
0: La migranya, dieu vosaltres, és molt més que un mal de cap, i la pregunta que es fan els malalts, sobretot els que tenen els casos més difícils, és: té cura?
1: Clar, la migranya és una malaltia massa complexa. A dia d'avui, igual que no hi ha una prova que ens pugui confirmar el diagnòstic al 100%, no hi ha una imatge o una analítica que ens digui si és migranya o no ho és. És una sèrie de criteris que es basen en els símptomes que té el pacient i el descartar altres causes, òbviament. Això ens fa establir un diagnòstic, i igual que el diagnòstic és complex, la causa també ho és. No hi ha una causa evident ni única. La causa de la migranya és una mescla d'una condició genètica amb una susceptibilitat també a canvis hormonals, a canvis ambientals, que tot això convergeix en un circuit que s'activa i provoca migranya. Per tant, el tractament ja veiem que no serà tan senzill com atacar a una diana única, sinó que, com que té molts orígens, també hi ha molts llocs on apuntar amb els tractaments. I a poc a poc estem investigant vies diferents, a veure quina via és més eficaç atacar per aconseguir controlar el dolor.
0: Clar, hi ha diferents causes, però hi ha algunes pautes que permetin reduir els atacs de migranya, és a dir, aliments prohibits, activitats recomanades, es parla de vegades del ioga, no? Perquè és veritat que aquests mal de caps, aquestes cefalees, aquestes migranyes, moltes vegades molts pacients diuen que els augmenta aquest mal de cap si fan una activitat física.
1: Sí, la migranya, per definició, sempre diem això de no és només un mal de cap, perquè no és una cefalea, no és simplement tinc mal al cap, sinó que hi ha molts símptomes acompanyats, no? I per definició la migranya no és només el mal de cap, sinó que també és fòbia als sorolls, a la llum i també a l'activitat física, no? Hi ha un dels criteris de diagnòstic de la migranya és que el mal de cap empitjori quan faig activitat, si em poso a pujar escales, si em poso a córrer, si començo a fer esforços, no? Llavors, clar, es tracta d'intentar prevenir aquestes crisis, perquè un cop tenim la crisi, com dic, tots aquests símptomes acompanyants ens faran impossible poder fer exercici, poder fer una vida normal, no? Per tant, es tracta de portar uns hàbits de vida que intentin reduir més aviat els desencadenants, les coses que poden desenvolupar atacs de migranya. Llavors, aquestes recomanacions que fem passen sobretot per tenir una vida molt rutinària, perquè sabem que el desencadenant típic de la migranya està relacionat amb els canvis tant a nivell intern com a nivell extern. Llavors, va molt bé tenir una vida molt rutinària en quant a la son, no? al menjar, les dietes, sempre menjar a la mateixa hora, sempre la mateixa quantitat, tot el que són dejuns prolongats o grans atracons, o fer migdiades llargues, canviar l'horari de son, tot això poden ser desencadenants. Per tant, vida molt rutinària, exercici físic regular, que això ens ajuda a que mecanismes compensatoris puguin amortiguar una mica més aquest atac de migranya, i després filtrar tot allò que coneixem que puguin ser desencadenants. No hi ha aliments prohibits com a tal, però sí que hi ha pacients que a nivell individual doncs hi ha cert aliment o certa beguda que els sol desencadenar migranya perquè no els senta bé pel que sigui, i llavors en aquell cas particular sí que recomanem evitar-ho.
0: Doctor Albert Muñoz Vendrell, neuròleg de la Unitat de Cefalees de l'Hospital de Bellvitge, investigador de l'IDI Bell, gràcies. I més coses. Amb els metges en peu de guerra han convocat vaga indefinida a partir del 28 d'octubre. Avui escoltem les queixes d'un altre col·lectiu sanitari, els fisioterapeutes. El sindicat SATSE, que reclama a les administracions un pla de reforç de la fisioteràpia pública que permeti garantir un accés equitatiu i reduir els temps d'espera. Marc García.
2: SATSE Catalunya ha fet públics els resultats d'un sondeig sobre l'accessibilitat a la fisioteràpia pública i les conclusions evidencien una dificultat d'accés i llargues llistes d'espera. De fet, més del 80% dels pacients considera que la demora en l'atenció ha perjudicat la seva salut. A banda, més de 7 de cada 10 usuaris han hagut de pagar fisioteràpia privada per evitar haver d'esperar. Però això no tothom s'ho pot permetre. Anabel Torres, secretària general de SATSE Catalunya.
3: Qui té recursos econòmics pot buscar una alternativa i avançar en el tractament, però qui no té els recursos econòmics per poder pagar-ho ha d'esperar. I això fa que hi hagi diferències segons la quantitat de diners que tens a la teva butxaca. Que estem parlant no només d'una qüestió a nivell organitzatiu, sinó d'un problema que té conseqüències a nivell del dolor, de la recuperació funcional, de la mobilitat, de l'allargament de les baixes i al cap de la fi de la qualitat de vida de les persones.
2: Per revertir aquesta situació, asseguren, cal una major inversió en la fisioteràpia pública que permeti, entre altres, augmentar les plantilles, millorar les seves condicions laborals i reduir les llistes d'espera.
0: La decisió de la Federació Espanyola de Futbol de sufragar la congelació d'òvuls a les jugadores està creant polèmica i ha obert un debat sobre maternitat i esport d'elit. Hi ha diversitat d'opinions entre les que ho veuen bé perquè la carrera professional coincideix amb els anys per ser mare i les que consideren que es tracta d'una mesura masclista. Un reportatge de la Laura Zurriaga.
4: La Federació de Futbol es farà càrrec del procés de vitrificació i el manteniment dels òvuls durant 5 anys d'aquelles jugadores de primera i àrbitres que ho demanin. Era una petició de les pròpies esportistes perquè els anys fèrtils coincideixen amb el seu pic professional. L'exfutbolista Marta Corredera no es va poder reincorporar al Real Madrid després de la seva baixa de maternitat.
5: Òbviament, i estic a favor, bàsicament perquè és una eina més que li ofereixes o que li proporciones a les jugadores de la selecció. És veritat que per mi, i òbviament si ho mires en clau maternitat, és insuficient perquè hauria d'anar o ha d'anar acompanyat de millores en tots els altres àmbits, que és dotar la jugadora que es quedi embarassada d'eines per poder-se preparar durant i després de l'embaràs i després del part per poder tornar el millor possible o en les millors condicions possibles a competir.
4: Coincideix la doble medallista paralímpica Helena Congost, mare de 4, que va ser apartada dels Jocs de Tòquio després de parir. Però alerta, aquest acord és masclista.
6: Crec que darrere s'amaga un acte totalment masclista i jo estic totalment en desacord perquè al final això, amb això el que volen fer és que les dones enredereixin la seva maternitat i siguin mares com s'ha fet quasi sempre al llarg de la història quan ja has acabat la teva carrera esportiva. I jo considero que les dones tenim dret a ser mares quan vulguem. Encara que tu congelis uns òvuls sent jove, si després has de ser mare amb 45 anys, la teva edat ja és la que és.
4: Des de FutPro, el sindicat majoritari de dones futbolistes aplaudeixen la mesura perquè és de lliure elecció. Ara bé, queda camí per recórrer, assegura la seva presidenta Marta Perarnau, per garantir la reincorporació de les jugadores.
7: Crec que queda molt per avançar, vull dir, està protegida molt bé, però crec que hi ha una por principal ara mateix a la jugadora i per això doncs, potser la vitrificació d'òvuls segueixen una opció tan factible, que és la por reincorporar-se. En parles a nivell de físio, però et parlo a nivell de salut mental, que no hi ha res fet a Espanya. Et parlo, per suposat, a nivell de preparació física, que crec que és un aspecte clau, que tinguem estudis fets amb mostres poblacionals de dones futbolistes que realment ens diguin quins són els protocols que tenen que seguir les futbolistes per tornar.
4: Recorda per Arnau que el conveni col·lectiu de les futbolistes de primera és pioner perquè blinda el contracte després de l'embaràs i contempla altres mesures de conciliació, com la paga de la llar d'infants.
0: Ha mort Carla Solà, exconseller d'universitats amb el primer govern tripartit de Pasqual Maragall per Esquerra Republicana i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenia 80 anys i era un referent del valencianisme d'esquerres. Com a conseller, va impulsar el model de centres de recerca de Catalunya, així com el finançament universitari. Entendre el potencial del vídeo per activar relats i generar pensament crític és un dels reptes del MACBA en la seva nova exposició, el gest de filmar vídeos de la nova col·lecció MACBA. La mostra és una oportunitat per descobrir el llegat del grup Vídeo Nou, servei de vídeo comunitari, que va oferir un relat polític alternatiu a l'oficial durant la transició espanyola entre el 1977 i el 83. Montse Soto.
8: Contrainformació Vídeo Nou és una exposició que recull 300 peces d'aquest col·lectiu, agitador social a Catalunya durant la transició. Entre elles hi ha una trentena de vídeos, la meitat noves digitalitzacions, que no es veien des dels anys 70 i que són fruit d'un treball de recuperació de més d'un miler de peces documentals. Clàudia Segura, responsable de la col·lecció MACBA.
9: Portem anys digitalitzant, recuperant documents, hem digitalitzat 350 vídeos i hem catalogat 1.169 documents.
8: Les jornades llibertàries celebrades al Parc Güell, Performance d'Ocaña i Nazario, el Canet Rock de 1977 o el primer carnaval celebrat a Barcelona des de 1937. Aquests són alguns dels esdeveniments que van cobrir i que trencaven amb la imatge de la transició.
9: En aquell moment, època de transició, els mitjans de comunicació encara tenien heredades les lògiques del franquisme. El que fan ells és donar la càmera a la gent, als moviments veïnals, a les lluites comunitàries, a centres educatius, i el que fan és retratar i donar agència a la ciutadania.
8: Vídeo Nou era un grup divers format per sociòlegs, arquitectes, professors, treballadors culturals. Un dels seus projectes va ser un encàrrec de la Lliga de Catalunya per recórrer tot el país amb un videobús que recollia les inquietuds dels ciutadans, en aquest cas, sobre la creixent contaminació dels rius.
10: Està absolutament contaminat.
8: Un testimoni alternatiu de la transició excepcional que podeu visitar en aquesta exposició al MACBA fins a la tardor.
0: I arriba el temps d'esports. Avui hem de començar, Jorge Agüero, a mirant el que tenim en directe, que és la penúltima etapa de la Volta, ciclista. Bon dia.
11: Què tal, Olga? Molt bona tarda.
12: Esports.
11: Penúltima etapa de la Vuelta, amb tot per decidir, però amb tot bastant de cara per al corredor. Tenim del Movistar Enric Mas. Des de 1:45 de la tarda tenim la penúltima etapa en marxa, 185 quilòmetres entre la Calahorra i Collado del Alguacil, port de categoria especial situat a Sierra Nevada, final en alt i últim cim per coronar després d'altres tres ports de primera categoria i un de tercera, tots a la província de Granada. Ara mateix, 62 quilòmetres recorreguts d'aquesta etapa amb un grup de 14 corredors avançats. Enric Mas es troba amb el pilot, amb la resta de favorits. Recordem que en la general el corredor del Movistar porta el mallot vermell amb un avantatge d'un minut i 37 segons amb l'eslové Primoz Roglic, el seu principal perseguidor, i amb 3 minuts sobre Félix Gall, l'austriac del Decathlon, tercer en la taula de temps. Val a dir que si l'Enric Mas surt vestit de vermell aquesta tarda a Sierra Nevada, tindrà la Vuelta 2026 en la seva butxaca, la primera gran cursa per a ell en el seu palmarès i la primera per al ciclisme espanyol des que Alberto Contador va guanyar el Giro l'any 2015. I per a situar-ho tot, a les acaballes també el partit de la Lliga F entre l'Atlètic Club i l'Espanyol, ara mateix el temps afegit, i acaba d'empatar el conjunt basc, per tant, a l'afegit Atlètic Club 2, Espanyol 2.
0: A Can Barça aquest matí, darrer entrenament abans del partit de demà contra el Llevant i roda de premsa de Hansi Flick.
11: Demà diumenge, 4:45 de la tarda és el partit. Germà Garcia, instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Què ha dit el tècnic alemany?
13: Què tal, Jorge? Bona tarda. Doncs el tècnic alemany està molt content, està molt cofoi, satisfet del que veu de l'equip. 5 de 5 dels partits que s'han disputat, 4 de Lliga més el de Champions contra el Feyenoord, 22 gols a favor, només 2 en contra, però malgrat tot encara vol seguir aquest ritme, aquest nivell de tot l'equip. De fet, abans que res, dic que no hi ha cap novetat important. Les úniques baixes que tindrà per al partit de demà el Ciutat de València contra el Llevant són les ja conegudes de Frenkie de Jong i de Runi Bardghji, els dos únics lesionats que hi ha a la infermeria en aquests moments, i ha parlat sobretot de la plantilla que té i el que està veient. Ell considera, Hansi Flick, que aquesta plantilla i la situació actual és millor que la de l'any passat. L'escoltem.
14: Yeah, at the end it's like when I see the XG we have in every game, so it's good, but also against us.
13: Sí, quan veig que els partits que s'han jugat i també com es juguen a la contra, jo diria que la situació és millor que la de la passada temporada. Sempre es parla de l'aspecte ofensiu, però són els que marquen el gol. Però per mi també és molt important l'aspecte defensiu. I quan veig que tots els jugadors de la darrera línia estan endollats, també els pivots, Rodri i Bernal, també, evidentment, Pedri i Gavi, doncs això encara em fa estar més satisfet. És el que comentava Hansi Flick avui a la conferència de premsa. L'equip ha entrenat aquest matí, com dèiem. Avui mateix marxen cap a València. Ho faran a partir de 6:45 de la tarda amb vol charter. Abans a les 6 coneixerem la convocatòria, que no tindrà cap misteri, perquè, repeteixo una vegada més, són els que hi han, els disponibles, excepte Frenkie de Jong i Runi Bardghji. I en quant a possible 11, és molt probable que torni a haver rotacions, que torni a l'11, per exemple, Christensen, per donar descans a Cubarsí, o en el mig del camp veurem si juga Pedri, Rodri o Gavi, per tal de que puguin anar-se rotant. La resta, amb Gordon a l'esquerra, Lamine Yamal a la dreta, Fermín López tornaria a estar per darrere del davanter centre, que en aquest cas tornarà a ser Rafinha. El partit demà, recordem, a partir d'un 4:45 de la tarda, per cert que en el Llevant hi ha una baixa important, com és la del seu davanter camerunès i golejador de l'equip, Eta Ejong, que no s'ha pogut recuperar de cara a aquest partit.
11: Doncs gràcies, Germà. Aquesta jornada cinquena de Lliga en primera divisió, nit es va encetar amb la victòria per 1-0 del Sevilla sobre el València, que serà cué almenys una jornada més. Ara, a les 2 de la tarda, recuperem el partit del Tàper a partir d'aquesta jornada. Olga, jugaran el Racing de Santander i l'Alavés. Es veuran les cares en l'avançada del que serà el partit d'un 4:45 de la tarda. L'Osasuna espanyol al Sadar, l'equip de Manolo González, que busca la segona victòria del curs després de 3 jornades sense sumar 3 punts, les baixes habituals de Javi Puado i Quique García a la davantera, també l'Andoni Gorosabel, que encara continua la seva posada a punt. La jornada passada recordem que el conjunt rojillo va caure derrotat 5-2 a casa de l'Alavés i que l'entrena, per cert, un vell conegut de l'afició perica, Luis Miguel Ramis. En primera completaran el dissabte de Tablero Deportivo l'Atlètic Club Elx de 6:45 de la tarda i el Real Madrid Rayo Vallecano al Bernabéu, que aquest serà, Olga, a les 9 de la nit.
0: I en segona divisió, Jorge, també som a la jornada cinquena. Aquesta tarda és el torn del Girona,
11: que rep el Castelló a Montilivi a 6:45 de la tarda. L'equip de Quique Álvarez vol la tercera victòria consecutiva. Josep Guardiola, Girona, bona tarda.
15: Bona tarda. Que seria també la tercera consecutiva davant del líder provisional del campionat. Bona tarda. Que seria també la tercera consecutiva davant del líder provisional del campionat de Lliga. Un Castelló que no només és això, sinó que també s'ha convertit en l'equip menys golejat en aquestes primeres jornades del campionat. Un sol gol en contra en les 4 jornades disputades. Del perill que té el Castelló en parla el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
16: Té una continuïtat de fa bastant temps, i amb aquest entrenador de l'any passat, i l'any passat va fer una gran temporada, no? I s'ha demostrat estar amb la mateixa base, ha canviat algun jugador o bastants, però té una base important de l'equip que s'ha quedat, una manera de fer que fa que sigui un equip molt complicat de jugar-li, perquè és un equip molt valent, que a nivell de pressió molt pressionant, i que quan té la pilota sap què fer amb ella, no? I a part que no és un equip que especuli, sinó que quan troba avantatges o quan et roba la pilota et corren i van a fer-te mal, no?
15: Els gironins afronten el partit d'avui només amb les baixes conegudes de Justin Porto i d'Unai Hernández. Per la resta, el tècnic tindrà tota la plantilla a disposició per buscar aquest tercer triomf consecutiu, que seria el segon a casa, un partit que començarà a 6:45 de la tarda i que xiularà José Antonio Villalobos.
11: Gràcies, Josep. El Sabadell, recordem que juga demà diumenge a 6:45 de la tarda a Somos contra el Mallorca, i en la Lliga F, jornada tercera aquesta tarda, el Barça rep l'Atlético de Madrid, al Johan, a 7:00 de la tarda, i a Lezama ha finalitzat ja el partit, Olga, que teníem en directe. Finalment, amb empat a 2 entre l'Atlètic Club i l'Espanyol.
0: I dues cites imprescindibles més en el dia d'avui. La primera, el Mundial Femení de Bàsquet a Alemanya, Jorge.
11: Sí, perquè són ni més ni menys que unes semifinals contra els Estats Units. L'empresa, val a dir, Olga, és complicadíssima, perquè les estadounidenques porten guanyats 8 Jocs Olímpics consecutius i també 4 Mundials en el Campionat del Món. De fet, no perden des de les semifinals de l'any 2006 contra Rússia. Així que una absoluta bestialitat. Això serà a 8:00 del vespre per Tablero Deportivo i també per Teledeporte. I l'altra cita imprescindible és el nou Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que es disputa, recordem, aquest cap de setmana a Madrid, al circuit urbà de Madrid. S'estava disputant, de fet, ara la tercera màniga de lliures, però s'ha hagut d'aturar per un accident. A 4:00 de la tarda tindrem la classificació aquest cap de setmana. També hi ha motociclisme, Gran Premi de San Marino al circuit de Misano. La pole position ha estat per Marco Bezzecchi, seguit de Marc Márquez. A 3:00 de la tarda es disputarà la cursa a l'esprint. Demà, com sempre, la cursa principal, Olga.
0: No hi ha temps per més. Gràcies, Jorge. Jorge, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Són 2:00. L'endemà de la Diada, les entitats sobiranistes, ja amb la vista posada l'11 de setembre de l'any vinent, volen preparar una gran mobilització a l'alçada dels actes del procés per celebrar els 10 anys de l'1 d'octubre. Joaquín Calvente.
17: Sí, i amb aquest objectiu, l'Assemblea Nacional Catalana convocarà una cimera de les entitats sobiranistes. Després de la multitudinària manifestació per la Diada d'ahir, l'independentisme vol agafar embrancida, conscient també que li ha sortit un competidor, l'extrema dreta. 18 persones han estat detingudes, 10 de les quals menors, i 9 mossos d'Esquadra han resultat ferits en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de nit al centre de Barcelona per contrarrestar una crida de la formació neonazi Núcleo Nacional. Una actuació dels Mossos injustificable per al secretari general de la CUP, Non Casadevall.
18: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
17: El Cupaire es veuen complicada la unitat independentista i demanen a la resta de forces deixar fora a Aliança Catalana.
0: Unes 900.000 persones a Catalunya pateixen migranya, una patologia neurològica molt freqüent i incapacitant que va més enllà de forts mals de caps, el símptoma més característic.
19: He estat diversos dies amb una meitat de la cara i ombres adormits, i una oïda pràcticament tapada. I a més, per exemple, m'afecta molt el soroll. O sigui, no és una situació gens agradable i genera molta impotència.
0: La migranya afecta sobretot les dones pels canvis hormonals, tot i que hi ha moltes causes per a la migranya, que té un component genètic i hereditari, i ara com ara no té cura.
17: A l'edició cap de setmana hem parlat amb el doctor Albert Muñoz Vendrell, neuròleg de la unitat de cefalès de l'Hospital de Bellvitge i investigador de l'IDIBELL, que és l'autor principal d'un estudi en què participen hospitals d'arreu de l'Estat per tal de reduir l'afectació en pacients que no han respost a tractaments anteriors. Es tracta d'escurçar tant la durada de les crisis de migranya com la intensitat del dolor. El doctor Muñoz destaca la importància de la prevenció i apunta a aquestes pautes saludables.
20: Es tracta de portar uns hàbits de vida que intentin reduir més aviat els desencadenants. Tenir una vida molt rutinària, quan a la son, al menjar, les dietes, sempre menjar a la mateixa hora, sempre la mateixa quantitat. Tot el que són dejuns prolongats o grans atracons, o fer migdiades llargues, canviar l'horari de son, tot això poden ser desencadenants. Per tant, vida molt rutinària, exercici físic regular, que això ens ajuda a que mecanismes compensatoris puguin amortiguar una mica més aquest atac de migranya. No hi ha aliments prohibits com a tal, però sí que hi ha pacients que a nivell individual doncs hi ha cert aliment o certa beguda que els sol desencadenar migranya perquè no els senta bé pel que sigui.
17: Avui és el Dia Mundial d'Acció contra la Migranya.
0: Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sabadell tindran les primeres oficines metropolitanes d'atenció ciutadana de Catalunya, que concentraran els serveis dels diferents departaments de la Generalitat.
17: Unes 400.000 persones hi podran fer tràmits administratius. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
21: Volem donar un pas més per aproximar justament aquests serveis fàcils en el conjunt dels ciutadans de Catalunya, per tenir un únic espai
1: on pugui tramitar l'ajut de la dependència o qualsevol tràmit amb l'administració de la Generalitat, i fem un pas més per obrir oficines metropolitanes en un espai de més de 400.000 persones.
17: La primera en entrar en servei serà l'oficina de Sabadell, que és previst per a començaments de l'any que ve. Més endavant es preveu obrir-ne de noves, així com oficines mòbils.
0: Acabem amb la previsió del temps. Emet Noelia García.
21: Bona tarda. Avui a Catalunya continuem amb temps càlid. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Barcelona i a Tarragona i 31 a Girona i a Lleida. Avui serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant aquesta tarda, al Pirineu i Prepirineu de Barcelona es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble i aïllada. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà. Demà continuarem amb temps estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pujaran lleugerament. Màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Continuarà bufant vent moderat a l'Empordà. Temperatures mínimes de 20 graus a Barcelona i 16 a Lleida. És una informació d'EMET.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Més notícies a les 3. Bona tarda.
12: Edició cap de setmana. Ràdio 4.

0: Més que esport. Amb Marga Lluc.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Molt bona tarda i amb moltes ganes de començar de nou perquè iniciem ara mateix una nova temporada del Més que Esport aquí a la sintonia de Ràdio 4, la 13a ja de la història d'aquest programa, i ho fem amb novetats pel que fa a l'horari, ja ho esteu notant ara mateix, i també la durada, que històricament ha estat de mitja hora i que la temporada passada ja va passar a ser de cap de setmana. Doncs bé, la novetat ara és que el Més que Esport s'emet només els dissabtes, com avui, però passa a ser d'honor. És a dir, que us acompanyem un any més i ara ho fem fins a les 3 en punt de la tarda cada dissabte, avui amb el Sergio Lezcano al control de so. I com ja fèiem l'any passat, al llarg de la temporada us anirem oferint alguns dels temes històrics del programa. Ja sabeu que abans era diari. Avui aixecarem el taló amb dues entrevistes. La primera amb un exesportista d'elit sobre la vida després de l'esport, un clàssic, i la segona que barreja dos temes. L'esport com a filosofia de vida i també com a eina de solidaritat, i els llibres de temàtica esportiva. I començarem amb una figura internacional del bàsquet, excapità del Barça, exjugador de la NBA i medallista olímpic, que es va retirar amb només 31 anys, ara fa poc més d'un any, el juliol de 2025. Ell és el balear Àlex Sabrines.
2: Àlex Sabrines Redondo va néixer a Palma de Mallorca l'1 d'agost del 1993 i és un exjugador de bàsquet que va disputar 14 temporades com a professional, 3 d'elles a la NBA. Es va formar a la Salle de Palma abans de passar a les categories inferiors del Màlaga i als 18 anys va debutar a la CB amb l'Unicaja. El mallorquí va arribar al Barça en una primera etapa el 2012 i va jugar com a blaugrana 4 temporades, en les que va guanyar 7 títols, fins que el 2016 va donar el salt, com dèiem, a l'NBA, de la mà dels Oklahoma City Thunder, on va jugar 3 anys abans de tornar al Barça al 2019. En aquesta segona etapa, que va iniciar als 25 anys, Abrines va ser capità de l'equip i va guanyar 8 títols més. Amb la selecció espanyola absoluta, el mallorquí va disputar un Mundial i 3 Jocs Olímpics, els de Rio 2016, on va guanyar la medalla de bronze, els de Tòquio 2020 i París 2024. El 22 de juliol del 2025, quan era capità del Barça, Àlex Sabrines va anunciar la seva retirada amb només 31 anys, després de 10 temporades en dues etapes i 15 títols vestit de blaugrana. El mallorquí és, amb 660, el segon jugador de bàsquet amb més partits oficials de la història del Barça, després de Juan Carlos Navarro, amb més de 1.000. El 7 de novembre del 2025, l'excapità va rebre un merescut homenatge del Club Blaugrana.
1: I avui l'Àlex Sabrines és amb nosaltres, no aquí a Barcelona, perquè hi va estar molts anys, però ara resideix allà on va néixer, a Palma de Mallorca. I des dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya a Palma, saludem a l'Àlex Sabrines. Com estàs, Àlex? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Molt contenta de parlar amb tu.
3: Igualment.
1: I de que inauguris una nova temporada del Més que Esport.
3: Tot un honor.
1: Un honor per nosaltres, que ens acompanyis. Vas néixer a Palma i vius a Palma. És una mica tancar el cercle?
3: Sí, bueno, al final jo crec que cadascú s'hi pot tirar cap a casa, no? Perquè al final és on tens totes les amistats de tota la vida, la família, també, que és el més important. I bueno, com jo i la meva dona som d'aquí, pues, ho teníem bastant clar de que tornaríem.
1: I fa un any, algun mes, el juliol del 25... de setembre, espera, que són un any i dos mesos, no?
3: Sí.
1: Tot just, que vas anunciar la retirada una mica per sorpresa, una mica va impressionar la gent, no? Perquè l'Àlex Sabrines, si encara està en plena forma i és molt jove encara, no? 31 anys... Ara parlarem d'això, però com estàs un any i dos mesos després?
3: Bé, pues, molt bé, disfrutant d'una altra època de la meva vida, no? D'altres coses que potser pues, abans no disfrutava tant i la veritat és que molt, molt content.
1: O sigui que ara com ara, satisfet de la decisió que vas prendre.
3: Sí, sí, sí. Jo per mi vaig tancar aquella etapa de la meva vida, que sí, potser va ser una mica d'hora, no? Per el que estem acostumats, però bueno, jo sentia que m'havia arribat el moment i així vaig prendre la decisió.
1: Escolta, i has jugat a bàsquet algun dia amb aquest any i dos mesos?
3: Bueno, a veure, els estius tinc el campus Àlex Sabrines, que fem, llavors aquella setmana estic obligat. Però, bueno, durant l'any no t'agraïs que... O sigui, no he fet ni cap partidet.
1: No,
3: fer quatre tiros a vegades, perquè la meva filla s'ha apuntat a bàsquet ara, allà a la Salle, on jo vaig començar, i sí, qualcun dia he anat amb un exentrenador que encara entrena a nois petits i bueno, fer-li alguna classe, intentar ensenyar-los
1: alguna cosa. Alguna cosa deu saber, no, tu, de bàsquet,
3: sí.
1: Després de tants anys. Escolta, quina edat té la nena?
3: La gran té 6 i la petita 3.
1: I a tu et fa il·lusió? Vas començar tu, no? A la Salle, al col·le, a l'escola de la Salle de Palma, no?
3: Sí, sobretot per això, no? Perquè al final està seguint una mica les meves passes i bueno, al final que... Sóc un pare que faci el que ell li faci feliç. O sigui, jo volia que fes algun esport d'equip pels valors que aprens i les amistats. Però bueno, que no significa que vulgui que jugui professional al bàsquet, no? Al final que fes el que més li agradi i ja està, que s'ho passi bé.
1: Ho deies abans, ho dèiem, es va retirar amb 31 anys, total ara en tens 33?
3: 33, sí.
1: 33, o sigui, encara podries estar jugant, lògicament. Per què et vas retirar tan aviat, podríem dir?
3: Bueno, un cúmul de coses, jo crec que ja els dos darrers anys pues, esportivament sobretot no va anar bé la cosa, llavors bueno, em veia que el Barça ho passaria malament per tema pues, econòmic, no? que arrastràvem de passar uns anys dolents, no?
1: I retallades,
3: i, bueno, sí, retallades,
1: no? En les seccions.
3: Que sí, que potser no són molt, no? Que potser, pues, jo què sé, diré números per dir, no? Però 3 milions al futbol no és res, però al bàsquet sí que és molt.
1: Clar.
3: I bueno, era una mica el projecte que no sabíem ben bé per on anaven i bueno, també per un tema personal de que bueno, físicament sí que podia seguir, però bueno, jo crec que la part mental, no, de disfrutar del jugar i no sé, veia més coses negatives que positives, no? I llavors bueno, vaig decidir que bueno, que era moment de penjar les botes.
1: Un esportista arriba un moment que tingui l'edat que tingui, sap que és el moment? A tu t'ha passat això?
3: Sí, jo crec que sí, i crec que bueno, al final també el poder escollir, no? quan un es retira, no? Perquè hi ha molts problemes d'esportistes que es retiren perquè el cos no li es dona més i no estan preparats.
1: Ja,
3: no?
1: I ho passen malament.
3: Sí, jo crec que el fet d'aquest de jo decidir quan dir prou, no? I dir basta, crec que també va ajudar, no? A fer la transició de jugar al nivell, a primer nivell, a deixar de jugar, no? I cercar altres coses.
1: Doncs a veure si t'ajuda també a parlar-nos una mica del tot plegat aquesta cançó.

0: One Time, Justin Bieber, és el primer tema que ens ha demanat l'Àlex Sabrines, el convidat que inaugura la nova temporada del Més que Esport aquí a la sintonia de Ràdio 4, ara els dissabtes de 2 a 3 de la tarda. Ja sabeu, els que seguiu el programa des de fa ja tants anys, que sempre els convidats ens posen la seva música, i jo vull saber per què Àlex has triat aquesta cançó.
1: Em fa sentir vella aquesta cançó.
0: Et fa sentir vell? Doncs escolta, sí, no m'ho diguis això, que et porto uns quants anys. No m'ho diguis això.
1: No, digues, aquesta cançó és per... Bueno, el 2010 jo vaig començar a sortir amb la que és la meva dona, quan encara estàvem aquí al darrer any, no? Que vaig estar jo aquí a Mallorca, abans de marxar a Màlaga, i bueno, va sortir aquesta cançó i l'escoltava a totes hores, tant la Carla com jo, i bueno, sempre m'ha acompanyat, no? Durant tota aquesta trajecte, em recorda que, pues, bueno, els inicis, no? de la meva relació amb la meva dona, i, i bueno, és una cançó molt important.
0: Clar que sí, que és emotiva per tu, lògicament, per aquells inicis al 2010, on començaves amb la Carla, es diu Carla?
1: Sí, la Carla.
0: Amb la Carla, i pràcticament començava la teva carrera també internacional de bàsquet, que després et donaria moltes alegries i algun que altre problemilla. Però escolta, ara que parles de la Carla, de la família, tens dues nenes, comences a explicar, però la Carla ha estat allà des del principi, perquè va sortir de Mallorca, no? Va venir cap aquí. Com ajuda, com acompanya, com ha estat per la Carla i viure amb un jugador de bàsquet? Vamos.
1: Bueno, jo crec que està complicat. Sí? En els primers dos anys de Màlaga, pues, claro, ella té dos anys menys, i llavors les tres primeres anys de relació fins al segon de Barcelona estàvem a distància. No?
0: Clar, perquè éreu molt jovenets, no? Perquè si tu a Màlaga quants anys tenies? 17? O...
1: 17, sí.
0: Clar, darrer, ella era una nena.
1: De col·le, diguéssim, de batxillerat.
0: Clar, eren uns nens.
1: I bueno, al principi era complicat, perquè claro, al final depenia molt dels seus pares o dels meus pares, i aprofitar pues, algun cap de setmana perquè ens veiéssim, perquè clar, jo ho tenia complicat, no? Jo
0: sí,
1: començava després fins Nadal, potser un parell de dies, i després ja gairebé fins a que acabés la temporada, no? I bueno, sí que aquests tres primers anys, doncs, el que he dit, va ser una mica complicat, però bueno, després ja va aprofitar, va venir-se a Barcelona a estudiar també,
0: va aprofitar que estaves a Barcelona. Era,
1: claro. I res, els... tres anys després, el darrer del Barça abans de l'NBA, doncs ja van decidir a viure junts. I bueno, des d'ahir doncs, a Oklahoma, i després tornar a Barcelona. Molts anys.
0: I ara tornar a Palma.
1: I ara a Palma, sí.
0: I tot junts, i amb les nenes on van néixer?
1: Les dues a Barcelona.
0: A Barcelona, les dues,
1: sí.
0: No? Com es diuen les nenes?
1: Chloe la gran i Gala la petita.
0: Deuen estar supercontentes de tenir el papi molt més, no?
1: Sí, això sí.
0: Clar.
1: D'això no es queixen.
0: Ara no,
1: queixen
0: sé si
1: altres coses.
0: No sé si recordaran, perquè et van a veure jugar a bàsquet.
1: Sí, jo crec que la gran,
0: la
1: sobretot,
0: gran,
1: és conscient.
0: Sí.
1: La petita, que al final,
0: pensava,
1: si té 3 anys i mig ara, és, no, tenia ni dos.
0: Clar, no els han recordat. Li hauràs de posar vídeos.
1: Sí, vídeos
0: perquè recordi
1: fotos.
0: La teva carrera. Bé, parlant d'això de la família, hem dit que vas estar a Màlaga, sortint de Palma de Mallorca, que déu-n'hi-do, no?, de Palma a Màlaga. Aquest canvi, tan jovenet, amb 17 anys, què?
1: També complicat, perquè clar, jo sóc un noi molt introvertit, ara igual una mica
0: sí?
1: menys, no?
0: No ho sembles,
1: després
0: ara.
1: Tants anys. Sí, hem passat
0: jo també ho
1: soc,
0: eh?
1: He viscut molt, llavors, ja ara ja és diferent.
0: Clar.
1: Però sí, donar el vot de marxar-te tu sol, sense els pares,
0: clar,
1: a més de tota la vida, una ciutat que no coneixes, doncs... va ser complicat, no?, al principi, però bueno, vaig tenir molta sort. De fet, tinc un parell d'excompanys que jugaven allà amb mi, bueno, un de la meva edat i un que tenia un any més, i amb els dos tinc relació fins a dia d'avui.
0: Yeah.
1: I la veritat que entre ells dos, pues, em van acollir molt bé, i bueno, el resta de companys també, i va ser bastant fàcil al final.
0: Va sortir de l'illa, però si més no, hi havia mar, que això és important.
1: Sí, el clima era frescut.
0: I després a Barcelona, que també hi ha mar, però que és una ciutat gran, i que anaves al Barça. Com ho recordes?
1: Sí, bueno, va ser un canvi, un salt a la meva carrera, no? Va ser el punt d'inflexió de dir, me'n puc dedicar a això, no? I viure d'això. I, bueno, sobretot per la competència que hi havia, no? Al final, cada any, al Barça, pues, tens mínim 12 jugadors de primeríssim nivell que si tu no rendeixes, pues, te treuen el puesto, no? I, però, bueno, també a l'estar dia a dia i competir amb ells a cada entrenament, pues, te fa ser millor jugador, no? Llavors, bueno, en aquell moment vaig decidir donar el salt al Barça i bueno, veure si, si em podia dedicar i rivalitzar en, en, en grans noms de, com, com el Navarro, no?
0: Que està en Estido. Imagina't. Sí, sí. Doncs ara ets, segons les estadístiques, precisament després de Juan Carlos Navarro, el segon jugador a la història del Barça que ha jugat més partits.
1: Sí, home, jo sabia que el Navarro no era impossible.
0: Clar, perquè té mil, perquè molts, no sé, mil, mil i no sé quants.
1: I ja, estava molt, molt lluny, no? I, i ja, bueno, el fet de jo començar, bueno, tenia 19 anys, no? Però bueno, ja vaig començar més tard que el Navarro i jo vaig marxar 3 anys a l'NBA sí, i sí, només sí. Un. Llavors, bueno, allà també es perden molts, clar, clar. Molts de partits.
0: Em vas fer 660 partits.
1: Sí, sí.
0: Diuen que, clar, en jugadors mítics com Epi o Solozabal no es sí, té gaire no, ja. Comptes, no? I per sí. Tant no sabem. No sabem.
1: Bueno, jo crec que hauran jugat més que allò, eh? Ah, també però jugaven menys partits.
0: Sí, és veritat, no hi havia tanta competició,
1: ara,
0: no?
1: Sí, ara que faran fer l'Eurolliga aquesta nova i al final mos anem a 80 partits per temporada.
0: Li preguntaríem a l'Epi, però no es deixa. No vols entrevistes. No, ho he provat moltes vegades. No es deixa.
1: L'Epi ha tancat no... el segle i el segle ja està. No, vull saber res.
0: No, no vols saber res. No vols saber res. Escolta, com definiries el Barça per tu? Perquè vas estar en dues etapes, parlem també de la NBA, lògicament, però dues etapes. La primera va ser això que deies, no? Demostrar que podies estar en un equip com aquest, després vas tornar... Com va ser aquests anys? Vas aconseguir, crec que són 15 títols...
1: Bon, per mi ha estat la meva segona casa. Jo crec que, òbviament, Màlaga pues, li tinc un record especial, perquè al final va ser el trampolín, no? De veure si podia jugar a nivell professional. I sense el Màlaga pues, no existiria el Barça, però bueno, al final he jugat 10 anys al Barça, he estat capità... Bueno, moltes vivències, no? És el club en el que ha estat més amb diferència. Llavors, sempre el tracte que he rebut ha estat de 10, inclús quan no jugava allà, i tinc un carinyo especial per aquest club i al final tenen un culer de per vida aquí, no?
0: Això està clar, ja veuràs.

0: portes l'escut al pit, Àlex?
1: De per vida.
0: Això no hi ha que te tregui d'allà, no?
1: No, això ja... Una vegada jo crec que jugues allà, sobretot si és d'aquí, no? De, al final de l'illa parlem el mateix idioma.
0: Sí, clar, això és gairebé que... Països Catalans.
1: Sí. Al final, pues, sense dir-te res, jo crec que s'inculca aquest sentiment, no? Pel, pel Barça i... Per mi ha estat un somni. He pogut jugar 10 anys en aquest club i haver viscut tantes alegries. No?
0: Uh-huh. Aquesta cançó ja ho sabeu, els que sou del Barça, sobretot.
1: Que som del Barça, segur.
0: Segur. Jo m'hi conto. Himne del 125 aniversari de, del Futbol Club Barcelona, nascut al, al Pit. Una cançó que pues això, que entra al cor, no? De les persones. No sé si també... Tu segueixes el Barça com a equip, és a dir, el futbol?
1: Sí, a veure, no miro cada partit, ja. Però bueno, crec que tenim equip per disfrutar molts anys.
0: Això té pinta, ja veurem, perquè tot just acaba de començar, com la teva vida després de l'esport, que tot just acaba de començar. Escolta, una curiositat, perquè com deies Palma, doncs a Barcelona, deies que la Carla va venir a estudiar a Barcelona, de fet molta gent, no?, de Palma ve a estudiar a Barcelona, estàs parlant amb mi, parles en català, diguéssim, d'aquí, quan estàs a Palma parles en mallorquí.
1: Sí, a veure, sempre he estat jo castellano parlant perquè la meva mare és asturiana.
0: Ah, d'acord.
1: Llavors a casa i amics sempre hem parlat en castellà. Llavors, clar, quan vaig fitxar al Barça se'm va pegar l'accent català.
0: D'aquí,
1: no?
0: el de Barcelona.
1: Sí. Llavors, bueno, intento, quan parlo en un català, pues, intento treure el català i quan
0: i
1: parlo sobretot
0: bé.
1: Aquí amb la família aquí, que és més de poble i parla més mallorquí, més tancat.
0: Més tancat. Molt bé, Àlex. Te'n vas anar del Barça, però després aquesta etapa de la NBA, que no sé, aquesta etapa va ser Oklahoma, com te'n vas, o sigui, tu portaves 4 anys i te'n vas a Oklahoma. Tu tenies el somni de jugar a la NBA?
1: Sí, jo crec que el somni de tothom que juga al bàsquet, doncs al final somia, no?, amb jugar, no? El que passa que el 2013, quan jo em vaig presentar al draft, bueno, és quan comences a veure que potser és possible, no? I bueno, crec que des de 2013 pues, vaig tenir darrere els Oklahoma, no?, que eren els que tenien els meus drets, intentant que anés cap allà.
0: Gràcies.
1: I li vaig dir que no cada estiu fins al 16, no?, perquè jo volia jugar al Barça, tenir minuts, ser important, i bueno, formar-me com a jugador aquí abans de donar el salt. No?
0: I això, però, ja, bueno, ho vas aconseguir, vas guanyar títols, no? Vaig sentir ja important el Barça.
1: Sí, sobretot el darrer any, amb el Sato i el Xavi Pascual, pues, de títols pues, no va ser molt bo, però crec que només van guanyar la Supercopa. Però bueno, jo ja era una peça clau dintre de l'equip.
0: I
1: al final pues, jo crec que bueno, es va donar una sèrie de coses. També el tema que el Kevin Durant també va marxar i va deixar tant espai salarial i econòmic, és que el que ja la gent se queda. Però també, clar, al final és un jugador de la meva posició que jugava 40 minuts. Llavors, bueno, crec que va ser el moment clau per també disputar pues, una mitjana de 8 minuts o alguna cosa així que vaig tenir a la millor lliga del món.
0: Sí, sí. I com defineixes? Perquè no tot va ser fàcil a Oklahoma, no?
1: No, al final és un salt molt gran, perquè al final són cultures diferents, un país diferent, idioma... Són moltes coses diferents, no? I al final també l'exigència de l'NBA, no? Que és una lliga pues, que juga el mateix número de partits que aquí al Barça, però en 4 mesos menys. I al final és un tute, no? Estàs jugant pràcticament cada 2-3 dies i 82 partits mínim per temporada són molts, no?
0: Clar. Vas tenir certs problemes de salut mental, que és un tema que potser durant temps ha estat bastant tabú, però que doncs, cada vegada està més obert, diguéssim, i que passa a l'esport i a l'esport d'elit, com passa a la vida, no?
1: Sí, jo vaig passar malament el darrer any allà i també per un cúmul de coses, no? Al final pues, estàvem només la meva dona i jo i estàvem sols, a l'equip pues, també eren molts més americans que el primer any, que havia molt internacional. Llavors, bueno, un cúmul de coses, pues, vaig haver d'aturar de jugar a bàsquet, em vaig bloquejar i bueno, vaig començar a treballar la part mental, no? Tu has dit que ara, pues, sí, ara ja s'ha treballat molt més, però pel 2018-19 pues, encara era molt tabú, no? I bueno, es parlava del tema, jo tampoc sabia el que em passava perquè clar, no teníem molts exemples,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: D'aquestes situacions.
0: Ara homes com Ricky Rubio o altres, no? Bojan al Barça de futbol o altres, molts, no?
1: Sí. Per sort d'ara pues, ja tenen molts exemples, i com tu has dit, I bueno, és la figura aquest del psicòleg esportiu, pues, ha agafat més importància com la d'un fisioterapeuta, no?
0: I és important que sigui així. I bé, vas decidir tornar i vas tornar al Barça. Segona etapa al Barça, com la defineixes? Allà vas ser capità i allà et vas retirar com a capità.
1: Bueno, el que he dit abans, al final, després de passar-ho malament, pues, quan ja vaig començar a tenir ganes i tornar a provar, sabia que només seria al Barça.
0: Al final, tenies clar,
1: la meva zona de confort, una casa que ja coneixia i a prop de casa, no? Com que dius, al final són 25 minuts de vol.
0: Sí, no és res.
1: I res, doncs, es va donar, el Barça doncs, em va oferir contracte i bueno, recordava doncs, amb els seus altibaixos esportius, perquè per exemple, amb el Sars van guanyar molt, després doncs, amb el Grimau i amb Peñarroya doncs, no, però el Covid també, el primer any.
0: Clar, sí, sí.
1: Però bueno, jo crec que és una etapa en la que vaig tornar a recuperar la sonrisa, la diversió per aquest esport i bueno, també per haver passat això doncs, també m'ho prenia d'una altra manera, no? Amb una altra mentalitat. O sigui, la part esportiva va bé igual, però bueno, ho deixava tot al palau, no? Abans, pues, una derrota pues, me l'enduia a casa i estava de mal humor i bueno, vaig aprendre
0: a relativitzar.
1: Que el bàsquet és bàsquet és molt important i ho donaràs tot allà, però una vegada surts has de desconnectar un poc perquè és que si no, mentres
0: en un bucle, no pot
1: sortir cada vegada és pitjor.
0: En tot cas, al final hi van haver molts canvis, de fet el Barça de bàsquet aquests últims anys i encara veurem ara que hi ha 11 jugadors nous. Que difícil, no? Començar amb 11 jugadors nous.
1: Sí, és difícil. A veure, al final també el fet de canviar també d'entrenador, pues, al final, sí, si tens un bloc de jugadors que duen anys, pues, clar, al final et coneixes més i saps com juga i el que li agrada, el que no, i és més fàcil, no?, progressar i al final, pues, quan fas un equip nou, pues, sobretot els primers mesos que bueno, t'has de conèixer i tot això, saber com juguen els teus companys, pues, fa que l'adaptació sigui més complicada, no? Però bueno, al final fitxar jugadors que tenen un molt bon nivell i jo crec que tindran equip per competir.
0: Tu els segueixes? Has anat al Palau a veure partits?
1: Bueno, he anat el dia de l'homenatge.
0: Clar, home, només faltaria que no haguessis arribat, tu.
1: Però diria, no sé si un mes, ara. Em sona que un mes, però no, és que no he anat molt a Barcelona.
0: A Barcelona, estàs allà a la Mar de Bea, a Palma. L'homenatge, com et vas sentir?
1: Molt emotiu. Jo em pensava que no, però bueno, el fet de, sobretot quan surts del túnel de vestidors, no?, i et posen el vídeo amb jugades, amb moments de la teva carrera allà i tota la gent pues, animant-te, pues, bueno, va ser molt bonic. No vaig plorar perquè va ser curt, però
0: no va donar temps.
1: 30 segons més i segur que acaba algú.
0: Àlex, aquí et dono 30 segons més perquè em diguis, ara que et visualitzes aquell vídeo que et van posar, quin és el gran moment amb el que tu et quedes? És difícil, no?, però de la teva trajectòria al Barça.
1: Sí, quedar-me un és molt complicat. Jo crec que home, jo sempre he dit el títol de Lliga del 2014, crec que va ser, 14 o 15.
0: Sí.
1: No, 14.
0: Sí.
1: Que bueno, va ser un any que sobretot el Madrid pues, estava molt, molt bé, van fer el rècord que només van perdre dos partits, van rebre molts de pals durant tota la temporada i al final van aixecar el títol de Lliga allà al Palau, no? I al final crec que és l'únic títol que he aixecat al Palau amb la teva gent i al final és especial. És especial, sí.
0: Clar, molt especial. Escolta, i ara ja en els darrers minuts, com deies abans que estàs content a Palma, amb la família, amb les dues nenes, amb la Carla, i que estàs content de la decisió que vas prendre. Què és el que està fent Àlex Sabrines, a part del campus, ara mateix?
1: Bueno, doncs pues ara m'he enganxat al golf.
0: Sí. Això diuen que és com una droga, eh?
1: Sí, no, comences i no surts. I després, bueno, el tema de treball, pues, al final, bueno, sí, el campus abans ho portava la meva mare i pues, aquest ha estat el primer any que ho hem muntat la meva dona i jo amb ajuda de la meva mare, òbviament, i bueno, pues, al final pues, una mica pues, controlar totes les inversions que he fet durant tots aquests anys, pues, que també ho feia la meva mare, pues, a poc a poc anant introduint-me en aquest món i bueno, començar a dur jo tot el que fa la meva mare, no? Jubilar la meva mare.
0: Jubilar la teva mare. La teva mare deu estar contenta primer per tenir-te a prop.
1: Sí, això segur.
0: Que això segur. I després perquè la jubilis i li deixis que visqui la seva
1: la meva
0: vida.
1: Mare, jo crec que
0: li va la marxa, li va la marxa.
1: Sí,
0: no?
1: Li
0: és que ja ens passa.
1: Ja, al final, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Mira,
0: sí.
1: Tot aquest món.
0: Tot aquest món. I així, a llarg termini, tens algun objectiu?
1: És moment d'estar amb la meva família, de si la meva dona pues, vol muntar alguna cosa, pues, ajudar-la a ella, perquè bueno, al final ella ha sacrificat, no?, la seva vida laboral 15 anys per estar al meu costat.
0: Clar, clar, clar que sí, és el seu moment també. Escolta, però una cosa, mai diguis adéu. Mm.

0: és que aquesta cançó amb la que acomiadem l'Alexa Brines es diu Never Say Goodbye, de Hardwell, well, ja ho diré. Àlex, no, mai no diguis adeu. Per què has triat aquesta cançó?
1: Bueno, pues mira, si abans vaig triar una per la meva dona, aquesta va sortir 2012-13, que va ser quan el grup d'amics que tinc ara, de, bueno, que som 5 o 6, no? Els més propers, doncs vàrem començar, no?, a juntar-nos molt, veure'ns cada estiu, jo, òbviament, jo, perquè estava de fora, però, bueno, ells també venien molt a Barcelona, a Oklahoma hem vingut un parell d'ells. Llavors, bueno, és una mica això, no?, fins i tot, doncs, el meu millor amic i jo, doncs, ens faran fer el tatu de Never Say Goodbye un estiu que ara em va acompanyar a veure la ciutat, que va ser el 2015, i bueno, també, doncs, per el que significa, no?, al final Never Say Goodbye, mai saps el que et depara la vida, i és un hasta luego, no? No pots dir adeu.
0: Doncs això et diem, Àlex, mai diem adeu, et diem fins a un altre moment, que esperem que tornis al Més que Esports de Ràdio 4. Molta sort i moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a
0: vosaltres. Que vagi molt bé. Adeu.

Doncs diu la cançó Never Say Goodbye, no digues adeu, nosaltres no diem adeu. Continuem aquí al Més que Esport de Ràdio 4, ja sabeu, en aquest nou format que us acompanyarà fins a les 3 en punt de la tarda.

0: Doncs canviem de convidat, perquè passem d'un ex-esportista professional a un esportista amateur, que en aquest cas corre com a filosofia de vida i que utilitza les maratons per superar límits. Un esportista que va molt més enllà, per tant, de la competició, perquè mostra el paral·lelisme que hi ha entre la vida i l'esport. Ho fa a través d'un llibre que avui ens presenta i que es diu Fin, tu corres, tots correm, obra del nostre segon convidat d'avui i que narra la història d'un corredor que des de la seva primera marató fins a la seva trentena ha experimentat en pròpia pell l'esforç, la disciplina i l'emoció de creuar la línia d'arribada una vegada i una altra. Ell es diu Delfí Vilaseca. Delfí Vilaseca Ribalta és de Berga. Es va iniciar com a esportista amb la seva gran passió, el futbol, esport que va practicar en diferents equips durant molts anys i que li va portar moltes coses. La més important, la disciplina i la capacitat de treballar amb fermesa que va adquirir en les primeres etapes i que va consolidar en els anys successius. Des de l'any 2016, però, córrer maratons s'ha convertit en una part important de la seva vida i en una nova passió que l'ha portat a descobrir una versió de si mateix més forta i resistent i, sobretot, a gaudir del camí amb tot allò que l'ha emocionat quilòmetre a quilòmetre. Perquè córrer una marató és molt més que completar 42 quilòmetres, és un repte físic, mental i emocional que posa a prova els límits d'una persona. Al llibre Tu corres, tots correm, l'autor comparteix les seves vivències des dels seus primers passos en aquest món primer desconegut, fins als desafiaments que ha hagut de superar al llarg dels anys. Cada marató és única i cadascuna l'ha transformat d'alguna manera i li ha deixat aprenentatges que van molt més enllà de la esport. I aquí els tenim al carrer Roc Brunet de Barcelona, Ràdio 4, el Delfí Vilaseca i també el seu llibre. Què tal, Delfí? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Doncs encantada de tenir-te tu i de tenir aquest llibre que tinc aquí, que es diu Fin, perquè és que al Delfí li diuen Fin, oi?
1: Exacte, sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: A casa o...
1: Exacte, els de casa i els amics, els que em coneixen de sempre, en diuen Fin.
0: Et diuen Fin. Sí. I el llibre diu Fin, tu corres, tot correm. Que, per cert, és curiós el perquè del títol, perquè crec que va sortir així amb una conversa improvisada, diguéssim, amb la teva dona.
1: Sí, aquelles coses surten espontànies, no? Totes les feines que puguis fer a casa, que no són poques, doncs va sortir d'una manera així casual i llavors, doncs, tens una idea, doncs vaig a córrer cuita anotar-la perquè no se t'oblidi. I així va anar.
0: A córrer cuita, eh? Tot corrent.
1: Tot corrent.
0: Tot ho fas corrent.
1: Sí, sí, sí. Tot corrent, sí, sí, sí. La vida és molt frenètica, eh?
0: Vull dir, tant, sí. Portes un bon ritme, tu, no?
1: Sí, sí, sí, perquè entre el treball, llavors les tasques que puguis tenir a casa, has de tenir temps per família, amics i tot, no és fàcil. Però quan una cosa la fas de bon grat, es porta d'una altra manera, eh? S'agraeix.
0: Clar, i tu corres de bon grat.
1: Corro de molt bon grat.
0: De molt bon grat.
1: Sí.
0: Tot i que tu el que t'apassionava d'entrada era el futbol.
1: Sí.
0: I has jugat a futbol durant anys.
1: Sí, sí, molts anys. I és el que has comentat abans. Em va servir de molt, perquè vaig aprendre en tota aquesta època, que no va ser pas curta, el que realment podies aprendre a gaudir de la victòria i a saber no frustrar-te d'una derrota.
0: Que això és més difícil, no?
1: És molt difícil.
0: Perquè gaudir de la victòria tothom en gaudeix.
1: És molt complicat, sí.
0: Clar.
1: Però això hi és, eh? Uh-huh. I aquesta etapa, doncs, de les millors coses que vaig aprendre va ser aquesta.
0: Va ser futbolista amateur?
1: Amateur, sí.
0: No vas arribar a futbolista
1: no,
0: professional?
1: No, la categoria màxim que vaig arribar a jugar en aquella època era preferent.
0: Preferent,
1: sí.
0: No està malament.
1: No. I llavors, quan vaig acabar tota aquesta etapa d'amateur una mica alt, doncs acabant la cloenda a nivell de veterans.
0: Mm-hmm. O sigui que vas continuar jugant
1: vas
0: a nivell
1: continuar...
0: de... Però ara ja no jugues.
1: Ara ja
0: o
1: no
0: encara
1: jugo.
0: Fas algun partit.
1: No. Ara ja no jugo.
0: Ja no jugues.
1: Tenia el cos... Si el tinc castigat, ara tenia molt el cos molt castigat a nivell de lesions i això. Llavors va ser tancar una etapa molt bonica que em va omplir molt i per encetar-ne una altra.
0: Clar, l'esport d'equip té alguns valors o algunes coses que no té l'esport individual. No sé si es pot dir com maratonià és individual o no, perquè suposo que sí que estàs molt

0: sol, però també estàs acompanyant, no?
1: És un esport molt individual, uh-huh, perquè quan tu vas a entrenar, tu fas la cursa, corres tu individualment amb tu mateix, clar, però mai. Jo sempre dic que és un esport molt col·lectiu, perquè... Sí. Perquè això ho comparteixes, i jo especialment amb la meva família, no? Comparteixes, referenciat amb el d'abans, no? Comparteixes les victòries, les satisfaccions i les frustracions, i ho comparteixes amb els altres, i això és el que és més enriquidor.
0: Mm-hmm. Doncs ara parlem del llibre i de la teva trajectòria, de quan vas començar i per què a córrer, però hem de dir així d'entrada, i tu deixes molt clar a l'inici del llibre, que aquest llibre té també un objectiu solidari, i és recaptar fons per la investigació del càncer de pàncreas, que només sentir-ho fa molta por.
1: Fa molta por, i quan et toca de prop, com...
0: A tu t'ha passat.
1: M'ha passat, uh-huh, a través d'uns amics, d'un familiar també, i llavors vaig tenir clar, quan a darrere hi havia una editorial que va apostar pel projecte, doncs buscar un caire de destinació, i, uh-huh, i va ser aquest.
0: Uh-huh. Perquè com surt la idea de fer aquest llibre? Tu havies escrit algun llibre alguna vegada?
1: No,
0: és el primer.
1: És el primer, i t'asseguro que m'ha servit per moltes coses. Una d'elles que no és fàcil escriure,
0: No és fàcil escriure, no. Ja.
1: És complicat. I expressar el que tu puguis arribar a sentir encara és més complicat.
0: Uh-huh.
1: Però bé, és allò que... I això m'ho he demostrat a mi mateix, doncs, que si tu et proposes quelcom, el que sigui, a la vida, el que sigui, doncs a base d'esforç, perseverança, un no defallir, això s'aconsegueix, pots assolir-ho perfectament.
0: Uh-huh. Escolta, doncs, el tema solidari que vas triar va ser el càncer de pàncreas.
1: Exacte.
0: I per fer-ho, tot el que hi hagi de benefici d'aquest llibre anirà per la investigació que fa la doctora Meritxell Rovira. Et sembla que la saludem?
1: Perfecte, i tant. Sí.
0: Doctora Meritxell Rovira, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Doncs molt bé, aquí bona parlant tarda. Amb el Fin, el Delfí, sobre el seu llibre i sobre aquest fet solidari que en aquest programa, que es diu Més que Esport, i que va molt en aquesta direcció, no?, de parlar de l'esport com a eina de molts valors, entre ells la solidaritat. És així, doctora? L'esport, no sé si esportista o no, si practiques esport.
2: Sí, bueno, faig una mica, però sobretot corro.
0: Ah, també, no?
2: No maratons com ell, no? Però 10 quilòmetres, 15, sí.
0: Uh-huh.
2: I a mi m'ajuda molt, de fet, córrer, O sigui,
0: sí?
2: En ciència hi ha dies millors i dies pitjors, i a mi córrer m'ajuda per aclarir idees i desagobiar-me, de fet, de vegades.
0: Uh-huh. De fet, des del punt de vista mèdic i també des del punt de vista de salut mental, cada vegada està més recomanat l'esport, no?
2: Moltíssim, uh-huh, i a més sabem, en el cas del càncer, que és molt beneficiós, uh-huh, inclús en els tractaments oncològics, que el pacient faci alguna cosa d'exercici, evidentment, adaptat en l'estat de salut en el que està, uh-huh, no que es posi
0: clar,
2: a una marató,
0: clar.
2: Però sí, és extremadament beneficiós l'exercici físic per moltes malalties i el càncer també.
0: Parlem del càncer, no només del càncer, parlem del càncer de pàncreas, que dèiem sí. Amb el Delfí, fa molta por perquè tothom sap, i ha tingut, ha conegut algú o ha sentit que quan et diagnostiquen un càncer de pàncreas, ui, l'esperança de vida pot ser curta.
2: Molt curteta, uh-huh, sí. Tenim una esperança de vida de 13%
0: només.
2: En 5 anys. Uh-huh. És, de fet, el tumor més letal a dia d'avui, uh-huh, en adults. I el problema ve una mica en el diagnòstic, els tractaments, la sintomatologia, implica que el diagnòstic sigui tardà quan ja és massa tard per una cirurgia.
0: Uh-huh.
2: I moltes vegades ja arriben en fase metastàtica i se'ls pot donar un tractament pal·liatiu.
0: Clar, aquest és el gran problema, no?, que quan es descobreix ja és tard, i suposo que d'aquí la investigació que estan fent, perquè la doctora Meritxell Rovira lidera un projecte d'investigació contra el càncer de pàncreas.
2: Sí, i la veritat és que sí, que estem liderant un projecte nou on intentem veure com podem entendre el tumor i la seva heterogeneïtat a partir de les cèl·lules en el que es generen les mutacions. I si entenem bé això, potser entenem la seva heterogeneïtat i podem veure biomarcadors nous que ens permetin un diagnòstic primerenc i, a més, uns tractaments personalitzats.
0: Uh-huh. A tot això m'imagino que porta molt de temps. No sabem quan, perquè, clar, tenim ganes que això aviat es pugui solucionar. Com ho portem, això?
2: ho portem, doncs mira, anem avançant en la investigació. És veritat que mai volem donar falses esperances, no? Però jo crec que en càncer de pàncreas es fan petits passos, però que són molt importants, no? I de fet ara fa recentment aquest any ha sortit un nou tractament que duplica l'esperança de vida de pacients metastàtics, que no és molt, però passet a passet jo crec que entre tots, en tota la comunitat científica, aconseguirem que l'esperança de vida millori i que no sigui una sentència de mort que et diagnostiquin aquest tipus de càncer.
0: Però per això es necessita investigar, i per investigar es necessiten fons, Delfí, i d'aquí ve que tots els beneficis, no?, que sortint del teu llibre són per, no per ella, no per la doctora, sinó per la seva investigació, no?
1: Sí, sí, exacte. Els beneficis que jo percebo de drets d'autor van destinats íntegrament al projecte d'Eidi Vell.
0: I això ajuda, no, Meritxell?
2: Ajuda moltíssim, però ja no només econòmicament, que sí, que molt, però el fet de solidari, no? Jo sempre li dic al Delfí que al laboratori tothom sap qui és el Delfí i el seu llibre, i ens ha omplert el cor, no? O sigui, jo crec que hi ha moments que la investigació no avança com ens agradaria, no? Perquè es basa en una hipòtesi que has de validar o no, i a vegades tenim decepcions, i crec que aquesta solidaritat que ve de la gent del carrer, pues a mi m'omple el cor i em fa encara ser més conscient de com, quina sort tenim de que ella ens hagi triat.
0: Què li vols dir a la doctora, Delfí?
1: Jo li vull dir el que quan ens hem vist li he comentat. Bàsicament és un agraïment, no? Tota la tasca que fan, ja només ells amb aquest projecte, sinó tot el sistema d'investigació que estan portant a molts altres projectes, doncs que és una tasca no gens fàcil, no? I no gens agraïda. I llavors, quan veus des de dintre el que realment estan fent, doncs et dones compte que dius, ostres, tot el que un pugui arribar a fer mai és suficient perquè la societat pugui evolucionar una miqueta, res, un passet millor del que està fent.
0: Doncs, doctora, també va passar un càncer, no?, per el que he vist que escrivia.
2: Sí, jo vaig tenir un càncer de mama amb 34 anys.
0: Ben jove.
2: Sí, molt jove.
0: Ben jove.
2: Però, i així també entenc més, no?
0: Clar.
2: Jo crec que tot el que ha anat succeint i el que us deia de l'agraïment al Delfí, jo crec que la vida ens fa entendre que hem de tirar endavant i que el que fem és per tots i pel benefici de tothom.
0: Doncs estem contents que hagi superat aquest càncer. Suposo que el llibre ja l'has llegit, no?
2: Sí, sí, és molt guai.
0: És recomanable, no? És recomanable.
2: És molt recomanable i a més és el que diu el Delfí, no? Jo abans de llegir-lo el sentia parlar i deia, no només és per qui corre, no? És una manera de... Hi ha obstacles que hem de superar i a vegades se'ns fa coll avall, no? I se'ns fa difícil. I crec que aquest llibre també explica una mica això, no? A través de l'esport, però a través del sacrifici i d'intentar superar certs límits.
0: Doncs molt xulo. Moltíssimes gràcies per atendre el Més que Esport de Ràdio 4, doctora, i molta sort i avanços en aquesta investigació. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I ara música pel Delfí.

0: La fortuna dels Catarres, no sé si està identificat amb el que diu o amb aquesta música, si la utilitzes quan corres maratons o què?
1: Jo quan corro maratons i quan entreno no faig servir música.
0: Mai?
1: Mai.
0: Ni
1: mai.
0: Tan sols quan entrenes?
1: Ni tan sols, perquè penso que em perdo tota l'essència pel que tu corres.
0: Ah, sí? Quina és aquesta essència? No,
1: doncs, quan, per exemple, quan entreno i vaig per un camí de bosc, doncs sentir, tan sols amb les petjades que tu fas al camí de bosc, trepitjar les pedres, les fulles, això té un valor incalculable, no? I llavors això es tradueix amb la teràpia que tu fas, que mentre fas, ni que sigui poca estona, et descongestiona de les pressions que tens el dia a dia, no? La feina, mal de caps, alegries, fins i tot, no? I per això, i vaig decidir en el seu dia, no perquè decidís, no? Perquè surt per pròpia inèrcia.
0: Ja.
1: I realment no utilitzo música.
0: No utilitzes música, no. Però hi ha altres moments del dia per escoltar
1: sí,
0: música.
1: Sí, exacte, sí, sí. No n'hi ha gaires.
0: No n'hi ha gaires perquè anem sí. Com anem, no?
1: Sí. I aquesta és
0: aquesta
1: una,
0: per què?
1: Aquesta és una d'elles. I aquesta per què? Doncs perquè hi ha uns fragments, ostres, que quan la vaig sentir per primer cop m'identifiquen. Què vol dir? Doncs que comences des d'un no res, des de que tens poc, no? I el que vols arribar a aconseguir, que per tu pot ser molt o no, depèn del nivell de conformitat que tu t'exigeixis, saps el molt que t'ha costat. Que has començat des de que ningú t'ha regalat res i t'has hagut d'espavilar. I, evidentment, com que vols tirar endavant i vols continuar, no hi ha res fet, no? I ets ric realment amb el que tens, que a vegades amb poca cosa ho tens tot.
0: Sí, i amb molta vegades no.
1: I amb molta vegades no.
0: És cert.
1: Doncs ve d'això aquesta cançó,
0: cançó.
1: És molt bonica.
0: Cançó que ens ha demanat el Delfi, el nostre convidat d'avui. Per què vas començar a córrer? Vas deixar el futbol i vas començar a córrer.
1: Vaig començar a córrer perquè quan vaig deixar el futbol jo havia sigut sempre esportista i tenia la necessitat de fer esport. I llavors dius, quin esport fas? Jo sempre físicament em trobava molt, molt còmode, molt d'aquells corredors típics i tòpics que van amunt i avall, no? Corren molt. I llavors doncs dic, doncs bé, doncs em poso a córrer.
0: O sigui, tu ja corries al camp de futbol.
1: Jo ja corria.
0: Tu eres de córrer.
1: I corria molt, sí, sí, sí. No és el dir, ostres, corres molt i no atrapes res. No, tampoc dic això,
0: Tampoc.
1: Però bé, això ho han de dir els altres. Però realment és així. I llavors, quan vaig plantar-me a córrer, doncs em sentia còmode, i jo sempre dic és com el que puja una escala de molts graons, graó per graó, distància per distància, no? 5 quilòmetres, 6, 7, 8, 10, 15, 21, que és la mitja marató, i jo em sentia bé, sentia...
0: Em falten quilòmetres.
1: M'ho semblava, no? Però dic, i si experimento això que es diu que corre una marató el que puguis arribar a sentir?
0: I perquè tu no t'havies plantejat
1: no,
0: això.
1: No, mai. I... Però això és d'avui per demà, eh? I són aquelles coses que a vegades no te les pots pensar gaire, perquè si no...
0: No, però si te les penses potser no
1: les
0: fas.
1: Sí, no, fas marxa enrere, segur, eh? I em vaig plantar el mes de març del 2016, doncs a Barcelona.
0: A la Marató de Barcelona, que va ser la primera.
1: Va ser la primera.
0: Que ja l'has fet diverses vegades.
1: Ara. 10 vegades consecutives.
0: 10 vegades consecutives,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: I quan estava allà, que estava anant cap a la nit de sortida, amb uns milers i milers de corredors, el primer que em va passar pel cap vaig pensar, i jo... Què carai faig aquí?
0: Yeah,
1: qui m'ha portat fins aquí? Però pensa que aquesta percepció inicial, quan vaig creuar la línia d'arribada, que no va ser gens fàcil,
0: perquè
1: en
0: absolut... Quan vas trigar, ho saps, la primera marató? El temps que vas fer?
1: Sí, vaig trigar 3 hores 40...
0: Tampoc ha estat tan malament,
1: una cosa, 3 hores
0: primera.
1: 45, aproximadament.
0: Jo no n'he fet mai cap, t'ho dic ara.
1: Sí, sí, sí. I llavors... jo estava satisfet perquè havia complert un primer objectiu.
0: Arribar. Clar.
1: Però no estava satisfet amb el temps que havia fet, perquè en aquell moment jo no sabia si era molt o era poc.
0: Clar.
1: Ho desconeixia per complert. Jo sí que sabia que jo a part, em caracteritzo que soc molt competitiu. Molt. Ja. No em conformo.
0: Això et ve de mena, no?
1: O sigui, qui feia aquest temps, doncs jo a la pròxima em havia de plantar amb 3.30 i a la pròxima amb 3.20.
0: Que al final és lluitar contra tu mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Més que contra els altres.
1: Sí, exacte. Jo sempre ho dic, el meu únic i màxim rival sóc jo mateix.
0: Tu mateix.
1: Jo mateix.
0: Clar.
1: I amb això, doncs, vas fent. I llavors, sí que realment he sigut així, a base de molt d'esforç, m'he anat superant amb temps i amb diferents curses que hi ha molts, et trobes molts entrebancs i vas fent, i fins aquí. I sí que vaig, aquesta primera cursa, em vaig veure que em va enganxar de ple, perquè vaig notar que hi havia un camp per recórrer, per aprendre, brutal.
0: Il·limitat, no?
1: Il·limitat.
0: I això va ser el 2016, i han passat, doncs...
1: 10 anys. 10 anys.
0: 10 anys, i has fet quantes maratons?
1: Més doncs 34.
0: 34.
1: I ara, si Déu vol, doncs el 12 d'octubre doncs vaig a Múnich a fer la número 35.
0: La número 35. Sí. I ara en quin temps estàs?
1: Doncs aquí en 3.20, 3.25, 3.30...
0: Anem baixant. Tot i que l'Arcadi Olivés, que et fa el pròleg del llibre,
1: sí,
0: del periodista, diu que hi ha una diferència, perquè clar, la marató us junteu professionals, sí, amb amateurs,
1: sí,
0: que aquesta és una part també interessant, sí, no?
1: Molt interessant.
0: Però ells van a lluitar contra els altres.
1: Sí. I és, diguem, jo crec, hauríem de fer una batuda a nivell esportiu, no? Però jo crec que és l'únic esport que com a mínim a la línia de sortida...
0: Estem tots junts.
1: Amb els...
0: Imagina't el camp de futbol amb el, sí, sí, la mina al costat.
1: Sí, sí, exacte. Sí, sí, o sigui que tu fas aquests trems de 3 hores llarguetes i amb un que fa 2 hores, estàs allà. Ara, els veus quan tornen.
0: Clar, clar. Però sí, és interessant. Què has volgut transmetre exactament amb aquest llibre? Perquè jo ja els dic als oients sempre que el millor és que el llegeixin,
1: sí,
0: no? I així ho veuran.
1: Sí, sí.
0: I aquí no tenim molt de temps, però què has volgut transmetre?
1: Vull transmetre amb aquest llibre que, bàsicament, amb el tema de l'esport, i en aquest cas el córrer, i jo el que he vist més és que és una metàfora de la vida.
0: Mhm.
1: Perquè amb la marató, el clàssic mur que hi és, t'asseguro que existeix.
0: O sigui, que arriba un moment que dius, no puc més.
1: I és. No? Perquè encara que tu creguis que sí, doncs el cos defalleix, perquè és així. El que passa, llavors, quan hi ha aquesta barrera, tu l'has de treballar de tal manera per sobrepassar-la.
0: Mm-hmm.
1: La vida és exactament el mateix. Hi ha molta similitud.
0: Hi ha obstacles que et surten pel camí, no?
1: Sí, sí, sí. Tu estàs a la feina i ostres, tens problemes a la feina perquè la feina no surt com tu voldries,
0: mm-hmm,
1: pateixes una malaltia teva
0: o un familiar, no? Com t'ha passat,
1: exacte, a una persona molt estimada que mor...
0: Mm-hmm.
1: Fins i tot també les alegries, eh? Uh-huh. O sigui, amb una cosa que tu no t'esperaves i et surt sobradament extraordinària, tot i que siguis competitiu i mai és el que tu voldries, a la vida també. Uh-huh. A la vida, doncs, amb molts èxits, doncs, és això. I realment, i a mi m'enriqueix molt moltes persones que l'han llegit, que primerament no els agrada l'esport.
0: Això t'anava a preguntar, perquè deia abans la doctora que
1: sí,
0: no és només per gent que corre.
1: No té l'esport, ni els interessa, no? I totes aquelles persones que jo dic sedentàries,
0: ja,
1: que arriba el divendres, estan al sofà, mirant sèries.
0: Tot el cap de setmana.
1: I el dilluns s'aixequen per anar a treballar.
0: Perquè no tenen més remei.
1: Exactament. Doncs fins i tot això, més que creure-ho, m'ho han dit que ajuda amb això, uh-huh, i és un valor. I quan et diuen això, dius, ostres, el llibre treu el seu llevat, perquè
0: ja,
1: quan et diuen això, doncs, ostres, endavant, perfecte.
0: És a dir, és un llibre que per ajudar, no per aconseguir més maratonians, no necessàriament.
1: No.
0: O sí?
1: No. Uh-huh. No busco això, eh?
0: No busques
1: a
0: això.
1: A part que s'explica la història d'aquest personatge, aquest fin, d'aquest viatge fascinant.
0: Que ets tu.
1: Exactament.
0: El personatge és
1: que
0: ell
1: corre,
0: mateix, no?
1: Sí, el mateix, sí, ja l'explico en tercera persona.
0: En tercera
1: que
0: persona.
1: Que corre maratons.
0: Com si no fossis tu.
1: Com si no fos jo.
0: Ja.
1: Però que el que vol explicar realment i demostrar, no és que sigui millor ni pitjor, en absolut, eh? Però que tothom pot aconseguir el que es proposa.
0: Mm-hmm.
1: Amb dificultats? Moltíssimes, sens dubte. Però jo sempre dic, no defalleixis, que aconseguiràs el que tu et proposis.
0: Doncs fins, tu corres, tots correm, de l'editorial Cosetània, ja sabeu que és per qualsevol persona, i ara acabarem amb un tema que ell ja ho ha fet, perquè ell escriu, ha escrit. I aquest tema es diu així, escriurem.

0: Escriurem de Miqui Núñez per acabar. Per què?
1: Perquè aquesta és la vessant emotiva, de molta emoció.
0: Sí?
1: Vaig començar a escoltar aquesta cançó per primera vegada. Feia una setmana que un meu amic, molt bon company, d'allà on visc jo, de Berga, doncs li van diagnosticar una malaltia irreversible. I sempre la vaig vincular amb persones que tu t'estimes o que tu coneixes, doncs que no ho passen bé. Ja. Fins i tot quan persones se'n van, quan va morir la meva mare, doncs també. I sempre ho agrada així. Jo considero una cançó molt entranyable que et porta dintre de tots aquests records, que no són pocs, i que a la vegada et fa aflorar totes aquestes emocions.
0: Tots els sentiments,
1: tots
0: no?
1: Tots els sentiments.
0: Que també un sentiment és el del córrer, també te fa aflorar, no?, aquests sentiments. Doncs ho deixarem aquí. Fin, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ja sabeu, Tu corres, tots correm, és el llibre que ens presenta. Que vagi molt bé el llibre i la pròxima marató també.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies,
1: gràcies Marga. Gràcies. Una abraçada.
0: Els que ja no hi poden ser i per intentar que la gent pugui viure molt més, doncs ja ho sabeu, pel càncer de pàncreas, per la investigació, aquest llibre que avui us hem portat en aquest primer programa de la nova temporada de l'Més que Esport de Ràdio 4. Tornarem dissabte vinent. Que vagi molt bé. Adéu. Vincent.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: L'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, la CUP i l'ANC critiquen l'actuació dels Mossos d'Esquadra a nit, que es va saldar amb la detenció de 18 persones acusades de desordre públic, 10 de les quals menors, en els aldarulls posteriors a una manifestació antifeixista a Barcelona per contrarrestar una crida de la formació neonazi Núcleo Nacional. Non Casadevall, secretari general de la CUP.
2: Una vegada més, no podem deixar de denunciar una actuació dels Mossos d'Esquadra que és imperdonable, que és injustificable dintre d'un espai democràtic. Perquè, a més, hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: Les forces sobiranistes volen fer servir la multitudinària manifestació d'ahir per agafar embrancida amb la vista posada a la diada de l'any vinent i el desè aniversari del referèndum de l'1 d'octubre. Però els cupaires veuen complicada la unitat de l'independentisme i demanen a la resta de forces deixar fora Aliança Catalana. El govern d'Espanya demana a les comunitats autònomes, la majoria governades pel Partit Popular, que acceptin acollir menors que ara romanen a Ceuta i alleugerir així la pressió migratòria sobre la ciutat autònoma. Sira Rego, ministra d'Infància.
3: Una de las soluciones es precisamente la acogida solidaria de los niños y niñas en Península. Me encantaría que el Partido Popular, más allá de las discrepancias de lo que ha sucedido, se sentara en una mesa a trabajar en torno a las soluciones. El Partido Popular tiene mucho poder territorial, el Partido Popular gobierna muchas comunidades autónomas.
0: A Ceuta, centenars de migrants romanen en barraques improvisades, a assentaments informals a l'espera de ser traslladats als envelats que engesteix el govern d'Espanya per acollir-los de manera temporal mentre es tramiten els seus expedients. La Policia Nacional adverteix de l'increment de la violència. 5 persones, 3 de les quals menors, han estat detingudes per l'agressió aquesta nit passada a un grup de migrants. Una de les víctimes es troba hospitalitzada amb ferides greus. No ha estat l'única agressió de la nit. 3 persones més han estat detingudes per ruixar amb gas pebre un migrant de 17 anys que els havia donat un cop de pilota. 44 dies després de l'esclat de la crisi migratòria, la seva gestió deixa una primera dimissió, la del cap de gabinet del delegat del govern a Ceuta, qui va rebre l'avís d'un agent del Centre Nacional d'Intel·ligència d'un possible assalt a la frontera la vigília a l'entrada massiva i irregular de migrants. En la seva carta de renúncia assegura Gonzalo Sanz que va posar aquest avís en coneixement del seu superior, el delegat Miguel Ángel Pérez Triano, qui ho va negar. Des del Partit Popular, diuen, això demostra que el govern d'Espanya coneixia el que passava i acusen al president Sánchez de mentir i de soberbia a l'hora d'assumir responsabilitats. Borja Semper.
4: Que parece mentira que más de un mes después del asalto a Ceuta, la única responsabilidad política que haya existido en el gobierno de España haya sido la de un asesor del delegado del gobierno. Dicho así, parece una broma, pero es que la realidad es que después del asalto a nuestra frontera de más de 80.000 personas, de la muerte de 140 personas en las aguas de Ceuta, y de un problema serio de seguridad ciudadana que sufren y padecen los ceutíes, la única persona que ha asumido alguna responsabilidad del gobierno ha sido un asesor.
0: I des del PSOE defensant la gestió de l'executiu central de la crisi migratòria, acusen a PP i Vox d'utilitzar-la per aconseguir vots. Montse Mínguez, en declaracions al programa Parlamento de Radio 5.
5: Y el PSOE lo que está viendo es precisamente que no sabemos dónde acaba Vox y dónde empieza el Partido Popular. En los informes dice lo que dice. Lo que no dice es lo que pretenden que digan. Y ahí siguen y siguen buscando. Ceuta no puede ser escenario o convertirse en batalla electoral.
0: I amb la vista posada a les pròximes eleccions generals, l'eurodiputada de Podemos i exministra d'Igualtat, Irene Montero, ha oficialitzat la seva candidatura.
6: Una tarea difícil la que tenemos por delante. Yo no soy ingenua, sé que es una tarea difícil, pero creo que merece muchísimo la pena intentar usar la política para que la gente viva bien y tenga lo que necesite para vivir bien. Usar la política para tener paz, casa y trabajo.
0: Montero ha obert la possibilitat de que pugui presentar-se a persones alienes a la formació enmig del debat sobre la conveniència de conformar una candidatura àmplia d'esquerres. De la seva banda, els partits sota el paraigua de Sumar redefineixen l'espai. La secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez, diu que el país es troba davant un dilema.
7: Estamos en una disyuntiva: o convivencia o odio, acogida o violencia, derechos o fascismo. Y en Movimiento Sumar tenemos muy claro dónde estamos. Estamos con la convivencia, estamos con la acogida y estamos con los derechos.
0: I de tornada a casa nostra, a Tarragona, els bombers treballen amb 7 dotacions en un incendi a un bloc de pisos del carrer Pere Martell. L'avís s'ha donat quan passaven 20 minuts de la una del migdia. Segons informen els bombers, crema l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú. Tampoc han trobat afectats al forat de l'escala. Ara continuen supervisant la seguretat dels residents. De moment és tot per part nostra. La informació torna d'aquí a 55 minuts a aquesta emissora, Ràdio 4.
8: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

Sempre diem que la immigració, n'hem de parlar amb serenitat, que ens calen espais per escoltar-nos, fugir dels eslògans i entendre tota la complexitat que hi ha darrere de cada titular. Doncs bé, per què ara no i per què no aquí? Què pensen els catalans d'origen migrat quan veuen les imatges, per exemple, de Ceuta? Com viuen l'avenç de l'extrema dreta? Què senten quan escolten parlar de deportacions massives, d'invasions o de ciutadans de primera i de segona? Com afecta tot això la manera de sentir-se catalans? I què passa quan el país considera que a casa seva aquestes persones que són d'origen migrat comença a parlar d'ells com si encara fossin convidats o persones forasteres? Però també amb quin pols batega el país d'acollida? Amb aquestes veus, moltes vegades, de fet gairebé, no estan en el centre del debat, però contínuament, cada dia se'n parla de la immigració. Se'n parla, però no se'ls escolta prou a les persones en primera persona. Són persones que, bé, formen part de les tertúlies, però poques vegades seuen a la taula de les tertúlies. I aquest programa, una temporada més, el que volem fer és sortir dels marges, escoltar aquestes altres interpretacions del món, entendre i prendre el pols de l'actualitat d'alguna manera. Així que, benvinguts i benvingudes a una nova temporada del D'on ets tu?

0: Ai, la immigració, aquest debat que ens ha acompanyat aquest estiu. Aquest estiu ha fet calor, ha fet molta calor, moltíssima. Una xafogor espessa, enganxifosa, d'aquelles que entren per les finestres i s'instal·len a les habitacions perquè, al final, intentem buscar una mica d'aire. Però si parlem de clima, si parlem de clima, aquest estiu no només s'ha escalfat l'ambient, no només hi ha hagut aquesta calor figurada, sinó que també s'ha escalfat el món, el debat públic, la política, la manera com ens mirem els uns als altres. Ceuta ha marcat un nou punt en el debat públic, però també al món han passat moltes coses. A vegades, ho dèiem al principi, no? Sempre es parla que cal analitzar la immigració des d'una altra mirada, i el que vol fer aquest programa és això, precisament. Volem parlar amb joves, catalans i catalanes d'altres latituds del món, i segurament estem sentint molts dies a parlar de Ceuta, de Washington, Ciudad Juárez, la Saxònia, París, Marsella, però avui també volem parlar dels pobles, de les ciutats de Catalunya. Podrien semblar històries diferents, però, amics oients, en aquest món tan complex, avui, en aquest programa, encetem aquesta temporada amb les ganes, amb aquestes ganes de fer aquesta travessia per comprendre i, sobretot, escoltar-nos.
1: D'on ets tu? Amb Mohamed El Homrani.

0: Molt bé, doncs, a veure, el que fem sempre... Hi ha coses que no canvien. Sempre saludem els col·laboradors del programa, en aquest cas l'Adrià Badiola. Adrià, molt bona tarda, com estàs?
1: Ojalà, estic molt content d'encetar temporada nou un any més amb tu.
0: Mira, tinc una pantalla davant meu...
1: Sí, és que tenim l'estudi posada d'una manera bastant estranya.
0: Sí, ara mateix t'he d'intuir, perquè no et veig.
1: Sí, jo només et veig als ulls.
0: Jo també, et veig com la part de dalt de la cara, però...
1: No és una espècie de muntatge, no farem una performance ni res, simplement.
0: No, mira que he començat parlant com molt, no?, molt així, com molt emocional, no? Però no té res a veure.
1: T'he de dir que té la seva gràcia, perquè la ràdio al final va d'escoltar-se, no?
0: Sí, sí, exacte. Estem al mateix estudi, però ens estem escoltant més que veient-nos.
1: Exacte.
0: Bueno, tampoc et perds res.
1: Tu tampoc
0: et perds res. A veure, et vull presentar a dos amigues que ens acompanyen aquesta tarda al programa. Mira, tu has estat, tu encara que crec que has marxat de vacances al País Basc,
1: sí,
0: però has estat molt connectat a les xarxes socials.
1: Oh, jo sempre ho estic.
0: Jo sempre. És a dir, les xarxes socials... Tu pots marxar de les xarxes socials, però les xarxes socials no marxen de tu, diguéssim, d'alguna
1: manera. Penso que és una cosa generacional, i al final...
0: Generacional,
1: sí. Ve impregnat en nosaltres.
0: Digue-li els informes PISA, això. Sí. Els informes PISA, que esteu impregnats. Mira, et vull parlar de dos joves catalanes, es diuen Zainab i Alae. Elles s'han fet famoses de forma casual aquest estiu, i, de fet, elles només volien gravar un vídeo pel seu canal de TikTok, com qualsevol altre jove. Estaven al carrer Sant Iscle Soler, al centre de Terrassa, i disposades a tastar una beguda i a compartir aquell moment quotidià, doncs, de fer un reel a xarxes socials o un TikTok. Què passa? Que quan estaven assegudes a la nit fent aquest vídeo, un home les va interrompre aquesta escena i els va dir que marxessin al seu país. El que probablement no esperaven era aquesta persona no esperava la seva resposta, perquè elles van assegurar que aquest també és el seu país. I amb tota la bona predisposició del món li van intentar fer entendre a aquesta persona que hi han nascut, són catalans i catalanes, encara que els seus pares no siguin d'aquí, i que també hi han crescut. Què passa? Que el vídeo va córrer per les xarxes i ha acumulat a dia d'avui 3 milions de visites, de visualitzacions.
1: Jolín! Ja m'agradaria.
0: Tu l'has vist, aquest vídeo?
1: Sí, jo l'he vist,
0: L'has vist?
1: M'ha sortit a TikTok.
0: Sí, a mi m'ha sortit a TikTok, a mi m'ha sortit a Twitter, hi han hagut molts memes, de fet, però crec que tots molt a la mateixa línia, de que la Zainab i l'Alae van tenir una molt bona resposta. Mira, anem a fer una cosa, et vull posar el vídeo.
1: Posa'l.
0: Ve, el vídeo. A vegades me n'oblido que estem a la ràdio.
1: L'àudio.
0: Anem a escoltar l'àudio del vídeo.
2: ¿De qué sabor es? Tengo que hacer así, ¿no?
1: Sí.
2: A ver, se supone que es...
3: De fresa.
2: Fresa.
3: ¿Pero con qué es el líquido blanco?
2: Creo que es leche. I don't know.
4: Vale, ¿no tenéis otro sitio donde ponerlo?
2: No.
4: ¿No?
2: No.
4: Pues podéis ir a vuestro país, ¿eh?
2: ¿Y tú te puedes ir a tomar por culo, por ejemplo?
4: Tomar por culo te vas tú, niña.
2: A mí no me grites.
4: Yo no te he insultado.
2: Me has mandado a mi país.
4: Pues tú eres de aquí.
2: Sí, soy de aquí, nació aquí. ¿Qué problema tienes tú?
0: Bé, escolta'm, aquest vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials perquè la Zainab i l'Alae només volien gravar un vídeo i un senyor va passar a Maria, li va dir iros a vostre país. Zainab, Alae, molt bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
0: Com esteu?
5: Molt bé.
6: Sí. Molt bé, sí, sí.
0: Escolta, vosaltres sou de Terrassa. Vosaltres, quan us pregunten d'on sou, vosaltres d'on sou? Què digueu?
5: Jo sempre dic que soc nascuda aquí. De fet, he nascut a l'Hospitalet de Llobregat, així que catalana i d'origen marroquí.
6: Jo, si a lo millor m'ho està preguntant una persona que no conec de res, no fa falta que li digui soc d'origen marroquí, els meus pares han nascut a tal, sí, la meva àvia és de tal. Directament li dic, bueno, jo he nascut a l'Hospitalet del Llobregat, soc catalana i ja està.
0: Vosaltres heu estat protagonistes aquesta setmana, bé, aquesta setmana no, aquest estiu, heu estat la notícia perquè vau ser víctimes d'aquest atac racista i de forma casual a les xarxes socials s'ha fet viral. Us ho esperàveu, que tindria tot aquest ressò?
5: Bueno,
6: de fet, jo li vaig dir, jo me recordo que aquella mateixa tarda la meva germana em va dir, posaré el vídeo a Mejores Amigos d'Instagram. I jo li vaig dir, bueno, vale, però elimina algunes persones, tal, perquè em donava com cosa que veiessin el vídeo, aunque no és res de l'altre món. I me'n recordo que aquella mateixa tarda jo li vaig dir, bueno, a la secció de Millors Amics a Instagram i ja està, no més. 15 persones ho veurien, com a molt, i el dia següent vam veure el vídeo amb el meu pare, perquè, bueno, era de nit, tal, es va fer de dia, li vaig dir, mira el que va passar, tal, i em va, bueno, el meu pare es va quedar flipant, no s'esperava res, ni la meva reacció, ni la resposta, o sigui, ni el que va dir l'home. I d'ahir vaig parlar amb la meva germana i vam dir, és un cas important i a lo millor hauríem de posar-ho a TikTok i és com on més visualitzacions hi ha i a lo millor, d'igual forma, jo no vaig dir, ho posem a TikTok perquè tingui 3 milions de visualitzacions, sinó sí, que sí. Jo pensava que ho veurien les seves amigues o coses així, perquè ja al TikTok només posava vídeos dels seus outfits, de coses que feia ella, però que els vídeos no arribaven a més de 3.000 visualitzacions, com a molt. I jo vaig dir, bueno, si posem aquest vídeo, tindrà menys visualitzacions, perquè no era alguna cosa, perquè ella ja tenia com el seu, les seves visualitzacions ja estaven com fixes, ja eren noies que veien els seus outfits. Vaig dir, bueno, és un vídeo, no, la gent no el tractarà de la mateixa manera en la que va arribar a ser tractat, i pues, jo vaig dir, com a molt, sí, sí. 50 likes tindrà, sí. I me'n recordo que aquella mateixa tarda ho van posar, no va passar.
5: De fet, nosaltres vam pujar el vídeo, estàvem de camí a la platja i estàvem ella i jo i bueno, li vaig dir, el pugem o què? Ella em va dir, bueno, va, tira, vale, fes-ho. I el vam pujar, o sigui, 2 minuts després tenia com 3.000 visualitzacions. Uh-huh. I cada vegada com ens anaven arribant com comentaris en plan de noies o bueno, de persones en plan dient que fort, que heavy. I clar, jo quan li vaig dir, ostres, això està tenint molta repercussió, està tenint moltes visualitzacions, i es va quedar una mica en xoc.
6: Perquè no només ho vaig veure jo a TikTok i ja està, sinó que a lo millor estava amb el mòbil i m'arribava una notificació d'una persona que jo no havia parlat amb ella fa mesos, o sigui, persones que vaig fer classe amb elles a tercer de l'ESO i em deien, mira el teu vídeo, tal, i em quedava flipant. Clar. Perquè cada dia m'arribaven missatges de persones que jo coneixia, però de fa temps, que em deien, sí. Em va sortir el teu vídeo, mira, aquí hi ha un edit del teu vídeo, tal.
5: Sí, sí. Fins i tot em va enviar el vídeo a la meva tutora de pràctiques. Ah, o sigui, mira. Molt heavy, eh?
7: No. Sí. El vídeo, jo n'estic convençut que és de lo més viral d'aquest any.
5: Sí.
7: Si féssim un rànquing dels vídeos més vistos, segurament és. Però clar, el motiu és un motiu bastant de pes, perquè vosaltres estàveu al carrer, teniu 19 i 18 i 17 18 anys, i un senyor doncs, us increpa. Però això com us afecta a vosaltres? Més enllà de les xarxes socials, dos noies catalanes, d'origen, migrat en aquest cas, que algú pel carrer les increpi sense venir a cuento. Això com us sentiu vosaltres?
5: Clar, no sé, bueno, per les persones que han vist el meu vídeo, hauran vist la meva reacció, jo em vaig quedar una mica en xoc. Jo vaig riure, però la meva... O sigui, el meu riure no era en plan que la situació em feia gràcia, sinó que, o sigui, era, pues eso, em vaig sorprendre molt. Sí que és cert que ella va com brotar molt, molt ràpid, no? Perquè ella, bueno, ella és una persona que pues, com, pues, reacciona més ràpid que jo, no? Mentre que jo estava gravant, pues, ella li estava pues, fotent pues, tota la bronca, no? I a nivell personal, sincerament, sí que és cert que m'ha fet com reflexionar, de dir... Ostres, com que m'he de justificar, o... sempre he com de dir... Soc catalana, però soc del Marroc, saps? En plan, no és la primera cosa que diran de mi O sigui, la primera cosa que diran de mi quan em vegin serà... És una noia marroquina que no parla català i està aquí, pues, molestant a la via pública, no? Uh-huh. I és, en plan...
6: Si et pregunten i tu li dius soc catalana, et diuen ja, i què més? O sigui, catalana i...
7: Clar, clar.
6: Falta alguna cosa.
7: Clar, entenc que per dos joves de 19-17 anys hi ha una sensació d'impotència, no?
5: Sí.
7: Què més cal fer per ser catalana? No? Segurament
5: qual,
7: us pregunteu.
5: Sí.
6: Sí, bueno. que hi ha una llista a la que, bueno, des de que obro els ulls has de fer una creu. Amb les coses que has de fer per ser totalment catalana i al sortir al carrer no em diguin tu, no.
5: Però jo crec que et fa com més catalana el fet de portar també el hijab.
7: Uh-huh.
5: Perquè jo tinc amigues que no porten el hijab, no? I no rebran com el mateix tracte que nosaltres, les noies que portem el hijab, saps?
7: Sí.
5: És com més tapada vagis, menys catalana ets. I com menys tapada vagis, més catalana ets, saps? Uh-huh. No sé si m'explico.
7: Uh-huh.
6: Però jo, per part de l'home, a nivell general, jo no em vaig tomar... O sigui, no vaig agafar la seva reacció de manera molt personal, perquè vaig dir, bueno... De fet, quan es va marxar, jo vaig dir, ostres, pobre home, potser tindrà problemes, i va passar pel nostre costat, haurà dit... la vete a tu país, i sí. Pues, a lo millor l'home tenia algun problema a casa, era major, tal...
7: Heu intentat empatitzar amb la persona. Sí. De fet, em sona que vau fer un vídeo demanant-li disculpes a l'home.
6: Sí. Bueno, no disculpes de ho sentim per la resta.
7: Per la reacció que heu tingut.
6: Jo vaig ser la que va demanar disculpes i ho vaig fer bàsicament perquè vaig arribar a la mateixa conclusió a la que tenia en el moment, que era de... És un home gran, a lo millor està divorciat, no tindrà problemes. I vaig dir, pues, a lo millor la meva reacció i les meves paraules de vete a tomar por culo o a lo millor suraven i podia haver-li dit alguna cosa més calmada o alguna cosa així. I només vaig demanar disculpes pel fet de... És un home molt gran, hi havia formes també. I... Sí.
5: Però clar, jo sempre dic que no... O sigui, el racisme com que no s'ha de justificar. Uh-huh. Saps? Nosaltres hem demanat com disculpa perquè hem dit potser aquestes no són les maneres com de reaccionar, perquè nosaltres som persones que no reaccionem d'aquestes maneres davant, doncs, aquest tipus de situacions, perquè de fet aquesta és la primera vegada, almenys jo, que em passa una situació així. O sigui, jo de racisme com a tal mai n'he rebut com d'aquesta magnitud, saps? Només doncs, comentaris així o preguntes o coses no de vete a tu país directament i mentre que tu no estàs fent res.
7: I us ha demanat disculpes, ell? S'ha posat en contacte amb vosaltres? No.
5: No
7: en sabeu res.
5: No. De fet, jo li vaig dir, potser algun familiar es posa en contacte amb nosaltres o ens diu esborreu el vídeo o ens posa un comentari de què esteu fent o tal, però res, cap resposta.
7: Cap resposta. Mm-mm. Escolteu, mira, ara continuem parlant amb vosaltres, però tenim la sort aquesta tarda que ens acompanya la Noa Monràs, que és directora general pels drets humans i de l'Oficina contra la Discriminació de la Generalitat de Catalunya, que, clar, molta gent potser no ho sap, que existeix una direcció general que s'encarrega de precisament d'aquestes situacions, i li hem explicat el vostre cas a la Noa i la tenim al telèfon. Noa, molt bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Mujer, què tal?
7: Molt
8: bona
7: bé.
8: Tarda, noies.
5: Bona tarda.
6: Bona tarda.
7: Noa, clar, s'ha fet viral aquests dies a xarxes socials aquest vídeo, però més enllà de l'anècdota, segurament molts joves no saben que aquests casos de discriminació, doncs clar, no s'han de normalitzar. Però no, explica'ns, aquesta oficina o la direcció, a què us dediqueu? Perquè qui no conegui ara mateix, doncs bé, segurament està coneixent que existeix en el govern una institució com aquesta.
8: Doncs, primer de tot, gràcies també per el testimoni de la Zeina Piralai, sobretot també doncs, per plantar-li cara, no?, aquest racisme que estem veient, sobretot a xarxes socials, que doncs, moltes persones es veuen molt valentes a dir segons quines coses per comentaris o per qualsevol plataforma digital. Ara mateix nosaltres, des del Departament d'Igualtat i Feminisme, tenim l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que el que tenim és un equip jurídic i psicològic que assessora legalment i psicològicament a les persones que han patit algun tipus de discriminació. Bé ja sigui en persona, bé ja sigui a la feina, a l'àmbit de l'habitatge, a l'àmbit escolar o a l'àmbit també de xarxes socials. Aquí el que fem és podem rebre denúncies per a la via telemàtica, que la tenim oberta sempre 24 hores a la pàgina web del Departament d'Igualtat i Feminisme, o bé també a les diferents oficines que tenim com a la Generalitat, les oficines d'atenció a la ciutadania. A partir d'aquí, nosaltres, quan rebem una denúncia, el que es posa en contacte és l'equip jurídic i l'equip psicològic amb la persona per fer-li aquest espai d'escolta, per saber què ha passat, quin ha sigut el tipus de discriminació que ha patit i veure també l'abast psicològic que està patint aquesta persona, sempre protegint a la víctima i mai revictimitzant-la. Uh-huh. D'aquesta manera, nosaltres el que fem és valorar aquesta situació, veure si té un recorregut o bé administratiu o bé per l'àmbit penal, o bé si hi ha una altra llei sectorial d'altres departaments, com pot ser habitatge, com pot ser consum, com pot ser salut o com pot ser educació, per exemple. Uh-huh. Llavors, això ens centrem una miqueta a l'Oficina d'Igualtat de Tracte.
7: Clar, perquè, Zeina Palau, us havíeu qüestionat que un cas com aquest necessitaria suport psicològic, per exemple?
5: Sí, jo crec que sí. Hi ha diferents... Bueno, clar, les reaccions poden variar o com te'l pots... O sigui, sí, bueno...
6: Sí, depèn de la persona, perquè potser la persona a la que li ha tocat rebre aquest missatge de l'home, potser no té la mateixa capacitat de reaccionar o potser no, de manera, o sigui, no és capaç de dir, ostres, l'home és el que té la culpa de que jo estigui tranquil al carrer sense fer res i que ell passi i digui, vet a tu país sense fer tu res. O sigui, potser li toca a una altra persona que és com més vulnerable i que arriba a dir, ostres, potser la culpa és meva de jo posar-me al carrer, suposem, al mig del carrer, i que la culpa és meva per estar molestant a l'home, que és espanyol i català, i jo pues, tinc els meus pares provenients del Marroc, i jo potser la culpa és meva perquè li molesto de veritat a l'home i suposo que no estic al meu país.
5: Uh-huh. I això bàsicament el que suposaria pues, és un malestar individual a cada persona, no, bueno, depenent sí, de la reacció de cada persona, i pues, a nivell de l'autoestima o potser por, no?, de dir, potser em diuen alguna altra cosa quan surti al carrer, i pues, a nivell psicològic jo crec que tindria, pues, depenent de cada persona,
7: clar, més,
5: seria molt heavy.
7: En el cas, la vostra resposta és exemplar en el sentit que digueu, a mi aquesta situació em fa ser més catalana. Clar, que no és habitual. Volia preguntar-te, si casos com el que ens estan explicant la Zeina i Pilalà, són més freqüents del que ens imaginem? No sé si a la vostra oficina en rebeu... sé que vau tractar l'any passat més de 400 casos de diverses discriminacions, de molts tipus, perquè, evidentment, no només és racial, sinó de molts àmbits, però casos com el de la Zeina i Pilalà, a nivell digital, tecnològic, en rebeu molts?
8: Sí, de fet, en relació amb el que has dit de les denúncies, s'ha incrementat gairebé un 21% respecte en el 2024, i no només és per racisme, que és la primera causa de discriminació que rebem a l'oficina, sinó que també per LGTB-fòbia o capacitisme. Uh-huh. Ara, actualment, el passat any, a finals d'any, a l'últim trimestre, vam signar un conveni amb l'Observatori de Racisme i Xenofòbia per començar a monitoritzar els discursos d'odi en català i en castellà aquí a Catalunya, a totes les plataformes digitals. I ens estem trobant que molts dels discursos d'odi apareixen en aquestes plataformes digitals. Sí que és veritat que en rebem a l'oficina alguns casos, ja bé sigui de vídeos o de comentaris a xarxes, però sí que és veritat que el que ens falta sempre és la identificació de la persona que fa aquest comentari.
7: Uh-huh.
8: Clar. Per tant, sí que és veritat que aquí també, doncs, molts cops també Mossos rep aquest tipus de denúncies i, per tant, Mossos sí que a nivell de Fiscalia, quan Fiscalia també doncs, comença a investigar aquest tipus de delictes d'odi a xarxes socials, doncs pots tenir també una mica la responsabilitat de demanar alguna investigació a Mossos d'Esquadra. Però a oficina nosaltres rebem alguna denúncia, el que parlem sempre és amb els diferents... amb la víctima que rep aquesta discriminació o aquest assetjament a xarxes i mirem també, com han dit les Ainats i la Lai, doncs, quin és l'impacte psicològic que està patint. No? Uh-huh. I també el que podem fer és orientació psicològica i legal a les diferents persones i, a més, també tenim un servei externalitzat d'atenció psicològica doncs, per fer moltes més sessions d'assessorament, d'acompanyament i de veure, doncs, de reduir aquest impacte, no?
7: Uh-huh. Ho sabíeu que existia a la Generalitat un servei com aquest? O no us vau parar a preguntar si podríeu necessitar un assessorament d'aquest tipus?
5: A mi em sonava un servei així semblant i, bueno, continuant una mica amb el que ha dit la Noa, aquesta situació que vam passar la meva germana i jo va ser com... Bueno, es va obrir com un arxiu, bueno, un recompte, no?, a Terrassa, bueno, una oficina de Ciutadania i Migracions, no?, que es diu SOS Terrassa, que tracta pues, temes de racisme i coses de l'estil, i es va fer com pues, cada any es fa un recompte de les situacions racistes a la ciutat, i de fet aquest es van posar en contacte amb mi i el van fer, o sigui, el van utilitzar com a recompte.
7: Si no es denuncia, si no es diu... No, que no, de fet aquest és el gran tema, que no hem de normalitzar-ho, s'ha de denunciar, s'ha de fer saber.
5: Totalment.
8: Sí, sempre amb la protecció de la víctima, és a dir, que la víctima tingui un espai segur per poder denunciar, perquè molts cops, no, aquest increment del 21% que vam tenir el 2025 respecte al 2024 pot ser per dos factors, no? O bé perquè hi ha més discriminació o bé perquè també es coneix més l'oficina. Però sempre és important anar a denunciar tots aquests fets que siguin discriminatoris i sobretot ara veient una mica tota l'auge de l'extrema dreta, no? D'aquests discursos que estan sortint no només en els mitjans de comunicació sinó també en àmbit parlamentari o bé a peu de carrer, com els ha passat a la Zainab Yadalai, és fonamental fer aquesta denúncia, no? I tenir un equip que t'assessori, que et recolzi, que t'acompanyi en el procés, perquè molts cops, no? Moltes persones no denuncien o bé per por a represàlies o bé també per por a quedar-se sola o potser també per desconeixença de com l'administració pública les pot acompanyar.
7: Clar, perquè a més és molt transversal, és des de l'accés a la discriminació immobiliària, laboral... Clar, en el dia a dia poden haver-hi moltes situacions. Però clar, molta gent s'estarà preguntant que si no hi ha un vídeo és molt difícil de demostrar, no? El tema està aquí, no? Si no hi ha un vídeo és difícil demostrar realment què és discriminació i què no.
8: Sí, el que necessitem també són proves. És a dir, a vegades és molt difícil, no? És la paraula de la víctima contra la persona agressora, però sí que és veritat que la declaració de la víctima és una font de prova que nosaltres agafem i és primordial davant del procediment de denúncia administrativa. Llavors, es poden aportar indicis sempre, si es pot, i es tenen els mitjans necessaris. Com, per exemple, missatges de WhatsApp, correus, àudios, captures, ubicació, historial de trucades, identificació del local, en el cas, per exemple, que ens trobem, no?, que potser fan un impediment a un establiment, doncs també la identificació del local, perquè nosaltres el que després fem, quan rebem aquesta denúncia, és enviem un requeriment a la persona, a l'establiment o a la ubicació que ens ha enviat la víctima per intentar recollir totes les dades que tenim a nivell de la situació que ha patit aquesta persona.
7: I per acabar, volia preguntar-te...
8: Sí.
7: Clar, ara parlàvem, no? Tenen 19, 17 anys i estem parlant que aquesta situació el que ha provocat és que se sentin... Bé, que es qüestioni la seva catalanitat. I precisament aquesta oficina, tota la feina que feu, és que quan parlem d'integració, ser català és molt més que l'aparença, no? Ser català és molt més que tot això.
8: És que al final estem parlant de persones, independentment de l'origen, de vinguin d'on vinguin, i al final hauríem d'acabar amb una societat on no ens preguntem d'on ets tu, sinó com et dius i ja està. Vull dir, al final... A Catalunya avança gràcies a tota la ciutadania, vingui d'on vingui, perquè la nostra diversitat és una riquesa i el país és un projecte col·lectiu que ens vincula a tots i a totes sense cap distinció. I, per tant, jo crec que hauríem d'acabar amb aquest objectiu, no? I que ningú digui, doncs, és un ciutadà de primera o de segona, i l'oficina i la meva direcció general estem per lluitar en contra d'això, perquè no hi hagin aquestes distincions de ciutadans de primera o ciutadans de segona.
7: Molt bé. Doncs escolta, Zainab, no sé si voleu comentar-li alguna cosa a la Noa.
5: No, tal qual, que se sol molt... O sigui, posar com etiquetes, no?, a les persones. I jo crec que això és una cosa, bueno, que s'hauria com de suprimir, no?, al final, perquè això, no?, que són persones. I dir, bueno, aquest... O sigui, al final, o sigui, nosaltres quan tractem d'un col·lectiu, per exemple, diem, pues, el col·lectiu de... de la comunitat marroquí o magrebí o gitana o el que sigui. Però darrere d'aquest col·lectiu hi ha una persona, no? Per això és molt important, doncs, això, no? Empatitzar amb ella, parlar amb ella i treure-li aquesta etiqueta, no? Perquè una persona no és una etiqueta. És molt més enllà d'això.
7: Molt bé. Doncs, escolta...
8: Totalment d'acord.
7: Noa, moltíssimes gràcies. Noa Monràs, directora general de Drets Humans de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies per haver volgut compartir aquesta estona amb la Zainab Yadalai.
8: Un plaer, ha estat un plaer, i sobretot doncs, oferir sempre a l'oficina, tant a la Zainab Yadalai, per si necessiten qualsevol cosa, i estem a la vostra disposició. I sobretot l'objectiu final que tenim des de la direcció general és combatre aquests discursos d'odi i sobretot combatre aquest racisme que està proliferant als carrers i a les ciutats.
7: Doncs moltes gràcies, Noa. Fins molt aviat.
8: A vosaltres.
5: Gràcies.
8: Bona tarda.
5: Adéu, gràcies,
8: adéu.
7: Molt bé, doncs ara parlàvem amb la Noa. Vull acabar una mica en alto. Vull preguntar-vos, a part de tot això, jo crec que vosaltres, les xarxes socials o aquesta situació us ha donat notorietat per seguir creant contingut precisament per sensibilitzar contra el racisme.
5: Sí, sí. Bueno, ara, actualment, jo tinc 11.000 seguidors. Jo, de fet, abans de publicar el vídeo, jo en tenia 2.000 seguidors. Vull dir, molt seguidors. O sigui, això és molt, eh? O, almenys per mi, és moltíssima gent, no? I arran del vídeo, bueno, aquestes setmanes, fa un mes, no? Perquè el vídeo el vam publicar fa un mes, no? Més o menys.
7: Sí, a l'estiu.
5: Sí. Vam, pues, rebre com moltíssims comentaris, pues, de tota mena de persones, no? Hi han hagut com comentaris, un mix de comentaris, no? Persones o noies, no? Que han anat, pues, empatitzant amb nosaltres, han anat explicant les seves situacions, i això també m'ha fet pensar, ostres, potser estaria molt bé, pues, sensibilitzar més, pues, donar pues, a entendre o, bueno, això, no? Visualitzar, bueno, visibilitzar, no, en aquest cas, aquestes coses, explicar com reaccionar, què fer davant aquestes situacions, perquè moltes persones ens han dit, jo davant això no sabria com reaccionar, me n'aniria, o sigui, ploraria literalment, així tal qual, no? I

0: També el que m'agrada és aquesta bona sintonia entre germanes que teniu, no? Aquest contingut, no? Si, crec que aquesta mateixa sensació, una experiència tan negativa com aquesta, però que al final sou com un equip.
1: Sí, la veritat és que sí, sí, ja... De fet, des que la meva germana posa el mòbil per fer un vídeo, ja estic al costat seu, sí. Perquè, de fet, sense que em digui ella, posa't al costat meu que faré un vídeo, però jo ja estava al seu costat per
2: és
1: fer el vídeo.
2: És que sí, tal
1: ja...
2: qual, eh? Sempre que engego el mòbil està com al costat. Poso el mòbil i ja està aquí.
0: Sí. Però no us dona impressió? No us dona impressió que això de gravar-vos?
2: Bueno, jo no. Jo sóc una persona que li encanta parlar, que li encanta gravar-se, que no li dona vergonya, pues, apareixen xarxes i coses d'aquestes, però sí que és cert que ella una mica, eh? Mm-hmm. Ella quan va, o sigui, quan el vídeo va arribar a molta gent, es va com... va tenir com... no vergonya, però de dir... que, és que m'està reconeixent al carrer? És que què faig ara?
1: Sí, de fet, o sigui, jo vaig... bueno, fa com 4 dies, bueno, una setmana aprox, vaig passar per un carrer normal a Terrassa per la nit i va passar un home que jo no coneixia de res, que és que jo mai havia vist la seva cara, i em va dir que va veure el meu vídeo quan estava a Alemanya fa com una setmana i que quan va arribar a Terrassa, que ell vivia a l'hospitalet, que li va fer molta il·lusió trobar-me i que, bueno, l'home tenia una il·lusió de haver-me trobat al carrer, que, bueno, no només ell, sinó com moltes persones més al carrer, sí, sí. Del barri, em diuen, vaig veure el teu vídeo, ets famosa, jo.
2: Sí, sí.
0: I us volia preguntar, per acabar, és molt trist que a aquestes altures, no? Encara 2026, a les portes del 2027, estiguem parlant d'això. Clar, quan veieu vosaltres... I jo recordo, amb 19 anys, vaig tenir la sort de no viure en un context on ser racista estigués de moda, on no es normalitzaven aquestes conductes. Però vosaltres sou una generació que esteu creixent, o que heu crescut pràcticament amb aquest odi naturalitzat, aquesta violència mediàtica, però a mi el que m'impressiona és aquesta actitud vostra de donar-li la volta a les coses, no? Per tant, aprofitant una mica això, m'agradaria que aquelles persones que ara estan al cotxe o estan a casa cuinant, fent el dinar o el que sigui, i que us estan escoltant i que potser han viscut una situació com la vostra i que no van tenir la mateixa sort de poder fer un vídeo, o potser estan ara mateix tristes perquè estan vivint aquesta discriminació, què els hi diríeu a aquestes persones que s'està qüestionant que siguin catalans, que s'està posant en dubte en aquest món tan violent, no? I carregat d'odi?
1: Jo diria que no s'ha de tenir por, o sigui, no hem de tenir por de sortir al carrer de que un home de 80 anys et digui tal cosa, sinó que has d'estar, de fet, orgullós de ser el que ets, ja siguis nascut al Marroc, nascut a qualsevol lloc, i que qualsevol, o sigui, cap persona t'hauria de preguntar si tu ets de tal... O sigui, tu ets el que tu vulguis ser, de fet, és que com si tu vols dir que ets de...
0: Del teu poble, que, de Terrassa,
1: exactament,
0: per exemple.
1: I que no s'ha de tenir por, bàsicament, que t'has de defensar i que en aquests casos no ens hem de quedar callats.
2: Tal qual, és que no s'ha de callar davant aquestes situacions, no s'ha de justificar el racisme i s'ha d'estar molt orgullós i orgulloses de la teva identitat, perquè és una gran oportunitat tenir doble cultura, doble llengua, doble, de tot, i que et pot obrir moltes portes i que això, has de tenir... Has d'estar molt orgullós del que ets i no tenir por.
0: Doncs escolteu, Zainab, Alai, ens ha encantat conèixer-vos aquesta tarda, que hagueu passat per el D'on ets tu, per la confiança, perquè que hagueu triat aquest programa per explicar la vostra història. I ara no marxeu, perquè a l'Adrià, no, perquè no l'estic veient. Continuo veient-la.
3: Segueixo aquí.
0: És que, sí, si esteu connectant ara, és que l'Adrià té una pantalla davant que m'impedeix veure'l. Però, doncs, no marxeu perquè ha fet un experiment, l'Adrià. Sí. Adrià, què has fet? Explica'ns així abans de passar el teu experiment.
3: Us faig 5 cèntims.
0: A veure.
3: He creat 2 comptes d'Instagram totalment verges, totalment noves,
2: vale.
3: I... amb una, o cada una d'elles, les he alimentat amb contingut totalment diferent. Amb una he fet contingut que està a favor del racisme i en l'altra que està totalment en contra. I a veure com es transforma el nostre aparatí, el nostre For You Page,
0: l'algoritme,
3: pàgina
0: com
3: de recomanats.
0: Sí, sí. Així que no marxeu, perquè ara anem a...

0: a fer una mica, a fer els experiments, una mica com l'Hormiguero, no?
1: Sí,
0: ets el marrón.
1: Sóc el mateix, sóc el marrón.
0: Ets com el marrón, però de l'algoritme. Mira, què hi farem? Ningú és perfecte.
2: Adrià Badiola, tu d'on ets?
0: Adrià Badiola, bona tarda.
1: Bona tarda, Moja.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta, ara ho explicàvem, perquè ara t'has aficionat a la temporada passada. El que feies era que anaves amb el micròfon pel carrer,
1: sí,
0: preguntant a la gent coses, i ara aquesta temporada, bueno, aniràs fent una mica de tot, però ara t'ha donat pels experiments.
1: Sí, deies tu abans el marrón de l'Hormiguero, pues, sí. Algú semblant.
0: Exacte, ets el nostre marrón. De la revuelta. En tenen algun científic a la revuelta?
1: Crec, sí, que encara no.
0: No?
1: Crec que encara,
0: bueno,
1: no. Encara ja l'implementaran.
0: Ja l'implementaran. Sí. Què t'anava a dir? Com has portat això? Has pogut desconnectar una mica de les pantalles?
1: Ho he intentat, però és que és difícil, perquè, a veure, això del fer scroll infinito, saps? Al final t'acabes enganxant i és un bucle del que no pots sortir. Jo us volia preguntar a vosaltres. Tenim per aquí la Zainab i ara la EG?
0: Sí, encara estan per aquí.
1: Mira, jo us porto una dada. Només durant el mes de juliol, l'Observatori Espanyol de Racisme i Xenofòbia va detectar 57.400 continguts de discursos d'odi i narratives discriminatòries a les xarxes socials. I els dies 30 i 31 de juliol, coincidint amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta, es van detectar 9.590 missatges d'odi en només 48 hores. Això són 200 missatges per hora.
0: Imagina't. Clar, missatges... jo recordo l'any passat, quan va haver-hi tota la història de Torre Pacheco.
1: Hòstia,
0: va ser similar, no? Que cada estiu hi ha algun tema que, clar, evidentment, genera aquesta pluja de xarxes socials, que moltes vegades són números, però darrere, evidentment, hi ha persones afectades.
1: Mira, els experts diuen que Instagram no ens mostra qualsevol tipus de vídeo. L'algoritme aprèn del que mirem, del que busquem, del que comentem, del que ens agrada i fins i tot del temps que passem a cada vídeo. I a partir d'aquí ens va construint el nostre feed, el nostre paratí, la nostra pàgina...
0: Però escolta una cosa, ens has preguntat a tothom i tu no has dit el que et surt en el teu paratí.
1: Ai, a mi em surten molts edits de comèdies romàntiques, perquè...
0: Estàs ara amb aquest tema, eh?
1: Sí, soc molt romàntic. I ara estic molt content perquè han anunciat, sí, que sortirà... Heu vist Com perdre un xic en 10 dies?
0: No.
3: No.
0: He vist Barcelona nit d'estiu.
1: Ai, m'encanta també, del Daniel Aorden.
0: Ah, aquest, Barcelona nit d'estiu, Barcelona
1: nit d'hivern...
0: De fet,
1: em falten dues estacions encara, em falta,
0: sí,
1: primavera i tardor.
0: Home, sí, sí.
1: No han sortit, però bueno...
0: Per Sant Jordi no han fet res, eh?
1: No, Daniel Aorden, posa't les piles.
0: Sí.
1: Vale, a mi em sorgeix una pregunta.
0: Val.
1: Som nosaltres que triem el que volem veure o és l'algoritme que tria per nosaltres? Així que vaig voler comprovar-ho.
0: Llavors tu has investigat per saber si som nosaltres o... Clar, l'única manera de fer això, evidentment, és creant... Com has fet? És a dir, creant perfils diferents...
1: Sí, vaig crear dos comptes d'Instagram completament nous i durant 7 dies vaig fer que cadascun d'ells visqués una realitat totalment diferent. L'objectiu era analitzar com es construeix un discurs racista a les xarxes i quin paper hi té l'algoritme. Us explico pas a pas, a veure... Creo dos comptes. La primera, anomenem-ne No Immigració. I li poso una foto de perfil de color vermell.
0: Val.
1: Per distingir-la de l'altra. I creo un altre compte que es diu Posem-li Sí Immigració. No es deien així perquè seria molt evident. I la foto de perfil és de color verd. Quan crees tu el teu perfil, us haurà sortit a vosaltres què us demana. Us demana una miqueta els vostres gustos, els vostres...
3: Sí.
1: Val, doncs em salto aquest pas perquè dic, vull que les comptes siguin totalment verges, que no tinguin cap input i no estiguin manipulades de cap manera. Com començo a manipular aquest algoritme? Doncs fent les mateixes cerques del tema que ens ocupa, que jo volia parlar del racisme. Doncs bé, busco racisme a xarxes, busco immigració, busco Ceuta, busco discursos d'odi i també començo a buscar creadors de contingut, alguns us sonaran, que han parlat d'aquest tema. Doncs la Gina Rigol, l'Eloi Martí, la Laura Tapioles, el Carlos Argila, el Dani Ruiz, que és amigo d'esta casa.
0: Exacte.
1: Bé, i a partir d'aquí començo a interactuar de manera diferent amb el contingut. Clar, tot pot sortir un contingut i pots interactuar d'una manera o d'una altra. Amb la conta de No Immigració, què faig? Els vídeos que anaven a favor de la immigració començo a posar, no m'interessa, fora.
0: Tots perquè... els vídeos que a tu et sortien defensant la immigració o que eren de persones que tenien discursos contraris a discursos d'odi, tu posaves no m'interessa.
1: No m'interessa, jo només vull veure l'odi en aquesta compte.
3: Clar, i TikTok fa molt de cas, eh? Quan tu li dones sí, no m'interessa sí. O suprimir o...
1: Desapareix automàticament, qual, eh? No et sí, deixa sí. Tornar-lo a veure.
3: Sí, sí.
1: Llavors jo volia veure el món d'Ordera en aquell... Amb la compte no immigració començo a fer això i també començo a donar likes a vídeos que sí... incitant l'odi a les xarxes, sobretot odi cap als migrants, els comparteixo, també començo a seguir aquestes comptes, i a veure què va passant. I vaig fent el mateix, però a la inversa, a l'altra compte, la compte de Simmigració.
0: Vas començar a tot el que era contrari a discursos d'odi, no? Vas ser una persona, diguéssim, a tope amb la immigració.
1: Sí, jo a tope.
0: A tope amb la immigració.
1: Clar, això no es pot quedar només amb el que compartim, amb els likes no. Que donem, perquè TikTok, com he dit, analitza altres coses. Analitza el que comentem, analitza quanta estona passem al vídeo. Així que vaig entrar al barro. Vaig dir, jo també em fotré els comentaris i em posaré a comentar. Per exemple, un vídeo del Carlos Arzila criticant les agressions a periodistes de Radio Televisió Espanyola durant les manifestacions a Ceuta.
4: Una forma collonuda de defensar Ceuta. Ahir vam tornar a veure periodistes insultats, increpats, escopits i agredits simplement per intentar explicar el que estava passant al carrer.
0: Val. Llavors tu et vas trobar aquest vídeo.
1: I jo comento. Poco les pasa. Sisplau, si algú algun jefecillo de Radio Televisió Espanyola està escoltant això...
0: És un experiment, és un experiment.
1: Poco les pasa. RTVE está podrida por amigos cigarro.
0: Tu comentes això.
1: Jo comento bueno. Això. He de dir que tot van ser còpia i pega d'anteriors comentaris vale. Perquè dic, jo no sortirà de mi res d'això, saps? Vale. Jo imitaré el que estic veient. Per exemple, també em va sortir un vídeo del Dani Ruiz, 100% sap d'una de les manifestacions d'antifeixistes que es van convocar a Barcelona el 2 de setembre, i poso, donant la nota, que pena me dais. Val. Això és la compte de no immigració.
0: Val. Això és compte no immigració. Tu, hater, comentaris, vas entrar al barro una mica.
1: Al barro. Diguéssim. I llavors fem el contrari amb el sí immigració. Per exemple, en un vídeo de la Gina Rigol cobrint les manifestacions antifeixistes que han dit del 2 de setembre.
5: 2 de setembre, dia de Ceuta, organitzacions d'extrema dreta com Núcleo Nacional, Vox o Se Acabó la Fiesta han aprofitat per convocar manifestacions a totes les capitals o diferents capitals de l'estat espanyol. A Barcelona, grups antifeixistes i antiracistes han convocat una contramanifestació que podeu veure aquí darrere meu.
1: Mm-hmm. A lo que jo comento, queda esperança, cor vermell, bandera de Palestina.
0: Molt bé, val.
3: Mítico.
0: Perfecte. Sí, sí. Queda esperança, li has dit.
1: Sí.
0: Tu com a tope amb
1: jo anava
0: amb
1: a tope aquí.
0: Sí. Val.
1: A part, saps què em va passar? Que a mesura que anava fent això, m'ho anava creient el personatge a cada moment. Clar, havia de posar-me en context, saps? Havia de dir...
0: Sí, sí.
1: Com pensaria una persona així?
0: Uh-huh.
1: Val, anem amb un altre. A un vídeo de l'Eloi Martí, sí. Que si el voleu seguir es diu Eloi Mala, /06, criticant l'interès per conèixer la nacionalitat dels presumptes assassins del Carles Vilasusana.
6: I molta gent va començar a preguntar-se quina era la nacionalitat dels protagonistes de l'assassinat. Quan la pregunta realment hauria de ser quina necessitat hi ha en saber la nacionalitat? Al canvi de fi, el principi d'igualtat davant la llei reflecteix precisament això. Tothom ha de rebre el mateix tracte.
1: A lo que jo li responc, ben dit, noi, els mitjans utilitzen llenguatge racista.
0: Val.
1: Aplaudiments
3: molt bé, sí, sí.
1: I un cor vermell.
0: Perfecte. Llavors, tu, ja amb aquests comptes... em sembla molt interessant, perquè estem aquí comentant, però la veritat és que jo trobo que és un experiment molt, molt poderós, que no sé si s'haurà parat algú a pensar... clar, ara ens explicaràs els resultats.
1: Mm-hmm. Bé, volia entrar encara més a dins.
0: Ah.
1: Molta gent, com bé sabreu, no només es dedica a comentar, també el que fa és respondre comentaris i entrar baralles i baralles i baralles, perquè hi ha gent que és el seu hobby, això. Això és...
3: Sí, sí, tal qual, eh? Sí, sí, sí.
1: Ells obren Twitter per la tarda i diuen, vinga, va, anem a discutir una mica, que avui no he discutit amb la meva mare. I...
3: Sí.
1: Bé, en un vídeo de la Laura Tapioles, entro al barro.
7: Aquest agost la immigració ha tornat al centre del debat. La crisi de Ceuta, l'extrema dreta i fins i tot l'aparició de grups supremacistes blancs han fet tornar els arguments de sempre. Així que avui comprovarem tres grans tòpics sobre la immigració.
1: Un home comenta, los apadrinaràs tu en casa?
0: Típic.
1: Típic. A lo que jo també trec la típica.
0: Tu li contestes a aquest senyor.
1: I li dic, faixa.
0: Val.
3: I aquest comentari va tenir likes.
0: Ah, és important això.
3: Sí, perquè els likes vol dir que la gent està d'acord amb ell.
1: 11 persones li van donar like.
0: Val.
3: Bueno, sí, és bastant.
1: És bastant. Sí, sí, ja són 11 personetes que s'identifiquen amb el que està dient.
3: I pensa que hi ha persones que els hi fa mandra donar like, Així que...
1: Jo li poso fatxa. I a, que, a lo que ella em respon, con honor sacó la carta, com dient, ja, ja ha tret la típica, saps? I llavors jo torno i li dic, honor? Interrogant. Dic, Barcelona serà la tomba del feixisme. Bandera vermella, puny alçat i bandera de Palestina.
0: Val.
1: A lo que ella em respon, ojo, eh? Yo te marco el farol. Tú acuérdate que, la noche en la que te apuñalen o te atraquen.
0: Ay, ay, ay.
1: Vete a Palestina y te llevarás una sorpresa.
3: Qué heavy, eh?
1: Sí, sí, la gente molt d'odi, tins.
3: Sí, eh?
0: Ostres. Clar, tu això, amb una persona random que no saps ni quina cara té ni com es diu, que a més solen ser perfils anònims com el que tu vas crear.
1: Com el meu mateix, exacte.
0: Sí, clar. I anar difonent odi, val? Què més? Com va anar evolucionant l'experiment?
1: Bé, vaig començar a posar a prova l'algoritme. Vaig dir, tanquem l'aplicació una estona. Penseu que li dedicava, durant aquests 7 dies, li he estat dedicant uns 15 minuts cada dia. I un cop acabava aquests 15 minuts, tanco l'aplicació, la torno a obrir i a veure què és el que em surt al partir.
3: Vale.
1: Al principi, els primers dies, el que em sortia eren continguts de tota mena encara, sí. Tot i que ja començaven a aparèixer molts continguts direccionats amb la intenció de cada compte. Amb la no immigració em sortien discursos d'odi i antiimmigratoris i amb la sí immigració discursos d'acollida. Però, ojo, que un dels dies trobo la prova dels emojis, que per mi va ser la prova definitiva per saber que l'algoritme estava entenent quina era la meva intenció en cadascun dels comptes. Vosaltres sabeu que els vostres emojis més recents et surten en una llista quan obres la cartilla d'emojis, no?
0: Sí.
1: Bé, també quan obres el teclat et surten uns emojis recomanats que tu podries fer servir en aquests vídeos. Jo me n'adono de que l'algoritme ho està entenent quan entro, per exemple, en un vídeo de @voxespanya i els emojis que em surten és podries fer servir una bandera d'Espanya.
3: Ostres.
1: Que, bueno, ja. Desgraciadament el partit se l'ha apropiat com un símbol
3: clar,
1: seu
3: sí,
1: propi.
3: Sí, qual.
1: Un cor verd, que s'identifica amb el color del seu partit.
3: Sí, bueno.
1: M'apareix també un àguila. Que ens recorda...
0: Això és TikTok. TikTok
1: et recomana el... Que podries que fer...
0: Proposar que... aquests emojis podrien anar bé amb aquest tema.
1: Clar, un àguila que no recorda l'antiguo règim, dic jo.
0: Clar, clar.
1: No? Yeah. I clar, bueno, te'l suggereix. Simplement és una suggerència. Imagino que deu ser una anàlisi dels comentaris que els emojis que s'han fet servir en aquells comentaris.
0: Uh-huh.
1: Bé, en un altre contingut completament diferent, en la compte de immigració, en un vídeo de Sumar, em recomana que podria fer servir un cor vermell...
3: Vale.
1: Un cor lila, que l'identifiquem amb el moviment feminista, una rosa, que s'identifica amb el socialisme, o una bandera de Palestina.
0: Uh-huh.
1: Però això és simplement perquè us n'adoneu de que l'algoritme et diu el que podries fer servir tu en cada situació i ja et va guiant cap a com han de ser els teus comentaris.
0: Clar.
1: Això és el que em va semblar més heavy a mi.
0: Clar, clar. Home, és un bon indicatiu. És a dir, l'algoritme està començant aprenent de la teva conducta i reforçant aquesta conducta cap a un costat o cap a un altre.
1: Arribem avui al matí. Avui al matí jo obro els dos comptes i faig gravació de pantalla del que m'ha sortit a cada feed, a cada paratí, a cada llista de recomanats. Faig gravació per veure si l'experiment ha funcionat. Anem a escoltar la gravació de No Immigració.
8: Esto no es Marruecos, esto es España.
9: Hace unos minutos hemos conocido que el Tribunal Supremo ha estimado la medida cautelar solicitada por Vox.
10: Vamos al grano y no a la basurilla y a las insidias que ha soltado aquí el portavoz de Rabat.
11: Aliança Catalana es valentía, ganas y fermesa.

0: No queremos violadores. No queremos gente que practique la ablación genital. No queremos
1: clar,
0: gente
1: això és
0: que no
1: respecte el teu feed, és a dir, el teu algoritme t'està abocant constantment a aquest contingut.
2: Això és el que em surt constantment que, després d'haver estat tocar, una setmana sense tocar.
1: Sense tocar res, tu, havent-te detectat com a persona contrària a la immigració, és el contingut...
2: El primer que em surt quan obro l'aplicació, sí, sí.
1: És fort.
2: És molt fort.
3: I és molt heavy, eh? O sigui, imagina un nen petit, que té pues, l'alcance no, de tenir TikTok i que pues, tingui... Pues, bueno, que escolti pues, aquest tipus d'opinions d'odi a casa o dels amics, no? Imagina... O sigui, lo perillós que podria ser per un nen.
1: Clar, tenir... que està construint
3: clar,
1: la seva
3: identitat. Sí,
1: clar,
3: sí.
1: La seva identitat.
2: Sí, sí. I per un nen o per una persona adulta, al final, alimentar-te de només
1: una visió del
2: món. Una visió del món és molt perillós. Mm-hmm. Bé, si ens
1: anem
2: a l'altre costat,
1: costat,
2: això és el que ens sortia.
4: Hi ha esperança o no hi ha esperança? Jo crec que sí, hi ha esperança. Ja s'ha demostrat en barris obrers com aquí, a Santa Coloma, quan... La fachosfera de Vox va muntar una manifestació parando la islamització.
5: Si vols aprendre català o vols millorar un nivell, aquest vídeo és per tu.
6: Mire, en todos estos años su aportación a la política solamente ha sido el odio, los insultos y la xenofobia.
7: ¡Vivan las personas migrantes en nuestro país y en Europa! ¡Viva esa gente trabajadora!
8: ¡Fuera fascistas, las nostres
1: fascistas! Clar, independentment que opinis d'un costat o un altre, el que ens demostra aquest experiment és que estem absolutament polaritzats.
2: Totalment.
1: Estem absolutament polaritzats. No, no hi ha un punt mig.
2: Estem polaritzats i estem conduïts al que volen que pensem, al que vol... el que vol...
1: Jo crec
2: que més aviat és... La intenció de l'algoritme, com tot en aquesta societat capitalista en la que vivim, és que tu consumeixis. Que tu consumeixis i quanta més estona millor. I potser... del pitjor que s'ha inventat a les xarxes socials és això que diem el For You Page, el per a ti, tant a Instagram com a TikTok, perquè abans jo recordo a Instagram, tu tenies els teus seguits, i bueno, et sortia el que havien penjat
1: els teus amics
2: o la gent que seguies, i arribava un punt que baixava suficient, et deia, ja no tens res més a veure, els teus amics ja han penjat suficient, i si això tornaves a remirar el que havien penjat o seguies a noves persones. Ara això és un pou sense fons i que pots baixar i a la que siguis una mica vulnerable t'hi pots quedar hores consumint el mateix tipus de contingut sense que ningú et freni.
1: Clar, però és que a més d'un costat o d'un altre, que moltes vegades es parla del discurs de la polarització o que estem som una societat extremista, però clar, és que tu escoltes els dos àudios que tu ens has portat com vas baixant de fit en fit i és impactar bastant, és a dir, quan ho veus de forma gràfica és molt impactant.
2: Sí, sí, totalment. S'ha de dir que no hi ha cap més tall en tots els dos vídeos que he tallat la publicitat perquè no entri l'antena, perquè a TikTok també té una cosa que cada tres vídeos un és publicitat, llavors només he tallat això i és increïble, jo avui al matí m'he quedat flipant.
1: Doncs escolta, Adrià Badiola, molt bona feina, moltes gràcies per aquest experiment.
2: Treball periodístic, diria jo.
1: Totalment, molt orgullós d'aquest treball periodístic, la veritat que molt... en una setmana,
2: ojo.
1: Molt bé, doncs escolta, Adrià, moltes gràcies. Zainab Aglaé, us ha agradat l'experiment?
9: Molt, està molt interessant,
3: sí,
9: la veritat.
3: Sí, m'ha semblat molt interessant, si és l'exemple dels dos costats o dels dos bàndols que et pots trobar a xarxes socials. Jo cada vegada que entro ho trobo pues, un extrem o un altre. I és molt impactant entre cada dia i veure aquest tipus de contingut i dir, ostres, estem com de mal a peor.
2: Sí, sí.
3: I és que tal qual.
9: També jo crec que hi ha un perill aquí que a lo millor en el teu per a ti, per exemple, tot i que no ho tinguis totalment adaptat als teus interessos, que a lo millor tu en la teva compte de no immigració et surten pues, vídeos que tenen a veure amb el contingut de no immigració. En el meu per a ti, per exemple, jo no tinc aquell tema de no immigració o sí immigració i tot així, a lo millor cau un vídeo que és d'algun home fatxa que surt a criticar a dir el seu discurs d'odi i a lo millor que està... A lo millor, en el paratí d'un noi de 13 anys que no té cap opinió sobre aquest tema, si li surt aquest vídeo, pues arriba a pensar que el que diu tal home que no coneix de res, pues a lo millor és totalment veritat i arriba a pensar que el que diu és correcte.
1: Mm-hmm. Doncs escolteu, Alae, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Zainab, també, ja podeu tornar quan vulgueu, eh? Ja sabeu que això és casa vostra. I Adrià, gràcies. També, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies
1: per acompanyar-nos.
2: Donar-me l'oportunitat d'estrenar-me aquesta temporada,
1: a vostè,
2: també.
1: A vostè. Doncs, senyors, amics, amigues, senyores, ha estat un ple compartir aquesta tarda de dissabte a Ràdio 4, com sempre, intentant fugir dels marges i buscant altres mirades. Ara els deixo una cançó, curiosa, que combina electromàsic, no sé si... aquesta cultura... Sí?
3: De fet, tinc un TikTok amb aquesta cançó.
1: Ah, fas TikToks amb aquesta cançó?
3: Sí.
1: Doncs escolta, sóc bastant fan i amb això us desitjarem un molt bon cap de setmana.

0: Son las 4.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Tensió als carrers de Ceuta, on centenars de migrants encara malviuen en assentaments. Dues agressions de nit contra persones migrades se salden amb dues persones migrants ferides i 8 detinguts, 6 d'ells ciutadans de la ciutat autònoma i 2 migrants. 2.100 nens continuen a Ceuta, segons la ministra de Joventut, Sira Riego. L'executiu cerca noves ubicacions per acollir-los i insisteix en el repartiment a altres comunitats autònomes. L'oposició recalca que cal assumir responsabilitats polítiques. Sira Regro, ministra de Joventut, Borja Semper, portaveu popular.
2: Una de las soluciones es precisamente la acogida solidaria de los niños y niñas en Península. Me encantaría que el Partido Popular, más allá de las discrepancias de lo que ha sucedido, se sentara en una mesa a trabajar en torno a las soluciones.
3: Lo que convendría es que el presidente del Gobierno aceptara de una vez lo que todos sabemos, es que esta situación es insostenible, que disolviera las Cortes y diera la palabra a los españoles.
0: L'endemà de la Diada, les entitats sobiranistes, ja amb la vista posada a l'11 de setembre de l'any vinent, volen preparar una gran mobilització a l'alçada dels actes del procés per celebrar els 10 anys de l'1 d'octubre. Després dels actes reivindicatius d'ahir, es van produir aldarulls a Barcelona. Una protesta neonazi i un antifeixista es van convocar de manera simultània. Malgrat el cordó policial els va mantenir separats, va haver descàrrega policial. Al balanç, 18 detinguts per desordre públic, 10 dels quals menors d'edat i 9 Mossos ferits. L'Assemblea Nacional Catalana assenyala que hi va haver violència física i que estudiarà vies legals contra les detencions dels menors independentistes. La CUP, de la seva banda, titlla l'actuació policial d'injustificable. Non Casadevall, secretari general.
4: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: De la política nacional els expliquem que Irene Montero referma la seva voluntat de liderar Podem de cara a les eleccions generals de 2027. L'eurodiputada i exministra d'Igualtat proposa reduir la jornada laboral a 30 hores setmanals i a pujar el salari mínim a 1.800 euros. Montero ha insistit que les primàries estiguin obertes a tothom.
5: Unes primàries abiertas a todo el mundo en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
0: ¿Y els esports? En futbol, en uns minuts, l'Espanyol s'enfrontarà a l'Osasuna en la cinquena jornada de la Lliga. Connectem amb el nostre company, el Sadar, per conèixer l'onze titular dels pericos. Jorge Agüero, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Busca l'Espanyol la segona victòria del curs. Avui el Sadar amb tres canvis respecte a l'empat a un de la jornada passada contra el Sevilla. Avui Manolo González juga amb Marco Dimitrovic sota pals, línia de quatre en defensa, amb Omar El Hilali al lateral dret, amb Roger Hinojo al lateral esquerre, Clemens Riedel i Lele Cabrera, parella de centrals. Per davant, Urco González de Zarate i Edu Expósito al doble pivot, Marcos Fernández com a extrem dret, Tiris Dolan com a extrem esquerre, Javi Hernández és el mitja punta i com a principal referència ofensiva, Roberto Fernández. Això començarà a un quart de cinc de la tarda amb l'arbitratge del Balear, Luis Bestard Cervera.
0: Abans de marxar, coneguem la previsió del temps. Noelia García Emet, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui a Catalunya continuem amb temps càlid. Temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Barcelona i a Tarragona i 31 a Girona i a Lleida. Avui serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant aquesta tarda, al Pirineu i Prepirineu de Barcelona es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble i aïllada. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà. Demà continuarem amb temps estable. Serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pujaran lleugerament. Màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Continuarà bufant vent moderat a l'Empordà. Temperatures mínimes de 20 graus a Barcelona i 16 a Lleida. És una informació d'EMET.
0: És tot per ara. Nosaltres, ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 5 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
8: València, un incendio en el Parque Natural de la Albufera ha obligado a evacuar el Saler y los campings de las zonas cercanas.
9: En España, la situación de los incendios mejora levemente. En Huelva, el incendio de niebla está estabilizado y los desalojados...
10: Pues ha decretado prisión provisional para el hombre acusado de provocar el incendio de Peñas de Riglos. Las labores se han complicado esta tarde en uno de los frentes. ¿Qué es lo que ha pasado?
9: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la comunidad.
11: Todavía no ha terminado la lucha contra el fuego. Y ya se ha confirmado que bate todos los registros.
12: El mayor incendio forestal de esta, vamos a decir, de la historia reciente en nuestro país.
1: Vida Verda. A Marc Solanes.
13: Un podcast destinat a fer-vos preguntes, però sobretot a buscar respostes davant dels reptes que ens interpel·len i que qüestionen el nostre model de vida. A partir d'avui seré jo qui posi veu a Vida Verda i permeteu-me començar reconeixent que és un repte i un gran pes a prendre el relleu de la Pilar San Pietro, que durant tantíssims anys ha convertit aquest programa en un espai de referència per entendre la crisi climàtica i la nostra relació amb el planeta. No pretenc substituir-la, seria impossible. I tampoc és l'objectiu. El que aspiro, això sí, és a continuar obrint aquest espai a veus expertes, a investigadores, a persones que estan estudiant i transformant el món que habitem. A fer preguntes, a escoltar i, sobretot, a intentar que des d'aquestes zones siguem una miqueta més conscients de la dimensió d'una crisi climàtica que ja no és una amenaça de futur, sinó una realitat que ens obliga a actuar. Perquè potser ara més que mai entendre què està passant en profunditat, i no només per dir que sabem del que parlem, sinó fer-ho de debò i amb profunda consciència, és també l'única manera de començar a canviar-ho. Això és Vida Verda. Avui us parlarem d'incendis, dels que aquest estiu han tornat a cremar milers d'hectàrees, però també de tot allò que passa abans que comenci el foc. Perquè cada vegada sembla més evident que no n'hi ha prou amb apagar els incendis. Hem de repensar com gestionem els nostres boscos i com convivim amb aquest foc. Comencem. Benvinguts i benvingudes al Vida Verda. Aquest 2026 s'han cremat centenars de milers d'hectàrees a l'estat espanyol i milers de persones han hagut de ser evacuades o confinades. Però darrere de cada gran incendi hi ha moltíssimes preguntes. És només culpa del canvi climàtic? Té a veure amb l'abandonament rural? Estem gestionant prou bé els nostres boscos i, sobretot, hem arribat al límit de la nostra capacitat d'extingir-los? Avui intentarem respondre a aquestes preguntes i entendre si hem de continuar pensant només en com apagar els incendis o bé si hem de començar a pensar també en com conviure amb ells. Tenim avui amb nosaltres l'Andrea Renard. Hola, Andrea, què tal?
14: Hola, Marc, què tal?
13: Andrea és membre d'Esfera Climàtica, coordinadora d'Esfera Climàtica, i ens ajudarà un cop al mes a explicar diverses coses. Avui comencem pels incendis, però cada mes ens portaràs un tema diferent. Jo de moment no el sé.
14: Només de moment no l'hem pensat. És que ja saps que l'actualitat climàtica ara va una mica... superràpido, no? Cada mes té mirant alguna cosa, no? El mes passat el Nepal i després les onades de calor, ara venim a les inundacions. Bueno, el clima està dient-nos coses i hem d'analitzar tot això.
13: Doncs sí, atendrem amb nosaltres un cop al mes, dependrem una miqueta de l'actualitat climàtica i res, seràs una col·laboradora habitual i a mi em fa moltíssima il·lusió que comencis amb mi aquest camí.
14: Moltes gràcies per l'oportunitat, Marc, que per mi també, bueno, és un repte. Ja la Pilar no està amb nosaltres, que, bueno, que també he coincidit amb ella algunes vegades i, bueno, és meravellosa, però sé que tu ho faràs igual de bé.
13: Intentarem, com a mínim, posar un d'aquests granets de sorra que ella sempre deixava, no? Aquestes petites perles que ens interpel·laven tant i que ens animaven a actuar, no? Que sobretot aquest programa és el seu objectiu. Avui tindrem a dos investigadors amb nosaltres que ens acompanyaran durant gran part del programa, però abans m'agradaria donar pas al catedràtic d'Enginyeria Forestal, a Víctor Resco de Dios. Bona tarda, Víctor.
15: Hola, bona tarda.
13: Víctor, mira, avui ja teníem amb nosaltres en aquest primer programa també a donar-te les gràcies per començar la temporada amb nosaltres també amb aquesta veu diferent i amb aquest nou projecte que comencem. M'agradaria que fessis una miqueta de repàs del que significa el foc. Jo crec que quan parlem del foc als mitjans de comunicació, moltes vegades, no?, ens centrem sobretot en l'actualitat, però moltes persones desconeixen quina és realment la nostra relació amb el foc i quina és la relació del foc amb el planeta.
15: Bé, doncs el foc és un element que ens ha acompanyat durant els últims... Bueno, que ha acompanyat a la vida a la Terra durant els últims 400 milions d'anys i durant aquest temps doncs, ha estat essencial per generar biodiversitat, per concentrar les regulacions d'oxigen, per possibilitar la vida tal com l'entenem a dia d'avui a la Terra i en el que es refereix a la nostra espècie, doncs bé, ha estat gràcies a que vam aprendre a cuinar, doncs que vam poder desenvolupar els nostres cervells, va augmentar el nostre control cognitiu, el control del foc ens va permetre doncs, controlar els paisatges, juntar-nos per les nits al voltant d'un foc, no? Recordem, hogar en castellà vol dir família, és el lloc on vivim i també és una foguera, no? Sí, ja ens dona una idea sobre la importància social que ha tingut el foc. En el cas de les rondalles o el foc per la nit, doncs es pensa que ha estat un element essencial, no només per la sociabilització de l'ésser humà, sinó també pel desenvolupament de les nostres habilitats cognitives, perquè era en aquell moment doncs, quan es transmetien els coneixements de generació en generació. Per tant, tot i que els incendis a dia d'avui els concebem com un problema, i és cert que els megaincendis, bueno, és cert, és una obvietat que molts dels megaincendis a dia d'avui s'han convertit en un problema des d'un punt de vista social i econòmic, també és cert que si ampliem una mica la mirada, doncs ha estat un element essencial per conformar les societats i la natura tal com és a dia d'avui.
13: També, recentment, els mitjans parlaven d'aquests megaincendis, no?, que poden afectar les ciutats. Hem vist els precedents, no?, com en el cas de Los Angeles, també l'incendi de Bordeus. Creus que les ciutats del Mediterrani estan preparades per aquestes situacions?
15: Bueno, i la ciutat de Madrid, o sigui, no ha estat directament amenaçada, però tampoc no li ha anat gaire, no? O sigui, les ciutats mediterrànies i atlàntiques, a Galícia hi ha molts problemes d'interfàs. L'any 2007 els incendis van entrar a Vigo. Aquí a Catalunya, bueno, l'any passat vam tenir diversos incendis que van afectar a pobles, enguany també. I el problema que tenim a Catalunya, per exemple, un problema sobretot a la costa, moltes zones de costa que abans estaven protegides d'una manera, diguem, natural pels agricultors, per aquelles activitats que el que creaven era una interrupció del combustible, combustible en un context d'incendis forestals de tot allò, tota la vegetació que hi ha arran de terra, arbustos, matollars, fullaraca, perquè és per on propaga l'incendi principalment. Aleshores, clar, com que als camps de conreus no n'hi ha aquest combustible, doncs aleshores abans era un fre per als incendis, a aquestes urbanitzacions de costa. Ara, com que tot això s'està abandonant, doncs aquesta assegurança natural que abans ens aportava l'agricultura s'està perdent. I, bueno, no només a la costa on hi ha més població, però problemes semblants doncs, els tenim també a les zones de muntanya, que també s'estan perdent aquests aprofitaments. Per tant, abans estàvem preparats, però ara cada vegada estem menys preparats i cada vegada estem en una situació més de risc, no només pel problema del combustible, sinó pel problema doncs, de l'escalfament global, no?, que fa que estigui cada vegada més disponible, que estigui disponible durant més temps.
14: Víctor, una pregunta. Tu que has estat tot l'estiu parlant als mitjans i a la premsa, jo no sé si tens la mateixa percepció que jo, però aquest any jo crec que ha passat una cosa curiosa i és que penso que hi ha hagut com una mena de canvi de xip a nivell d'enfocament dels incendis als mitjans, no? Que ja pot ser quasi ningú ha parlat tant de la necessitat d'incrementar les inversions en mitigar els incendis, és a dir, de la extinció, sinó que tothom ha parlat molt més de prevenció, de més inversió en prevenir, de gestionar, de preparar el terreny per evitar grans incendis. Tens aquesta sensació també de que hi ha un nivell més elevat en quant a la conversa d'arran dels incendis de l'estiu?
15: Sí, jo crec que sí. Jo crec que hi ha aquesta necessitat de gestionar el bosc, no? De gestionar la natura cada vegada és més patent i cada vegada l'entén més la societat, no? Abans, quan es parlava d'una motosserra, la gent es pensava que estaves fent un ecocidi i que quan plantaves un arbre eres una espècie d'ecoheroi. Jo crec que cada vegada es veu més clar que si tu plantes arbres i te n'oblides d'ells, realment el que pots estar generant és un ecocidi, perquè estàs plantant els focs del futur, no? Mentre que a través de diferents eines, com la motoserra, les estressadores, les cremes prescrites, les pastures extensives, en fi, amb tot aquest ventall d'eines que tenim per gestionar el territori, doncs estem augmentant la nostra seguretat i estem també generant biodiversitat. Jo crec que és cert que cada vegada hi ha més consciència en aquest tema i és una bona notícia. Fins ara la discussió sobre els incendis era molt reduccionista, de que si és culpa dels pins, que si és culpa dels eucaliptes, que si és culpa dels incendiaris, que si és culpa del canvi climàtic. Tenim aquesta religió, aquesta tradició judeocristiana, no?, que sempre busca culpar algú de les nostres desgràcies, i el que hem de fer doncs és centrar-nos en les solucions, en com respondre, però com respondre d'una manera efectiva. Fins ara hem respost d'una manera poc efectiva, perquè només hem respost doncs amb aigua, hem respost des del punt de vista de l'extinció, i ara doncs efectivament hem de profunditzar sobre la gestió del territori per prevenir aquests mega incendis. No tots els incendis, perquè com ja hem dit abans, els incendis són importants per a la Terra, no? Però sí que disminuir la probabilitat de tenir aquests mega incendis, que són els que realment fan mal.
16: Víctor, ja per despedir-te, m'agradaria fer-te una última pregunta, i és en relació a aquests megaincendis que poden afectar les ciutats. Una de les possibles solucions ens han de centralitzar aquestes megaciutats també, és a dir, aquestes concentracions urbanes.
15: Bueno, jo crec que hem de treballar amb el que tenim, no? Podem pensar, podem imaginar mons futurs i molts mons utòpics, però jo crec que la realitat és que tenim les zones de població concentrades entorn a les ciutats i és entorn a això a lo que hem de treballar. Si tenim moltes persones del món urbà que després van a viure al món rural, realment creen més problemes, perquè són gent que no entén el món rural, no entén la seva dinàmica, i després pues, demanen coses com que no toquin, com que no repiquin les campanes. Després també es queixen perquè hi hagi gent amb motoserres, el que dèiem abans, que pensen que és un ecocidi quan és algú natural i necessari, no? Aleshores, bueno, jo crec que hem de treballar amb el que tenim, i augmentar la densitat de la població rural no té per què ser una bona notícia. Depèn del coneixement que tinguin aquestes persones sobre el que vol dir el món rural.
16: Perfecte, Víctor. Doncs moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres en aquest primer programa, i ens truquem més endavant, segur.
15: A vosaltres, un plaer.

0: Ens acompanyaran, com hem dit abans, a partir d'ara, dos convidats de pes. El primer d'ells és Juan Camaño, expert en gestió d'incendis forestals i responsable de l'àrea de formació i operacions de la Fundació Pau Costa. Ha treballat en planificació, coordinació i gestió d'emergències complexes i també ha participat en operatius i formacions a Europa, Amèrica Llatina i el sud-est asiàtic. Bon dia, Juan.
1: Buenos días.
0: També tenim amb nosaltres Josep Maria Espelta, investigador del CREAF i doctor en Ciències Biològiques. Fa dècades que estudia com els incendis, les sequeres i l'abandonament rural i el canvi climàtic estan transformant els nostres boscos i com podem adaptar-ne a la gestió. Bon dia, Josep Maria.
1: Hola, bon dia.
0: I al llarg del programa, com us hem dit, estem aquí amb l'Andrea. Iniciem aquesta tertúlia sobre un estiu que ha estat molt complicat i sobre uns incendis que poden continuar, malgrat ja estiguem sortint de l'estiu. Sempre hem d'estar alerta, perquè a més aquests repunts de temperatura, no? Aquestes mini onades de calor que estem tenint aquest setembre, també són molt, molt preocupants. Andrea, comencem per posar xifres al que hem viscut. Quin és el balanç que podem fer dels incendis aquest darrer estiu?
2: Bueno, aquest any ha sigut, com tots ja sabem, dramàtic en quant a incendis. S'han cremat, segons dades del Ministeri de Transició Ecològica i Reptut Demogràfic, el Miteco, unes 264.000 hectàrees en el que va de 2026, unes 80.000 hectàrees menys que l'any passat, tot i que són dades encara provisionals. El més gran es va produir en la zona d'Àvila, que després es va juntar amb altres focs de Madrid i finalment es va considerar el més gran de la història d'Espanya, amb 55.000 hectàrees cremades. La xifra d'afectats és elevada també, amb 35.000 persones evacuades i moltes també confinades durant dies on va haver molta incertesa i també molt patiment. I tornant a Catalunya, on no ha sigut la zona més damnificada, però també s'han cremat 2.400 hectàrees, la majoria procedents de l'incendi de les Gavarres a principis de juliol al Baix Empordà, on es van confinar unes 12.000 persones. Totes aquestes xifres són tremendes, espeluznants, que situen aquest 2026 com una dels pitjors de la història, tot i que 2025 encara és l'any en el que més hectàrees ens van cremar, sobretot en la zona d'Orense, Zamora i León, amb un voltant de 400.000 hectàrees cremades. Un altre any molt proper a recordar és el 2022, amb 268.000 hectàrees cremades segons Protecció Civil, quasi el triple de la mitjana de l'últim decenni. Entre tanta devastació, s'ha de tenir de dir també que tots aquests incendis no ha hagut víctimes mortals, que s'hi va haver l'incendi de Los Gallardos en Almeria, on es van cremar 5.200 hectàrees, però va causar la mort de 14 persones i 7 ferits.
0: Són xifres que posen els pèls de punta i, a més, són xifres que en les darreres dècades no paren de créixer, no? Juan, tu que treballes directament en la gestió dels incendis i emergències, quan veus una temporada com aquesta, què és el que més et preocupa? Què és el que te viene a la cabeza?
1: Bueno, básicamente lo que preocupa es la tendencia hacia dónde vamos, ¿no? Lo que estamos observando en los últimos años es que los incendios cada vez son más extremos, más grandes, y esa es la tendencia que tenemos. Entonces, esta tendencia se está corroborando campaña a campaña, ¿no? Ya todo comienza, digamos, en el año 2017 con el incendio de Pedro Grau de Portugal, donde observamos un comportamiento extremo que no habíamos observado en esta parte del mundo, principalmente en la península ibérica. Y eso, digamos, abre las puertas a que luego, a partir del 2021, con los incendios de Sierra Culebra y los incendios de Navalacruz, son incendios que empiezan a quemar ya a un rango de 10.000 hectáreas por día, ¿no? Y eso está totalmente fuera de la norma. Eso no es lo normal que nosotros solemos tener en los últimos 25 años. Entonces, esta tendencia que observamos ya a partir del 2017 es una tendencia que ya se corrobora con las campañas que hemos tenido en el 2025 y en el 2026, ¿no? Donde tenemos cada vez eventos más extremos y donde esto pues parece que va a ser la nueva norma o es la norma ya, ¿eh? Porque hemos observado este año incendios desde Aragón, centro peninsular, toda la zona de Ávila y Madrid y también en Huelva, ¿no? Y entonces en toda esta línea diagonal que tenemos de norte a sur, pues estamos observando incendios que superan nuestra capacidad y que superan la norma de lo que hemos tenido en los últimos 25 años. Entonces, estas campañas lo que hacen es corroborar que esta tendencia se mantiene y que parece que es la nueva norma con la que vamos a vivir en los próximos años.
0: Es la nueva norma, pero que a lo largo de la historia esto se ha repetido en algún momento, o estamos en el pico, digamos, estamos en el peor de los momentos.
1: No, no podría decir si estamos en el pico o no, porque la verdad es que año a año nos sorprende lo que observamos. No sabemos muy bien a dónde está el límite, de hasta dónde podemos llegar en comportamientos extremos en incendios. Lo que sí estamos viendo es lo que decía, es decir, hemos visto un salto cualitativo y cuantitativo, principalmente, en el número de hectáreas afectadas por incendios. Es decir, cuando yo hace 25 años empecé en el mundo de los incendios, tener un incendio de 5.000 hectáreas, o cuando yo iba a un incendio de 5.000 hectáreas, ya era un incendio importante, un gran incendio. Y si íbamos a uno de 8.000, 9.000 hectáreas, pues ya ni te cuento, ¿no? Eso ya era algo, no te voy a decir excepcional, pero sí era fuera de la norma. Y ahora estamos hablando de rangos de incendios que están quemando a 40.000 hectáreas, ¿no? En tres días, a casi a 10.000 hectáreas por día. Eso está totalmente fuera de lugar de lo que gente como yo pues hemos vivido los últimos 25 años. Entonces se consolida esa idea de que, bueno, cada vez tenemos eventos más extremos y ahí estamos. Y ahí con esto es con lo que tenemos que vivir. O sea que sí, se consolida.
2: Josep Maria, des de l'ecologia forestal, què ens diuen aquests incendis sobre l'estat actual dels nostres boscos?
3: Bé, coincideixo plenament tant amb el que ha dit el Víctor i el Juan, no? Jo, de tota manera, voldria, per respondre a la teva pregunta, que ens transportéssim més enllà de les nostres fronteres. I per mi, per exemple, un fet significatiu que hi ha hagut aquest any és que quan hi havia l'incendi d'Àvila i de la comunitat de Madrid, aquest ha coincidit amb l'incendi, amb el grandíssim incendi que hi ha hagut al sud-oest de França, al departament de la Gironda, a prop de Bordeus, com heu esmentat, i que ha estat un incendi doncs, que ha afectat 42.000 hectàrees, no? I aleshores, clar, és important també reflexionar, perquè en aquest cas doncs, ha sigut un incendi que ha succeït en un terreny que és absolutament pla, és a dir, que no podem imputar cap efecte negatiu i advers de l'orografia. És una zona que és la joia de la corona forestal francesa, vull dir, és un dels centres de producció de fusta més importants de tota Europa, amb uns boscos gestionadíssims de dalt a baix, que compta amb una xarxa de camins, de carreteres perfectament mantinguda, i no obstant això, amb unes condicions climàtiques extremes, superextremes, doncs s'ha produït aquest incendi, no? I per mi això és important perquè, clar, nosaltres en el nostre país, a Catalunya i a l'estat espanyol, doncs sovint lliguem aquest problema dels incendis amb l'abandonament rural, amb l'orografia, amb el fet de no disposar de camins, etcètera, etcètera, i és cert, és totalment cert, i hem d'insistir amb el tema aquest de la gestió forestal i d'augmentar-la, però també el que ens estan dient incendis com aquest, per exemple, de la Gironda, és que avui dia, doncs, com deia el Juan, aquestes condicions climàtiques extremes són les que dominen el foc i la progressió del foc, i que aleshores els incendis forestals s'han convertit en un problema de gestió territorial. Vull dir, sovint insistim en l'estat del bosc, si està net, si no està net, amb aquest concepte que s'utilitza, i que hem d'augmentar la gestió, que és totalment cert, però jo crec que hem d'insistir molt en aquesta gestió a un nivell territorial més ample.
0: Podem dir que els incendis actuals, Josep Maria o Juan, el que em vulgui respondre, són molt diferents del que teníem fa 30 o 40 anys. Evidentment, tu, Juan, ens feies, no?, aquesta retrospectiva i ens deies que no sabies si havíem arribat aquesta situació, a la pitjor de les situacions de la història recent, però són molt diferents? Es comporten de forma molt diferent?
1: Sí. Sí, indudablemente sí, porque funcionan bajo otro clima, están funcionando bajo otra meteorología. Eso hace que el incendio funcione de otra manera totalmente distinta como veníamos observando. De hecho, esa es la razón, digamos, por la que se hacen tan grandes, ¿no? El escenario es muy parecido a hace 10 años, por ejemplo, ¿vale? A pesar de que hay un aumento de la carga de combustible en nuestros montes y nuestros ecosistemas, pero bueno, si podemos hacer una comparación hace 10 años, lo que ha cambiado básicamente es la meteorología asociada a estos comportamientos. Y ya no solamente la meteorología, es decir, hace años, para tener una campaña mala de incendios, como pudo ser la 93-94, si veis la estadística del MITECO, 93-94 fueron los años que más superficie fue afectada por los incendios forestales. Pero bueno, veníamos de una sequía estructural muy importante, que hacía que todo el combustible estuviera disponible, el combustible vivo, la vegetación viva estuviera disponible para arder y que propagara por los incendios. Ahora, si observamos tanto el año 2025 como el 2026, este mismo año, no tenemos una sequía estructural. Es más, hemos tenido unas primaveras muy, muy húmedas, que ha hecho que el pasto creciera, etcétera, ¿no? Pero el problema ha sido las olas de calor. Ya veníamos diciendo desde hace años que las olas de calor son cada vez más intensas y además que permanecen más tiempo en el territorio, sobre todo sobre la península ibérica, y eso hace que ponga en disponibilidad el combustible vivo, especialmente por estrés térmico, ¿no? No hay recuperación de temperatura por la noche y eso hace que la vegetación viva se estrese a pesar de tener disponibilidad de agua, ¿no? Entonces ya no necesitamos sequías estructurales, sino que con tener olas de calor intensas y duraderas durante un tiempo, pues ese fenómeno hace lo mismo que hacía la sequía estructural en meses y años, ¿no? Es decir, ya con semanas tenemos eso. Y encima, cuando aparecen las inmisiones, pues la atmósfera es mucho más energética, es mucho más cálida, contiene más humedad, y eso genera fenómenos de convección que hacen que los incendios pues entren rápidamente fuera de capacidad de extinción. Y hay que entender que nosotros, como organizaciones de incendios forestales, pues diseñamos sistemas para poder hacer flanqueo, ¿no? Básicamente nuestro sistema de estrategia de trabajo de ataque a los incendios forestales es trabajar sobre los flancos. El problema es que hoy en día los flancos están fuera de capacidad de extinción por estas razones que te estoy comentando: acumulación de combustible, disponibilidad de estos combustibles y una meteorología muy adversa con una atmósfera convectiva que hace que los flancos sean prácticamente difíciles o imposibles de atajar y hace que estos incendios crezcan tan rápido y de manera tan, tan grande, ¿no? Entonces ahí estamos, es donde estamos ahora mismo.
2: Josep Maria, durant dècades moltes zones agrícoles i ramaderes han anat convertint-se en bosc. És aquesta expansió forestal una de les grans claus del problema?
3: Sí, certament. Vull dir, com ja ha introduït el Juan, el fenomen aquest de l'abandonament rural i de la multiplicitat d'activitats rurals, no? de la gestió forestal, de les pastures, d'una agricultura més marginal que hi havia en algunes zones de muntanya, doncs això el que ha favorit és aquest augment de la continuïtat de les masses forestals i doncs aquesta acumulació també, el disminuir la gestió forestal doncs d'aquest combustible, d'aquesta vegetació que alimenta aquests incendis, certament, vull dir. Aquest és un dels problemes importants que hi ha hagut.
0: També quan fem totes aquestes retrospectives i parlem una mica d'aquesta diferència, no?, de comportament dels incendis d'ara en relació a fa 30 o 40 anys, m'agradaria preguntar-vos si hem romantitzat una mica el paisatge del passat.
3: Sí, sí, sí, tenim una visió bastant, bastant idíl·lica d'aquest paisatge d'abans i també de com vivia la gent abans, no? De fet, no està tan clar que realment doncs, aquest mosaic forestal, que diguem agroforestal, doncs hagi existit tantíssim temps i de manera tan continuada, no? Perquè nosaltres si mirem les fotografies o imatges o postals, per exemple, de Catalunya, de començaments del segle XX, i mirem les zones de muntanya, allà no hi ha un mosaic, vull dir, el que hi ha és pràcticament doncs, uns boscos que estan sobreexplotats, no? I aleshores poder, hi ha hagut una transició, un moment en què sí que ha existit aquest mosaic més aviat, entre el que serien els anys 20, 30 i els 60, i després aquest mosaic doncs, es va perdre per aquest abandonament d'aquestes activitats.
0: També té molt a veure la introducció d'espècies invasores en aquesta crema brutal dels boscos. És a dir, els arbres que tenim avui no són els mateixos, evidentment, que els que teníem a principis de segle XX?
3: No, vull dir, les espècies invasores, així com hi ha altres biomes, doncs, en els que sí que la introducció d'algunes espècies i l'expansió d'algunes espècies exòtiques doncs, ha afavorit i ha promogut doncs, aquest augment dels incendis i de la seva intensitat, en el que a casa nostra no és aquest el problema. Bàsicament tenim les mateixes espècies ara que fa centenars d'anys, no? Vull dir, amb diferents combinacions, això sí, però no ho podem atribuir en aquest cas.
0: Es parla molt de megaincendis, d'incendis de sisena generació, i ara parlarem sobretot amb aquests dos experts que tenim avui aquí nosaltres sobre què signifiquen exactament i què tenen, no?, aquests focs que els fan tan difícils de controlar.
4: Vida verda.

0: absolutament, sí. I a més, o sigui, malauradament, els incendis, i especialment quan són incendis d'aquesta magnitud, el que es converteixen és en una oportunitat de planificar i d'organitzar i d'ordenar un nou paisatge, no? Vull dir que l'error seria, possiblement, doncs, en molts casos, seguir amb el mateix model de paisatge i no, doncs, introduir o repensar aquest paisatge tenint en compte, doncs, mesures de prevenció enfront aquests events extrems i un altre tipus d'organització i d'arranjament d'aquest mosaic, d'aquest paisatge, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies pel vostre temps. Ha estat un plaer tenir-vos en aquest primer programa. S'han passat nervis i us agraeixo moltíssim que hagueu començat la temporada amb nosaltres i ens heu posat molt fàcil. Esperem que la propera vegada que tinguem aquest debat no haguem de passar un carrusel de notícies com hem fet a l'inici del programa amb aquests centenars de milers d'hectàrees cremades, o que, com a mínim, haguem contribuït en alguna petita mesura, no?, a fer que aquesta consciència sobre la importància de la gestió, sobretot a institucions públiques i privades, que són les encarregades de protegir els nostres boscos, doncs faci algun efecte. Juan, Josep Maria, moltes gràcies.
2: Nada, moltes gràcies a vosaltres.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Ceuta, dues agressions a nit contra persones migrades se salden amb 2 ferits i 8 detinguts, 6 d'ells ciutadans sautís. La tensió creix als carrers de la ciutat autònoma mentre centenars de migrants continuen en assentaments. Reunió ministerial aquest dissabte per habilitar nous espais d'acollida temporal, segons l'executiu, amb l'objectiu d'agilitzar els triatges. Ángel Víctor Torres, cap de l'operatiu.
2: Estamos hablando de una cantidad importante de migrantes que van a salir de las calles después de los trabajos, incluso del fin de semana, que se han podido realizar con el objeto de que puedan ser, hacerse los trabajos de triaje, su identificación, para que, acorde a ley, puedan ser devueltos a Marruecos.
0: Preocupa especialment la situació dels menors. Segons el Ministeri de Joventut i Infància, n'hi ha 2.100 registrats, però la ministra adverteix que encara queden nens per incorporar al sistema. Sira Rego assegura que el Marroc no està col·laborant per trobar les famílies dels menors.
3: Són unos 2.100 niños y niñas en el sistema de acogida. Quedan todavía niños para afiliar y para incorporar al sistema de acogida. En la medida en la que seamos capaces, primero de abrir plazas, pero también de trasladar niños y niñas a península, iremos mucho más rápido.
0: 730 nenes ja es troben en centres d'acollida, però només 5 han estat traslladades a la península. 7 dels detinguts en els aldarulls posteriors a les manifestacions de la Diada han quedat en llibertat, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes obertes són per atemptats contra l'autoritat, per danys o per ambdós delictes. La policia catalana va detenir ahir un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. L'actuació policial sota la mirada dels grups polítics. Junts demanarà explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Parlament. L'Assemblea Nacional Catalana estudiarà vies legals contra les detencions i la CUP ha titllat l'actuació policial d'injustificable. Non Casadevall, secretari general.
4: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: Repassem ara més notícies de l'àmbit internacional en format més breu amb Marc García. Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Cimera dels BRICS, el grup de les principals economies emergents del món a la Índia. Els països han acordat una resolució conjunta on demanen màxima contenció al conflicte de l'Orient Mitjà.
5: Condemnen qualsevol agressió unilateral sense acusar ningú en concret i aposten per una solució pacífica i mitjançant el diàleg. D'altra banda, en aquesta cimera, Sud-àfrica ha demanat portar als tribunals la guerra contra l'Iran i també el genocidi a Gaza.
0: El president nord-americà Donald Trump ha minimitzat la presa de l'estret de Bab al-Mandeb per part dels hutis del Iemen aliats de l'Iran. Assegura Trump que la guerra acabarà bé.
5: Ho ha dit des d'Irlanda després de reunir-se amb la seva presidenta. Trump ha sorprès amb unes declaracions on ha dit que li agradaria veure Irlanda unificada, el que passarà, ha apuntat, en algun moment.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky s'ha mostrat disposat a reunir-se amb Vladimir Putin a la cimera del G20 a Miami.
5: Trobada que tindria lloc al desembre. El president ucraïnès porta temps demanant una trobada amb el líder del Kremlin.
0: Gràcies, Mar. I Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sabadell tindran les primeres oficines metropolitanes d'atenció ciutadana a Catalunya. Concentraran serveis de diferents departaments de la Generalitat i 400.000 persones hi podran anar a fer tràmits administratius. Maria Huguet.
6: Les oficines s'obriran de manera progressiva. La de Sabadell està prevista per a principis del 2027, mentre que les de Santa Coloma de Gramenet i Esplugues de Llobregat entraran en funcionament durant el 2028. L'objectiu és facilitar els tràmits en un únic espai, oferir informació i acompanyament personalitzat i ajudar la ciutadania en les gestions digitals. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
7: Volem donar un pas més per aproximar justament aquests serveis fàcils en el conjunt dels ciutadans de Catalunya, per tenir un únic espai on poder tramitar l'ajut de la dependència o qualsevol tràmit amb l'administració de la Generalitat, i fem un pas més per obrir oficines metropolitanes en un espai de més de 400.000 persones.
6: El desplegament de la xarxa suposarà una inversió d'uns 18 milions d'euros i forma part de la reforma de l'administració impulsada pel govern. La Generalitat també preveu ampliar aquesta xarxa a municipis com Vilafranca del Penedès, Lleida, Puigcerdà i Tremp, i combina les oficines fixes amb unitats mòbils per apropar els serveis públics a tot el territori.
0: I els esports? En MotoGP, Marc Márquez guanya la carrera sprint, la sisena de la temporada, al Gran Premi de San Marino. El pilot de Ducati, que ha liderat des de la primera curva, se situa a 14 punts del líder mundial. Els pilots d'Aprilia, Marco Bezzecchi i Jorge Martín, en segona i tercera posició. I en marxa el partit al Sadar entre l'Espanyol, que busca la segona victòria de la temporada, i l'Osasuna. A la mitja part, el marcador és de 0-2 a favor dels pericos. Doncs ja ho saben, actualitzarem la informació al punt de les 6 en aquesta sintonia. Bona tarda.
8: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia bisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Catalunya Express, amb Joan Arenyes.
1: Hola, Joan, i oients del Catalunya Express, com esteu? Nosaltres, Ginestà, estem molt contents perquè acabem de publicar una cançó que es diu Amb qui estaràs, que és una col·laboració amb el nostre estimat Nil Moliner, una cançó que té un punt dolorós perquè parla d'una ruptura, parla de la metàfora del trencament del cor, però alhora també és molt bonica. Crec que us agradarà molt i esperem que la gaudiu moltíssim.

presentat per la Júlia Serra Solses, és el fruit de la col·laboració entre Nil Moliner i els Ginestar, els germans Serra Solses, que s'han encarregat d'obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Com va? Salutacions des de la sintonia de Ràdio 4. Moment de començar un nou programa i una nova temporada del Catalunya Express que t'acompanyarà en aquesta temporada, com sempre, a la seva franja habitual. Estem molt contents de poder-te acompanyar cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a la FM. Evidentment, però, tu pots escoltar-nos quan et vagi bé, perquè saps que ho pots fer en format podcast directament a la pàgina web de Ràdio 4 o bé a l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí, si estem aquí, és per explicar-te tot allò que és actualitat en el món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més destacades de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, aquest cap de setmana, just després de la Diada Nacional de Catalunya, aquest 11 de setembre que vam celebrar ahir, també és el cap de setmana en què se celebra el Festival Altaveu. 37 edicions d'aquest festival, que és d'alguna manera el tret de sortida de la temporada de festivals de tardor, de la nova temporada d'hivern al nostre país. S'està desenvolupant just aquestes hores a Sant Boi. Encara hi ets a temps d'anar-hi si t'interessa gaudir de la seva programació, i en donarem algun detall i ens explicarà alguna cosa al seu director artístic, en Víctor Partido. Això serà a la segona hora d'aquest Catalunya Express d'avui dissabte. Però en aquesta primera, ja que, tal com et deia, venim de la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre, hem cregut que valia la pena dedicar la nostra batalla de PDs a les cançons patriòtiques. I avui ho farem amb Marc Serrano, un periodista musical que avui farà el paper que fa habitualment l'Oriol Puig en aquesta secció del programa. Estigues de temps perquè avui emoció a flor de pell i cançons patriòtiques en aquesta batalla de PDs que arribarà de seguida. Serà just després d'escoltar una altra novetat. És el retorn de la cantautora Ivette Nadal, i en aquesta ocasió s'ha rodejat del bo i millor que es pot trobar. En Joan Pons, el petit de Calaril, com a productor. També en Joan Colomo. La col·laboració, entre d'altres, d'en David Caravent de Mishima. Tot això per conformar un disc que es diu I això serà tot, i que inclou cançons com aquesta, que es diu Pedres, ocells i flors.

0: Tal com indica aquesta sintonia, és moment d'obrir la nostra batalla de PDs en aquesta nova temporada que continuarem col·laborant amb l'Oriol Puig, però l'Oriol Puig avui no hi és, encara el tinc de vacances, però com que som una parella oberta, ell i jo, hem decidit, doncs això, donar opcions a altres convidats, i avui compartim aquesta batalla de PDs amb Marc Serrano. Marc, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Com estem, Joan?
0: En Marc és periodista musical i avui he tingut a bé de participar amb nosaltres en aquesta batalla de PDs. Jo us explico de què va això. És molt fàcil, triem un tema i cada un de nosaltres, jo per una banda i el convidat per l'altra, en aquest cas el Marc avui, busquem cançons que tinguin a veure amb aquest tema que seleccionem. I avui estem a 12 de setembre. Per tant, venim just darrere de la Diada Nacional de Catalunya i hem pensat que què millor que començar avui la nostra batalla a l'entorn de cançons patriòtiques. Què entenem per cançó patriòtica? Què entens tu per cançó patriòtica?
1: Una cançó que tingui a veure amb la nostra nació, no? amb el nostre país, i que d'alguna manera ens impliqui aquestes emocions, no? Que moltes vegades les cançons patriòtiques donen.
0: Que se'ns posi la pell de gallina.
1: Ah, exactament.
0: Que ens faci trempar com...
1: Exacte.
0: D'això es tracta. Jo m'he fet l'exercici una mica friqui d'anar a buscar cançons patriòtiques per dècades. Una mica també per veure l'evolució de la música i per demostrar que també se n'ha fet durant tota la vida cançons patriòtiques. I tu no has fet una tria més eclèctica, diguéssim,
1: no? Sí, tu has currat una mica més ficar-t'ho per dècades.
0: M'he complicat la vida, bàsicament, però ha estat divertit.
1: Jo sí que he fet una mica més poti-poti. També cançons de diferents etapes, de diferents èpoques, però una mica barrejada. Totes.
0: Doncs això, avui la mà al cor, dempeus per escoltar una de les cançons que són autèntics himnes i cançons que ens han acompanyat al llarg de moltes generacions diferents. I com sempre comença el convidat, per tant avui la primera cançó la tria en Marc Serrano. Per què comencem?
1: Ostres, doncs comencem per una cançó que a mi, sincerament, des del primer cop em va posar la pell de gallina quan la vaig escoltar. I ara que ho dèiem, no, això de pell de gallina, doncs a mi em va passar amb aquesta cançó, que és Tant com me quedarà, de Jordi Barre, amb lletra del poeta Joan Cairol. I és una cançó que, tant per la lletra com per la música, inclús la interpretació, doncs a mi, ostres, la trobo preciosa. Tant tot el que s'explica com s'explica. És una cançó que no es troba a les plataformes digitals, no sé per què, per quin motiu, suposo que es devia publicar en físic, però no es devia distribuir a nivell digital, però és una cançó que no podria deixar de banda per part d'aquest cantautor, que va ser un important exponent de la nova cançó a la Catalunya Nord.
0: Exacte, el tan important és que és un artista nord, del nord català, va morir no fa gaire temps, però va deixar cançons emblemàtiques com aquesta que escoltarem, que es titula
1: Tant com me quedarà.
0: Escoltem.

cantaré. La veu de Jordi Barre. Avui la nostra batalla de pes va a l'entorn de cançons patriòtiques. Avui se'ns posarà la pell de gallina a escoltar una d'aquestes cançons, com aquesta, que n'és una mostra, aquest cantant de la Catalunya Nord, que va morir el 16 de febril del 2011 amb 90 anys. Pel meu torn, jo, com et deia, no m'he complicat la vida, però m'ha fet gràcia buscar cançons de diferents dècades. Si comencem l'any 76, que és l'any en què va néixer aquesta emissora. Al 70, a la paraula musical català, hi havia una barreja d'artistes que venien d'això, de la tradició, de les sardanes i de les cançons més populars, per entendre'ns, i començava a aparèixer doncs, la nova cançó, començava a aparèixer artistes com la Trinca, que començaven a triomfar, però hi havia un artista que venia de molt enrere, que era en Ramon Calduc. Ramon Calduc triomfava moltíssim als 70 amb els seus discos de cançons patriòtiques o sardanes cantades. I aquesta és un autèntic clàssic de la seva discografia i segur que és d'aquelles cançons que us portarà, si sou grans, segurament, però també si sou joves, perquè segurament és molt probable que l'hagueu escoltat abans. És L'Emigrant, en versió d'en Ramon Calduc. Sona així. No.

0: La més gran, en Ramon Calduc, aquest cantant que va popularitzar les seves sardanes cantades i que va crear tot un repertori a l'entorn d'això, de la música patriòtica, Cant de la Senyera, la Balanguera, la Puntaire, Sant Jordi Triomfant, un festival de cançons que en aquella època van triomfar moltíssim. Aquesta és l'any 1976 i una representació de la música patriòtica que es feia en aquest país a la dècada dels 70. Atenció, perquè anem a fer un canvi brutal, perquè passarem de Ramon Calduc a una formació bastant més moderna i del segle XXI.
1: Sí, sí, canvi radical, inclús d'època i d'estil, perquè ara ens anem de potser més del cant líric cap a un estil molt més ska, molt més músiques jamaicanes, perquè estem parlant de La Flama, d'Obrint Pas, una cançó que es va publicar el 2004 i, com tots bé sabem, és segurament la cançó més mítica del conjunt valencià, no? Aquella cançó que representa la flama aquesta que manté viva la nostra terra, no? L'esperit reivindicatiu i festiu propi dels països catalans, ja no només de València, sinó també de tots els països catalans en si. I a més hi podem escoltar doncs aquest característic so de la dolçaina.
0: De la dolçaina, exacte. Escoltem-la.
2: No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa el carrer.

Fama dels Obrim Pas, una cançó patriòtica d'aquestes que s'ha convertit en un autèntic clàssic contemporani i que avui ens proposa el nostre convidat a la Batalla de Pedres, que és en Marc Serrano, el periodista musical, que avui ha tingut a bé d'acompanyar-nos en aquesta primera edició de la Batalla d'aquest any, en aquest dissabte, just després de la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. Creiem que valia la pena dedicar una estoneta a recuperar cançons patriòtiques. Atenció. Perquè ara entrarem en la dècada dels 80, i a la dècada dels 80 la companyia elèctrica d'Arma va convertir en emblemàtiques una de les seves cançons, una de les seves melodies interpretades al saxo per en Joan Fortuny, i les han convertit, doncs, això, en autèntics clàssics que encara sonen als estadis. Per tant, segurament no cal ni que presenti la cançó perquè us sonarà de seguida. És La presó del rei de França en versió de la companyia elèctrica d'Arma en el seu disc Catalluna de la dècada dels 80.

0: Des del disc Catalluna, publicat l'any 1983, en aquell disc la Dharma versionada de manera molt personal i actualitzada cançons tradicionals catalanes, va portar una mica al seu terreny i les va convertir en peces pròpies d'alguna manera, i s'han convertit també en clàssics fins al punt de que sonen sovint als estadis de futbol i a les celebracions multitudinàries. Han passat a la dolçaina dels Olimpàs en aquest saxo tenor característic, sí, del so de la Dharma, que sona bé, a Catalunya.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: És la gràcia de...
1: Passa com les cobles, no? Que sents la tenora i dius, ostres, això sona a Catalunya. Pues amb ells passa igual. Escoltes aquest saxo de l'elèctrica d'arma i penses el mateix, no? Són molt, molt, molt propi d'aquí.
0: Exactament. Va, doncs, seguim endavant. Marc, sí. Què ens proposes ara?
1: Doncs mira, ara ens en anem cada cop més a prop. Anem al 2017 amb una cançó que també va tenir molta repercussió pel moment històric que es vivia i també per com la va rebre la gent, no? Que és Agafant l'horitzó dels Charango, aquí amb un munt de col·laboracions que van fer.
0: Sí, perquè aquí va col·laborar moltíssima gent,
1: ostres, sembla, no? Si la gent Moumet, Espencats, Es Freixes...
0: Que quedi clar que avui buscàvem cançons patriòtiques, no cançons independentistes, tot i que a vegades ja, una cosa es barreja, sí, sí, sí, una cosa amb l'altra.
1: Sí.
0: Que no passa res, eh? Però...
1: Sí, sí, no, molts cops tenen un punt en comú, i a més en aquest cas més que era una cançó que anava dedicada a l'1 d'octubre, que va ser doncs el mític referèndum, doncs, que va tenir lloc en aquelles dates, el dia d'octubre. Aquesta cançó es va publicar lleugerament abans i bàsicament el que volia és donar suport a aquell esperit democràtic, no, que es volia demostrar amb l'1 d'octubre. I
0: que va anar tan bé.
1: Que va anar perfecte.
0: Va anar full, a tope.
1: Sí, exacte, com el procés una mica, no? Que va acabar, no, com això acaba. Va acabar com va acabar. Però almenys la cançó sí que segueix mantenint aquesta essència, no? aquesta esperança de la busca de llibertat de Catalunya, i crec que és
0: maca. De fet, els de Charango van una mica catalitzar tot aquest sentiment, no?, a través de la música.
1: Sí, de fet, escoltaves Charango i molta gent ja... Pues, era la banda sonora d'aquella època, realment, de moltes persones i molta gent que està implicada en el moviment.
0: Ets molt charanguero, tu, o què?
1: A mi és un grup que, sincerament, m'ha marcat molt, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, des de ben jovenet. Fins al punt de que, ostres, amb les meves primeres bandes tocàvem cançons d'ells, quan vaig començar a tocar el baix, que també toco el baix, a més, i realment va ser un grup que m'ha acompanyat al llarg dels anys i crec que han fet cançons realment precioses. I quan els he vist en directe, ostres, m'ha adonat que realment és una banda que sona molt, molt i molt bé.
0: I tu, Marc, com a periodista musical, creus que algun dia els tornarà a veure junts a l'escenari?
1: A mi és una cosa que personalment m'agradaria, però si tornarà a passar o no, això ja és una cosa que depèn més d'ells que de nosaltres. Nosaltres podem insistir molt, però al final...
0: Però tu què et diu l'olfacte?
1: A mi l'olfacte em diu que serà molt complicat que ho tornem a veure. A mi sí. A mi em diu que sí. Però, com ells sempre parlen molt de l'esperança, l'esperança sempre està allà.
0: Exacte. Ben vist, això. Va, escoltem aquesta cançó que es diu...
1: Es diu Agafant l'horitzó.
0: Som-hi. Ja no...

0: Agafant l'horitzó amb els Charango i una colla de convidats que participaven en aquesta cançó, que era una bona colla, qui hi havia aquí,
1: mira,
0: cantant?
1: Hi havia, a més del propi Charango, hi havia Gemma Humet, Espencat, Cesc Freixes, Meritxell Jané, Montse Castellà, Ivet Nadal, Sílvia Comas i Vita.
0: Carai, Déu-n'hi-do, tots aquí, tots s'ha ficat a l'estudi, eh?
1: Sí, sí, perquè a més el videoclip es va gravar a l'estudi, o sigui que sí, sí, tots van anar passant, no sé si tots alhora, imagino que no, però yeah, per torns, segur que sí.
0: Agafar l'horitzó, aquesta cançó és patriòtica perquè avui estem dedicant la nostra batalla de PDs a les cançons patriòtiques. I jo he anat a buscar cançons de diferents dècades, he començat als 70, hem passat pels 80, i ara anem fins als 90. I als 90 el que triomfava era la música màquina. I la música màquina i maquinera no es va escapar de la influència de la música patriòtica. Hi va haver un paio que es va fer dir el capità Catalunya, una mica a imatge del capità Siam, que sí, triomfava en aquella època, va aparèixer el capità Catalunya, que era un cantautor, no diré el nom, però era un cantautor que va decidir fer una producció de música maquinera i electrònica a l'entorn de la independència de Catalunya en aquella època. L'any 95 va publicar Independència Total i sonava així.

0: sentit, eh? Això es diu Capità Catalunya i és un producte molt de la seva època, de l'any 1995, l'època de la música màquina, de la ruta del bacalau, del bacallà, en aquest cas, i una mostra del que sonava i el que escoltava la gent, els cotxes a tota pastilla, cançons amb aquestes bases, tum, tum, tum, tum. Bé, doncs, és una cançó patriòtica, de fet,
1: sí,
0: i que, de fet,
1: sí,
0: agafa melodies tradicionals i les converteix, les porta a les pistes de ball.
1: Home, original ho és.
0: Sí, bueno, no sé si és original, però aquí queda. És un moment de la història. Avui estem buscant cançons patriòtiques i ho fem amb en Marc Serrano, que és periodista musical i que ara mateix fa una altra tria, que també està als 90, de fet.
1: Sí, sí, sí, el 91.
0: El 91.
1: El 91. De fet, és una cançó que s'inclou al disc que va segurament fer pujar més amunt a un grup molt estimat de casa nostra, que són Los Manolos.
0: Uh-huh.
1: Los Manolos van treure aquell any
0: el disc. No només els va fer pujar, és que es va fer despegar.
1: Els va fer despegar total.
0: O sigui, va ser el disc.
1: És que a més va ser l'àlbum de debut, o sigui, que va ser una cosa molt, molt bèstia. Llavors, amb aquest àlbum que comentàvem, que es passa en Condal, hi havia El meu avi, una versió rumbera també molt curiosa de evidentment, la habanera tan coneguda de Josep Lluís Ortega i Monasterio, no? Que és aquesta habanera tan popular i tan estimada per tots els catalans i totes les persones que els agraden molt tot el gènere de les habaneres. I encara que no els agradi, jo crec que tothom alguna vegada ha cantat el Visca Catalunya i Visca el Català.
0: Doncs sí, senyor. I a més, amb aquesta versió sensacional de Los Manolos que van fer popular arreu del món.
1: Exacte, sí. Accelerant el ritme, ficant-hi el ventilador i, escolta'm, sona així. A més, també està bé perquè feia aquesta connexió, es feia palesa aquesta connexió entre Catalunya i Cuba, que d'alguna manera també s'ha anat mantenint al llarg dels anys.
0: Uh-huh.
1: Inclús abans que, ara que comentaves lo de independència amb l'estelada. Al final l'estelada també d'alguna manera es va influenciar amb la bandera cubana.
0: Així que som-hi. Escoltem-la.

0: Una habanera emblemàtica en la versió rumbera que van popularitzar Los Manolos a la dècada dels 90. És la proposta que ens ha fet el Marc Serrano avui. Estem buscant cançons patriòtiques. Com definiríem el patriotisme? Doncs és l'amor, la devoció o el sentiment de pertinença que una persona sent cap al seu país o terra natal. I ho dic perquè avui que jo estic repassant cançons patriòtiques de diferents dècades, m'aturo el 2010, a la dècada dels 10, i amb una banda que, a part de fer cançons patriòtiques, fa cançons dedicades a la seva terra, que és les Terres de Ponent. En aquella època va sorgir una banda que es deien De Companys. El De Companys van fer la banda sonora de la sèrie Lo Cartanyà. Tu ets molt jove, tu ets molt jove.
1: Però Lo Cartanyà sí que el coneix.
0: Exacte. Doncs Lo Cartanyà, De Companys, reivindicava una mica el parlar lleidatà i el tarannà de Lleida. I aquesta banda va fer fortuna, De Companys, i en el seu disc de debut, que es deia Aixeca'm la bragueta o alguna cosa així, ara ho miraré. Hòstia, perquè...
2: bon títol.
0: Sí, espera't, ho buscaré, perquè no vull dir-ho malament. Després us ho explico. Us dic exactament com es deia aquest àlbum, que crec que es deia, em tiro a la piscina, Aixeca la bragueta. Hi havia una cançó d'amor a les Terres de Lleida. Escolteu bé la lletra, perquè es diu Aquest territori. Són De Companys. No,

0: Aquest territori, una cançó de Companys en el seu disc de debut que es deia Apuja't la bragueta, ara ho he buscat i ho deia a mi al principi.
1: Sí.
0: Però no, sí, bueno, al final, tot el que puja baixa.
1: Tot el que puja baixa, exacte.
0: En aquest cas, era Apuja't la bragueta. Són cançons patriòtiques, en aquest cas dedicat amb especial amor a les terres de Ponent, que és el que reivindiquen els de Companys. Et toca a tu, Marc.
1: Què ha passat abans? Et volia dir que, hòstia, escoltant aquesta cançó m'han vingut ganes de fer una olla aquí, eh? Un pogo entre els tres. Venien ganes.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Fas ara... Em fas por, Marc?
1: L'esca a mi motiva molt. Ara fem un canvi també bastant radical, perquè...
0: Home, doncs sí, crec que sí.
1: Anem a un altre rotllo, molt més sí. Cantautoril. I anem a un clàssic de Lluís Llach, País Petit, una cançó que va publicar el 1970.
0: Segurament és la gran cançó patriòtica, no?
1: Hòstia, a mi m'encanta. A mi és la cançó que més m'agrada de Lluís Llach, eh?
0: Mm-hmm.
1: Ja no tant perquè sigui patriòtica, perquè em recorda molt a la terra que tots estimem, no?, aquí en aquest país, sinó també per com està construïda, per la melodia que hi ha després de la tornada. No sé, jo trobo que és una cançó molt ben feta i que demostra que Catalunya és un país petit, però les emocions... són molt grans.
0: De fet, Lluís Llach acaba de publicar un duet amb en Miquel Abres, reinterpretant aquesta cançó que es
1: diu... Ara que ho dius, pot ser que algú l'hagi vist, em sembla.
0: El nostre petit país és l'Empordà o alguna cosa així.
1: Sí,
0: L'han reversionat i l'acaben de publicar amb motiu de l'11 de setembre. Però és molt difícil no emocionar-se amb aquesta cançó. Si no, comproveu ara mateix. País Petit.

El País Petit de Lluís Llach, cançons patriòtiques, per tant, aquesta no podia faltar, perquè és de llibre. Abans m'he anat a la piscina i he dit que havia fet una versió nova. El que sí que ha fet és acompanyar en Miquel Abres amb una cançó que d'alguna manera s'inspira en aquesta, que es titula El meu país és l'Empordà. L'ha tornat a gravar acompanyat d'en Lluís Llach. I és una novetat de just aquesta setmana que de fet s'ha publicat coincidint amb el 11 de setembre. Estem arribant al final d'aquesta selecció musical que avui estem fent amb en Marc Serrano, que és periodista musical, a l'entorn de cançons patriòtiques, en aquesta batalla de PDs que portem cada setmana, normalment amb l'Oriol Puig, però avui, com que no hi és, hem buscat un altre partner. I em toca a mi, em sembla, no? I jo he fet l'exercici d'anar passant dècades i territoris, també, perquè anem de les Terres de Lleida, de les Terres de Ponent, a les Terres de l'Ebre. I a les Terres de l'Ebre hi ha una altra banda que també va demostrar de la seva carrera, perquè ja no existeixen, el seu amor per la seva terra, les Terres de l'Ebre i tot el que implica el sud de Catalunya. Es deien Shake, i en el seu disc de debut van cantar aquesta cançó que du per títol La meva pàtria menuda.

0: El grup Abrenc Shake, en aquest disc que van publicar l'any 2010, titulat Sirga, amb aquesta cançó que és d'amor total a la seva pàtria menuda. Avui amb en Marc Serra hem buscat cançons patriòtiques. És 12 de setembre i crec que valia la pena, doncs, això, fer una cucada d'ull a cançons que ens han acompanyat al llarg de dècades i que ens porten una mica, doncs, aquests sentiments de pertinença a un territori, en aquest cas Catalunya. I hem escoltat cançons d'això, de Shake, de Lluís Llach, dels Companys, de Los Manolos, del Capità Catalunya, de Charango, de la Companyia Elèctrica d'Arma, d'Obrim Pas, de Ramon Calduc i Jordi Barre. Hem anat molt lluny, eh?
1: Déu-n'hi-do, hem fet un bon repàs per tot el territori, eh?
0: Sí, senyor.
1: De veritat.
0: I sempre hi ha una cançó que sona sencera, que és la que tanca l'espai, i que jo crec que la era més clara per tancar, i la més emblemàtica segurament era la de Lluís Llach, el País Petit. L'has triat tu.
1: Te l'he robat.
0: Me l'has robat. Però jo, hi ha una altra cançó que a mi em té el cor robat, parlant de robar, i que també trobo que és una cançó d'amor al territori i a la terra, i que està inclòs en un disc que ara fa just 17 anys es va publicar, de la mà d'en Quimi Portet. El disc es deia Viatge a Montserrat, i en aquell disc hi ha una cançó que és, a mi em posa la pell de gallina sempre que l'escolto, i no sé si li passa a molta més gent, però és que jo soc molt fan del Quimi, eh? La cançó
1: un
0: es
1: gran
0: diu
1: músic, el Quimi.
0: Homes i dones del capdret. Per tant, us deixem amb aquesta cançó patriòtica d'amor a la terra d'en Quimi Portet, tot agraint al Marc la seva visita.
1: Ha estat un honor i un plaer poder venir aquí amb vosaltres.
0: No et dic que no tornes un altre dia, eh?
1: Jo encantat, jo sí? quan em crideu aquí estaré.
0: Doncs vinga, quedem així. Gràcies, Marc.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Quimi Portet.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

0: Catalunya Express. Tardes de música en català a Ràdio 4.
1: Que no hi ha varietat? Escolta el Catalunya Express de Ràdio 4.

escabòries, de la nòria i dels embuts, de neurosis, claustrofòbies, del rancor.

0: i descansis com un nen.
1: Un retorn, no sé si esperat o inesperat, però en tot cas afortunat, el retorn de Canimes. Aquesta cançó és perfecta per la nostra data d'avui, que reinici la temporada. Es diu Comencem de nou. Arribem a les notícies i ho farem amb Delgat i la cançó Reichenbach. Tornem després del butlletí.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. La tensió creix als carrers de Ceuta mentre centenars de migrants continuen malvivint en assentaments. Dues agressions contra persones migrades s'han saldat amb 2 ferits i 8 detinguts, 6 d'ells ciutadans de Ceuta. Reunió ministerial d'aquest dissabte per habilitar nous espais, segons l'executiu, amb l'objectiu d'agilitzar els triatges. Ángel Víctor Torres, al cap de l'operatiu.
2: Estamos hablando de una cantidad importante de migrantes que van a salir de las calles después de los trabajos, incluso de fin de semana, que se han podido realizar con el objeto de que puedan ser, hacerse los trabajos de triaje, su identificación, para que, acorde a ley, puedan ser devueltos a Marruecos.
0: Preocupa la situació dels menors. Segons Joventut Infància, hi ha 2.100, volíem dir, registrats, però la ministra adverteix que encara queda nens per incorporar al sistema. Cira Rego assegura que el Marroc no col·labora per trobar les famílies dels menors.
3: Són unos 2.100 niños y niñas en el sistema de acogida. Quedan todavía niños para afiliar y para incorporar al sistema de acogida. En la medida en la que seamos capaces, primero de abrir plazas, pero también de trasladar niños y niñas a península, iremos mucho más rápido.
0: De la seva banda, els populars reclamen responsabilitats polítiques. Borja Sémper.
4: Lo que convendría es que el presidente del gobierno aceptara de una vez lo que todos sabemos, es que esta situación es insostenible, que disolviera las Cortes y diera la palabra a los españoles.
0: A Torrelles de Llobregat, una dona morta en un xoc frontal entre dos turismes aquesta tarda a la BB-2005. Una altra persona ha resultat ferida greu i 3 de lleus. I el trànsit es desvia aquesta hora per un pas alternatiu. Amb aquesta nova víctima són 94 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. I a Tarragona, l'incendi d'un pis al carrer de Pere Martell ha causat danys lleus a 2 habitatges per la banda del pati de llums i abaixant persianes. Els 13 veïns confinats i els 14 autoevacuats es troben bé. Segons informen els bombers, el pis afectat ha quedat inhabitable, volíem dir. I a aquesta hora, a la plaça de Catalunya de Barcelona, comença una manifestació en solidaritat amb el poble sahrauí per exigir la llibertat dels presos polítics i caminar cap a l'autodeterminació. Tot en una setmana en què el Congrés ha aprovat nacionalitzar els sahrauís que es trobaven sota l'administració espanyola abans de l'ocupació del Sàhara Occidental. I de l'exterior els expliquem que el president nord-americà Donald Trump ha minimitzat la presa de l'estret de Bab al-Mandeb per part dels Houthis del Iemen, aliats de l'Iran. Assegura Trump que la guerra acabarà bé. Ho ha dit des d'Irlanda després de reunir-se amb la seva presidenta. Trump ha sorprès amb unes declaracions on ha dit que li agradaria veure Irlanda unificada. El que passarà ha apuntat en algun moment. A la vegada, 10.000 persones han sortit al carrer a Dublín per protestar contra la visita del president nord-americà. Sota el lema "Trump, no ets benvingut", han defensat la neutralitat militar irlandesa. I en clau cultural, el festival Terra de Trobadors ha convertit Castelló d'Empúries en un gran escenari medieval durant tot el cap de setmana. Joan Sisquella.
5: La 34a edició del festival ha programat més de 200 activitats. Hi ha espectacles, recreacions històriques, música, mercat medieval, activitats familiars, conferències i propostes divulgatives. Aquest any es reivindica la figura de Guillem Escarré, un cavaller originari de la població que va tenir una trajectòria destacada al servei del Regne de Nàpols. Una de les activitats més destacades és precisament la presentació d'una producció teatralitzada que els organitzadors van encarregar per difondre la figura d'Escarré. Josep Maria Gironella és el regidor de Cultura de Castelló d'Empúries.
6: Representa que és una companyia de joculars, amb els instruments, amb el vestuari de l'època i que fan això un cantar de gesta, lloant les aventures d'aquest cavaller, tot i que, per situar una mica els personatges i la història, també el locutor doncs, va introduir una mica història real, petits sketchos del que és, o fragments del que és el llibre, perquè tothom se situï. Bé, doncs, la intenció era fer un salt en el temps, recreant realment una escena que podia tenir lloc fa 700 anys.
5: Escarré i el muntatge que recrea el seu periple i el context històric en el que va viure són el fil conductor d'una edició que posa en valor la projecció mediterrània del comtat d'Empúries i recupera una figura fins ara poc coneguda.
0: I als esports en futbol, tot apunta que l'Espanyol aconseguirà la seva segona victòria de la temporada al Sadar contra l'Osasuna. Al minut 92 del partit i amb un temps de 3 minuts afegits, el marcador és de 0-2 a favor dels pericos. I en ciclisme, l'Espanyol Miquel Landa s'imposa a la 20a etapa de la Vuelta a Collado del Alguacil i Enric Mas conserva el mallot vermell a una jornada de la final postulant-se com a guanyador. En MotoGP, Marc Márquez aconsegueix guanyar la carrera sprint, la 6a de la temporada, al Gran Premi de San Marino. Els pilots d'Aprilia, Marco Bezzecchi i Jorge Martín en segona i tercera posició. És tot per ara, ja ho saben, tornem amb més notícies al punt de les 7 en aquesta sintonia a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Catalunya Express, amb Joan Arenyes.
1: Hola, sóc la Marta Xanti i avui us presento Flama, la meva nova cançó plena de sonoritats de la música popular catalana i que pren la gesta de l'arribada de la Flama del Canigó arreu dels Països Catalans com a símbol de força i d'unió. La trobareu disponible a totes les plataformes juntament amb el videoclip des del mateix dia de la Diada. M'encantarà saber què us fa sentir. Una abraçada i visca Catalunya!

0: Arrelament a la terra i a les tradicions. Es diu Flama, aquesta cançó que ens ha presentat la seva pròpia autora, és la Marta Xanti, que s'ha encarregat d'obrir aquesta segona hora de Catalunya Express, que avui compartirem una estona amb en Víctor Partido, és el director artístic del Festival Altaveu Sant Boi, un festival que porta 37 edicions i que s'està duent a terme just aquest cap de setmana. Avui dissabte, per exemple, encara hi ha força programació per anar a veure, o sigui que si estàs a prop pots aprofitar i de quina estona en parlarem i donem detall de quina és la programació i quina és la filosofia d'aquest festival, que és tot un clàssic de l'inici de temporada a la tardor al nostre país. Ben aviat, el 13 de novembre, publicarà el seu nou disc, el segon disc en solitari de l'ex-líder i cantant de Manel, en Guillem Gisbert. En aquesta ocasió, sota la producció d'en Gravo i d'en Pep Saula, avança aquesta cançó que du per títol Entretem-me.
1: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen. He vingut desacomplexadament i gairebé exclusivament pel drama. Sóc un purista. Un caçador d'emocions destilades. Tinc una idea bastant clara de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreu els processos.

L'aposta de la Mariona Škoda és donar a conèixer el seu talent i la seva veu a través d'un disc acústic en directe. És el que és a punt de publicar i aquesta cançó n'és l'avançament. Es diu Si ens falta l'aire. És Mariona Škoda sonant aquí al Catalunya Express de Ràdio 4. Ara és moment de recordar i recuperar una cançó que en aquesta ocasió en Miquel Abras ha tornat a llançar en bona companyia. La va treure fa uns mesos, però ara l'ha tornat a fer acompanyat ni més ni menys que d'en Lluís Llach, una cançó també d'Arrelament a la Terra i que du per títol El meu país és l'Empordà. Miquel Abras i Lluís Llach.

0: Des de fa 37 anys, la temporada musical comença amb un festival que bé, que és pura història al nostre país, el Festival Altaveu a Sant Boi de Llobregat. I en Víctor Partido n'és el seu director. Víctor, què tal? Bona tarda.
1: Joan, bona tarda, com estàs?
0: Doncs encantat de saludar-te. Estem en ple cap de setmana del Festival Altaveu Sant Boi, 37a edició. Sí. Hi ha coses que ja han passat, però que malgrat això, m'agradaria que m'expliquessis, perquè aquest any fa 50 anys de moltes coses, entre altres coses de Ràdio 4, i 50 anys de la Diada Històrica de Sant Boi, de la Diada de l'11 de setembre. Vosaltres ho heu celebrat amb un concert molt especial, una producció important, en aquest dia, aquest 10 de setembre, al Plaça de l'Ajuntament, un concert que es diu Concert 50 Diades. Com va anar la cosa? Explica'ns una mica.
1: Bé, la veritat és que estem contents perquè era tot un repte, perquè ja habitualment aquests formats es fan cada cop menys a la indústria musical, a Catalunya, en general. Aplegar artistes de diferents generacions amb un objectiu clar, que al final és fer aquest pont, no?, generacional. Al final són quatre generacions de músics que ens acompanyen per celebrar un dia tan, tan important com va ser l'11 de setembre a Sant Boià, que estàvem allà, com no, era un temps fosc. I era un temps difícil i Sant Boi va poder ser el pal de paller, diguem-ne, que va aglutinar tota una tendència i una sensibilitat molt important en el moment. I fer paler això i manifestar-lo amb molts artistes, com la Musca, que és actual, com el Naïm Smiley, com el Amics de les Arts, com en Kipflus, no?, l'Iceberg, una generació dels anys 70, tots al mateix escenari, ha estat una cosa que per mi ha estat emblemàtica i la veritat que molt, molt content.
0: I m'imagino que no fàcil de produir, eh?
1: No, perquè al final una mica també hi havia un... No era un requisit, però sí que el que una mica demanàvem que poguessin els artistes fer una revisió d'algunes de les cançons mítiques de l'època, i això, torno a dir, no és una cosa fàcil que els artistes revisitin explícitament un repertori, i jo crec que estem encantats del resultat, estem molt contents.
0: Això ja ha passat, recordem-ho, perquè el Festival Altaveu Sant Boi ja fa un parell de dies que funciona, però encara queden coses per veure, i és per això que no volíem passar l'ocasió de poder saludar en Víctor i comentar una mica l'edició d'aquest any, que ara ja emprèn la recta final. En aquesta 37a edició voleu reivindicar la música com a herència viva. Com s'ha estructurat aquest any, aquest diàleg, tal com deies, entre artistes consolidats i veterans i no les noves generacions?
1: Jo crec que sempre hi ha un punt fundacional, no? L'Altaveu té un punt fundacional que està molt, molt... té un vincle molt clar amb les propostes emergents. Això no canviarà mai. Vull dir, és el pal, diguem-ne, com la via estructural. Però enguany sí que volíem fer un petit homenatge, una referència important a totes aquelles formacions, artistes, bandes que, per alguna manera, han quedat, no?, o sigui, amb un llegat dins del panorama musical, i que a vegades no queda prou significat que aquestes bandes van marcar un canvi important en la indústria, no? I jo crec que enguany una mica aquest llegat, als pioners, un homenatge a totes aquestes formacions, era important establir-lo, perquè sempre hem de mirar endavant, però crec que entendre el passat és molt important per projectar un futur millor. I crec que aquest any hem articulat una discursió de l'Altaveu que està molt vinculat a això, a reivindicar un llegat que ha comportat canvis, tant socials com musicals en el seu moment, i per això artistes com 091, com Los Sirex, no?, 6 dècades sobre un escenari, bueno, això és un miracle, o Senyor Chinarro, o artistes, no?, que estan dins d'una dinàmica de canvi, que han proporcionat canvis a una època. Crec que era important fer una lectura de com estem en aquest moment i portar-los a l'edició d'enguany.
0: I fent un cop d'ull a la promoció, es nota, es veu, és evident que heu fet una aposta clara pel rock aquest any.
1: Sí, crec que és més evident, sí que és veritat. Crec que el rock, com a punt d'energia, amb els temps que corren, crec que hi ha un punt de trobada energètica que, entre públic i artista, que el rock sap copsar molt bé. I volíem, d'alguna manera, que artistes com la Perra Blanco, que està en un moment immillorable, jo crec, amb la seva gira, d'en Per Albo, que crec que és un dels artistes amb més projecció de futur aquí al país, i altres artistes com Cid de Palma, que és pura experimentació, o fins i tot el fenomen d'en Jordi Ganchitos, que en Jordi Ganchitos és un performer, però és un performer que té a veure amb la idiosincràsia del festival, perquè al final també és un element reivindicatiu de tot allò que està passant. Crec que conforma una part del tot que és força interessant, i la gent trobarà propostes amb molta energia, i jo crec que això es transmetrà força amb l'experiència que viurà el públic a aquesta edició.
0: Al costat de Los Sirex, tal com m'explicaves, i també deies que heu programat a Dan Per Albo i el Convoy, que d'alguna manera són la banda que ara mateix lidera aquest nou retorn a les guitarres i al rock, i és un dels grups que ha posat una mica com a cap de cartell en aquesta edició del Festival d'Altaveu.
1: A mi m'agrada moltíssim comptar amb propostes tan... Sí, que desprenen aquesta energia, però que també interactuen amb el públic, que saben com... ens passava una mica amb Remei de Calafresca l'any passat. Mm-hmm. Són bandes que saben calibrar molt bé el punt on estan, amb qui s'estan trobant el públic i com manegar un show en directe. Aquesta sensibilitat va més enllà de la tecnologia o dels instruments, sinó que crec que és un punt emocional. I crec que en Dan Per Albo o els propis Remei conformen una part d'un futur de la música en català que crec que és superinteressant formar-hi part com a públic, perquè és una experiència que pot canviar una mica una dinàmica que venia més arrelada a altres tipus de música, que era una mica, eren menys intenses, eren altres dinàmiques. No dic que són diferents, però crec que el llenguatge vinculat a una lírica potent i fins i tot amb una ideologia darrere, no?, fa més rica la proposta, i crec que són temps ara perquè aquest tipus de proposta estiguin on top, que es diu, no?, allà dalt, no?
0: Exacte. De fet, Dan Per Albo, protagonitzant cartells com el vostre, i després de sembrar molt durant diverses temporades, ara és el moment de recollir, i van tota màquina cap al mainstream, d'alguna manera. Però l'altaveu, a part d'això, de mostrar artistes que estan en el seu prime, com es diu ara, és també un espai per l'exploració, per la tradició, per les noves sonoritats, i en aquest àmbit heu apostat també per la filosofia musical de l'Arnau Ubiols, que investiga la tradició catalana amb elements del món forestal. Explica'ns una mica, Arnau Ubiols, què fa?
1: És que l'Arnau, al final, la seva experiència és tan immersiva a les terres dels, no?, als Pirineus, allà on viu ahir. Bueno, doncs estava parlant aquests dies amb ell, no?, i era com... Em deia que allò forma part d'un esperit, d'un tot, no?, de la seva vida. I ella que fa és una transcripció d'aquesta convivència amb la natura a partir d'elements percussius, afegint també noves sonoritats, i l'experiència de l'Arnau bàsicament també és una experiència que ve d'antigues generacions. Vull dir, ella el que fa bàsicament és combregar dos realitats, la realitat tradicional, no?, que ens porta al folk més primari, però aplicat a la seva manera de viure. I crec que l'Arnau, en directe, el que ens transporta precisament és una mica a fer aquesta experiència d'aquest llegat i el seu present, una experiència vivencial super, super intensa, perquè al final és un gran músic, és un gran transcriptor, diguem, de lírica i d'estudi, diguem, de fins i tot et diria lírica ancestral, sons ancestrals, però a la vegada ho aplica molt al seu leitmotiv diari, no? Per mi l'Arnau és una de les propostes més interessants, ja no només d'aquesta edició, sinó com a artista avantgarde, et podria dir, fins i tot, no? O sigui, però no, tampoc està destinat per públics exquisits. Jo crec que amb una predisposició per veure i per deixar-nos portar per aquesta proposta, és una experiència bastant singular i emblemàtica, està claríssim.
0: Doncs seria una excel·lent manera de poder gaudir la seva música, és acostar-se a l'altaveu, sí, perquè sí, aposteu per artistes d'aquest tipus. A l'espai que dediqueu als artistes emergents, l'altaveu és l'altaveu frontera, al llarg de les 37 edicions d'aquest festival hi han aparegut bandes com Love of Lesbian o Sidoní, sense anar més lluny. Els dos guanyadors enguany són Leire Struck i Dua Lis. Qui són i què anem d'esperar d'ells?
1: La Leire és sabollana d'adopció, això és un orgull per nosaltres també, dir-ho. I Leire és una gran vocalista, és una persona privilegiada perquè la seva joventut i la seva predisposició, el seu primer pes, una meravella, on hi ha una confluència clara de diferents estils, però hi ha un toc brasiler, hi ha un toc llatí, hi ha un toc orgànic, a fusta, diguem-ne, i després jo crec que s'acompanya molt bé de les sonoritats que són molt orgàniques, que podíem sentir sense amplificar, diguem-ne, no? Uh-huh. Leire i la seva veu és hipnòtica. I Dua Lis és una part que està a l'extrem, però a l'extrem perquè el seu grup, la manera d'entendre el crossover d'estils és molt particular també. En un món en el que estem bastant polaritzats per gènere i per estil, ells no tenen cap problema en portar diferents registres, però sobretot amb una energia que jo crec que esperem que la gent ho gaudeixi molt als jardins de l'Ateneu.
0: Sí. Hores d'ara, estem a dissabte, encara podeu anar a Sant Boi i gaudir de les actuacions, per exemple, tal com explicava abans, de Senyor Chinarro, el Jordi Ganchitos, Juana Everett, Cristena, La Perra Blanco o Cero 91, una banda andalusa.

0: fins i tot d'aquests discos que estaven marcats entre una, com et diria, sònicament, estaven entre una generació i una altra, no?, entre els 80 i els 90, han acabat, jo crec que reivindicant-se també, no només per la lírica, sinó per una sonoritat molt marcada i molt pròpia. I crec que mai se sap en fer el 91, i aquest era l'any que vam apostar per dir que no sigui perquè no apostem per portar-los, perquè crec que és un grup que la foto del temps els ha fet bé. Mm-hmm. I crec que la foto del moment també.
1: Víctor, no podem entretenir gaire més, però sí que, per acabar, una última pregunta. En el teu cas, què significa per tu agafar les rendes d'un festival amb aquesta tradició i aquesta història, amb aquest historial del llarg de 37 edicions que representa estar als comandaments de l'altaveu? Per tu.
0: Per mi és un honor, és la 600a edició.
1: Perquè tu ets de Sant Boi, a més a més, crec, oi?
0: Sí, soc santboià i he gaudit com a públic bastant de les altres edicions. I m'ha emocionat força. Com a músic que soc també, hi ha una part important de l'altaveu que forma part de... No? Que m'ha impactat per després agafar un instrument o poder cantar. Per mi és un honor poder gaudir del comandament, diguem-ne, artístic, d'una proposta pública que no està subjecta a criteris, sobretot del que marca el mercat o dels objectius que marca una mica l'explotació d'una indústria privada que cada vegada és més exclusivista. Uh-huh. Nosaltres ho fem de la manera més humil, de la manera més directa, però crec que només que una generació de santboians o de gent que es vulgui apropar i conèixer noves propostes dins de l'altaveu, per mi ja és un honor i sumament una experiència molt grata.
1: Tot un privilegi i també una gran responsabilitat. Víctor, gràcies per atendre la trucada del Catalunya Express, com fa sempre, i enhorabona per la feina. Fins una altra.
0: Moltíssimes gràcies per tot, Joan.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.

En Carles Argelaguet va ser un dels fundadors i guitarrista d'una banda mítica que va fer molta feina a finals dels 80. S'havien tancat per defunció i ara ha tornat amb un disc en solitari que es publica ben aviat i que, de moment, ha avançat a través d'aquesta cançó que acabes d'escoltar, que és novetat i que es diu Golfes. Més novetats, la que ens porta Blanca Campins, dedicada als microfamosos. Microfamós de Pacotilla.

Per una banda, Laura Gibert, la cançó Amulet, després ha arribat la Resprana amb Quina sort. Tot això ens deixa pràcticament al final del programa d'avui i marxarem amb tot un clàssic de la mà de Gossos, la cançó es diu Corren, la coneixes prou bé, és el nostre comiat d'avui, però tornem demà a la mateixa hora aquí, a l'FM de Ràdio 4, entre les 5 i les 7, amb un nou Catalunya Express. Adéu-siau!

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Un centenar de migrants marroquins s'han instal·lat a la platja Benítez, un nou assentament contigu a la platja del Trampolí, on un grup de ciutadans va cremar fa unes setmanes algunes barraques. La tensió creix als carrers de la ciutat autònoma. Dues agressions contra persones migrades a nit se salden amb 2 ferits i 8 detinguts, 6 d'ells ciutadans autis. Reunió ministerial aquest dissabte per habilitar nous espais d'acollida temporal. Ángel Víctor Torres és el capdavant de l'operatiu.
2: Estamos hablando de una cantidad importante de migrantes que van a salir de las calles después de los trabajos, incluso del fin de semana, que se han podido realizar con el objeto de que puedan ser, hacerse los trabajos de triaje, su identificación, para que, acorde a ley, puedan ser devueltos a Marruecos.
0: Preocupació per la situació dels menors, segons el Ministeri de Joventut i Infància. Ja n'hi ha 2.100 registrats. Cira Rego, ministra.
3: Són unos 2.100 niños y niñas en el sistema d'acogida. Quedan todavía niños para afiliar y para incorporar al sistema de acogida. En la medida en la que seamos capaces, primero de abrir plazas, pero también de trasladar niños y niñas a península, iremos mucho más rápido.
0: El Marroc ha tornat a reclamar la devolució dels menors. Rego explica que s'intenta completar els expedients dels nens que han demanat tornar a casa. Aquesta hora, una representació del poble sahrauí es concentra a la plaça de Catalunya de Barcelona i informa als vianants de la situació que viuen amb el seu territori, ocupat des de fa 50 anys pel Marroc. La llei espanyola que els atorga la nacionalitat la veuen com una petita reparació, però no completa, Joaquín Calvente.
4: Els saharauis residents a casa nostra valoren positivament la llei recentment aprovada que atorga la nacionalitat espanyola als nascuts sota administració espanyola abans de 1979 i els seus descendents directes, però remarquen que no es tracta d'un favor, sinó d'un dret. Gerba El Mahfoud, president de la diàspora saharaui a Catalunya.
5: Bueno, això també és un pas endavant perquè és una... És una deuda històrica de l'estat espanyol hacia el Sàhara Occidental, perquè retorna la llengua espanyol, és un èxit, però també no és això, és un principi.
4: D'altra banda, denuncien l'explotació i l'expoli dels recursos del Sàhara Occidental per part del Marroc amb la complicitat d'Espanya i França, entre d'altres. Mohamed Salem Laabeid, delegat del Front Polisari per a Catalunya.
6: Que Francia y España desde el principio con Estados Unidos son ellos que apoyan al ocupante marroquí. Y lo han dicho claramente. Hemos visto que después del 13 de noviembre del 2020, cuando ha vuelto la guerra, el primero que saltó es Trump para decir, confirmar que su país apoya a la ocupación marroquí. 2 años después Sánchez salió con la carta, famosa carta, apoyando la ocupación de Marruecos en Sahara.
4: Fa 50 anys que els territoris saharauis estan sota control marroquí i des d'aleshores estan en conflicte amb el regne alauita. Per això demanen la lliberació dels saharauis empresonats a les presons marroquines.
0: Fira a Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. Marc García.
7: La fira ha assolit enguany un rècord de professionals inscrits, 1.300. El certamen, que ha programat 57 espectacles en total, ha superat ja l'equador d'aquesta 46a edició i encara la recta final amb el 76% de l'aforament venut.
0: El director executiu i cofundador d'Antròfic, gegant tecnològic darrere de Claude, ha demanat desaccelerar la intel·ligència artificial després d'advertir que els models amenacen en provocar catàstrofes de ciberseguretat a escala global. Darío Amodei assenyala que l'automillora recursiva en l'aprenentatge dels models podria desencadenar un atac de bots que controlessin tot internet entre 6 i 12 mesos de temps. Tot en una setmana en què l'amenaça d'extinció humana per part de la intel·ligència artificial ha passat al centre del debat després que un treballador confirmés el perill i abandonés la companyia.
8: AI has hacked into third-party infrastructure entirely of their own accord And this was like a concentrated hacking
0: spree. Explica Jacob Cuxon que fa un parell de mesos un grup d'agents d'intel·ligència artificial van hackejar en voluntat pròpia i maliciosa una infraestructura i que això es podria extrapolar al hackeig d'altres infraestructures crítiques i també d'armes d'extinció massiva. Anthropic, de la seva banda, confirma que ha bloquejat intents de desenvolupar armes biològiques en les darreres setmanes. I una darrera qüestió. A Torrelles de Llobregat, una dona ha mort en un xoc frontal entre dos turismes aquesta tarda. Una altra persona ha resultat ferida greu i tres de lleus. La carretera està tallada en ambdós sentits i el trànsit es desvia a aquesta hora per un pas alternatiu al trànsit que es desvia, volíem dir, de la BV-2005. Amb aquesta nova víctima són 94 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. Doncs és tot per ara. Tornem amb més notícies al punt de les 8 en aquesta sintonia. Bona tarda.
9: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Territori Clandestí. Amb Consol Sanz.
10: Què tal? Molt bona tarda. Com esteu? Benvinguts, benvingudes. Esperem que si heu tingut oportunitat hagueu aprofitat aquestes vacances d'estiu. Si sou de les afortunades i afortunats que encara doncs hi sou, de relax, enhorabona. Nosaltres, en tot cas, comencem, ja sabeu, nova temporada d'aquest El Nostre Territori Clandestí, un programa que vol parlar sobre diferents maneres d'entendre la cultura, però sempre pensant que és una bona eina per mirar de canviar les nostres societats, que necessiten canvis, si de quina manera. Mireu, avui ens traslladarem, per una banda, a l'Alt Penedès. En allà hi ha un petit poble, allò, com una allò, aldea gala irreductible, però en aquest cas de penedesencs i penedesenques, que han decidit tirar endavant diferents projectes culturals. Sant Pere de Riudevitlles acull aquest cap de setmana un festival on els llibres són protagonistes. Es tracta del Riu de Lletres i avui en parlarem aquí al nostre programa. Però mireu, qui més qui menys estem realment molt preocupats per allò que està passant als nostres barris, als nostres pobles, a les nostres ciutats. No sabem si realment algunes de les coses que succeeixen són reals o tenim la percepció de que probablement ho són. Avui parlarem del que va succeir la matinada de l'1 de setembre a Manresa, ja sabeu, amb l'assassinat del Carles Vilajosana i totes les reaccions, tot el que està succeint a posteriori. Parlarem a la gent de la llibreria El Murmuri de Manresa i parlarem també amb la Laia Ramos, ella ha estat en alguna altra ocasió aquí amb nosaltres, pertany al col·lectiu La Fundició, que treballen concretament a l'Hospitalet, a barris com ara la Florida. Ella és, a més, de Manresa i sap molt bé el que passa amb aquests barris i amb aquestes poblacions. Per tant, tot això i més avui al nostre territori clandestí.

0: Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Consol Saez.
0: Has descansat o no? Perquè, a veure, cadascú es pren les vacances a la seva manera, eh?
1: Hem descansat, hem nedat, hem fet muntanya, hem fet el que tocava fer.
0: Bé, sigui com sigui, la veritat és que a les portes de entre cometes, la normalitat, si més no, pel que respecta a temporades radiofòniques, home, no ens hem trobat precisament a nivell local i a nivell nacional, internacional, bones notícies, i ho dèiem a l'inici del programa, no? Com que nosaltres som de les persones que pensem que hem d'utilitzar totes les eines que tenim a la nostra disposició i per sobre de tot la cultura per mirar de trobar nous camins a nivell social, ens vam fixar precisament amb el que havia succeït a Manresa, entre d'altres qüestions, Dani Granados, perquè tots ja sabeu que malauradament, la víctima d'aquest fet luctuós, d'aquest assassinat del Carles Vilajosana, era una persona que estava molt lligada a tot el que tenia a veure amb la cultura popular de Manresa, de Castellnou del Bages...
1: Mm-hmm. Sí, i el que deixa aquest lamentable assassinat i aquest conflicte de fons que hi ha és, d'alguna manera, una reflexió que hem de recollir, no? I que programes com aquests, que no abordem la cultura només com un sector, sinó com algo molt més important i molt més transversal, és quin paper precisament juga la cultura a l'hora d'evitar que una tragèdia com aquesta sigui utilitzada per alimentar la por, per alimentar el racisme, per alimentar l'estigmatització de la diferència, que és una cosa que ens estem trobant, lamentablement, cada cop més a les nostres ciutats i als nostres pobles, no? I per tant, la feina que hem de fer, també és una responsabilitat dels mitjans de comunicació, però també del conjunt del teixit cultural, és abordar la cultura o abordar els reptes que tenim en l'àmbit social també amb la dimensió cultural, no? I per això el programa d'avui i aquesta secció de Cultures Paral·leles el que busca és això, és parlem de drets humans, parlem de convivència i parlem de quin paper ha de jugar la cultura en la construcció d'una societat més justa.
0: Doncs parlem de tot això als pròxims minuts. Estic absolutament segura que el Carles Vilajosana, que ja sabeu, fou assassinat quan tornava precisament d'un dels actes de la Festa Major del Correfoc, que tenia lloc doncs, en la Festa Gran de la capital del Bages, era d'aquelles persones que sovintejava els dies que se celebrava la Fira Mediterrània de Manresa, no? Enamorat com estava de tot allò que tenia a veure amb la cultura popular. Una Fira Mediterrània que, ja sabeu, se celebra la segona setmana del mes d'octubre i en aquesta ocasió hi serà present aquesta dona. Ella és la

0: Doncs ella és Joana d'Arc, que presentarà el seu pròxim treball discogràfic precisament a la Fira Mediterrània de Manresa, on, com ja sabeu vosaltres, ens agrada assistir al nostre programa i copsar una miqueta el que està succeint a la capital del Bages. I el que està succeint a la capital del Bages aquests darrers dies, com ja sabeu vosaltres, són moltes mobilitzacions. Aquesta mateixa setmana hi ha hagut una manifestació per part del col·lectiu Manresa Diu Prou, però s'han anat succeint, algunes més ben intencionades que unes altres, tot s'ha de dir, Dani Granados, i nosaltres avui doncs volíem parlar amb gent que coneix de primera mà doncs el substrat social i cultural, com dèiem, de Manresa, per intentar entendre una miqueta què és el que ha passat, què és el que està passant i què és el que hauria de succeir per aconseguir doncs un model de societat amb una bona convivència i que no es produïssin fets tan terribles com ara aquest.
1: Sí, efectivament. El que està clar és que qualsevol repte social que tenim té una dimensió cultural. I això ho hem explicat moltes vegades en aquest programa. I, per tant, quan tenim un conflicte o tenim uns reptes tan importants com els que s'estan plantejant a Manresa, però és evident que no només a Manresa, i que és un projecte que, o sigui, que és un problema que no només succeeix al conjunt del país, sinó que és internacional, aquest increixendo significatiu dels discursos d'odi, passen sí o sí, no?, la seva resolució o el seu abordatge passen per entomar-ho des d'una perspectiva cultural. Llavors, avui volíem parlar amb dos entitats que són referència a l'hora de pensar, diguem, el paper que juga la cultura a l'hora de resoldre aquests conflictes. Una està situada en el cor del barri vell de Manresa, no?, que és la llibreria Murmuri, i ens acompanyarà l'Anna Hernández, i que és una de les seves fundadores. I l'altra és un projecte que hem compartit aquí moltes vegades, que és la Fundició, com deies tu abans, i que bàsicament estan ubicats a l'entorn de l'Hospitalet i del barri de la Florida, i que entenen també que tots aquests conflictes que tenen a veure amb els drets socials, amb el dret a l'habitatge, amb el dret a una vida digna, té una dimensió cultural. I per tant és important que donem veu, no?, i que parlem amb referents que estan abordant aquests entorns. I per això ens acompanyarà també la Laia Ramos de la Fundició.
0: Doncs saludem a la Anna Hernández i a la Laia Ramos. Què tal? Molt bona tarda a totes dues.
2: Bona tarda, gràcies per convidar-nos.
0: A vosaltres per ser-hi. Anna, llibreria El Murmuri, ho deia el Dani Granados, situada al barri vell, barri que també coneix molt bé perquè forma part de la seva residència, la Laia Ramos. Ens podríeu explicar, Anna, Laia, una miqueta quines són les característiques sociològiques, culturals, veïnals del barri vell de Manresa? La que vulgui.
3: Hola, Anna.
0: Anna.
2: La nostra llibreria, efectivament, està a tocar a la plaça de l'Ajuntament, amb la qual inclús no assistint ni s'escoltaven totes aquestes veus i manifestacions d'aquests darrers dies. Nosaltres som una llibreria que va néixer fa 2 anys i mig, aproximadament. Som una llibreria significada políticament, no? Nosaltres no creiem en posicions neutrals tampoc en l'àmbit cultural, no? I Murmuri neix i es deu concretament a una comunitat política, no?, de la que fem part, no?, que és una xarxa d'estructures populars i comunitàries i un ecosistema que a vegades és més o menys informal, no?, de relacions del barri, no? Per nosaltres la cultura o les cultures, no?, perquè també l'entenem com una cosa múltiple, va més enllà de, no?, dels objectes, no?, d'allò que es produeix o que es consumeix, sinó, bueno, intentem pensar, no?, en quines condicions es produeix, qui té accés, qui pot parlar, quines experiències són reconegudes, quins vincles generen i si hi ha possibilitat de construir alguna cosa col·lectiva, no?, o del comú, no? Nosaltres és una llibreria política, ens anem al comú i en aquest sentit, bueno, té una dimensió política i cultural, no?, que intenta fugir d'una cultura més institucional, mercantilitzada i que, bueno, aboga per una qüestió individual de qui ho pot pagar i tal. Entrem la cultura, no?, com una pràctica més compartida. I en aquest sentit té la raó de ser Murmuri i justament el barri vell, que és el barri on ens relacionem políticament, no? Tant l'Alba, la meva companya, com jo, que som les dues sòcies de la cooperativa. O sigui, venim d'una pràctica militant, fent part d'aquestes estructures antifeixistes, antiracistes, feministes, pel dret a l'habitatge, etcètera.
1: Laia, i en aquest sentit...
2: Que m'enrotllo molt, talleu-me, perquè...
1: No, al contrari.
0: No, tu no t'enrotlles, tu ets una bona llibretera, pel que veig.
1: Fas bé la teva feina, Anna. Laia, també, no, dèiem que aquestes, algunes de les característiques, alguns dels trets significatius que ens ajuden a ubicar-nos en el centre de Manresa, en un barri vell com el de Manresa, són replicables o són extrapolables a altres contextos de Catalunya, no? En el vostre cas, la Fundació, esteu treballant a Florida, d'Hospitalet, on també és un barri atrevessat d'alguna manera per moltes violències que són estructurals, que tenen a veure amb les desigualtats, que tenen a veure amb el no reconeixement d'altres cultures i d'altres formes de viure. Des d'aquesta perspectiva, creus efectivament que hi ha aquesta dimensió, diguem, extrapolable d'allò que està passant a Manresa i que, per tant, les solucions es poden també d'alguna manera dissenyar entre diferents entorns per abordar, no?, amb aquesta ambició també el paper que juga la cultura en tot això?
4: Sí, hola, saludar l'Anna, que sóc totalment assídua a la llibreria, compradora compulsiva. Bueno, jo tinc la percepció de que sí, tot i que evidentment els contextos tant històrics com culturals són diferents, no? Les trajectòries dels dos territoris són molt diferents. Vull dir que estem parlant d'un barri vell que és el centre històric de la ciutat, en la que s'ha anat i s'ha deixat que s'anés degradant arquitectònicament, que també molta de la població ha anat marxant d'aquest barri històric a barris nous que s'han construït de zero, no?, en la ciutat. I a la vegada també és el barri en el que es concreta, no?, i es fa carn una mica tota aquesta xarxa d'estructures com populars que sostenen, pues, la Manresa més bona i que li donen com aquesta rellevància política a la ciutat, però també, pues, per tant, està travessada per moltes tensions. Llavors, nosaltres a la Florida, que la Florida, sobretot parlo dels blocs de la Florida, no?, que és una construcció durant el franquisme dels polígons d'habitatge per reallotjar persones que provenien d'antics barris de barraques, no?, Somorrostro, Escampí, La Cadena, La Bomba, de diverses ciutats de l'àrea metropolitana. Sí que es dona, i jo que he anat, que vaig mitja setmana estic en un lloc i mitja setmana estic habitant l'altre, sí que em semblava que s'havia anat donant el mateix tipus de fenomen pel que fa a la demonització de la població jove racialitzada, sobretot els homes, no? Hi ha hagut com un procés que jo ja, quan vaig arribar a la Florida, ja es donava, no?, i que progressivament s'ha anat donant a la ciutat de Manresa, però també com concretament a la zona del Barri Vell, que és on jo visc i que precisament recordo en la meva joventut que tampoc no és que es parlés com d'un barri vell problemàtic, i que ara mateix que tinc un fill adolescent, no?, si sento com que ell em diu és que els meus amics no volen venir al Barri Vell perquè és molt perillós, és que és molt perillós, el centre és molt perillós, no? Llavors, aquesta percepció de demonització de territoris en base a unes percepcions, no tant unes dades concretes, no?, de delictes i de tal, sí que s'ha anat donant de forma similar. I jo crec que també té a veure com amb un procés d'empobriment dels recursos públics, no?, i també alhora com aquest creixent discurs d'odi i de punitivisme que travessa tot la societat. Jo també m'enrotllo i em disperso, enfoqueu-me.
0: Per això esteu aquí. Fixa't, Laia, que ara acabes d'anomenar el Somorrostro i precisament és que aquesta setmana estem llegint un llibre sobre aquest barri de barraques barceloní que vorejava la platja. I en un dels escrits es parlava d'aquesta percepció que tenia la societat barcelonina sobre la gent que habitava el Somorrostro, no? I els tenien a tots per... parlo amb l'idioma de l'època, vagos i maleantes, quan en realitat la gran majoria de les, en el seu moment, 18.000 persones que habitaven al Somorrostro, era gent que es llevava molt d'hora per anar a treballar i arribava a casa seva a altes hores de la nit, cansats i desfallits. Vull dir, Heu parlat de percepció, i aquesta paraula és molt important en tota aquesta situació que ha succeït a Manresa i que succeeix en altres barris i ciutats del nostre territori. Percepció i realitat, deia l'Anna. Des de la nostra llibreria escoltem les veus de les manifestacions. En una de les manifestacions que ha tingut lloc precisament aquesta setmana, es parlava de percepció i es parlava de realitat. Aquestes dues paraules són claus, una miqueta, per mirar d'entendre o mirar de buscar solucions a tot aquest context?
2: Sí, evidentment, no? A veure, el que jo crec que el que estem veient, per exemple, a Ceuta, té una traducció pues, quotidiana i concreta en ciutats com Manresa, no? O sigui, el relat de la invasió, el perill, no?, converteixen els... Bueno, doncs els veïns migrants, els joves, especialment xavals joves, no? Amb, doncs això, no? Amb la prolongació d'una massa exterior. Jo ara venia a treballar i bueno, és que és un patró que no s'atura, no? O sigui, policia parant a xavals, sempre. O sigui, el nivell de estigmatització, de criminalització que pateixen aquests xavals és, bueno, és increïble, no? I quan es produeix, no, per part de la societat, no, aquesta deshumanització, no, dels xavals, i les persones desapareixen com a tal, no, i són convertits, doncs, en això, no, en invasió, pressió migratòria, possibles violadors, etc. Bueno, tenim un repte que és, bueno, que és un repte que tenim també des de Murmuri i els moviments polítics i socials, no?, de poder disputar aquest relat, no?, de poder disputar aquestes narratives i generar comunitats fortes on, des d'una manera participada i situada, es puguin anar generant altres, doncs això, no?, altres narratives, no?, perquè la, bueno, l'extrema dreta, precisament, no?, utilitza tot aquest sentiment així identitari, de pertinença, de, bueno, utilitzar la precarització i en lloc de buscar realment les causes estructurals, acusa el, doncs el migrant, les persones més precaritzades, no? Bueno, el canibalisme social, no? La guerra entre pobres, no? Si jo no puc, en lloc de qüestionar, no, les estructures i realment les minories, que són les que estan devastant el planeta i la societat, pues, m'aixaco el que puc, no? Això també és una construcció cultural i després us proposaré un parell de llibres i lectures, no?, de com el musulmà és el perill, no?, i l'amenaça.
1: Sí, clar, és que tenim sota la taula aquest conflicte del que es parla menys del que s'hauria de parlar, que és la tensió que hi ha entre la percepció i les dades, no?, el que deia la Consol com la realitat. En aquest sentit, clar, jo pensava, Anna, Laia, la importància per combatre aquestes percepcions, no només de canviar les narratives culturals, sinó de crear els contextos d'intercanvi real, no?, presencial d'aquestes realitats. És a dir, pensem quin paper han de jugar els espais físics, un espai com tots els que té la Fundació a la Florida, com els que va creant, no?, tant espais, diguem, a porta tancada com a porta oberta a les places, com el que fa Murmuri i altres moviments socials de Manresa, que és intentar buscar ecosistemes o facilitar ecosistemes d'intercanvi de coneixement real amb aquestes comunitats que estan doncs perseguides i que sembla que la seguretat només depèn d'aquest assetjament policial.
4: Sí, sí, totalment. Ara estava pensant en això, no?, en com, per exemple, per nosaltres des de la Fundació és com essencial activar i sostenir espais oberts com per buscar estratègies on la gent es trobi i parli d'una manera normal i quotidiana, no? I intentar crear aquestes situacions en les que a partir de, per exemple, no sé, potser a Murmuri, tot i que es fan milers d'activitats a partir dels llibres, no? Nosaltres treballem a partir de diverses estratègies artístiques, rotllo d'eines gràfiques, sonores, la ràdio, la serigrafia, el tèxtil, passatge sonor, milers de coses que puguin fer com d'activació per converses que vagin més enllà de lo immediat, no?, i es puguin activar mirades que desmuntin una mica, desvetllin, no?, aquesta problemàtica més mainstream, diguem, no?, i anar a l'arrel del problema estructural, no? Per això nosaltres també el que fem és abordar aquesta part simbòlica, no?, que té a veure amb totes aquestes percepcions, la construcció de relats, problematitzar els relats, aprendre'n conjuntament a mirar-los críticament i alhora pensar estratègies per abordar la materialitat, no? I cridar que la cultura és un instrument per poder pensar millor i pensar millor juntes, imaginar millor el món en el que volem viure, però alhora també ens dona com aquesta... ens permet experimentar també altres formes de generar espais materials, no?, que resolguin els problemes materials de les persones que habiten aquests barris, que al final, sense abordar aquesta materialitat, ens quedem coixos.
0: Anem a utilitzar les eines de la cultura, anem a posar una miqueta de música i seguim parlant de com i de quina manera es podrien crear aquestes eines, per mirar de treballar aquests problemes que, com deia la Laia, tenen unes arrels estructurals claríssimes o no, segons per qui. Ella és Sandra Montfort i també serà a la Fira Mediterrània de Manresa.

Els dos en la teua bici, fugint pels camins d'Horta, cridem al vent i sentim que la vida és nostra, com uns equilibristes, entre el drama i l'eufòria, entenem que seu nosaltres ja és un

0: Ahí estava Sandra Monfort, Xavi Sarrià i més col·legues. Estem parlant d'allò que està succeint concretament a Manresa a partir de l'assassinat del Carles Vilajosana, com dèiem, la matinada de l'1 de setembre, i tot el que aquest fet terrible, absolutament, la veritat és que ens deixa molt trasbalsades, està provocant dintre de la societat manresana i més enllà, perquè és un fenomen ja aquest que, com dèiem, doncs, a nivell local, nacional i internacional, malauradament està impregnant diferents segments de la nostra població. I la societat està consternada, i les veïnes també, i reclamen... reclamen seguretat, per sobre de tot, perquè allò que parlàvem de la percepció i la realitat, poder el veure policia pel carrer et dona la sensació de que es poden arreglar les coses, però la Laia i l'Anna ho deien abans. No, s'ha d'anar a les arrels, perquè això és un problema estructural que té a veure amb l'educació, que té a veure amb els recursos que tenen, que té la gent que es dedica a l'ensenyament, que té a veure amb l'habitatge, que té a veure, al final, amb la nostra manera de comunicar-nos o no amb les nostres veïnes i veïns. Clar, posar més policia al carrer poder és més fàcil a nivell visible, no?
1: Afecta les percepcions.
0: Exacte. Però, Anna, Laia, anar a les arrels d'aquest problema estructural, estimades, aquesta ja és una altra qüestió.
2: Efectivament, bueno, jo volia simplement remarcar, i a més, bueno, ja suposo que ho heu llegit a la premsa, o sigui, Manresa és una ciutat molt segura, crec que hi ha hagut inclús un descens dels delictes, bueno, que, suposo que detencions o processos judicials, digue-li com sigui, no? Realment és una ciutat, i el conjunt de l'estat espanyol, molt segur, però amb unes polítiques bueno, punitives i, bueno, i de control molt desproporcionades, no? Uh-huh. Aleshores, o sigui, generar un marc de pànic, no? O sigui, amb el tema del migrant que vindrà a robar-te, del migrant que vindrà a robar i a violar la teva filla, etcètera, genera un, bueno, un caldo de cultiu que està supercapitalitzat per l'extrema dreta i que serveix, pues, per això, no? Per generar un amic intern i per poder... això és molt funcional, o sigui, el capital i els poders coercitius, no? O sigui, tu generes legislacions coercitives cada cop més punitives, generes un amic intern i després, al final, aquestes lleis, doncs, les acabes aplicant al conjunt de la societat. Al final, també està per això, no? O sigui, és a dir, el racisme fa... Vull dir, no és només una qüestió social, o sigui, és com el capitalisme necessita el racisme per generar divisions de classe i enfrontar els pobres.
0: Ens queden molt poquets minuts, hi ha moltes qüestions per parlar-ne. Dèiem amb el Dani Granados, Laia, Anna, d'aquí uns dies, res, d'aquí 3 setmanetes, ja

0: particular, ja per posar punt i final a aquesta conversa de moment, Anna, Laia. I a veure, i els pares i les mares es preocupen per moltes coses, no? Quan comença un curs escolar, per si, primerament per si els nens hi ha a l'escola, per si hi ha vaga o no hi ha vaga, no? Però l'altre dia, parlant amb algunes professores, ens deien que elles estaven preocupades per com tornaran els nens i les nenes. Perquè aquest estiu els nens i les nenes també s'assabenten d'allò que passa al seu voltant i més enllà, i han vist les situacions a Ceuta i segurament han sentit a parlar del que ha succeït a Manresa, i aquests nens i aquestes nenes, que tenen diferents orígens, diferents procedències, doncs han conviscut, conviuen i afortunadament conviuran entre ells, no? I les professores estaven com una mica preocupades davant del que podria succeir a les aules. No sé si vosaltres, Anna, Laia, teniu referències, que en aquests moments fills, filles, companys, companyes, no? Amb nens, amb joves, a les escoles, als instituts, i també heu palpat una miqueta aquesta situació.
1: Crec que no podré respondre. La meva preocupació com a mare d'un adolescent noi en aquest moment és extrema, també perquè jo em preocupo molt, però no crec que sigui el millor dels moments per ser noi adolescent ara, però sí que pensant el que hem parlat abans del tema policial i ara vinculant-ho amb el tema educatiu, tant Manresa com l'Hospitalet està plena d'una successió de plans campais, bastions, no sé què, no? Que són l'exhibició de la policia al mig de la ciutat per generar aquesta percepció de seguretat en uns col·lectius concrets, però una percepció de por i de violència amb altres. I el fet de que això estiguem pensant-ho ara i estiguem parlant de les escoles, quan abans de l'estiu s'estava parlant d'una prova pilot, no, per part del Departament de part de la Generalitat, d'implantar policies a les escoles, uh-huh, uh-huh, no? I als instituts. No em sembla, vull dir, no ho sé. em dona una mica què pensar, no? En què en realitat tot s'està conduint cap a una normalització, no? D'aquestes estratègies superpunitivistes i seguritàries de tots els àmbits de la societat, d'aquest tracte dels joves racialitzats no? com a perillosos, i a més qüestionant també ara quina ha de ser la llei del menor i la seva reforma. Vull dir que estem... Que són cosetes que han anat passant al llarg del temps i que s'estan com coent a foc lent, però que em sembla que van totes en la mateixa direcció, no? Cap a una major violència cap a aquells col·lectius que es perceben com a violents i perillosos, amb una major resposta policial i legal. I això, jo crec que el que hem de fer és lluitar perquè no succeeixi, que no succeeixi a les nostres aules i que no succeeixi als nostres barris. I jo crec que aquí, per exemple, tota la xarxa d'estructures populars del moviment popular de Manresa és capdavanter i superfort, i intentarem que ho sigui encara més per poder fer front a això i que sigui un exemple per als altres barris del país.
0: Doncs en parlarem amb la...
2: Digues, perdona, no, només volia dir que és l'exemple que em venia al cap, no? El que ha comentat la Laia.
0: Doncs us, com dèiem, us citarem per parlar de totes aquestes qüestions. Anna, llibretera del Murmuri, recomana'ns aquests dos llibres.
2: Dos?
0: Oh, nena, és que no, tampoc no tenim... Vinga, va, deixo tres.
2: Val. A veure, primer de tot... recomanaré tres llibres, però també vull recomanar la revista de pensament polític i d'intervenció política dels moviments socials, Zona Estratègia, amb el seu format en paper, quadern d'estratègia, que us podeu subscriure, i és molt interessant per entendre quin és el debat, no? Quins són els horitzons polítics que estan pensant diferents, llibreries, tot aquest ecosistema que ens diem la Fundació de los Comunes. Llavors, subscriviu-vos i llegiu-la, que és molt interessant. Després, llibres: Que vienen los moros, Islamofobia, extremismo y guerra interna contra el terror, d'Arun Kunani, que presentarem el dia 18 d'aquest mes, de setembre, amb el seu prologuista, Mamadou Sey Dinbalo, i amb la... Espera't, que ara... i amb la Fàtima Tac.

0: també una companya del Movent Socialista, faran un conversatori sobre la creació de l'enemic intern i de la islamofòbia, vale, editat per Catacrac. Després m'agradaria molt també recomanar el llibre de, que també és de Catacrac, de la Núria Labau, Les guerres de gènere, la política sexual de les dretes radicals. És un llibre, o sigui, que parla molt de l'extrema dreta i com sap capturar aquests malestars reals de què parlàvem, no? I convertir-los en ressentiment contra les dones, persones migrades, persones musulmanes, persones trans. També el de Jadon Rowan, Un monstruo llamado yo, editat per Traficantes de sueños.
1: Acabo d'acabar aquesta setmana.
0: Excel·lent, i el presentarem aquí a la Murmuri el 8 d'octubre. Mm-hmm. I també m'agradaria com a autor recomanar Max Fischer, no?, per tot el tema del, bueno, d'aquestes derives capitalistes que fan, i neoliberals, no?, que fan que el, vull dir, que operen també amb la psicologia de que el problema, si no tens una bona feina, si estàs sol, si no tens, és un problema teu individual i no una qüestió estructural. I per acabar, m'estic enrotllant molt, de Tira de paper, la tirania de la minoria. Ash Sarkar, que és una autora britànica que allà ja és molt, molt coneguda i que aquí han traduït el llibre Tira de paper, de les polítiques d'identitat a les guerres culturals.
2: Veus com és una bona llibretera? Tot el que ens ha venut, l'Anna, des de la llibreria El Murmuri.
1: Necessitem aquests llibres.
2: De Manresa. Sí, sí. Doncs segurament molts d'aquests llibres seran presents, i aquestes idees, i per suposat Mark Fisher, que ja pràcticament és, forma part del col·lectiu que fa aquest programa, seran presents a la fira, al Festival Read, que se celebra la setmana vinent a la ciutat de Barcelona, i del que parlarem demà, precisament aquí.
0: I també pues, l'autor de Que vienen los moros, l'Aaron Kundani, crec que també estarà. Sí. No recordo quin dia. Mm-hmm.
2: Doncs allà ho tenim. Demà...
3: Perdoneu, puc recomanar un últim llibre que, quan pensava en aquest programa, he recordat. Per nosaltres, la Fundació, va ser important abordar el tema de la demonització de la joventut amb el llibre Cómo se construye un enemigo público, Les bandes latines, de Luca Queirolo, que també està editat per Traficantes de sueños, i que té amb ell un documental que es diu Buscando respeto, que es troba al YouTube, i que parla com tota aquesta criminalització dels joves llatins a les ciutats perifèriques.
2: Déu-n'hi-do si tenim llibres i material. Després no digueu que no us donem o que no us donen eines. Laia, Anna, moltíssimes gràcies.
0: Puc acabar dient també una cosa que té a veure amb la cultura?
1: No acabarem.
2: Tu no tanques mai, no, la llibreria, Anna? No la tanques mai, eh?
0: No,
2: digues, reina.
0: Tancarem la llibreria i ens mourem, no? Farem un podcast juntament amb l'Ateneu Cooperatiu de Catalunya Central sobre quins escenaris culturals volem, no? I això serà a Manlleu, al Casal Bo i de Baixa, i serà una conversa amb Nando Cruz i la Rosa Cararols del convent i la Murmuri. Simplement volia deixar-ho aquí.
2: Déu-n'hi-do, superinteressant, eh? Vaja, sí. Quin cartell. Ara sí, Anna, Laia, que moltíssimes gràcies i que seguim, eh?
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per...
2: Vinga, fins la pròxima.
3: Gràcies, una abraçada.
2: Adéu. Dani Granados, tenim feina, pel que veig, aquesta temporada.
1: La recuperarem en uns dies, unes setmanes, no, Manresa?
2: Sí, senyor. Vinga, fins la pròxima.
1: Fins la setmana que ve.
2: Adéu-siau. Doncs marxem de Manresa, marxem del Bages i anem cap a l'Alt Penedès. En allà, a Sant Pere de Riudebitlles, se celebra aquest cap de setmana un festival que té la intenció d'ajudar a promoure la cultura i, per sobre de tot, la literatura, i allà que ens apuntem nosaltres, evidentment. Va començar ahir divendres, però té algunes activitats programades fins a la tarda de demà diumenge, presentacions de llibres, xerrades, taules rodones, signatures d'autors i autores, activitats per als més petits, tot això i més, com dèiem, a la 10a edició del Riu de Lletres.

0: Sant Pere de Riudebitlles és un municipi de l'Alt Penedès de poc més de 2.500 habitants. D'origen medieval, Sant Pere, a més de tenir un molt atractiu casc antic, destaca per la seva tradició paperera, que encara és present als seus molins paperers, ara, això sí, ja en desús per la feina, perquè estaven preparats. Però Sant Pere és molt més que tot això. És un reducte d'artistes activistes i ingovernables, que a més de crear les seves pròpies obres, treballen de manera comunitària en projectes diversos. Avui ens centrem en una d'aquestes iniciatives, el Festival Riu de Lletres, una fira de llibres, editorials, autores i lectors que treballen per promocionar la lectura. El Riu de Lletres se celebra a Sant Pere de Riudebitlles aquest cap de setmana i encara sou a temps de gaudir-ne. El Jordi Romeu és el coordinador del projecte Riu de Lletres i ens explica primerament, tenia molta curiositat, quines són les característiques d'aquesta vila de l'Alt Penedès per donar tantes mostres artístiques.
1: Sí, sí, no sé què passa. A Sant Pere deuen ser els aires, l'aigua o alguna cosa, que és veritat que sempre ens enredem bastant, diguéssim, en fer coses d'aquestes. Tenim una comunitat d'artistes molt activa, que és Territori d'Art, tenim gent molt bona que està treballant en temes culturals, la literatura fa anys que també la treballem amb el Riu de Lletres, però bueno, també tenim escriptors aquí al poble, tenim el Cesc Freixas, que és de Sant Pere de Riudebitlles, de naixement, vull dir que sí, hi ha una activitat cultural molt ferma.

0: Prop de 23 llibreries, editorials, entitats literàries són presents aquest cap de setmana a Sant Pere de Riudevitlles per tal de fer signatures de llibres, presentacions, xerrades, taules rodones, espectacles infantils, fins i tot banquets, perquè la gastronomia i la cultura, ja sabeu, sempre van de la mà. Així ho han volgut amb aquest festival, amb aquest Riu de Lletres, que va néixer ara fa 10 anys, tal com ens explica, com dèiem, el seu coordinador, el Jordi.
1: Mira, el Riu de Lletres va néixer fa 10 anys, en realitat per ser un punt de trobada del món de la literatura per treballar temes de promoció literària. És a dir, amb el Jaume Felipe, que és el bibliotecari del poble, teníem com una preocupació, no?, de que com es promocionava la literatura de cara enfora, de cara als lectors, i vam fer aquesta trobada per intentar que tots els sectors de la literatura es trobessin i posessin en comú estratègies per millorar la comunicació, sobretot. Això, durant uns anys, va ser font de crear aquesta mena de trobada anual on fèiem xerrades, fèiem taules rodones, fèiem debats sobre com promocionar la literatura, fins que un dia vam dir, doncs, escolta, hem de fer nosaltres també promoció de la literatura, més enllà de trobar-nos els professionals, el que hem de fer és que aquesta literatura arribi a la gent. I per fer-ho vam decidir que el Riu de Lletres, a part de ser una trobada de professionals, fos també una fira de llibres. I llavors, aquest any és la quarta edició que fem com a fira de llibres, la desena que fem com a trobada de professionals del món de la literatura. I ara mateix és posar la literatura al carrer, posar els llibres a les parades que estan a la plaça de l'Església, en el nostre cas, que la gent del voltant, sobretot, però gent de tot arreu, vingui a comprar llibres, però també vingui a escoltar les xerrades, les presentacions de llibres, els debats, les taules rodones, on treballem, continuem treballant allò que havíem començat, que era com promocionem la literatura. I ens venen propostes de diferents àmbits sobre com es promociona en aquests àmbits diferents, des de la docència, les biblioteques, les llibreries, de qualsevol punt on hi hagi cultura, on hi hagi literatura.
0: Us animem, com dèiem, a participar en aquesta desena edició del Festival Riu de Lletres. Va obrir les seves portes ahir, però fins demà, cap al vespre, tarda vespre, tindreu oportunitat de conèixer algunes de les autores i autors dels diferents llibres que es presenten. Participar també, per què no, de les taules rodones. I per sobre de tot, i aquesta és una qüestió que tenen molt en compte la gent que treballa en el Riu de Lletres, captar l'atenció no només dels lletraferits de tota la vida, també dels nous públics, perquè donar prestigi i promocionar la literatura és la marca d'aquesta mostra.
1: Primer, donant prestigi a la literatura. Clar, nosaltres estem parlant de literatura catalana i el que hem de fer és que la gent que escriu en català tingui el prestigi que ha de tenir. És a dir, que sigui literatura de qualitat i que, a més, des de les institucions i des dels particulars els hi donem aquesta importància que han de tenir. Perquè al final la qualitat hi és. En la literatura catalana hi ha gent que escriu molt bé, gent que escriu molt, i a més es fa amb una qualitat que ja els agradaria a altres literatures tenir. A més, hem de treballar molt en la part de dinamització lectora per joves i per nens, s'ha de treballar molt la presència dels llibres en català a les llibreries, s'ha de treballar molt la feina que fan les biblioteques, les han d'ajudar, i a més hem de buscar fórmules que siguin una mica diferents del que fem habitualment, és a dir, que les presentacions de llibres, per exemple, no siguin una presentació típica i dura com sempre, sinó que sigui una cosa diferent, que siguin dinàmiques, que la gent participi, que es creïn vincles entre els lectors i els autors i autores. Per tant, són coses que es poden treballar. Després també, per exemple, hem parlat molt de com ens promocionem a xarxes. Han vingut grans experts de xarxes socials, de noves tecnologies, per explicar-los com es pot fer. I això és una feina que et demana moltes hores i et demana certa precisió i, a més, et demana uns certs coneixements. Per tant, són coses que hem anat treballant i que es poden continuar treballant.

0: Doncs parlava el Jordi Romeu, coordinador del projecte Riu de Lletres, que us ho dèiem, se celebra aquest cap de setmana a Sant Pere de Riudebitlles, conjuntament amb la gent de Dilecat, col·lectiu dedicat a dinamitzar la lectura. Ens parlàvem precisament d'unes qüestions que últimament són molt protagonistes en el món de la literatura i, com no, també aquí al nostre programa, i és el paper de les llibreries, aquests espais absolutament necessaris i que en els últims temps s'han reinventat, esdevenint, en alguns casos, veritables cases de la cultura.
1: És curiós perquè a vegades jo penso, sí, una llibreria s'ha de ser molt valent per obrir-la, però alhora és veritat que hi ha propostes molt atrevides però que alhora funcionen molt bé. I això és precisament perquè penso que la gent ha entès que la cultura, que la literatura també ha de formar part de la seva vida, i això s'ha fet a través de diferents àmbits. Clar, cada àmbit de la cultura ha contribuït a això. I si s'hi poden guanyar la vida és molt bona senyal. Vol dir que la cosa funciona, que ho hem sabut fer i que hem de continuar treballant perquè aquestes llibreries puguin mantenir-se, si puguin guanyar la vida, i que els autors i autores que estan publicant puguin continuar venent llibres. Sí, sí, és evident. I després hi ha una part també molt important, que és això que deien de la promoció de la literatura en joves i en infants. Aquest any, precisament, al Riu de Lletres, una cosa que hem fet és incorporar l'associació Dilecat, que és una associació que es dedica a la dinamització lectora. Són professionals que es dediquen a això, que treballen en biblioteques, que treballen en llibreries, que treballen en escoles, i que proposen activitats precisament perquè els infants i els joves s'enganxin a la literatura. I per això, aquest any, a part de Riu de Lletres, som també el primer festival de Dilecat, que és un festival de dinamització lectora, on venen els professionals d'aquesta associació i fan diferents activitats, des de contes interactius, tallers infantils, contes per nadons, contes per infants, una miqueta posant sobre la taula aquelles activitats diferents que es poden fer perquè els infants i joves s'enganxin a la literatura.
0: Doncs benvingudes siguin i enhorabona a la gent que organitza aquest Riu de Lletres, Sant Pere de Riudebitlles, desè aniversari. Fins demà, després del dinar popular que farà la gent de Cal Verdera, doncs hi hauran o podreu seguir també tota una sèrie d'activitats. Ja sabeu, com diu la dita, el pot petit i a la bona confitura. I ho saben i ho demostren a Sant Pere de Riudebitlles. Us animem a conèixer la vila i els seus artistes. Entre d'altres, per exemple, a més de la gent de Riu de Lletres, el col·lectiu Riudebitlles Territori d'Art, un vòrtex cultural, un punt de trobada artística. De la mà d'aquesta associació d'artistes, perquè us feu una idea, ha nascut, entre d'altres, la nova vida dedicada a l'art del Molí de Can Xerta, la Bienal d'Art, el Festival de Titelles al Mitjó o el projecte de grafitis Marcant Territori, entre moltes altres iniciatives. Tot un exemple de com l'esperit comunitari és motor de cultura i vida. Doncs ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Nosaltres tornem demà al Territori Clandestí a les 10 de la nit. Demà, mireu, us parlarem del Mercat de Música Viva de Vic i també del Festival Reat, que té a veure amb la literatura i el pensament i que tindrà lloc la setmana vinent a la ciutat de Barcelona. Sergio Lezcano, Dani Granados, Oriol Rossell, Consol Sáenz. Fins la pròxima.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Les principals empreses d'intel·ligència artificial, OpenAI i Anthropic demanen desaccelerar el desenvolupament d'aquesta tecnologia. El director executiu i cofundador d'Anthropic, empresa darrere de Claude, Daria Omodei, ha assenyalat que els models amenacen en provocar catàstrofes de ciberseguretat a escala global. Posteriorment, el director d'OpenAI, darrere de ChatGPT, Sam Altman, ha assenyalat que cal avançar a un ritme moderat. Aquesta setmana han mantingut converses. Tot en una setmana que l'amenaça de l'extinció humana a mans de la intel·ligència artificial ha passat al centre del debat després que un treballador abandonés Anthropic.
2: AI's hacked into third-party infrastructure entirely of their own accord.
0: Explicava Jay Concaxon que fa un parell de mesos un grup d'agents d'intel·ligència artificial van hackejar amb voluntat pròpia i maliciosa una infraestructura externa i que això es podria extrapolar al hackeig d'infraestructures crítiques i armes d'extinció massiva. Junts, Assemblea Nacional Catalana i la CUP critiquen la detenció de menors per part dels Mossos d'Esquadra en els aldarulls posteriors a la Diada i demanen explicacions a Interior. La policia catalana va detenir ahir un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 7 dels detinguts han quedat en llibertat. L'actuació policial sota la mirada dels grups polítics. Junts demanarà explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Parlament. L'Assemblea Nacional Catalana estudiarà vies legals contra les detencions que considera violentes i la CUP ha titllat l'actuació policial d'injustificable. Non Casadevall és secretari general.
3: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: Més qüestions. Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sabadell tindran les primeres oficines metropolitanes d'atenció ciutadana de Catalunya que concentraran els serveis de diferents departaments de la Generalitat. Unes 400.000 persones hi podran fer tràmits administratius. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
4: Volem donar un pas més per aproximar justament aquests serveis fàcils en el conjunt dels ciutadans de Catalunya, per tenir un únic espai on poder tramitar l'ajut de la dependència o qualsevol tràmit amb l'administració de la Generalitat, i fem un pas més per obrir oficines metropolitanes en un espai de més de 400.000 persones.
0: La primera en entrar en servei serà l'oficina de Sabadell, que és previst per començaments de l'any vinent. Avui és el Dia Mundial de la Migranya, una patologia neurològica que afecta 900.000 persones a Catalunya. La migranya, que va més enllà de forts mals de cap, és incapacitant, afecta més a les dones i no té cura.
5: He estat diversos dies amb una meitat de la cara i ombres adormits i una oïda pràcticament tapada. I a més, per exemple, m'afecta molt el soroll. O sigui, no és una situació gens agradable i genera molta impotència.
0: A la unitat de cefalees de l'Hospital de Bellvitge lideren un estudi en pacients que no responen a tractaments anteriors amb l'objectiu d'escurçar tant la durada com la intensitat del dolor. El doctor Albert Muñoz Vendrell, neuròleg, ha parlat a l'edició cap de setmana.
6: Es tracta de portar uns hàbits de vida que intentin reduir més aviat els desencadenants. Tenir una vida molt rutinària, quan a la son, al menjar, a les dietes, sempre menjar a la mateixa hora, sempre la mateixa quantitat. Tot el que són dejuns prolongats o grans atracons, o fer migdiades llargues, canviar l'horari de son, tot això poden ser desencadenants. Per tant, vida molt rutinària, exercici físic regular, que això ens ajuda a que mecanismes compensatoris puguin amortiguar una mica més aquest atac de migranya. No hi ha aliments prohibits com a tal, però sí que hi ha pacients que a nivell individual doncs hi ha cert aliment o certa beguda que els sol desencadenar migranya perquè no els senta bé pel que sigui.
0: A la platja d'Altafulla queda prohibit el bany per la presència d'una espècie anomenada dragonet blau que pot ser perillosa per les persones. La picada d'aquest mol·lusc marí que s'alimenta de meduses pot provocar vòmits i dolor intens. Aquests animals de color blau marí viuen normalment en aigües tropicals i oceàniques. Van reaparèixer a la Mediterrània l'any 2021, després de 300 anys sense avistaments. I als esports, en futbol, l'Espanyol aconsegueix la segona victòria de la temporada el Sadar en sentenciar 2-0 al partit contra l'Osasuna amb un doblet de Roberto Fernández. I en segona divisió, el Girona s'enfronta aquesta hora al Castelló amb un resultat 2-0 a favor dels catalans. A la Lliga F, empat a 2 entre l'Espanyol i l'Atlètic Club, i en marxa el partit entre el Barça i l'Atlético de Madrid, el Johan Cruyff, amb un marcador 2-1 a favor de les blaugranes a la mitja part. En ciclisme, l'Espanyol Michael Landa s'ha imposat a la 20a etapa de la Vuelta a Collado de l'Aguacil, i Enric Mas conserva el mallot vermell postulant-se com a guanyador per a demà. És tot per ara. Més notícies al punt de les 9 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Lletra lligada.
1: Lletra lligada.
0: Amb Maricruz Hernández.
2: Hola, famílies, com esteu? Benvingudes. Us hem trobat a faltar, eh? Les vacances han anat bé per recarregar piles, però hem enyorat aquesta trobada setmanal per compartir i per escoltar. Avui estrenem nova temporada, la 13a de la història de Lletra Lligada, i ho fem amb moltes ganes i amb nova sintonia. Espero que us agradi. És una manera de començar a celebrar que Ràdio 4 arriba aquest any al 50è aniversari, 50 anys de ràdio en català, d'una ràdio que segueix aspirant a escoltar-vos per saber quines són les vostres necessitats. I tornem amb ganes precisament en aquest programa de continuar buscant recursos que us facilitin el dia a dia amb els vostres infants i adolescents. Parlarem de les pantalles i dels mòbils, de les rebequeries, de com posar límits quan ja són més grans, de les dificultats que ens trobem a casa i també d'una part de la criança de la qual encara potser se'n parla poc, les nostres pròpies pors, els dubtes i aquesta culpabilitat que de vegades ens acompanya com a mares i pares. També seguirem colant-nos a les aules. Volem saber com s'hi atén la diversitat de necessitats i ritmes d'aprenentatge. Per això, si sou mestres, professors, aquí teniu el micròfon a la vostra disposició. Volem que ens digueu què necessiteu per poder fer la feina i quines eines i estratègies us funcionen, com són els vostres alumnes. Ens trobareu a les xarxes i al correu lletralligada@rtb-e.es. Ben fàcil. I aquesta invitació també és per a totes les famílies que ens seguiu des de fa anys i per a aquelles que potser ens acabeu de descobrir. Si és així, espero que us trobeu a gust en aquesta casa radiofònica i que puguem ajudar-vos a criar i educar amb una mica més de serenitat, amb millor humor i amb menys angoixes. D'això, de serenitat, en sap molt la nostra primera convidada de la temporada. Sempre ens agrada que la primera conversa per obrir el curs sigui com una brúixola, que ens ajudi a trobar el nord abans d'emprendre el camí, i estic convençuda que la nostra convidada, l'Alba Castellví, ens ajudarà a posar una mica d'ordre entre tants dubtes, tants consells i tantes veus que ens diuen com hauríem de fer les coses. No hi ha manual d'instruccions, però sí que podem aprendre entre tots i totes a fer-ho millor i a no patir tant. És el nostre desig de començament de curs. Us hi apunteu? Educar avui sembla una paradoxa. Mai havíem tingut tanta informació sobre criança i alhora potser més dubtes que mai sobre com fer-ho bé. No sé què en pensarà l'Alba Castellví, que és sociòloga, educadora i assessora de mares i pares, i a més una persona que ja sabeu en el Lletra Lligada dels que ens seguiu habitualment, que ens encanta que ens visiti. Alba, benvinguda.
3: Moltes gràcies, Maricruz. Doncs penso que tens tota la raó i aprofito per donar la benvinguda a la temporada de Lletra Lligada.
2: Moltes gràcies, sí. Contents i contents que d'alguna manera ens marquis, diguem, aquest esperit que vol tenir el Lletra Lligada, que ens facis d'alguna manera una miqueta de brúixola en aquest primer programa de la nova temporada. I precisament per això et vull començar preguntant una cosa molt senzilla, però que a mi em sembla gens fàcil de respondre, i és: on és el nord en el món de l'educació i de la criança?
3: Doncs el nord penso que és en l'autonomia i la capacitat de les que ara són les criatures per ser persones serenes i felices més endavant. És a dir, el nostre nord és dotar-los de les capacitats que necessitin per tenir una bona vida.
2: És clar, per a fer-ho, i tenint en compte que precisament també mares i pares sempre tenim aquest objectiu de sobretot que el meu fill, la meva filla, sigui feliç, i tu tens un llibre publicat que en parla d'això, no?, d'aquests hàbits que ens poden fer feliços, estem envoltats de tota mena d'informació que dèiem abans, no?, llibres, podcasts, xarxes socials, aquest propi programa també que fem nosaltres. No sé si potser el problema també no és que sapiguem poc sobre educació, sinó que sabem massa coses, no? Som més conscients del que podem fer malament.
3: És un enfocament interessant, perquè de vegades penso que hem oblidat el que sabíem. És a dir, hem de recordar que ja sabem moltes coses sense haver-ne de llegir i de sentir tantes, i amb això, si vols, ens tirem pedres a la teulada, no? Tu tens un programa que parla d'educació, jo escric llibres sobre el tema, oriento famílies... Però és cert que a vegades, si ens escoltem una mica més a nosaltres mateixos, ja sabem fer moltes coses que no cal que ningú ens expliqui. I hem de recuperar una mica aquest sentit intern, aquest sentit comú del que necessita una criatura que creix, que de fet tenim incorporat en una mena de saviesa interior, una mica atàvica, que queda en entredit, queda a l'ombra quan hi superposem massa informació, massa teories que nosaltres mateixos no hem reflexionat i que quan les reflexionem ens adonem que moltes vegades no les necessitem.
2: Per tant, vols dir, Alba, que potser el intentar fer-ho tan bé ha fet que ens omplim, diguem, no? de tantes coses, a més, a vegades, contradictòries que rebem, perquè ja sabem que també en el món de la criança hi ha moltes modes, no sempre que són les més encertades, i potser això ha fet que desconfiéssim de nosaltres mateixos, com deies tu ara. No?
3: Efectivament, desconfiem de nosaltres mateixos quan en realitat en sabem més del que ens pensem. Per això és important aquesta mirada cap a l'interior i dir, però jo... què crec que la meva criatura necessita? No què diuen les teories pedagògiques, no què fan els del costat, no quina és la moda que l'escola ha adoptat, sinó què diu el meu sentit comú que ve de les generacions anteriors que m'han educat a mi, més la cultura contemporània que jo tinc ara. I amb això podem trobar moltes respostes que estem buscant a fora.
2: Potser per tot això que estem conversant ara, tu has dit alguna vegada que educar avui és més difícil que abans?
3: És més difícil que mai, també perquè hi ha més distància entre generacions, en el sentit que els canvis que es produeixen, els canvis socials, els canvis tecnològics, els canvis de valors, entre la nostra generació i la dels nostres pares, són molt més grans que les que es van produir entre les dels nostres pares i les dels seus pares o avis. És a dir, els canvis socials van cada vegada més de pressa, així que som cada vegada més diferents de la generació que ens ha precedit.
2: I no sé si pesa molt també, i no sé si els nostres avis i àvies ho tenien en compte, més les àvies, que llavors eren, diguem, les que portaven més el pes a l'educació, el que diran els altres... No? I aquest pes ja no és la pròpia autoexigència, sinó una exigència social que notem, no? Em miraran malament si faig un crit, si no sé acompanyar les emocions, si potser no sé posar els límits, si no estic fent tot allò que diuen, perquè gairebé els pares i mares avui som de tot, som fisioterapeutes, volem ser educadors en el sentit de gairebé professionals, no? De la disciplina, nutricionistes, tot ens preocupa, volem fer tan bé tot que en canvi tenim sempre la sensació de que ho estem fent fatal, no? Molt malament.
3: Tota la vida s'ha mirat el que diran els altres, el que passa és que l'educació de les criatures no estava al centre, en el punt de mira. Per tant, el que diran els altres era més important en termes d'usos i costums relacionats amb altres temes que no l'educació. Avui dia l'educació és al centre de les nostres mirades i, per tant, com educa el veí o l'altre pare o mare de l'escola respecte a com ho faig jo i el que diran sobre com actuo amb el meu fill és una cosa que ens preocupa sobremanera. Però ja no només el que diran els altres, sinó el que jo mateix he de fer perquè si no tinc la pressió de no estar tenint el meu fill com toca en funció d'aquestes modes que diem que hi ha. Que està molt bé que ens preocupem de què és el que hem de fer i de quina manera ho hem de fer perquè tot vagi el millor possible. Evidentment que això ens ha d'ocupar part de les nostres reflexions, però... evidentment, si nosaltres volem que els nostres fills siguin feliços en el futur, el que no podem pretendre és que estiguin contents en cada moment. I moltes vegades aquesta preocupació que mostrem s'adreça a fer-los contents a cada moment, a considerar en cada moment la seva opinió. I el problema sovint ve d'aquí, del fet de fer que siguin responsables de prendre decisions que no els toquen perquè d'aquesta manera estiguin més satisfets amb com van les coses a casa, els nostres fills.
2: Yeah. I és possible educar bé i equivocar-se molt?
3: Home, si eduquem bé, no ens estem equivocant molt. És possible intentar educar bé i equivocar-se molt, que això és el que passa a moltes famílies, que intentem fer-ho de la millor manera possible i, precisament perquè no tenim en compte coses essencials, com que de vegades els nanos no han d'estar contents amb la situació que es produeix, doncs ho fem pitjor.
2: Jo miro de treure, ja veieu, famílies, pedres a la motxilla, a veure si aquesta sensació que tenim de pes, de culpabilitat, que puguem gaudir de la criança, que també és un objectiu, també per això tenim fills i filles, no?
3: Sí, de fet, jo malauradament conec moltes famílies que confessen que abans de tenir fills estaven més contents. I això és una autèntica llàstima, perquè, tal com dius, si els tenim és perquè també la nostra vida sigui millor, perquè tinguem més satisfacció, més plenitud. Llavors, hi ha maneres d'aconseguir això i passen per treure'ns aquesta pressió de fer-ho tot perfectament o que als nostres nanos sempre els assembli bé tot allò que passi. Aquesta és la primera de les maneres d'aconseguir-ho.
2: L'Alba Castellví, igual que altres expertes que ens visiten habitualment, sempre diuen que el conflicte és una oportunitat. Una altra cosa és que no vulguem tenir massa conflictes a casa.
3: Oh, la veritat és que com menys en tinguem, millor, però això passa per tenir clar que moltes decisions les han de prendre els adults i que això no ha de ser un problema, que nosaltres hem de tenir un to prou serè, però prou ferm per fer que allò que convé passi i que ja no hi hagi conflicte perquè tots els membres de la família tinguin clar que això ha d'anar així. Quan els fills són més grans i hem de començar a negociar, òbviament que hi haurà conflictes perquè els adolescents procuraran sortir-se amb la seva, però aquests conflictes tampoc ens han de perjudicar la nostra qualitat de vida. Hem d'entendre que són naturals, que el fet de que nosaltres imposem el nostre criteri com a adults no ha de ser problema i que ens hem de quedar tan tranquils quan els nostres fills surten enfadats de casa.
2: Que
3: aquells de seguida se n'obliden.
2: Exacte, però nosaltres tu saps que això ens dura hores i dies.
3: Exacte, de fet, les principals víctimes dels conflictes amb els fills sovint no són els fills, són els pares amb les sensacions que aquests conflictes els deixen. Doncs això hauria de ser al revés. És a dir, els conflictes són ells els que n'haurien de patir les conseqüències més negatives, més que no pas els grans. Aquí ens equivoquem una mica a l'hora de sobrecarregar-nos d'emocions que no tindríem per què comportar-nos.
2: Estic convençuda que ja hi ha famílies a casa que en aquesta primera setmaneta o primers dies d'escola, perquè han estat molt poquets, i han tingut algun moment d'aquests que diuen, que ara ens estarien dient, ja, si és que jo ja el vaig deixar a l'escola i perquè amb les presses que no arribem o arribarem tard o agafa la motxilla, és a dir, ja hi han hagut aquestes petites cosetes, no? Aquests petits conflictes a casa, fins i tot de vegades amb els més petits, que a tot fan tornar o anar a la feina disgustada o disgustat, i en canvi, com tu deies, el nano passa el dia de l'escola meravellosament bé, no?
3: Sí, de fet, el moment de sortir de casa és un d'aquells moments problemàtics, perquè hi ha molta gent que arriba a la feina estressada per haver hagut de deixar els fills a l'escola amb presses. Aquí és qüestió d'organitzar-se bé, eh? La tècnica també compta. Vull dir que hem de sortir de casa amb temps, això vol dir llevar-se amb temps, i això vol dir també que hi hagi determinats avisos abans de sortir, el primer, el segon i el tercer, que quan hi hagi el tercer avís, marxem tal com estiguem, perquè hi hagi prou temps de fer el trajecte i arribar a l'hora.
2: Això vol dir anar en pijama si cal a l'escola, que no passa res.
3: Això és allò de les conseqüències lògiques que jo defenso, no? És a dir, si hem de sortir a tal hora i a tal hora encara vas en pijama, no per això pots fer tard a escola, sinó que si arribes a l'escola en pijama, no patiu, famílies que ens escolteu, que no traumatitzareu els fills per tota la vida perquè hagin viscut una experiència d'aquestes característiques, la propera vegada segur que tindran interès en fer-ho de tal manera que no hi hagin de tornar a arribar en pijama. No passa res. Ens podem permetre fer aquestes coses que els ajuden a fer-se responsables de la seva manera de fer en funció del resultat que pretenguin obtenir o evitar.
2: L'Alba Castellví, la primera convidada d'aquest primer programa de la nova temporada, la 13a que ja portem d'Història de Lletra Lligada, és sociòloga, educadora, acompanya moltes mares i pares en aquest terreny de l'educació i la criança que de vegades ens costa tant, i ens està ajudant a situar d'alguna manera el nord en aquesta brúixola que avui tornem a agafar les mans i que encarem, no?, en aquest nou curs que comença. Ella va publicar fa uns quants anys un llibre que potser recordareu, que d'alguna manera, jo penso que va ser una mica revolucionari, que era l'educar sense cridar. Ja hi havia un corrent de criança en aquell moment de deixar una mica enrere l'autoritarisme, tu demanaves més calma i vas defensar que es podia educar amb serenitat, vas aportar eines. Des d'aleshores fins avui, què diries que hem après les famílies, tu que precisament ens vas acompanyant en aquesta última dècada?
3: Doncs jo diria, i ho celebro molt, que precisament hem après a educar sense cridar o sense escridassar, és a dir, ara sabem que si fem un crit ha de ser perquè ens creguin en aquell moment, facin el que toca, però que no hem de viure escridassant les criatures constantment, ho volem evitar. El que passa és que jo ara el que he de recordar és que educar sense cridar no vol dir educar sense manar, que són dues coses diferents, que podem manar amb serenitat, amb tranquil·litat, però que hem de portar als adults les regnes de les situacions, perquè si no perjudiquem la seguretat personal dels nostres fills. De manera que el que hem après per una banda, en certa manera, ho hem perdut per l'altra, perquè no podem permetre'ns que continuï aquesta confusió. Educar sense cridar és una cosa, educar sense manar n'és una altra.
2: Després en parlarem, de com posar aquests límits, del per què, de què signifiquen, de com acompanyar les frustracions dels nanos, no? Quan s'enfaden, doncs és una eina valuosa de cara al futur. Podríem parlar també d'aquesta educació respectuosa que de vegades confonem, però abans de tot això, jo et voldria preguntar precisament, per recordar-nos, recuperant una altra vegada aquesta primera setmana, que hi ha hagut moments d'estrès. Una cosa és saber que no hem de cridar, que hem de posar límits amb serenitat, i una altra cosa és aconseguir-ho quan has dormit poc, ja vas tard, o quan tornes de la feina, estàs cansada, tens dos nanos a casa barallant-se i has de posar ordre, no? Has de manar, com tu dius ara. Què els dius a aquests pares i a aquestes mares que saben perfectament què s'hauria de fer, però en aquell moment no poden més, no? I se t'escapa el crit, potser.
3: Doncs que no passa res. Dic que si se t'escapa el crit perquè no pots més, les criatures també és bo que aprenguin a viure aquestes situacions que es produeixen, que són normals, les persones perden la calma, perden els nervis i de tant en tant actuen d'aquesta manera. I perquè això passi, no cal després disculpar-se com si s'hagués comès el gran crim en família. Escolta'm, he perdut la calma, així que ho he hagut de fer d'aquesta manera. Espero que no hagi de tornar a passar, perquè a mi no m'agrada haver de fer això. Una explicació d'aquest tipus és suficient. No ens hem de sentir excessivament culpables. Fem el que podem, cobrim les necessitats dels nostres fills i som quan ens necessiten i, evidentment, hem de posar una mica d'ordre perquè les coses flueixin. Ho fem de la millor manera que podem i quan no és la manera ideal, doncs assenyalem que no era ideal, que pensem que millor que no s'hagi de tornar a repetir i prou. Ens hem de treure de sobre el sentiment de culpa.
2: És una bona reflexió la que fas, perquè de vegades també ja em dic que no passa res perquè demanem, entre cometes, disculpes perquè el nostre comportament creiem que no ha estat l'adient, però tu també poses la barrera de dir, bé, doncs, també he arribat a aquest, no, a aquest punt d'estrès o a l'haver de cridar perquè al final tampoc m'ho he posat fàcil. És a dir, és un dir, escolta, no és el millor comportament, però la mare o el pare ho ha hagut de fer així avui, no?
3: Exacte, és que els fills també han d'aprendre que de vegades les persones arriben al seu límit i han d'aprendre a ajustar el seu comportament perquè això no passi, perquè és un aprenentatge per relacionar-se també amb la gent de fora de casa. No podem fer sempre segons les nostres necessitats o preferències pròpies i prou. També s'ha de considerar com viu l'altre la nostra actitud. I, per tant, haver experimentat alguna vegada en aquest context segur que és la família, que de vegades els altres perden la calma, doncs és un aprenentatge més. Millor que no passi massa vegades, sobretot que no passi per sistema, això voldria dir que hem de buscar altres maneres d'organitzar-nos, però si passa de tant en tant, forma part de l'experiència que aniran adquirint.
2: Hi ha una paraula molt curta, molt breu, que provoca autèntics terratrèmols a les cases, i és el no. Per què ens costa tant dir no als nostres fills? Per què ens costa tant suportar que els nostres infants i adolescents s'enfadin amb nosaltres?
3: Ens costa molt perquè nosaltres volem que els nostres fills siguin feliços. I quan és feliç algú? Doncs quan obté allò que desitja, prefereix, necessita. És a dir, una persona és més feliç quan se li diu que sí. Com que tu vols que això és el que visqui el teu fill, aquesta satisfacció, doncs dir que no costa perquè saps que generaràs l'efecte contrari, aquesta frustració que t'agradaria més evitar-li.
2: I t'hauràs d'afrontar amb una situació incòmoda, més.
3: Exacte, perquè moltes vegades quan els diem que no, s'enfaden.
2: L'últim llibre que has publicat és un conte que es titula precisament Quan em dius que no. És un conte de cartoner editat per Estrella Polar que es pot compartir amb infants a partir dels 3 anys. I atenció, famílies, perquè és un conte per aprendre a posar límits, és a dir, que tant ens afecta, diguem, als adults com als nanos, no? És un aprenentatge perquè també sàpiguen acceptar-los, les dues cares de la mateixa moneda, tot i que crec que tot al final, com ens deies ara, comença pels adults, no? Per descobrir que posar un límit no és fer patir al nen, no? Podem posar un límit ferm i alhora fer sentir al nostre fill que l'estimem i que l'entenem.
3: Ah, dic que no només no és fer patir els nens, és que és normalment en benefici seu, que ho diem, no? Un exemple molt bàsic és el quan diem que no pots menjar més xocolata. O sigui, per què ho fem? Perquè si no li farà mal de panxa. Imagina't que perquè el volguéssim satisfer en el seu desig, no li diguéssim que no, evidentment l'estaríem perjudicant. Doncs així passa amb moltes altres coses. Quan diem no a més temps de pantalla, sabem que li estem fent un favor perquè així obrim les possibilitats de fer moltes altres coses. Evitem l'addicció. I així, amb tants nos com diem, la idea del conte és que els nens entenguin que si no diguéssim que no a moltes de les coses que desitgen, tot plegat seria un petit desastre.
2: I això diu el nen també, ho reconeix, el protagonista del conte, no? Si no, això seria un petit desastre, diu ell. Quan em dius que no, en aquest conte, veiem com aquest nen, aquest protagonista de la història, s'enfada amb la seva mare cada vegada que aquesta li diu que no. No a veure més la tele, prou de menjar gelats, quan li vol ensenyar una altra manera de fer les coses. I quan s'enfada és terrible, diu que ell mateix diu que és com un cocodril que queixala. Però després veiem que les abraçades de la mare també aconsegueixen calmar-lo i acaba reconeixent que la seva mare és molt valenta, no? I aquí ve una miqueta, jo crec, els missatges a les famílies que ens escolten, no? Valenta perquè és capaç de suportar les situacions quan aquest infant s'enfada i respondre-la amb calma. I això és dificilíssim per l'adult, no? No cedir davant d'una rebequeria perquè al final és una forma d'educar-lo també, no?
3: Exacte, de fet és més fàcil cedir davant d'una rebequeria i tots hem caigut en aquesta temptació una o moltes vegades. És complicat suportar una situació on una criatura doncs es tira per terra, pica de peus, crida, diu coses molt lletges, potser davant d'altres persones, això encara ho fa molt més difícil. I doncs resistir-ho, suportar-ho i tirar endavant amb aquesta negativa és una cosa que costa, implica tenir valor. Aquest és el valor de l'adult que aquest nano acaba reconeixent. Diu, si tu, mare, t'espantessis cada vegada que obro la boca per queixalar, i per tant sempre em diguessis que sí, deixessis fer el que vulguis sense dir-me mai que no, en què em convertiria? Doncs en algú que té tot un seguit de problemes per haver pogut accedir a tot allò que no li convenia. Aquesta és la reflexió.
2: I ara li demano a l'Alba Castellví allò que imagino que a casa esteu pensant, no? Esteu dient, d'acord, la teoria és fantàstica i jo procuro fer els deures, és a dir, procuro no cedir. Però com se sosté un límit sense cridar, sense amenaçar o acabar cedint precisament per esgotament, no?
3: Mira, doncs precisament perquè en el conte no tenia l'oportunitat d'explicar això, és a dir, de donar l'eina a l'adult del com fer-ho, al final hi ha una guia per les famílies i un codi QR on poden accedir a un document més extens on jo explico pas per pas com fer-ho per suportar les rebequeries sense haver de cedir i sense perdre la calma. Aquí hi ha tot un mètode en 5 o 6 passos que comença per respirar fons, dir una determinada frase que és molt curteta i sempre la mateixa en comptes d'allargar-se en les explicacions, i altres passos que us convido a consultar en aquest document que també podeu trobar, per cert, a través de la meva pàgina web si no teniu el llibre.
2: Ah, doncs mira, meravellós també, és a dir, és una forma allò quan diuen és que el necessito ja, no tinc temps d'anar a la llibreria, no? I el necessito ja, doncs, a la pàgina web de l'Alba Castellví, trobareu albacastellví.cat, trobareu també aquest QR que, com veiem, està al final de tot d'aquest conte, que és una guia per a les famílies. L'altra qüestió que segurament es fan les mares i els pares que ens escolten i de ben segur tu tens molt clar també que és una preocupació que existeix ara, és el vincle. És a dir, no es trencarà el vincle amb els nostres fills i filles si els renyem massa, si estem discutint, si els posem massa límits.
3: No es tracta de renyar-los massa, es tracta de posar-los bé alguns límits importants, i això no trencarà el vincle de cap manera, sinó que el reforçarà. Per què? Perquè la criatura sabrà, sentirà, que nosaltres volem mantenir-lo dins d'un espectre de seguretat i que tenim la capacitat per fer-ho, és a dir, que som prou forts com per fer això. Això implica que també podem ser prou forts per poder-los protegir en cas de necessitat. Quan detecten la nostra fortalesa a l'hora de posar límits, també poden reconèixer de forma conscient o inconscient la nostra fortalesa a l'hora de protegir-los. de manera que se sentiran més segurs amb nosaltres si som adults que som ferms, més que no pas que siguem febles. Vull dir que no ens hem de preocupar per res per la qüestió del vincle.
2: És on et dic que no perquè t'estimo, et dic que no perquè et vull protegir, no? Perquè vull crear les bones bases perquè després tu estaràs sol davant del món, no? Uh-huh. I també hauràs de saber actuar. Esclar, ja hem après també que és importantíssim posar els límits des de que els infants són ben petitons, molt petits, però d'alguna manera aquests límits, esclar, es van moldejant a mesura que ells van creixent, després arribarà aquest moment que tu deies també al principi de la nostra conversa, de la negociació quan ja són adolescents, i precisament per això, perquè quan arriben aquestes etapes on els infants ja comencen a ser més grans, potser amb 8, 9, 10 anys i endavant, quina és la diferència entre posar un límit i entrar en una lluita de poder? No sé si m'explico bé, però és la sensació que a vegades ens expliquen les famílies, que al final entres en una picabaralla de veure qui té l'última paraula i qui és capaç d'imposar la seva opinió, de vegades perquè també ens posem al nivell dels nostres fills i filles sense oblidar que l'última paraula, per descomptat, ha de ser la nostra, no?
3: Uh-huh. Nosaltres hem de marcar la norma i podem estar disposats a negociar, però quan el nostre marge de negociació s'acaba, ens hem de limitar a dir, ja t'he dit el què, és la meva decisió, i per tant les coses han de ser d'aquesta manera, tant si t'agrada més com si t'agrada menys. A partir d'aquí no hauríem de continuar discutint, no hauríem de tenir un debat d'opinions sobre si això està bé o està malament, si més cap aquí o més cap allà. Això ja ho hem d'haver fet abans de dir la nostra última paraula. Dita, hem d'aplicar la conseqüència que haguem anunciat als nostres fills. Si jo t'he dit que no surtis fins més enllà de les 12 i tu tornes més enllà de les 12, la propera vegada no sortiràs. Hem acordat aquesta hora, o jo te l'he imposada, perquè a vegades podem negociar en part, però en un determinat moment hem d'imposar el nostre criteri, i per tant, si tu no compleixes, el que farem serà aplicar la conseqüència, no pas continuar discutint fins al desgast de tots plegats.
2: Perquè a més això no porta mai a res ni agradable ni segurament enriquidor per cap.
3: Exacte, és a dir, el debat s'ha de produir, però una vegada hem arribat a una conclusió l'hem de fer respectar. No podem sempre estar negociant fins que arribem allà on el nostre fill li agradaria. I això és molt important perquè, si no, ells senten que poden anar tensionant la corda fins que la seva vida és exactament com a ells els agradaria, que acaba sent molt còmode. De fet, un dels problemes dels quals es parla molt poc és de l'excés de comoditat que tenen els nostres fills, tant els que són preadolescents com els que són adolescents especialment, que sovint no han de fer res que depengui exclusivament de si mateixos, sinó que els proporcionem tota mena de comoditats i els solucionem tota mena de problemes. Això comporta una falta de sentit vital. I aquesta falta de sentit és a la base de molts dels problemes emocionals o fins i tot psicològics que tenen molts d'ells.
2: I això s'ha d'ensenyar des de que són petits? Des de que tenen 2, 3, 4 anyets?
3: És bo que des que són petits vegin que les seves capacitats els permeten complir objectius, de manera que les coses no els les posem tan fàcils, sinó que de tant en tant es trobin amb alguna dificultat que puguin superar. Perquè així tenen la sensació que són persones valuoses. Per què? Perquè fan coses que tenen valor. L'autoestima té molta relació amb aquests nivells d'autonomia que van assolint a poc, sempre i quan els convidem a enfrontar-se amb dificultats. Si no, no tenen aquesta oportunitat de constatar la seva validesa.
2: Hem començat el nostre Lletra Lligada en aquest primer capítol o primer dia, com l'inici també de curs, amb l'Alba Castellví, que és sociòloga, educadora i assessora de mares i pares. Us recordo que a més teniu a la vostra disposició aquest conte que ha publicat que es diu Quan em dius que no, amb Estrella Polar. I parlàvem de la brúixola. Jo donava la benvinguda als oients parlant de que procuraríem mantenir aquesta brúixola ferma i anar buscant al nord. Així que torno al principi de tot i et pregunto, com sabem que anem en la bona direcció?
3: Sabem que anem en la bona direcció si veiem que a mesura que els nostres fills creixen, cada vegada saben fer més coses pel seu compte i saben enfrontar-se millor a les adversitats.
2: Bé, un missatge clar. Ara només cal que allò enfoquem bé la brúixola, ens permetem també cometre errors, no?, i després tornar una altra vegada al camí.
3: I tornarem les vegades que calgui. D'errors en cometrem molts, però procurarem ser feliços junts mentre eduquem.
2: Moltes gràcies, Alba.
3: A vosaltres. Bona temporada.
0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.

Doncs sí, era això, posar-nos de nou a la vostra disposició davant del micròfon de Ràdio 4 per acollir els vostres dubtes, les vostres inquietuds al voltant de la criança i l'educació dels infants i sentir que sí, que és aquí on volem estar. Avui en la companyia la part tècnica d'Irene Moreno i Aro Serén. Primer programa de la nova temporada. No ens falteu cap dia. Feliç setmana, famílies.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Un centenar de persones migrades s'han instal·lat a Platja Benítez, a Ceuta, en un nou assentament al costat de la platja del Trampolí. Esperen a que s'habilitin nous espais d'acollida temporal, una prioritat de l'executiu espanyol. Ángel Víctor Torres, ministre.
2: Estamos hablando de una cantidad importante de migrantes que van a salir de las calles después de los trabajos, incluso del fin de semana, que se han podido realizar con el objeto de que puedan ser hacerse los trabajos de triaje, su identificación, para que, acorde a ley, puedan ser devueltos a Marruecos.
0: Creix la tensió als carrers. Dues agressions contra persones migrades s'han saldat amb 2 ferits i 8 detinguts. Preocupen els menors. Segons el Ministeri de Joventut i Infància, ja n'hi ha 2.100 registrats. Sira Rego, ministra.
3: Són unos 2.100 niños y niñas en el sistema de acogida. Quedan todavía niños para afiliar y para incorporar al sistema de acogida. En la medida en la que seamos capaces, primero de abrir plazas, pero también de trasladar niños y niñas a península, iremos mucho más rápido.
0: L'oposició critica el govern espanyol assenyalant que coneixia l'entrada massiva mentre l'executiu diu que fa tot el que pot per solucionar aquesta crisi. I a Catalunya, Junts, Assemblea Nacional Catalana i la CUP critiquen la detenció de menors per part dels Mossos d'Esquadra en els aldarulls posteriors a la Diada. Demanen explicacions a Interior. Non Casadevall, secretari general de la CUP.
4: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: La policia catalana va detenir ahir un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, han quedat en llibertat. I en clau tecnològica, les principals empreses d'intel·ligència artificial OpenAI i Anthropic, al darrere de ChatGPT i Claude, demanen desaccelerar el desenvolupament d'aquesta tecnologia. El director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, ha assenyalat que els models amenacen en provocar catàstrofes de ciberseguretat a escala global. Posteriorment, el director d'OpenAI, Sam Altman, ha dit que cal moderar el ritme, tot en una setmana en què un ex-treballador ha explicat que agents d'intel·ligència artificial van hackejar per pròpia decisió una infraestructura externa i que això es podria extrapolar al hackeig futur d'infraestructures crítiques o armes d'extinció massiva per l'humanitat. Repassem notícies de l'exterior en format més breu. Els alemanys surten al carrer en diverses ciutats per protestar contra el triomf del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt i demanen que s'apliqui el cordó sanitari. Segons estimacions, les protestes contra el feixisme han aplegat 25.000 persones a Hamburg, 20.000 a Düsseldorf, 14.000 a Berlín i unes 5.000 a Leipzig. Pel que fa a la guerra al Pròxim Orient, es complica la situació amb el tancament de l'estret de Bab el-Mandeb, l'única ruta alternativa per als petroliers a l'estret d'Hormuz per part dels hutis aliats de l'Iran, que se controla, diem, amb 2 estrets. El president nord-americà Donald Trump ha minimitzat la situació, assegura que la guerra acabarà bé. L'Iran dilluns abordarà moment rutes segures de navegació a l'estret d'Hormuz en presència dels països del Golf Pèrsic. I a l'Índia, a la cimera dels BRICS, les economies emergents del món fan una resolució conjunta per demanar màxima contenció al conflicte al Pròxim Orient. Condemnen qualsevol agressió unilateral i aposten per una solució pacífica mitjançant el diàleg. D'altra banda, en aquesta cimera, Sud-àfrica ha demanat portar als tribunals la guerra contra l'Iran i també el genocidi a Gaza. I en clau cultural, Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. Marc García.
5: La fira ha assolit enguany un rècord de professionals inscrits, 1.300. El certamen, que ha programat 57 espectacles en total, ha superat ja l'equador d'aquesta 46a edició i encara la recta final amb el 76% de l'aforament venut.
0: Abans de marxar, coneguem la previsió del temps. Per demà, Noelia García, Emet.
6: Demà a Catalunya continuarem amb temps estable i càlid. Les temperatures pujaran lleugerament i els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Al Pirineu durant la tarda es formaran núvols d'evolució poc importants. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana en intensitat moderada a l'Empordà. Temperatures mínimes de 20 graus a Barcelona i 16 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: És tot per ara. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
7: Molt contents de poder obrir la 47a temporada d'aquest programa de genuïna ràdio pública, que es diu L'altra ràdio, justament quan en aquesta setmana la nostra emissora ha estrenat la seva 50a temporada. Abans de dir-vos els continguts del programa d'avui, el que vull fer és enviar un sentit record en el rubinenc Jordi Preses, que va morir a l'edat de 81 anys a finals del passat mes d'agost. Dic que en Jordi Preses va presidir el Centre Excursionista de Rubí entre el 1977 i 1981, però a més va ser membre de l'Associació de Radioescoltes a Barcelona d'XB des dels seus inicis i va presentar el programa Antena d'X a Ràdio Rubí a meitat de la dècada de 1980. Jordi Preses, una persona tranquil·la, afable, amb profuns coneixements del món de la radioescolta, del DXisme i també de les muntanyes catalanes i europees. Jordi Preses, juntament amb Orlan Pons, va intentar fer el cim del Mont Blanc. Des de l'altra ràdio, un sentit record, el vaig tenir la sort de tractar-lo moltes vegades i, evidentment, lamentem la seva mort fa unes setmanes. Benvingudes i benvinguts en aquesta edició, com us dic, de l'altra ràdio, la del dissabte 12 de setembre, 9 i 5 del vespre, com sempre, a internet, el divendres anterior, ja ens podeu escoltar a RN Audio. Obrim temporada amb l'edició número 2652.
8: Buenos días. Tengan todos ustedes.

0: Authentic Latin Beats.
1: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata,
2: arranca y vámonos.
3: Sumari de continguts del primer programa de la nostra temporada. Podreu escoltar el següent enregistrament de Ràdio 4 de l'any 2023, recent en el temps, però bé, ja fa 3 temporades. Bastant particular aquest enregistrament, com ara podeu escoltar d'aquí uns minuts. Presentarem una rumba catalana que s'ha estrenat en aquest estiu, De Mano en Mano, d'en Paco Aguilera. Ja veureu per què tenim avui una rumba catalana a l'altra ràdio de Ràdio 4. Seguim nosaltres sent fidels a la cultura audiovisual i tecnològica. Hi ha un motiu que doncs, ens farà escoltar aquesta rumba. Comentarem novetats tecnològiques amb Javier Otero i Marcos Montero, de ThinguPC, divulgació de la intel·ligència artificial a Dojo. Quan entrin en aquest locutori, rebrem en Josep Maria Déu. Parlarem del llibre que ha publicat fa pocs dies sobre els 50 anys de futbol en català de Joaquim Maria Puyol. Justament fa pocs dies es va celebrar aquesta efemèride. I, si no ens falla la previsió, aquest és el menú pel primer programa d'aquesta temporada radiofònica de l'altra ràdio. Programa que avui fem, Cristian Estanescu, control de so, realització tècnica i Sintoniki a la direcció i presentació. I abans d'entrar en matèria, deixeu-me fer un previ, després d'aquest sentit record que he fet amb en Jordi Preses quan he obert el programa, i dir-vos que pel que fa als continguts de la temporada de l'altra ràdio, en gran part mantindrem els espais que hem tingut durant les últimes temporades. Això vol dir que cada mes passaran pel nostre programa doncs, uns 25 especialistes. No serà el cas del programa d'avui, que és un programa diferent del que és habitual. Tindrem algunes novetats, com una secció dedicada a la història de la ràdio esportiva, amb en Joan Manuel Sorroca, una altra dedicada a les memòries d'un tècnic de so, amb en Xavier García, i alguna altra novetat que anireu escoltant en properes setmanes. Algun col·laborador, per raons personals, no podrà seguir formant part de l'equip del programa, com és el cas de l'Eduard García Luengo, que, per cert, ha publicat en el web de l'Altra Ràdio, altraradio.cat, dos nous llibres electrònics gratuïts en format PDF de comunicacions a l'espai. Un de 26 pàgines, l'altre de 33 pàgines. Aquests exemplars en PDF els podeu descarregar al web altraradio.cat. Cliqueu a la imatge Comunicacions en espai i accedireu a l'apartat on estan publicats un total de 5 exemplars, dos dels quals són nous d'aquest estiu. Tots aquests exemplars contenen molt material didàctic, educatiu, sobre les comunicacions, l'espai, amb enllaços per poder accedir a molta documentació i són molt interessants per poder divulgar temes de comunicacions, de l'espai, per fer experiències amb gent jove en centres educatius, en centres acadèmics, en llocs de lleure o bé a casa. Dic que, amb aquesta publicació, l'Eduard García Luengo tanca la seva col·laboració regular a l'Altra Ràdio. La va iniciar, que està dit aviat, a principis de la dècada de 1990, amb una secció dedicada en aquells moments als audiovisuals i als multimèdia, i ha estat un dels col·laboradors més veterans i més implicats de l'equip del nostre programa, facilitant a més la possibilitat de fer moltes edicions especials ja fa anys de l'Altra Ràdio cara al públic, al Centre Cultural de la Fundació La Caixa o bé al Caixa Fòrum de Barcelona. Sense col·laboradors com l'Eduard García Luengo no es pot entendre que l'Altra Ràdio estigui justament començant la 47a temporada a Ràdio 4, 47 anys, que està dit aviat, i tampoc es pot entendre que el nostre programa hagi estat guardonat amb una desena de premis durant tots aquests anys a la divulgació de les telecomunicacions i de les tecnologies de la informació i la comunicació. Eduard, moltíssimes gràcies per formar part de l'equip de l'Altra Ràdio durant 3 dècades.
4: L'Altra Ràdio Vintage, amb en Sintoniki, sempre Ràdio 4.
1: L'Altra Ràdio Vintage,

No canviarem el costum que tenim d'unes temporades ençà de, al principi del programa, posar algun fragment històric extret de l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, un projecte col·laboratiu, participatiu, que ja té més de 16.000 fragments radiofònics que es pot escoltar a arxiuradio.uab.cat. arxiuradio.uab.cat. Avui escoltarem un fragment per celebrar els 50 anys de la nostra emissora de Ràdio 4, en el moment que s'obre la 50a temporada de Ràdio 4. Es tracta de la cançó que va cantar l'equip de Ràdio 4 en el Radio Passion del 2023, amb moltes veus de la casa, entre altres la de la nostra actual directora, Sònia Urbano.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Okay, baby. Listen to me. I think that that's important for you. Yeah.
2: Déu-n'hi-do, la gent de Ràdio 4, en aquell 2023, com cantaven en el Ràdio Passion. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs bé, com obrim temporada en el nostre programa i Ràdio 4 està celebrant, com jo us estic dient, els 50 anys, volem fer una petita celebració avui, i a mi m'agrada molt la rumba catalana, volem escoltar una rumba catalana. Una rumba catalana que s'ha estrenat aquest estiu, que es diu De mano en mano, que siga la tradició, interpretada per Paco Aguilera i Tiago Maya, i una rumba que, a més d'unir dues generacions, entre moltes altres coses, tracta dels telèfons mòbils i de les xarxes socials.
3: Oye, Tiago, no me cambien la guitarra por pantalla, que la rumba catalana se transmite, que la rumba catalana...

0: És que hi ha moments que s'ha de dir mòbil no rumba, sí. És una molt bona lliçó, aquesta lletra que va escriure el Paco Aguilera. Videoclip d'aquesta rumba, De mano en mano, que sigui la tradició, el podeu veure al canal de YouTube de Paco Aguilera. Aneu a YouTube, poseu Paco Aguilera, veureu el Paco Aguilera, veureu el Tiago Maia, que té 9 anys, tocant aquesta rumba en diversos llocs de Calella de la Costa. I ni que som un programa nosaltres de divulgació tecnològica, deixem a fer una pinzellada musical, perquè volíem aprofitar aquesta rumba estrenada aquest estiu, que tracta dels telèfons mòbils, de les xarxes socials, per contactar amb en Paco Aguilera, que és un dels bons i veterans músics de rumba catalana. Va néixer a principis de la dècada dels 60 a la ciutat de Barcelona. Ha voltat pel món cantant i tocant rumba amb la seva guitarra, o bé ha format part de grups. Per exemple, Rumba 2000, que va publicar un disc ja l'any 1976, Tápate, María, tápate. Amb Los Gachos, també aquell 76, Amor Gitano. El 91 va signar un contracte amb la CBS Sony, déu-n'hi-do. Va publicar Los Rolling por Rumbas, en versions amb rumba dels Beatles i dels Rolling Stones, època que els grans Manolos també van versionar coses dels Beatles, com també sabeu. Ha treballat a Alemanya, a Suïssa. A l'any 2007 va marxar cap a Miami i va viure i va treballar força anys a Miami. I a més, doncs en els últims anys ha tornat cap a Catalunya per establir-se a Calella de la Costa. Paco, molt content que avui estiguis a l'altra ràdio, de Ràdio 4. Digue'm com va sorgir aquest De mano en mano, que sigui la tradició. Com va venir aquesta idea?
1: Bueno, tot, moltes gràcies per contar con la, con la meva assistència i con la meva música, ¿no? Pues esta canción de mano en mano surge porque el año pasado, me parece que fue, hicimos un concierto, creemos la temporada de Rumba Catalana en el Teatro Flamenco de Barcelona, aquí en Barcelona. Y bueno, uno de los músicos que siempre me acompaña, o me está acompañando en muchas actuaciones, es Petete Maia, que es un bajista, un gran músico catalán, un pedazo de persona. Y en el día del show de la actuación se trajo a su hijo, a Tiago, que actualmente tiene 9 años, pero entonces tenía unos 8 años. Y nada, y me dice el niño, ¿puedo subir contigo al escenario ahí? Y digo, pues como no, venga, súbete arriba al escenario. Bueno, el niño se subió arriba y de verdad, sinceramente, que es un fuera de serie, toca la guitarra, canta, toca la percusión, de verdad, realmente un fenómeno, un niño fenómeno. Entonces, y de ahí surge la idea.
0: Sí, sí.
1: Me surge la idea y digo, hostia, esto hay que plasmarlo, esto hay que hacer un videoclip, hay que hacer una canción dedicada. Y entonces se me ocurrió la idea esta de la tradición, ¿no? Yo tengo ya 60 y tantos años, el niño tiene 9 años, sí. Pues imagínate,
0: está
1: la
0: claro.
1: Tradición. Y ahí digo, ahí vamos a meter a mis nietos, a mis sobrinos, a mis primos, y así surgió la idea. Y bueno, y en el videoclip, cuando lo veáis, pues ya verás que ahí sale, bueno, salen los Lachos, está el Agüita, está Alfonso de Tosa, está Emilio Calabuch.
0: I tant, gran guitarra, no? Calabuch del Maresme, sí, sí, que surten en el videoclip, eh? Videoclip, canal de YouTube, Paco Aguilera. Sí, sí, de diferents generacions. Tu, Paco, utilitzes les xarxes socials, com tothom a dia d'avui, per divulgar el que fas. Què et resulta més útil a tu? El món d'Instagram, el món de YouTube, el món de Facebook? Per on veus que té més ressò a nivell de l'activitat professional que tu desenvolupes?
1: Bueno, a mí sinceramente la que utilizo mucho y me hace mucho servir es el YouTube. Lo uso muchísimo. Y el que me hace servir mucho, hay mucha gente que usa Instagram, otros, pero a mí es que el Facebook es el que yo realmente utilizo muchísimo para la relación que yo tengo, ¿no? con la gente que me sigue. Y el Facebook me hace realmente mucha utilidad cuando hago algún concierto y tal, realmente donde lo anuncio más o lo hago publicidad. Eso en el Facebook. I bueno, a mi personalment a mi me da resultado.
0: Doncs si no coneixíeu l'existència de Paco Aguilera, vol dir que no esteu massa situats al món de la rumba catalana, que és perfectament possible, tot i aquesta llarguíssima trajectòria, ni que últimament estan més als Estats Units. També teniu un web oficial, pacoaguileraoficial.com, tot seguit, pacoaguileraoficial.com, però si no, Paco Aguilera en el canal de YouTube o a través de Facebook, Paco Aguilera. Una altra qüestió que et volia plantejar, aquí nosaltres a l'altra ràdio, hi hem fet proves amb el cèlebre Suno, aquest sistema d'intel·ligència artificial que crea cançons, que és fascinant, que li pots dir que et faci una rumba catalana i li col·loques una lletra, te la canta i en un moment disposes. Tu, que ets un gran improvisador, moltes publicacions que veureu de Paco Aguilera estan programes de ràdio, de televisió, com si ara el tingués aquí al costat amb la seva guitarra, li digués, sisplau, Paco, alguna cosa que digués l'altra ràdio, Ràdio 4, 50 anys, en un moment ens crearia alguna estrofa i amb el ventilador de rumba catalana acompanyant-se ens ho faria. És un gran improvisador, en Paco Aguilera. Com veus aquest món que es poden fer, diguem-ne, temes com a botifarres i com a xurros, però que d'alguna manera semblaria que us entra en competència? Com ho veus?
1: Realment, jo penso que esto se ha adelantado muchísimo. Y realmente hay que buscarle lo positivo, ¿no? Porque si le buscas lo negativo, todas las cosas tienen negatividad. Pero yo lo que le veo positivo a la IA, y creo que le ha dado un buen impulso a muchos creadores que realmente llevamos toda la vida creando, ¿no? Y llega un punto donde cuando tú quieres hacer... Dentro de lo que es la rumba catalana, sinceramente, no hay mucho problema, porque la rumba catalana se identifica con una guitarra, unas palmas y un bongo, ¿ok? Pero cuando en el caso mío, por ejemplo, que he estado viajando por todo el mundo y he hecho versiones de los Beatles o de Rolling o de Elvis Presley o de cualquier persona o estilo de música que se me ha cruzado en mi camino, yo lo he creado. Pero hoy en día... Lo que noto interesante en la Suno, por ejemplo, es que tú dices, bueno, a ver, voy a probar esta canción, ¿cómo sonaría entre rumba, pero con acompañamiento de blues, o acompañamiento de rock, o acompañamiento de rumba, o acompañamiento de tango? Creo que es una manera para ver y comprobar cómo te sonaría.
0: D'acord,
1: más o menos.
0: Tenir maquetes ràpidament, i tu com a creador, aprofitar la teva maqueta per després tu amb els teus instruments
1: Exactament.
0: I els teus músics fer la versió definitiva. Veus, és una aplicació que no hi havia pensat, un sistema, diguem-ne, de prova ràpid, sense gastar diners, sense emprar gaire estona, no? Per tant, hi trobes una molt bona utilitat. Doncs mira, està molt ben pensat, això. I per acabar dir que en Paco Aguilera, l'any 1997, que aleshores estaves també molt situat a la ciutat de Rubí, avui que hi hauria programa recordant a un rubinenc que fa pocs dies ens ha deixat, el Paco Aguilera també molt lligat a la ciutat de Rubí, en els anys 97 vas crear l'Associació Rumbera Paco Aguilera, que ara al retornar tu cap a Catalunya després d'estar als Estats Units, a Calella de la Costa, surt en el teu videoclip, l'has recuperat, no? I també intentes divulgar rumba catalana, però alhora també fer una mica de formació.
1: Sí, bueno, realmente el objetivo que pretende de la Asociación Rumbera es realmente que no muera, que no decaiga lo que es la tradición de la rumba catalana. Entonces, nuestro primer objetivo es fomentar la rumba, sobre todo a los chavales, y tenemos un apartado donde llevamos muchos años trabajando con chavales, con niños especiales, y nuestra ilusión y nuestro esfuerzo es trabajar con chavales y darle a conocer lo que es la rumba, lo que es la percusión, el ventilador, la interpretación, y que realmente cojan la esencia de lo que es la rumba catalana, la música tradicional nuestra de aquí, de Cataluña, y que eso siga para adelante. Entonces lo que hacemos en la asociación es simplemente intentar fomentar y que siga la tradición. Y después los fines de semana, y cuando hacemos, bueno, hacemos concentración y muchos de los socios pues dan a conocer sus composiciones y cantan y nos juntamos y intentamos pasar realmente un rato agradable, pero sempre poder tenir aquesta harmonia familiar, no?
0: Bon fet, doncs, Paco, molt content que avui hagis pogut estar a l'altra ràdio. Potser algun oïdor del programa aquest tecnològic de cultura audiovisual avui descobreix un rumbero bo, rumbero batarà, Paco Aguilera, al seu web, pacoaguileroficial.com. Felicitats per aquesta magnífica rumba de mano en mano, que sigui la tradició, i com diu aquest nano, el Thiago Malla, a vegades, quiero mi guitarra. I no és l'ordenador, no? S'ha de saber combinar les dues qüestions. Les dues qüestions són útils i tenen els seus moments. Paco, moltíssimes gràcies, llarga vida a la rumba i felicitats per tants anys de magnífica activitat professional.
1: Moltes gràcies.
2: L'altra ràdio, amb Sintonic.
0: Seu al meu costat dos grans divulgadors de l'equip de l'altra ràdio des de ThinkUPC, una empresa que treballa al servei d'altres empreses i institucions des de la Universitat Politècnica de Catalunya seuen i al meu costat el Javier Otero i el Marcos Montero, que són respectivament els responsables d'intel·ligència artificial i de transformació digital de ThinkUPC. Recordem-ho potser més precisió, Javier, Marcos, breument, tu mateix, et sembla, Javier, ho he dit bé, dins de la Universitat Politècnica de Catalunya, universitat pública d'un nivell internacional notablement alt de formació tecnològica, que és informàtica, telecomunicacions i altres disciplines, ves per on trobem ThinkUPC ja fa uns quants anys, que no treballeu pels alumnes de la Politécnica.
3: No directamente, de hecho nosotros a través de otra empresa del grupo que es UPCnet trabajamos directamente para la UPC y los alumnos, y desde ThinkUPC damos servicios a otras empresas y a otro tipo de instituciones, administraciones públicas también, intentando transferir un poco el conocimiento este avanzado tecnológico que tenemos en la universidad mediante la creación de servicios y prestación de servicios a otras organizaciones.
0: Que ja fa temps que ho vam dir al programa, també ara l'edifici on teniu la vostra seu, també amb unes àrees específiques ja fa mesos dedicades a la intel·ligència artificial, noves disciplines, evidentment, posar en valor la funció d'aquesta universitat pública, la Politécnica de Catalunya, com tantes universitats públiques catalanes, a un nivell doncs molt, molt, molt alt. Parlem en aquesta col·laboració d'avui una mica, mirem cap a la intel·ligència artificial, comencem amb tu, Javier, una mica grans fases, crec que ens en diràs unes tres, del que ha estat l'evolució de la intel·ligència artificial i també, si et sembla una mica, que a vegades també és bo, visions positives, però també amb alguna conseqüència, podríem dir, pot ser negativa pel medi ambient, i a dia d'avui, en el moment que estem, una mica la visió crítica del que pot suposar. T'escoltem atentament.
3: Sí. De hecho, no hablaremos del principio de la inteligencia artificial.
0: Dels anys 50, el test de Turing, la qüestió... No, això...
3: Solo desde el 2022, que aparece ChatGPT...
0: Quan això té un ús públic ampli.
3: Correcte.
0: Des del 2022 fins al moment que estem.
3: Sí, de hecho, la primera generación de IA generativa como tal, como la que conocemos por ChatGPT o Gemini, es la de la IA que es capaz de generar lenguaje prediciendo la siguiente palabra, por decirlo de alguna manera. O sea, es decir... creando un modelo de lenguaje que entienda cómo hablamos los humanos y que sea capaz de completar frases o responder a preguntas, porque se ha entrenado con muchísimas palabras, muchísimos
0: D'acord.
3: Textos, miles de millones de palabras.
0: I que això va sorprendre molt, construir uns textos amb una coherència, amb una qualitat molt elevada i independentment, però que no era menor en aquell moment, que el que pogués dir fos una falsedat total perquè les
3: Correcte.
0: Dades que tenia no eren vàlides o perquè doncs, es va equivocar o va agafar coses d'aquí o d'allà i començava a dir coses no certes, però amb coherència, amb qualitat i sobretot amb una interacció amb les persones fascinant que va cridar molt l'atenció en aquells
3: sí.
0: anys 22, 23, 24 o encara dia d'avui.
3: Sí.
0: Aquesta interacció tan educada, tan coherent, no?
3: Correcta. De hecho, era una inteligencia. En 2023, a principios, teníamos una inteligencia artificial que hablaba nuestro idioma, de hecho, cualquier idioma hablaba, generado por los humanos, que sorprendía mucho por esas capacidades, pero que en algunos sentidos era bastante tonta. Por ejemplo, le hacías multiplicar una operación sencilla y se equivocaba, como
0: sí,
3: dices,
0: sí.
3: ¿no?
0: O sea, que en algunos casos no estaba a la alzada doncs, del que
3: sí.
0: l'embolcall mostraba.
3: Pues esto...
0: Generativa, creo que el nom venia del sistema estadístico.
3: Sí, al final
0: no?
3: és que una herramienta
0: no?
3: probabilística. Sí,
0: que hi ha un tipus d'estadística que es deia no? generativa, si ara m'equivoco, m'excuso, que d'aquí prenia el nom.
3: Sí, de
0: perquè
3: hecho,
0: són sistemes estadístics el que utilitzava.
3: Exacto, que al fin y al cabo lo que hacen es ponerte la siguiente palabra más probable
0: D'acord.
3: Que encaja con lo que
0: sí,
3: tú le has
0: dicho. Sí, aquest nom semblaria que era d'alguna manera doncs, tret de l'atzar i que venia d'un model estadístic que ja existia prèviament i que seia
3: sí.
0: d'aquesta manera. Següent fase.
3: Correcto, digamos que esta anterior solo había aprendido de leer textos, ¿no? La siguiente fase fue la IA razonadora. Y esto fue un par de años después, sobre todo en 2024, veíamos ya que había modelos de inteligencia artificial que hacían una cosa tan sencilla como, antes de responder, razonar durante un rato. Razonar era predecir más texto, o sea, generarse un texto de razonamiento, y no solo estaban entrenados con textos, libros, etcétera, hechos por humanos, sino que también estaban entrenados con razonamientos generados para resolver problemas. Es decir, estaban entrenados por refuerzo, que se llama, como los sistemas que aprenden a jugar al ajedrez o a cualquier juego, con razonamientos que sabían que algunos conducen a una conclusión correcta y otros conducen a una conclusión errónea. Entonces eran capaces de imitar ese razonamiento. Ya no solo imitaban la creación del lenguaje como los humanos, sino que también imitaban la manera de razonar. Y esto les llevaba a tener conclusiones mucho más elaboradas,
0: más sòlides, i per algunes feines imprescindibles, semblaria evident, no?
3: Sí, sí.
0: Per algunes qüestions una mica més complexes, que no que em posis a mordre una determinada informació, sí, que vull saber com al principi, doncs, que sí, doncs la localitat de Blanes a Catalunya dona algun consell per visitar Blanes, ara dic jo així d'imprevist, i que doncs et donava un text que en algun cas doncs podia ser molt cert i en algun cas doncs era coherent, però que no s'adequava potser el que es pot visitar a Blanes, etc. Però en aquest cas de la intel·ligència artificial amb raonament ja hi havia aquest pas endavant.
3: Y entonces esto,
0: y el tercer pas,
3: el siguiente paso era, vale, y una vez que ya sabemos razonar, vamos a darle a la inteligencia artificial la capacidad de utilizar herramientas externas, de buscar por internet, de escribirse un código de programación y ejecutarlo para resolver un problema, o de incluso utilizar los sistemas de información que tenemos en nuestra empresa para consultar un dato, escribir un dato.
0: ¿Cómo es digo que esta fase?
3: Esta es la inteligencia artificial agéntica.
0: Es veritat, la primera vegada que vaig sentir la paraula no farà pas tants mesos, va ser aquí a l'altra ràdio amb vosaltres. Que vam fer un espai sobre inici de la intel·ligència artificial agèntica. Jo era el primer dia que ho escoltava. Per tant, no fa pas gaire temps.
3: No. De hecho, un poco este año es el año de la inteligencia artificial agéntica. En lo que está pasando...
0: Un 2026 pot ser, diguem-ne, un dels que s'ha començat a implementar.
3: Correcto. Entonces, ¿qué efecto lleva todo esto? La verdad es que cada una de estas tres generaciones tiene un efecto que es que consume mucho más que la anterior. Porque genera muchas más palabras, mucho más razonamiento, mucho más uso de herramientas. Consume muchos más tokens,
0: sí,
3: que se llaman.
0: D'acord.
3: Y entonces...
0: Més necessitat de càlcul computacional, claro. Això sí. Que el gros és supercomputador, per sí. Agafar un exemple, vol dir més energia elèctrica,
3: sí.
0: I per refrigerar allò, a dia d'avui... bastants més litres d'aigua de refrigeració.
3: Sí, de hecho, solo una empresa, por sí. ejemplo, OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, a principios de este año decía que necesitaba 2 gigavatios para poder alimentar el servicio de ChatGPT. 2 gigavatios es la potencia de 2 centrales nucleares o la potencia que necesita una ciudad como Barcelona.
0: Clar, això és una brutalitat si només es tracta de dir què he de fer si vaig a Blanes, on puc anar a la Palomera, sí. Vaig vostè cap aquí, vagi dinat al restaurant, no diré quin, sí. De Blanes, però clar, això hi ha maneres més econòmiques sense gastar energia,
3: sí.
0: Que també hi pots arribar ni que sigui invertint 5 minuts més per internet, no?
3: Y esto era a principios de este año.
0: Clar, clar.
3: Las predicciones son que en 5 años han dicho que necesitarían más o menos, solo esa empresa, 250 gigavatios. Esto quiere decir 250 centrales nucleares, 250 reactores nucleares únicamente para dar potencia al uso de ChatGPT. En el mundo hoy hay 437 reactores nucleares. Por tanto, una sola empresa puede necesitar más de la mitad de la potencia.
0: Clar, això és un tema gens menor que potser seria interessant de deixar per aquestes qüestions en el moment que estem per temes realment rellevants, transcendents, i els altres, d'alguna manera, intentar-ho anar combinant amb la manera clàssica, ni que sigui per invertir una mica més de temps, i a lo millor no haver d'estar tothom pendent o demanant dibuixets i creacions digitals, les que vulguis cada dia, i això consumeix energia molt satisfactori, anar novena de Google, Marcos Montero, Javier Otero, a Ràdio 4, amb monocicle. I amb l'any 22 del segle, en aquest cas, 20, ja no del 21. I sí, sí, però clar, fa falta cada dia tanta quantitat, no hi pot haver-hi continència, amb altres coses, la societat també se'ns està recomanant de tenir continència, no? Perquè suposa, evidentment, una sèrie de problemes climàtics o d'ecologia que no són gens menors. Alguna última idea, si no saltem cap al Marcos, que ens comentarà coses aplicades més
3: esto...
0: a nivell d'empreses, sí. No? Una mica quina evolució tu has vist, quines tendències heu detectat al propi lloc de ThinkUPC on treballeu?
4: Doncs ha passat una mica això, o sigui, vull dir que durant aquests darrers 3-4 anys que portem amb aquest boom de la IA, les empreses han començat o van començar a adoptar massivament la intel·ligència artificial fins al punt que en moltes empreses, sobretot, no, grans referents americanes, no, les grans tecnològiques, han començat fins i tot a donar-li als seus empleats una quota de tokens que has de gastar, que havies de gastar forçosament cada mes. O sigui, si tu no estaves gastant tots aquests tokens, o sigui, si no estaves fent servir la IA a full, et fem fora, perquè tu no estàs aprofitant. O sigui, llavors, si no estàs aprofitant, o sigui, no em serveixes. O sigui, hem arribat a aquest punt, no? O sigui, hem arribat. Però ha passat una cosa derivada d'aquesta evolució que diu el Javier. Les empreses de la IA que han vist, que clar, el seu consum, com diem, cada cop és més elevat. O sigui, tenen un consum energètic brutal, tenen no només un consum energètic, sinó una inversió en maquinari elevadíssima. Clar, o sigui, clar. No? En entrenar models també, tal, però cada cop màquines més sofisticades, amb més consum energètic.
0: També han estimulat en el món capitalista i de consum un consum massiu i ampli, no? Vull dir, entenc, que

0: si encara no surten els comptes.
1: Com que ara estan moltes, unes quantes d'elles, Anthropic i OpenAI, les més famoses, sí, estan disposades, bueno, disposades no, volen sortir a borsa,
0: clar, clar,
1: durant aquest any, una de les coses que els hi convé és fer-se rentables.
0: Clar, clar.
1: Perquè, d'alguna manera, bueno, siguin més atractives, sí, pels, sí, inversors. Què han fet? Doncs han començat a pujar els preus. Els tokens ja no valen igual.
0: D'acord.
1: Tant per una qüestió de preus directes...
0: Aquí com potser ja no fa falta que el treballador tal l'utilitzi tants.
1: Com per una qüestió de...
0: Amb un 10% potser quan ho necessitis va bé i la resta seguim per una altra línia, no?
1: Exactament. I això ha impactat, d'acord, en les empreses com, sí, la nostra o, sí, com les grans tecnològiques que li deien als seus, als, sí, sí, seus, als seus treballadors...
0: Barra lliure.
1: Barra lliure, o fins i tot et faré fora si no fas servir,
0: sí, sí,
1: tota l'aia.
0: Sí, sí,
1: ho has dit,
0: que sembla una cosa sorprenent, però...
1: Però
0: que
1: passava.
0: Que ho coneixes.
1: I ara ja no. O sigui, ara és... frena. O sigui, dir, no volem fer servir l'aia de qualsevol manera, com tu bé d'elles era, no, raonem primer,
0: clar, clar,
1: mirem a veure a quin model li podem donar,
0: està
1: quina
0: clar,
1: feina, fins i tot si cal donar-li algun model alguna de les feines,
0: sí, sí,
1: Mirem quin és més barat, quin consumeix menys, per consumir els tokens, els tokens que cal, i només els que cal i amb el model que cal, no cal demanar-li el més car, no? Estem anant cap a aquest model ara mateix, a les pròpies empreses, perquè si no, també tu, des de les empreses està veient que això es farà una factura insostenible, o sigui, dir, si tu has de pagar centenars de milers o milions d'euros l'any només en tokens, arriba un moment en què no acabes de saber si et compensa o no et compensa, no? O sigui, i aquesta és una reflexió que s'està fent de cop.
0: Bona reflexió la que avui ens han deixat Javier Otero i Marcos Montero des de ThinkUPC. Fins la propera, Javier i Marcos.
2: Gràcies.
3: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
0: I després d'aquesta dosi de tecnologia, d'intel·ligència artificial, amb dos dels grans divulgadors de l'altra ràdio, Javier Otero i Marcos Montero, un ple de, en aquest primer programa de la temporada, aprofitant un fet que s'hi escau, de rebre a un company d'ofici i també company amb la docència universitària com és en Josep Maria Déu. Realment, si parléssim universitàriament, parlant el doctor Josep Maria Déu, perquè la seva tesi és ves per on alguna cosa tindrà a veure amb la conversa que ara mantindrem, i en Josep Maria Déu molt lligat també al món radiofònic durant molts anys, treballant fonamentalment en el món esportiu. Content, Josep Maria, que vinguis per primera vegada a l'altra ràdio, de poder compartir aquests minuts de programa amb tu. Abans d'entrar en la matèria del que hem de parlar avui, que té molt a veure amb els 50 anys de futbol en català de Joaquim Maria Puyal, fem aquesta pinzellada teva, potser, de biografia radiofònica.
4: Deixa'm dir-te que t'agraeixo molt la invitació. Si tu tenia moltes ganes de venir al teu programa. Doctor Niqui, ha estat un
0: també,
4: plaer.
0: També, hem compartit,
4: un plaer,
0: hem compartit antena, Hem compartit,
4: sí, senyor,
0: diferents avaluacions,
4: sí,
0: de treballs,
4: sí,
0: finals de grau a la Universitat Oberta de Catalunya, que sempre,
4: sí,
0: ha estat un plaer. Això, diguem-ne, queda, pels oïdors del programa fora de la nostra temàtica, però el plaer, com saps, és compartit.
4: Jo vaig començar, podria dir, en aquesta casa, la meva trajectòria a la ràdio.
0: No a Ràdio 4 ben bé.
4: No, exactament.
0: Indirectament.
4: Jo
0: entenc per on vas.
4: Indirectament.
0: Ràdio Joventut, Ràdio
4: correcte,
0: Cadena Espanyola.
4: Correcte, correcte.
0: Que després va ser absorbida per Ràdio Nacional d'Espanya.
4: Exactament, clar, exactament. De fet, el primer programa que vaig fer va ser un programa que es feia el diumenge al matí, que dirigia en Joan Manuel Sorroca, on es cobrien els partits de futbol de tercera divisió.
0: Mira, aquest any en Joan Manuel Sorroca s'incorporarà a l'equip de divulgadors i d'especialistes i de col·laboradors de l'altra ràdio. Tanquem.
4: És una gran
0: parlant
4: notícia.
0: Parlant de ràdio i esport, obrirem una secció nova amb ell.
4: Aquest programa que es feia de seguiment de tercera divisió, si no em falla la memòria, es feia simultàniament el que tu comentaves ara, Ràdio Cadena, i Ràdio 4. Es feia conjuntament.
0: Molt bé.
4: Per això t'he dit que...
0: Sí, sí, sí.
4: Podia dir que
0: hi havia en aquell moment la coexistència de les dues emissores.
4: Això
0: Ràdio 4 compleix 50 anys
4: això
0: i
4: mateix.
0: Al final de Ràdio Cadena Espanyola es havia solapat.
4: Això
0: és veritat.
4: Això
0: I jo després vaig... passes per molts llocs.
4: Sí, després vaig anar a Catalunya Ràdio.
0: Ona Catalana també.
4: Ona Catalana, sí, i diguem-ne que aquí es va acabar la meva trajectòria a la ràdio.
0: I en Josep Maria Déu va estar 7 anys formant part de l'equip de Joaquim Maria Puyal a Catalunya Ràdio, del que en aquell moment era el futbol a Catalunya Ràdio, i amb la seva vessant, diguem-ne, acadèmica, ja fa uns quants anys, no tants, va presentar una

0: tesi doctoral sí. al voltant de les transmissions de futbol d'en Joaquim Maria Puyal. A partir d'aquella tesi doctoral, justament ara fa pocs dies, escaient-se que hi havia el 50è aniversari de l'inici de les transmissions de futbol per part de Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona, Josep Maria Déu ha publicat El Factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys. El Factor Puyal, tenim aquí un llibre de lectura 100% recomanada. En un minut, estructura d'aquest llibre i entrem a parlar pròpiament d'aquest gran fenomen que és Joaquim Maria Puyal.
1: Doncs el llibre s'estructura en tres parts. La primera és biogràfica, el llibre explica la trajectòria de Puyal. La segona part seria l'equivalent al mètode, com es fan o com va fer les transmissions. Clar. Per tant, és un manual de
0: consulta. Ara en parlarem, sí, sí.
1: I la tercera part, més enfocada al públic en general, recupera moments històrics del Barça, gols emblemàtics que tothom recordarà, l'Urruti t'estimo, encara Messi, Maradona, mare meva, i tot això, no? I s'explica una miqueta com és cada un dels gols. Hi ha algunes anècdotes...
0: Ja ho sabeu, una bona lectura, El Factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys, Josep Maria Déu, com a autor, recorda'm l'editorial, sisplau.
1: Pòrtic.
0: Pòrtic, eh?
1: Senyor,
0: una editorial també
1: editorial Pòrtic.
0: De prestigi. Ubiquem-nos, 5 de setembre de 1976, Ràdio Barcelona, però compte, Segundo Canal.
2: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
3: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment tècnic i, si bé no és considerat com un dels millors de la categoria, sí, s'ha de dir que és un dels equips que...
0: Joaquim Maria Puyal, Ràdio Barcelona, Segundo Canal, la veu de la locutora que heu escoltat a la careta era la de Maria Dolores Tejedo, en solitari, fent la transmissió d'aquell partit de futbol, un partit on els gols és lo important, i en aquell partit van haver-hi força gols. La narració del quart gol del Barça en aquell partit del 5 de setembre de 1976 sonava així.
3: L'atac de l'equip canari bastant ràpid, per cert, Nisquens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, Maciza lluita, també Nisquens que ve des de darrere, aquest home és sensacional, facultats Nisquens, se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golaç! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense despentinar-se com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter, en Carnaval i ha picat, s'ha anat cap un cantó i aleshores en Cruyff, la part exterior del peu, ha connectat un xut, una canonada que ha anat a dins de la porteria, clava la pilota a la xarxa de Carnaval.
0: Un gran jugador del món del futbol internacional, Johan Cruyff, fa el gol. Un gran comunicador, Joaquim Maria Puyal, narrava aquest quart gol del Barcelona en aquell partit, dir que a l'altra ràdio els oïdors del programa, justament en girar el 2000, veu escollir com a millor comunicador del segle XX la figura de Joaquim Maria Puyal. Per sort, gràcies precisament a en Joan Sorroca i companys d'esports, en aquell moment, uns mesos després, va poder venir a l'altra ràdio, vam poder conversar tot una hora amb la història de l'altra ràdio, doncs també hem tingut la sort de conversar amb ell. Situem ràpidament a l'audiència. Joaquim Maria Puyal ja treballava a Ràdio Barcelona Cadena Ser, abans de fer, evidentment, el futbol sí. en català.
1: Sí, ell s'incorpora a Ràdio Barcelona en un moment en què Pedro Ruiz, conegut...
0: Un gran showman.
1: Sí, anava a dir, polifacètic.
0: I periodista, que també està lligat a la història de Ràdio Peninsular i Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya.
1: Sí, Pedro Ruiz se'n va de Ràdio Barcelona, hi ha una vacant i s'incorpora a Puyal. Puyal havia presentat la seva candidatura a diverses emissores i considerava que Ràdio Barcelona era una bona opció. Havia descartat, fixa-t'hi, Ràdio Nacional... Per què? Perquè ell semblava que Ràdio Nacional era una emissora on...
0: Una mica massa encarcarada, potser?
1: El que li feia angúnia eren les veus.
0: Ah, d'acord.
1: Que havien de ser, en aquell moment, sí, sí, veus, diguem-ne...
0: D'una gran qualitat, d'una gran dicció...
1: Això mateix.
0: I un cert encarcarament a dia d'avui, però que en aquell moment era un gran ofici.
1: I ell pensava que no tenia una veu que arribés a aquest nivell de Ràdio Nacional.
0: D'acord.
1: I, per tant, va decidir, escolta, aniré a un altre lloc.
0: A Barcelona, a veure si m'agafen. Molt bé.
1: Va donar toms per la ciutat i va parar...
0: I entre els esports.
1: Primer va fer informatius... i programes, com es diu ara, musicals.
0: Musicals.
1: Sí, fins i tot anuncis, que en aquella època es feien per paraules.
0: A l'altra ràdio ens va recrear un anunci, que era el de la Casa de l'Estilogràfica.
1: Sí, sí.
0: Si aneu a arxiuradio.uab.cat, arxiuradio.uab.cat, trobareu, si busqueu a Joaquim Maria Puyal, molts talls. Un és precisament la recreació d'aquell anunci que ens va fer a l'altra ràdio, i la majoria, evidentment, és de totes les èpoques de les transmissions de futbol que hi ha fet tant a Ràdio Barcelona com a Catalunya Ràdio. Destacar la figura breument també de Manuel García Terán, director de Ràdio Barcelona, que és en el fons el que li dona aquesta oportunitat.
1: Sí, sí. Després de, diguem-ne, fer el rodatge o l'etapa, no únicament als esports, també informatius, a programes musicals, comercials...
0: Sí, sí, va estar també les obres de José María García, Cadena també, Ser, també, en castellà, diguem-ne... Ja tenia una trajectòria prou dilatada, tot i la seva joventut,
1: Això mateix. Llavors arriba el 76 i l'oportunitat de fer transmissions en català, i ell proposa a la Cadena Ser, Ràdio Barcelona, formava part de la Ser, i per tant havies d'anar a Madrid...
0: Clar, aquest senyor Manuel García Terán se'n va a Madrid a veure si li autoritzen.
1: Ah, exactament. I li diu dues coses, dues preguntes. La primera, quan presenta la proposta de fer futbol en català, li diu, ja l'entendran? Aquesta és la primera pregunta que li fan. I la segona pregunta que li fan és, ¿y esto quién lo paga?
0: Clar, s'havia buscat l'espònsor.
1: Sí, sí. Aquestes dues...
0: I el van trobar.
1: El van trobar.
0: I aquesta esponsorització, no, de la caixa, sí, que és històrica, doncs s'ha anat mantenint durant molts i molt temps.
1: Sí.
0: Ell fa alguna prova abans d'aquest partit que hem escoltat a l'inici, 5 de setembre del 1976?
1: Sí, fem un petit context. En aquell moment... Aquí a Catalunya es poden escoltar les emissores que transmeten partits de futbol en castellà. Per tant, hi ha un model que és el castellà.
0: Peninsular Miguel Ángel Valdivieso, gran referent,
1: correcte,
0: gran narrador.
1: Correcte, gent boníssima.
0: José Luis Fernández de Abajo, el que era Radio España de Barcelona, Radio Reloj, la gent de Radio Cadena, el propi Joan Manel Sorroca, que el tindrem col·laborant, i molta altra gent, amb altres companys, un Agustí Rodríguez, etcètera, etcètera. Hi havia grans narradors.
1: Sí, senyor.
0: I me n'endeixo ara abans de memòria.
1: Però
0: n'has
1: dit molts dels importants, diguéssim. Has donat una alineació de luxe. En aquell moment, 76, hi ha un model que és el castellà. I hi ha un altre model que és l'anglosaxó, diguéssim, i també, si vols, el sud-americà.
0: Ah, és veritat, més exagerat el sud-americà,
1: Sí, i l'anglès.
0: D'acord.
1: Llavors ell diu, haig de fer-ho en català.
0: Sí.
1: Què fa? Inicialment el mateix que en castellà, però traduït. Però hi ha una dificultat, que algunes expressions pròpies del moment en castellà s'han de traduir. Per exemple, zafar-se del contrario, que era una expressió que avui fa servir, però que en castellà en aquell moment es deia.
0: Sí.
1: Ell, amb la col·laboració de Jordi Mir, diu escapolir-se de l'escomesa.
0: És veritat.
1: Mm? I així va construint...
0: Que sembla allò del pandó de l'Ales.
1: De l'Ales.
0: Escapolir-se de l'escomesa, que és prou col·loquial, però és un bon català, però que en aquell moment no era habitual.
1: Clar, i es planteja situacions del tipus, com li hem de dir el córner? El córner és una paraula anglesa, córner vol dir cantonada.
0: I tant.
1: Li hem de dir córner o li hem de dir cantonada?
0: Sí.
1: Llavors, què hem de dir, refri, perquè en aquell moment
0: és veritat,
1: era refri, o
0: àrbitre?
1: És veritat,
0: que hi havia una tradició, no?, de la publicació escrita en català, perquè, clar, hi havia gairebé una nula tradició d'esport explicat en català, si no fos la premsa de la República.
1: Sí, hi havia alguna cosa escrita.
0: No hem d'oblidar que Pompeu Fabra fa un programa d'esports a Ràdio Barcelona, que era un senyor coneixedor del món del tenis, i era oral, evidentment, era Ràdio Barcelona, i es hauria escriure els guions. Però, clar, no hi va haver-hi... El senyor Ventalló sembla que va fer unes transmissions per Ràdio Associació d'un programa de la Barça jugat a fora, a Irún, crec, però no hi havia una tradició, i no la va poder escoltar Puyal. Sí que va poder llegir allò publicat, inclús en revistes satíriques, sobre el món del futbol. Però s'havia trobat llenguatge. I aquí és on aquest senyor, Jordi Mir, que tu has esmentat, estableix un tàndem amb Puyal.
1: Sí, de cara a fer un corpus lingüístic, una terminologia. Com li hem de dir a l'entrenador? Mister? master, que és el que es deia en aquell moment, paraula anglesa, o li hem de dir entrenador.
0: D'acord.
1: Doncs a partir d'aquí va cosint el que és el cos, el patró.
0: I fa unes proves prèvies...
1: I fa unes proves prèvies.
0: De tota aquesta qüestió i decideix el seu model. I potser la gran aportació, que jo crec que això ja s'ha dit molt, però és una gran veritat, és que la gent no només ho havia d'escoltar perquè fos en català. Jo crec que passaria com al principi de Ràdio 4, que és una emissora que neix molts pocs mesos després de que Puyal fa aquesta transmissió. El desembre del 76 comencen els companys de Ràdio 4 a fer tot tipus de programació, que no només s'havia d'escoltar per l'aspecte de la llengua catalana, que hi era molt important i significatiu, sinó que Ràdio 4 es podia escoltar també per la qualitat dels continguts. I Puyal també el que aposta és per innovar. Ell, que tu per això poses el llibre, crea una fórmula, no?
1: Sí.
0: En què es basaria, en un parell de minuts, un minut, aquesta fórmula?
1: A veure...
0: Què aporta les transmissions de futbol Puyal, a banda de fer-ho en català?
1: Respecte al català, era obligatori fer servir un bon català. Si el féssim en francès, faríem servir un bon francès, o en italià, un bon italià. Doncs aquesta era una clau. Primer, parlar bé en català, fent un llenguatge associat al futbol. Aquesta era una. La segona, fer-ho bé, que el contingut fos bo. Tercera, servir a l'audiència. Aquest és un principi que no s'ha de perdre de vista. La ràdio, diguem-ne, hem de servir a l'audiència, i a vegades ens despistem i servim a no sé qui, als polítics, als directius, companys... Això no pot ser. Has de dirigir a l'audiència. I després ja...
0: Amplia l'equip.
1: Sí,
0: no és només un narrador.
1: Exactament.
0: No és només Valdivieso sol, no és només Fernández de Bajo sol, és Joaquim Maria Puyal, però més gent, no? A partir de la... Quina temporada amplia l'equip?
1: 78.
0: Per tant, podríem dir un parell d'anys.
1: Sí, aquí hi ha un element clau, no? A part de que sigui l'Eduard Boet el primer, hi ha un element clau, que és tècnic, que és el micròfon.
0: Clar, Eduard Boet, micròfon autònom, un altre magnífic periodista, en aquest cas, i comunicador, però els tècnics que ho fan factible.
1: Clar, i quan parlem del micròfon autònom, parlem d'un dispositiu que permet deslligar-se d'un punt, no tenir cables que et mantenen estàtic i poder-te moure. Això ho fa l'Eduard primer. Després ve l'Antoni Bassas, l'Isabel Bosch, en Merlos...
0: I va ampliant, en aquest cas, amb les prèvies dels partits, amb les anàlisis,
1: correcte,
0: i amb la pròpia transmissió de gran qualitat.
1: Mitja hora abans, mitja hora després.
0: I això ens porta fins un 20 de maig del 2018 amb un partit Barça-Real Societat, quan ell posa punt i final a el que en aquell moment es deia la TDP, amb aquestes paraules.
4: Ja tenim a punt Xavier Solà, la nit dels ignorants, a partir de 12:45 a l'antena de Catalunya Ràdio. Ens queda el resum d'aquest programa d'avui, que ha estat una miqueta més llarg i que ha servit per tancar aquesta temporada, una temporada en la qual el Barça ha guanyat la Lliga i ha guanyat la Copa. Ha estat la 42a de la TDP, la 50a, com dèiem, de les transmissions que fa un servidor. Per tant, moltes gràcies als companys, als col·laboradors, a la ràdio i sobretot als oients, que són l'inici i el final de tot. Moltes gràcies a tots i molt bon estiu.
0: Així acabava Joaquim Maria Puyal la seva trajectòria davant dels micròfons, des de l'altra ràdio, aquest programa que va tenir la sort de fer-li una llarga entrevista, com hem dit. El que aquest qui us parla també li diu precisament és les gràcies li hem de donar a Joaquim Maria Puyal per la seva estima a la llengua catalana, per la innovació en la comunicació, per la seva serietat, en aquest cas, a l'hora de fer qualsevol tipus de feina. Un magnífic exemple dels grans comunicadors que n'hi ha uns quants que ha tingut casa nostra. Doncs en Josep Maria Déu, un altre extraordinari professional a banda de la seva vessant universitària, ha escrit aquest llibre, El factor Puyal, la veu del Barça durant 50 anys, editorial Pòrtic, que val la pena de llegir-lo. Josep Maria, ganes de tornar a compartir micròfon amb tu. Moltíssimes felicitats.
1: Gràcies.
0: Per aquesta estima també a la ràdio, per aquesta estima pròpiament a la figura de Joaquim Maria Puyal, i felicitats també tu per formar part d'aquest equip amb les transmissions de futbol en català. Gràcies,
1: moltes
0: de veritat.
1: Gràcies.
0: A tots
1: gràcies.
0: Vosaltres, ens retrobem la setmana entrant i sobretot, molt bona ràdio!

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Electrònica de sastre, amb Isabel Díaz.
1: Aquí arrenca un nou capítol, una nova temporada i una nova etapa d'Electrònica de sastre a Ràdio 4. I ho fem amb el tema Paris Worldwide de Bassy P, també conegut com a Pedro Winter, capó del mític segell francès Headbanger Records. Toc francès, editat aquest estiu a París, es va publicar coincidint amb la Festa de la Música i ens ha arribat gràcies a Because Music França. No és qualsevol tema de house, és tota una declaració d'intencions del segell d'Headbanger Records que va aconseguir reunir a dins de l'estudi el seu llegat clàssic discogràfic amb Bassy P al front, fent equip amb productors francesos de nova generació com Meat o Twinsmatic. És Paris Worldwide, estàs escoltant Ràdio 4. Benvinguts, benvingudes, hem començat.

0: Electrònica de sastre.
1: Hola, sóc la Carla Amcà i vull presentar-vos el meu nou single, Pols d'Estrelles. Parla d'una pregunta que em rondava pel cap i és què passa amb l'energia de totes aquelles coses boniques i precioses que ens han passat a la vida però que ja no hi són? Com persones, etapes, altres llocs que ja no som... Tot això és com si quedés registrat en alguna banda del nostre cos. Doncs aquesta cançó parla d'on va tota aquesta energia, no? Totes aquestes coses que hem sigut i que ja no som. A més, conceptualment, està inspirada en una escena de la pel·li Interstellar on el temps es representa com un espai físic i on tots els moments continuen existint simultàniament. Em semblava una manera poètica d'explicar aquesta idea que res desapareix mai del tot i que tot pot conviure al mateix temps. Musicalment, és una cançó de pop electrònic, full sintetitzadors ochenteros, una mica de house i aquesta barreja entre nostàlgia i ganes de ballar. Espero que us agradi moltíssim. Això és Pols d'Estrelles.

0: Baby Pantera té col·laboracions estel·lars com la de Rosalia i un cognom que ens connecta amb alguns dels millors moments de la creació musical espanyola. De nom real, Anton Cardal de Montsonís, és impossible no preguntar pels seus pares, dels que segur que us sonen noms com els de Còmplices o Golpes Bajos.
1: Sí, me pregunta mucho por mis padres, obviamente, joder, no me extraña, coño. Yo, mi padre es mi kriptonita, yo jamás podré ser tan talentoso como mi padre. Desde aquí le mando un grandísimo beso. Y a mi madre también es muy talentosa.
0: Sigui com sigui, és impossible no treure's el barret davant de temes com el que escoltarem ara, aquest No mires a los ojos de la gente, un dels primers temes creats per Golpes Bajos l'any 1982 amb Germán Copini i Teo Cardalda al davant. Actitud post-punk, però també sintetitzadors i electrònica.

Sir Peter Swathers.

0: Estem escoltant la productora, compositora i artista audiovisual murciana Beatriz Weipons. És el live que va posar sobre l'escenari el passat 19 de juny a Sonar Barcelona i que nosaltres vam poder enregistrar. Un live en el que presenta el seu treball Bossy of Music. Amb Beatriz Weipons arribarem fins al final d'aquest capítol d'Electrònica Desastre.
1: Beatrix Weapons, baby.

Amb les darreres notes del concert de Beatriz Weapons des del Sonar d'enguany, acomiadem avui aquesta primera edició de temporada d'Electrònica de Sastre a Ràdio 4, un programa que hem fet amb el suport tècnic d'en Martín Noia. Nosaltres tornem la setmana vinent. Sigueu feliços.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. La barrera del so. Amb Irene Desumvila.
1: Doncs molt contentes de saludar-vos de nou, inaugurant ara mateix la que és la tercera temporada de La Barrera del So. Ens fa plenament felices, doncs, de poder continuar explorant cap on va el so, cap on va la música, investigant i explicant totes aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so. En una composició sonora que tindrà una partitura força semblant a la de temporades anteriors, i concretament la temporada passada, perquè certament ja sonava prou bé, i que continuarà ressonant en temes com, per exemple, la música i la tecnologia, la música i la filosofia, la música i l'art contemporani, la música i les xarxes socials i les plataformes, entendre doncs, com tot aquest paradigma tecnològic està canviant la música i la nostra visió també del món, com escoltem, què vol dir que escoltem d'aquesta manera, com ens defineix això també, no? Socialment, humanament, la nostra més ferma voluntat d'intentar oferir una mirada a la música, si més no, reflexiva, amb escolta atenta, i és per això, i com no podia ser d'una altra manera, que la sisena temporada de l'Acústicament ja és aquí també, dins de la barrera del so, que continuem escoltant què fan els creadors ara, quines són les seves inquietuds, quina és la radiografia del focus creatiu actual, quins sons, quines eines, usem més la tecnologia, estem intentant retornar més potser allò humà. Això, com sempre, ho farem tots els dissabtes acústicament dins de la barrera del so, avui també, per acostar-nos a on vibra la nota i on ens toca, concerts en petit format, en aquell instant únic i irrepetible que és la música en directe. Avui inaugurant aquesta tercera temporada també, amb l'Aro seré al control tècnic, benvinguts a la barrera del so i a un nou acústicament.
2: Doncs la música per mi és una via d'escapament o fins i tot diria una via de trobament, ja que vaig estar estudiant moltes coses, entre elles hi havia la música, però mai havia trobat que seria el meu. Va clicar un xip quan estava estudiant als Estats Units, vaig comprar una guitarra, vaig començar a fer música i a partir d'allà ja vaig trobar un camí.
3: I per a mi la música és refugi, és lloc on vaig trobar als 7 anys, jo no m'he despegat des dels 7 anys, i és on puc ser jo i on puc estar nua realment i expressar tot el que penso i tot el que sento sense paraules.

0: la collita.
1: Viva, vibrant, brillant, renascuda en una gràcia subtil, com també ho era la seva poesia. El músic Caim Riba, juntament amb la instrumentista Teresa Noguerón, publiquen Clementina em dic, un disc que musica sis poemes de la poetessa Clementina Arderiu, besàvia de Riba, ara que es commemoren 50 anys de la seva mort. Un treball delicat, cuidat, on la memòria es torna un refugi acollidor, on la música escolta la matèria del text, on la vida se celebra de nou en una trobada que respira harmonia. Avui a l'Acústicament, la ment acústica de Caim Riba i Teresa Noguerón.

0: Ens trobarem a l'Ombra Verda. Què tal, Caim? Què tal, Teresa? Com esteu?
1: Pues molt bé.
0: Molt benvinguts al programa.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
0: I quin pont una mica d'harmonia penso que hi ha. Ara parlarem de moltes coses, però potser precisament en aquesta cançó L'Ombra Verda, que no sé si es diu Toca el meu cant, el poema, o...
1: Sí, a vegades hi ha una mica de liu amb aquestes coses, perquè a vegades la Clementina o els llibres que hi ha no tenen títol, o s'agafa ni alguna que es diu cançó. Aquesta sí. Jo crec que algú la va fer servir, va posar Toca el meu cant, però tampoc ens quedava clar si era el títol, i nosaltres l'hem posat a l'Ombra Verda.
2: L'hem renombrat.
0: M'encanta el títol, a l'Ombra Verda, i penso que és aquest, ara ho deia, no?, aquest punt de trobada, però a més una cançó que potser trobo que defineix també molt bé aquesta connexió i la poesia de la Clementina, en el sentit de que hi ha estones de pausa, hi ha com quotidianitat, proximitat, i alhora hi ha aquest moment d'esclat, no?, que potser la Clementina és una mica així, no?
1: Sí. En aquesta cançó sí. vam... Les altres potser són més planes que aquesta, i aquesta sí que vam dir, aquí estaria bé que explotés una mica al final, no?
2: Sí, que anés una mica de la part més íntima fins a com a obrir-se moltíssim i emplenar-la de llum.
0: Total, total. És molt així la seva poesia. Ara parlem de tot això. Avui us volíem convidar per diversos motius, perquè avui doncs estrenem temporada, la tercera de La Barrera del Sol, la sisena ja d'aquests...
1: Felicitats.
0: Sí. Gràcies. Sí, sí. Gràcies. I felicitats i gràcies a vosaltres, perquè veniu aquí els artistes i ens feu el regal de tocar en directe, que nosaltres és el que més valorem i apreciem, i sempre ho diem que ens sentim profundament afortunades de poder tenir doncs, la virtut i la gràcia de tenir-vos a un metre i veient com toqueu, que és increïble. I avui doncs volíem convidar-vos a vosaltres per començar la temporada amb vosaltres, perquè ens feia molta il·lusió, perquè ens ha agradat molt el disc. A més, ahir també va ser 11 de setembre, i per tant, doncs, quina manera millor de celebrar una de les millors poetesses de casa nostra. No sé si...
1: En català.
0: En català, exacte. En català. Exacte, a més, Ràdio 4, que està celebrant... He de fer la falca corporativa. Està celebrant els 50 anys, la primera en català, i amb tu. Ja he fet el claim i ara també puc dir... No, és broma. Però certament, no? Una de les nostres grans poetes, fins a quin punt reconeguda, fins a quin punt... estudiat també a l'ombra de Carles Riba, del seu marit. Com està aquest tema?
1: Aquest tema sempre hi ha estat, no? Inclús jo com a familiar puc dir, no?, que jo he crescut amb el nom Carles Riba com a gran pilar o com a sostre i la Clementina està allà, no? I, de fet, ja en el meu primer disc instrumental ja vaig posar la Clementina, també una mica per reivindicar aquesta figura femenina que a vegades queda a l'ombra, que també ho havia fet amb el grup Pastora, que vaig posar el nom per la meva mare, que també hi havia una mica aquesta cosa de l'ombra, i també contemporàniament doncs ara estic amb la Teresa, que també... Vull dir que és tot un global d'aquest reivindicar una mica que s'acabi, no? Que es posi al mateix lloc l'home i la dona.
0: Totalment. I hi ha moltes vegades, em sembla que és la Maria Callís, que en parla molt, que diu fins a quin punt també la poesia de Carles Riba està influenciada per Clementina,
2: sí.
0: No?
2: Sí, sí.
1: Uh-huh. De fet, ja, no, crec que eren... Va començar abans ella que ell, crec, perquè en coses que he anat llegint i escoltant.
0: No, m'encanta aquest exercici i aquesta que has anat fent al llarg de la carrera, com aquesta cosa conscient també de la inspiració femenina. I a mi em passa, per exemple, amb la Clementina. O sigui, en realitat és una figura És una anècdota, bé, una tonteria particular, però jo, per exemple, hi ha un dels seus poemes que moltes vegades li passo a la gent i en plan de conya, perquè és aquella cançó d'abril tan celebrada, ah, sí, sí, perquè jo sempre tinc fred, ara ho dèiem amb el Caïm, que aquí fa un fred increïble en aquests estudis, i em passo 11 mesos a l'any tenint fred i sempre li passo a la gent el link de la cançó d'abril que diu... Que vingui el sol com una festa, ja no vull sentir més fred, no? I em sembla que...
1: Cama nua fins als peus, no?
0: Exacte. Exacte. I és aquestes figures que... Hosti, que inspiren. És a dir, dones que abans que nosaltres ja han transitat la vida i en la seva saviesa ens han pogut deixar algunes pistes, no? I penso que és molt maco això d'anar-les a buscar, d'investigar-les i de fer-nos les pròpies, no? I en el cas de la Clementina hi ha aquesta cosa tan bèstia d'un vitalisme molt profund com joiós, fins i tot en temes de l'exili, no? O sigui, aquesta actitud que tenia ella tan vital, com la veus tu? I t'ha arribat això d'alguna manera?
1: Ara m'he perdut jo amb això de l'exili, dius.
0: La veus com que en els seus poemes transmetia aquesta joia, aquesta alegria, com una pulsió vital molt bèstia, fins i tot en poemes de l'exili?
1: Li veig una energia, un punt reivindicatiu...
2: Sí, un punt com, rebel, com, no?
1: Sí, que no és fàcil de veure, perquè l'has d'analitzar amb les seves paraules, que també vull... en aquest cas, reivindicar la figura de la Teresa, que ha sigut la principal impulsora d'aquest disc, la que ha estat mirant, sobretot, quins poemes treballaríem, com els enfocaríem, i coses d'aquestes que m'estàs preguntant, les hem estat discutint, i ella m'ha dit, però no veus aquí, quan diu això, tal, vull dir, aquest punt, diguéssim, feminista que ja tenia ella en l'època, que evidentment ha d'estar una mica tapat o que no ha de ser molt evident, però que hi és, no?
2: Bueno, perquè la necessitat, jo crec que la necessitat d'una dona de reivindicar el seu paper ha estat sempre. El que passa que, clar, molts cops ha estat tapat i barrat, i inclús ara encara queda molta feina a fer. O sigui, nosaltres podem fer el que fem ara gràcies a que elles van fer el que van fer. I tant de bo nosaltres obrim camí també per les noves generacions que venen, perquè és molt important.
0: I, per exemple, parlava del rol d'esposa o de la maternitat o de l'amor, també d'una manera com bastant descoberta, fins i tot en alguns poemes, com que ella, no ho sé, però se situa, o sigui, es compara amb l'home, no? O sigui, i es posa en valor. Això és bastant heavy.
2: Sí, sí, sí. Jo crec que, clar, hi ha un punt... O sigui, no sé el que devia pensar la Clementina, no? Però suposo que en el moment en què tu agafes el rol d'estar dins de casa, de ser una dona, d'haver de fer les coses que en aquella època se suposava que havien de fer les dones, trobar el punt de l'escriptura, a veure que ets bona amb això, perquè una dona ho sap quan és bona en una cosa... i haver-ho de tapar, però en el mateix temps viure en aquesta dicotomia de he de fer això, però també jo vull fer això i no. Crec que aquí és on trobem una mica l'espurna esta rebel de la Clementina, una mica amagada, però tampoc no tant, vull dir que...
1: Sí, també passa això que com et deia, jo els meus records de jove i esta classe i, bueno... literatura, i avui tenim...
0: Clar, la meva més àvia, no?
1: No, però sempre la figura del Carles, i després veure... Després donar-te compte que també té molt de protagonisme la Clementina, però que no l'has palpat en el teu dia a dia sense, com, entre cometes, investigar-ho o descobrir-ho. Vull dir que a mi, si m'han cridat l'atenció, sempre ha sigut o pel pare o pel besavi. No per la besàvia. I ara amb l'any Clementina te n'adones que té molta rellevància també. Que aquesta rellevància no ha fluït naturalment com flueix, pues, la del Carles. Vull dir que t'adones que aquest, aquestes coses que queden, que no, no es veuen, però que estan allà a la societat, de dir, pues, si la, si la clementina també és tan important, per què no, no ho palpo? Saps? No sé si m'explico.
0: Totalment, vale. Totalment, sí, sí. Anem a escoltar una mica de música i de seguida continuem xerrant perquè m'interessa molt tot això que esteu compartint. Però anem a escoltar una de les cançons en les seves pròpies paraules. Això es diu Els ulls.

els ulls. Amb els ulls de tot vivent per damunt de tota cosa. No hi ha nosa prou llisquent que m'allunyi dels ulls de la gent. Si el maligne em vol tentar, jo sé prou com ho faria. Sentiria com mirar, ja em té tota i em pren i se'n va. No hi voldria cap consol, penitència, vels ni cendra, sinó prendre nou consol d'altres ulls que em copsessin el vol.

0: regaçadas e abriulhos, e eles discretos e eles pregones tristes os ulls.
1: Els ulls, inclòs en aquest Clementina em dic, que acaben de publicar també el Caim Riba i la Teresa Noguerón, era important incloure la seva veu?
2: Sí.
3: Jo crec que sí, sobretot perquè la teníem, no? perquè teníem aquest recitat.
2: I perquè també és una forma, a part d'unir intergeneracionalment familiars que no ho heu pogut fer això en vida, perquè per període de temps era impossible, i a part per donar-li pes a la seva veu, o sigui, el que ella estava dient, bueno, que, i com ho estava dient.
3: Perquè té un recitat, sí, molt peculiar, molt, molt seu, vull dir, t'escoltes tots aquests recitats i... Els ulls!
2: és
3: com,
2: sí,
3: que de pas
2: energia.
3: La coneixes una mica també en persona, per dir-ho d'alguna manera, com s'expressa, quin caràcter tenia, no?
1: Quina sort, tenir aquests enregistraments. Sí. I s'han hagut de polir, netejar, com ha funcionat també això?
3: Doncs sí.
1: També és un tema, el tema tècnic.
3: Aquests àudios estan a la llibreria, biblioteca digital, i els descarregues, i tenen un... com algú va posar una musiqueta pel darrere, no? Per sort, ara, la intel·ligència artificial, sí, et separa les coses, però igualment tampoc és... Vull dir que s'ha hagut de treballar, ajustar, encaixar-ho amb les músiques que hem posat. També el ritme, tot, però bueno, no sé, és part de l'orfebreria de fer un disc. Bueno, en aquest cas... que jo normalment faig de productor, doncs ja m'agraden aquestes coses.
1: Uh-huh. Abans ho has comentat una mica, però quina és una mica la teva visió, diguéssim, a nivell personal, no? Com a besnet, també com a fill també de Pau Riba, en el sentit de com ha anat variant potser la teva visió d'aquestes figures familiars, no? Quin tipus de relació has tingut amb la idea de la seva figura, eh? No pregunto personal, sinó, sí, saps què vull dir? De sobte, això, estudiat al col·le i és el meu besàvia, la meva besàvia, és el meu pare. T'ha anat canviant també, el temps passa i també com que ens anem fent grans ens reconnectem més amb el que és la nostra identitat, i allò també és la nostra identitat.
3: Bueno, és complicat perquè el pes familiar amb el pare ja estava força copsat. Aleshores, hi havia una mena també de agafar distància, de dir... Pues jo, per exemple, era més de matemàtiques, no era de lletres, diguéssim, no? No tenia aquesta inquietud que m'ha anat venint, no? Però... també hi havia el tema que si el pare primer es fotia amb l'avi o anaven com marcant com dos gallitos, que després li va fer un disc, i vulguis que no, tot girava bastant entorn al Carles Riba, que és el que comentava abans, i d'alguna manera em va anar venint la Clementina, sobretot amb el poema Cançó d'Abril, que era un dels...
1: Ah, sí, precisament,
3: sí, precisament amb aquest, que és el que més em va arribar, no? Perquè és una cosa com una melancolia, però a la inversa, no? De dir, a veure que arribi l'estiu,
1: sí,
3: no? Aquella melancolia del passat, però que ha de tornar. I sempre m'havia posat una mica, doncs, això, els pèls de punta, no? Aquest poema... I després també el descobriment de veure que és una figura reconeguda més enllà del que jo m'imaginava, i aquesta connexió també al perdre la mare bastant jove, aquesta connexió de la figura femenina en tot el que és la vida d'una persona, no? Pues, bueno, bàsicament això.
1: I la Teresa, tu com t'hi has acostat des d'aquest punt de vista també? O sigui, que al final era algú quelcom personal també, no?
2: Sí, bueno, jo abans de conèixer el Caim havia conegut el seu pare perquè havíem tocat junts amb, a un disc de la Marató i déu-n'hi-do, ja...
3: Ja et va marcar.
2: Ja vaig quedar impressionada, sí. I després el tema de la Clementina jo la vaig descobrir a l'escola perquè a la meva època sí, ja se li donava importància
3: a la, meva no.
2: a la dona i era Carles Riba i Clementina Arderiu. I ens feien llegir algun dels seus poemes. I me n'he adonat per alumnes que tinc que ara continua el tema Clementina. No sé si en més pes que el Carles Riba, però sí que he tingut alumnes que m'han dit aquest any a l'escola estem llegint a Clementina i he pensat, mira això.
3: Bueno, veus?
2: Això va molt bé. Llavors jo la vaig descobrir
3: anem
2: que
3: bé,
2: devia tenir 15 o 16 anys al col·le perquè ens van fer llegir una poesia i a partir d'aquí jo em vaig començar a enganxar perquè ma mare és molt lectora de poesia i a casa té molts llibres. I, bueno, de fet, amb el meu grup Somelies hi havíem musicat un tema del Joan Margarit que vam guanyar el premi Miquel Martí Pol i sempre he tingut aquest punt de connexió amb la poesia perquè crec que ja el propi poema té una música a dintre. Llavors, aquest any, que era el 50è aniversari de la Clementina, li vaig proposar al Caim, dic, i si fem alguna cosa, perquè a més sento Besnet, que és una cosa com superpersonal i superíntima, fer-ho com des de casa... per a mi té més valor de tirar-ho endavant. I al final, bueno, pues, ha anat així.
3: Sí, no. S'ha de dir que ens va arribar, vam començar a treballar cançons, però en teníem una o dues,
2: sí.
3: I vam fer un petit, com una performance a l'Instagram, un reel d'aquests, d'una de les cançons, i ens van proposar de tocar en una celebració.
2: On, sí, hi ha un acte de poesia.
3: I bueno, va ser una mica també el detonant de dir, vinga, va, anem a fer un... L'hem de fer ràpid perquè és l'any Clementina i la Teresa, pues, és el que et deia, no?, que va estar mirant els poemaris, escollint, i aleshores va arribar a casa i ella tenia ja una estructura, una cançó, i aleshores jo em posava a cantar sobre la melodia i bueno, ha sortit bastant fluid tot.
1: I com s'havia de transformar en sons? És a dir, fins a quin punt existeix musicalitat en aquell text i tu l'adaptes en certa manera?
2: Clar, jo quan vaig començar a llegir hi havia poemes que pensava massa llarg, perquè hi ha poemes de la Clementina.
3: El nom que l'hem musicat, déu-n'hi-do, però...
2: Sí, l'hem adaptat,
3: l'hem
2: també,
3: adaptat, sí,
2: perquè
3: sí.
2: Si no... I després, quan tu llegeixes, tens una inèrcia, un fraseig, un ritme dins de les paraules. Jo què sé, per exemple, si llegeixes casa, et pots imaginar dos corxeres, casa, saps? Una mica jo faig com la part, diguéssim,
3: bueno,
2: més
3: part,
2: clàssica.
3: Sí, una part de dir... No, no només escollir poemes pel contingut literari, sinó també per la musicalitat, en
2: sí.
3: aquest cas. Aleshores, hi ha
2: poem,
3: poemes que tenen musicalitat i que es poden adaptar molt bé a un 3-4 o a un 4-4, i n'hi ha d'altres que potser no s'haurien de... que potser els faria el Sabina, que va parlar, no? Saps? Vull dir que no tenen tanta estructura musical i són més complicats de dur, no? Aleshores, com que tampoc teníem allò que dius, tenim un any i mig per fer
2: clar,
3: el disc,
2: no. Vam anar
3: buscar,
2: ràpid.
3: Vam buscar poemes, de fet n'hem deixat pel camí, que en volíem
2: sí.
3: fer alguns més, perquè n'hi ha un que li dedica al pare, hi havia dos o tres també que
2: sí,
3: els teníem pensats.
2: Sí, un de Sant Jordi però... també, que era molt maco. Però bueno, queden en stand-by.
3: Es podrien
2: acabar
3: anar fent, de treballar.
2: Sí.
1: I per exemple, el nom, que certament és un
3: sí.
1: bueno, dels seus poemes més coneguts, llarg, de quina manera s'havia d'adaptar? I també hi ha una connexió en què potser és una de les cançons més mogudes del disc a nivell rítmic i precisament del que parla el poema és d'una cosa molt vital també, una reafirmació personal, no? Que és una cosa força potent. Pregunto.
3: Bueno, és la primera
2: cançó que
3: vam treballar i amb la intenció de donar-li una vitalitat.
2: Sí, que tingués un estil així més fresc, més bossa nova,
3: sí.
2: més...
3: I l'adaptació,
2: sí,
3: doncs El poema és bastant llarg. Aleshores, té dos blocs, a l'A i al B, i el primer bloc, doncs, diguéssim que agafàvem... Hem tret algunes frases que s'entén perfectament el que està dient. O sigui, hem agafat el més important de les frases, que potser n'hem hagut de treure, si té... doncs diguéssim, no sé, 15 línies, però en tenim 3 i n'hi ha 12, que ja, ens encaixa, no? O sigui que hem anat buscant i després repetir sempre allò de buscar un punt de lo que se'n diu la tornada, de repetir, doncs, aquell leitmotiv del poema, no? Diguéssim.
1: Que en aquest cas és aquest, Clementina em dic. Sí, Clementina.
3: Que dona nom al disc, perquè també és la primera cançó.
1: Sí, exacte.
2: També és important, no?, el fet que la vam fer així com més alegre o més lluminosa, perquè durant tot el text ella parla que té vergonya del seu nom i que se li enriuen del seu nom, i fins que ella ho transforma, no?, i tot i que ho transforma perquè diu que el seu nom sona molt bé a la veu de l'Amat, que dius, bueno, no cal que et sentis així perquè el teu nom ja és bonic, però donar-li aquest punt de pes, no?, de dir, el meu nom és bonic i el tiro endavant. Vull dir, a mi m'ha passat, perquè jo, per exemple, la meva generació de Tereses n'hi havia molt poques i el meu nom era com de iaieta. I al principi jo a vegades tenia vergonya de dir el meu nom, vull dir que en aquest sentit m'he sentit molt identificada amb la Clementina.
3: Aquí podem dir que també el paral·lelisme, perquè jo em dic Caim, evidentment aquest paral·lelisme
1: en efecte
3: té un pes important en el meu cas, en el de la Teresa també,
1: però
3: crec
1: que aquí ho
3: anyo jo, perquè sí.
2: Però ja m'entens, o sigui, ho vull dir.
3: Sí, em dic Martí Caim, en realitat. Sí. Per temes legals o alguna cosa així, doncs m'han posat nom compost, i jo, per exemple, a l'escola de la Bona Nova em deia Martí. Però a tot el planeta, a la resta, fora d'aquella escola em dic Caim.
1: Això és una cosa que moltes vegades he pensat i mai t'he preguntat, perquè ens hem vist en poques ocasions, i que mai m'he atrevit a preguntar-te tampoc, no? El tema del nom, de... Com l'has viscut?
3: Jo crec que l'he viscut força bé, exceptuant llocs puntuals, com per exemple l'àvia, pues, no és que ho portés malament, però ella em va dir, aquí en aquesta escola et tires Martí.
1: Sí, vale.
3: Sí, aleshores, bueno, pues vale, jo, no em suposava cap problema, jo suposo que la gent no sabia, però la gent d'Albirtèlia, que és aquesta escola que et dic, em segueix dient Martí, la majoria, algun que hem seguit tenint relació, doncs em diu Caim. I en algun moment de molt petit algú em feia broma amb el nom. Recordo un any que em deien Raïm, però...
1: Val.
3: Però no tinc un record de dir, ai, m'han fet bullying o aquestes coses que diuen ara. Jo ho vaig portar bé.
1: Molt bé, molt bé. Doncs Caim, et deies? Martí et deies? Caim, et dius? Martí. I avui estem molt contentes de que la Teresa i el Caim hagin vingut també amb els seus instruments. Ja ens interpretareu, ja el set tot preparat ja per vosaltres. Anem a escoltar aquest El Nom, que és la primera cançó, la primera referència d'aquest Clementina em dic. Us escoltem i després continuem parlant.

0: el nom Clementina em dic, aquesta nova referència del Caim Riba, ara acompanyat també de la Teresa Noguerón. I que difícil és, ara ho dèiem, no? Però que difícil és això, al final, de dir Clementina em dic, Teresa em dic, o sigui, aquesta afirmació, aquest exercici d'autoafirmació, que és dificilíssim a la vida. O sigui, no és tan fàcil arribar fins aquí.
1: No.
0: Que no?
1: No. Té pes. O sigui, has de fer com molta autogestió de moltes coses.
0: Sí. I fins i tot potser com a músic, també. O sigui, fins a quin punt també la carrera de músic hi arriba un punt en què tu et dones la validesa de dir, mira, això estic superconvençut amb això, saps? Això sóc jo, em representa i em representarà.
1: Clar. Bueno, els músics a vegades, quan fem algun disc o algo, després tu escoltes anys després i dius, ui, això ho canviaria i tal. Però si en el moment estàs convençut i sí, i allò és el que vols fer, endavant.
2: Jo també diria que els músics, o en el meu cas, hi ha molts processos d'inseguretat, de no saber si allò que estàs fent té la qualitat o val el que val, i una mica a mi em passa, o m'havia passat més aviat al contrari, d'estar, quan estàs fent, tenir totes aquestes inseguretats i després amb el temps dir, ai, pues estava de puta mare.
0: Això passa molt, eh?
2: Sí, quan t'escoltes sense cap estrès, sense cap pressió, i dir, ai, jo per què patia tant?
1: Sí, però moltes vegades, si tu mires molt de temps, dius, això ho hagués fet diferent. Vull dir, no és dir que no t'agrada.
2: No.
1: O és dir, potser ara ho faria diferent i això ho expressaria d'una manera diferent.
2: Sí, això, evidentment.
1: Expressant lo mateix, saps?
2: Però coses que et feien patir, que dius, això era una tonteria. Ara, això sí, això passa inclús més immediatament. Tu treballes una cosa i després, si la portes al directe, hòstia, això ho podria... Això, ho toco d'una altra manera, dic, si ara ho gravés, estaria
0: millor. Ara
2: la tinc ja.
1: Sí, bueno, perquè moltes vegades el procés de fer el disc, si ho fas en temps, vale, però sempre hi ha un moment que quan tu fas el primer directe, a partir del primer directe és quan tot comença a sentar-se i tot comença a tenir pes. I dius, ara començo a acabar fluint dins de la cançó.
2: Jo he intentat, en la meva vida, invertir el procés, perquè hi ha bandes, les bandes, diguéssim, que potser roden les cançons i després graven un disc, o sigui que ja han fet aquest procés... Però no he pogut. Jo crec que, en el meu cas, al ser cantautor o inclús en Pastora, fer-ho tot un mateix, en aquest cas amb la Dolo, però quan he provat de fer créixer la cançó amb banda, no,
1: bueno, també
2: no m'ha sortit.
1: Perquè aquí necessites presentar un disc per a poder-lo rodar.
2: Sí,
1: o sigui, aquí no funcionem que tu pots fer molts concerts i després presentar un disc. No aquí necessites l'excusa de tenir un disc
2: per poder
1: accedir a tota
2: la
1: roda.
2: Tot i així és difícil.
0: Sempre hi ha aquests cicles, és a dir, ha d'haver-hi el disc. Llavors hi ha la promo. Que la promo, clar, no pot ser fora... Que nosaltres moltes vegades no ens... O sigui, aquí ve gent que fa 2 anys que ha publicat el disc, un any i mig, no sé, és que tampoc passa res.
2: Jo recordo quan Pastora estava molt en actiu, de sempre dir, jo necessito...

0: En aquest sentit, us veurem també a l'escenari, podrem veure també aquestes cançons a...
1: Sí, al febrer, a Girona.
2: Bueno, segur que en sortirà alguna abans.
1: Bueno, de moment tenim el de febrer.
2: Sí, i això, suposo que ara aniran sortint cosetes. Perquè
0: I serà en format duo, eh?
1: Sí, molt bé. Perquè les de piano les faig jo piano.
2: És que ara amb l'Apa, que ella també va treure disc.
1: Sí,
2: que
1: he tret
2: molt,
1: disc fa poc,
2: molt
1: també. Prolífics. Ei, has de venir, també, quan vulgueu.
2: Amb el seu disc,
1: anem
2: en duo,
1: a trio,
2: però també amb, sí, amb banda.
0: Bé, és que els músics teniu això, que teniu... No sé, quantes formacions teniu cadascú, ara aquí, per exemple?
1: Bueno, jo estic fent el meu disc, bueno, l'estic com presentant, a part toco en orquestres, perquè em dedico a la música clàssica. També, encara que ara no estigui en actiu, jo estava a sommeliers.
0: Mm-hmm, sí.
1: I després, bueno, si vaig a tocar alguna cançoneta amb Pastora...
2: I ara Clementina...
1: I ara Clementina, sí. Déu-n'hi-do, no els havia contat.
0: Clar, com a grup us dieu Clementina?
1: Sí.
2: Clementina em dic.
0: Com et dius, Clementina em dic?
2: Ho vam parlar amb el segell, ens posem com a nou artista, Clementina em dic, va dir... Manteniu Calum i Teresa, i el projecte és Clementina em dic, però si no és més liu, no? Un altre
0: artista. No sé quantes capes. Sí. És complicat.
2: Però som Clementina em dic.
0: Molt bé, Clementina em dic, molt bé. Bé, moltes gràcies per venir al programa, Clementina em dic.
2: A vosaltres.
0: A vosaltres. Ha estat realment un plaer.
2: És super hipster.
0: És molt guai. Sí. És molt... Ja l'estem rodant, ja funciona.
1: Hem de fer bosses.
0: Funciona. Exacte. Ui, super top the back total. Sí, sí. I recolzar per l'Institut d'Estudis Catalans, alguna cosa així.
1: Ens podríem convidar del Ramon Llull a fer una gira per als Estats Units.
2: Aviam si surt.
0: Doncs per què no? Clar que sí, per què no? Marxarem amb una altra de les cançons del disc, perquè us tenim aquí en directe, que ens fa molt felices. A més, amb una guitarra caïm increïble, que és una guitarra que estava a casa del teu pare, una guitarra romàntica de no sabem ni quin any, no?
2: No, l'any no el sabem, però és antiga perquè porta tota la vida penjada, portava tota la vida penjada a l'estudi del pare.
0: Com una estalactita.
2: Que la tenia penjada un clau del sostre, com un ganxo, i estava allà com si fos una estalactita. I estava allà perquè no la podíem tocar, perquè no quintava bé, que se'n diu tècnicament. Sí. I hi havia algun problema que el Pau va mirar de solucionar-lo amb algun luthier i no va poder. I aquesta guitarra se la va deixar la va abandonar un hippie a la casa de Formentera, la que teníem, ara, no? I bueno, és molt bonica, la tenia penjada i és com aquesta, les fustes són maques i tal. I quan es va deixar el Pau, pues, jo vaig decidir donar-li una nova vida. Vaig investigar, vaig trobar que tenia un dels trastes, el primer, massa llarg o massa ample. I amb un luthier pues, l'hem reparat, i aquesta és la guitarra amb la que tocaré.
0: I aquesta guitarra com a mínim centenària, doncs estarà ara aquí interpretant en directe una altra de les cançons del disc, que és aquesta, La meva cambra de Cadaqués, que és la cambra pròpia, igual, no? La cambra pròpia de la Clementina, en aquest cas, i que a més, com que era Cadaqués, això havia de sonar a mar.
1: Mm. Sí.
2: Sí.
0: És una manera.
1: Sí, és una manera, sí.
2: És una manera total. No es pot amagar.
0: Doncs amb la cambra de Cadaqués marxem. Moltíssimes gràcies per haver vingut i de veritat per compartir la poesia, la de la Clementina i la vostra.
2: Gràcies. Moltes gràcies.

Impresa Duc, La Rebel·lia. És el títol del nou single de Maria Coma. I és que continuem parlant d'àvies, de besàvies, d'àvies, de dones d'inspiració,

femení, sinó que és una força que ve de molt abans, que ve de les dones que m'han precedit i que sento que porto impresa dins meu. Per això el més important del títol també és la paraula impresa. I sobre el concepte, potser una manera honesta de respondre és que hi ha hagut en mi, sobretot en el passat, una ràbia, un malestar real i una consciència del que significa existir com a dona en un món que constantment ha intentat reduir les dones a alguna cosa més silenciosa i dòcil, i que també ha reduït les dones a rols assignats de muller, esposa, amant, criada, mare, amb moltes responsabilitats de mantenir llars i economies, com una mena de càrrega de treball invisible. I llavors aquesta cançó neix d'un poema que vaig escriure pensant en dues dones, les meves àvies, que tenien una cosa en comú per mi bastant remarcable, i és que les dues van parir 9 fills i van dedicar, esclar, la major part de la seva vida a criar, a cuidar i a sostenir la família. Jo vaig néixer amb aquesta realitat a prop, com una normalitat, però sí que a poc em vaig anar preguntant coses com què hi havia d'elecció, què hi havia de destí, com els cossos viuen un rol així. Però sobretot reconeixent la força d'aquestes dones per sostenir

0: Dones que van sostenir la vida amb les eines que tenien, que van estimar, que van resistir, que van obrir camí amb una força que passa de mares a netes, de mares a filles i de filles a netes, una força que s'ha traduït també en convicció, que s'ha traduït en pregunta, en la pregunta en la música, no? En la investigació que la Maria Coma doncs està enfocant i de quina manera doncs cap a l'exploració vocal. Polifonia vocal, clarament, en aquest aspecte, també al servei del concepte.
1: La sonoritat d'aquesta cançó la vaig anar creant mentre es composava i s'ha acabat de definir quan hem gravat amb totes les veus que han participat, perquè primerament quan composo una cançó i ha de ser amb tantes veus, doncs gravo jo amb la mateixa veu, no vaig gravant per capes. Quan em vaig adonar que estava creant realment una cançó que necessitava un cor, necessitava quatre veus solistes i percussió, primer de tot vaig pensar quina liada haver de gravar-ho després, però alhora era perfecte pel text perquè aquesta lletra era molt millor cantar-la acompanyada que no dir-ho jo sola. Llavors, clar, això m'ha portat una meravella de col·laboracions amb el cor Bruckner, la Júlia Cessi dirigint és una meravella. En el cor es van afegir la Rosa Sala, la Julieta i la Irene Delosa, i les veus solistes som jo, l'Anna Ferrer, la Neus Borrell i l'Helena Terrats, també una meravella. És a dir que... I la percussió, és veritat, el Tramell i el Pau Ballbé, impressionants, o sigui que... I res, el que volia transmetre amb la sonoritat era aquesta força i col·lectivitat que en general amb la polifonia vocal i amb el cant coral, si estem ben connectades, realment es transmet.
0: I tant si es transmet en aquesta peça on hi canten més de 30 dones, més de 30 dones doncs, que acaben conformant aquesta nova peça impresa, Duc la Rebel·lia, que ha tingut un procés de treball, doncs, interessant.
1: La veritat que el procés d'aquesta cançó ha estat molt interessant, més enllà de tot el procés de composició, de fer la maqueta, de fer les partitures i de gravar, per mi el més important és aquest intercanvi amb altres músics quan hem de col·laborar i tocar junts, que em fascina com trobar el llenguatge i les maneres d'aconseguir juntes el millor que podem fer, no? Prèviament jo sempre faig les meves maquetes, gravo a casa. En aquest cas vaig gravar només amb la meva veu, per capes, i això, clar, ho vaig traslladar de dir, vale, quantes veus necessitaré, vaig haver de pensar i vaig dir, val, 20 com a mínim, al final van ser 25 d'un cor. I per mi el gran repte aquí era com fer-ho per poder gravar totes alhora a nivell tècnic. I després, evidentment, sobretot pel cor, que treballen des d'un punt de vista purament clàssic, amb una partitura molt ben feta, traslladar tot el que jo havia composat a una partitura realment que fos adequada perquè la poguessin llegir. I finalment la decisió final amb l'Alberto, també a l'estudi, va ser gravar amb dues tardes diferents, és a dir, gravar el cor i la percussió alhora, en una tarda, i en un altre moment gravar les quatre veus solistes a sobre d'això, perquè tècnicament era més fàcil fer-ho sonar com volíem fer-ho sonar, llavors és un semidirecte, podríem dir.

0: La seva és una veu pròpia i singular, la de la Maria Coma. La seva obra sempre marcada doncs, per una profunditat i una sensibilitat poètica doncs, destacable, sempre com amb aquesta inquietud de recerca artística constant, no? Parteix potser de la cançó d'autor i es va expandint cap a, en aquest cas, i molt, l'exploració vocal. Estem escoltant, per exemple, Vocal Roots, que també doncs, ha estat una de les seves feines més celebrades, on també investigava en les possibilitats de la veu, i és per això que també li hem preguntat això mateix, què és per ella la veu humana?
1: Uau, la veu és un gran tema. Podríem parlar hores sobre això. Potser el que et diria ara és que els últims anys ha estat un tema molt central a la meva vida. La veu i la polifonia vocal i el cos com a instrument i el cos com a espai on es genera la veu. No? El disc anterior que vaig fer era tot de veus i aquest single són moltes veus, 30 veus amb percussió, i potser jo crec que ja és la cúspide de bastant de temps dedicada a la polifonia vocal i a investigar la veu com a instrument. Perquè, bueno, el que estic preparant següent disc ja no hi haurà tant aquesta obsessió, crec que l'he tingut per bastant temps. I bàsicament ha estat una època molt important a nivell de creixement personal i creixement com a músic, treballar molt amb veus. Crec que m'ha fet créixer a nivell d'escolta, sobretot. Sí, d'escolta i també d'expressivitat. Penso que la veu és un dels instruments que pot arribar més a tocar. Que no vol dir que els altres no puguin, però sí que la veu crec que té aquí un petit avantatge.
0: Doncs amb la veu de la Maria Coma posem punt i final a la barrera del so d'avui. Nosaltres hi tornem demà, en aquest cas, atenció, parlant de la tecnologia de seguiment per àudio o de focs, el foc que es pot apagar amb so. D'això parlarem demà aquí a la barrera del so, com sempre, a les 11 de la nit. Fins aleshores.

Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. El pop d'abans molava més. Amb Roger Gascón.

Ai, família, com va tot? Us dono la benvinguda a un nou episodi del Pop d'Abans Molava Més. Avui un d'aquells episodis una mica diferents, d'aquells que fem molt de tant en tant, que no estarà centrat en la carrera d'un artista, sinó en un dels seus àlbums en concret. I, és clar, només fem això quan es tracta d'un àlbum icònic, influent, espectacular, i en aquest cas, per primera vegada en la història del Pop d'Abans Molava Més, entrem molt de puntetes al segle XXI, ja que aquest àlbum es va publicar l'any 2001. I quin àlbum, tu! Un dels meus preferits, sens dubte, per la seva originalitat, pel seu so cru i sorprenent, per com sentim clarament què fa cada component del grup. Sentim una guitarra a l'esquerra, l'altra a la dreta, el baix i la bateria al mig, i tot això sense cap afegit, cap guitarra extra, cap pandereta, res que el grup no toqui en directe, al contrari del que sol ser ben habitual en el 99,99% almenys dels discos. El que sentim és el que feia la banda en directe, sense cap artifici. I això, que podria ser avorrit en la gran majoria de grups, en aquest cas és una meravella. El que fa la bateria, com sobretot el baix i especialment les guitarres, és per treure's el barret, jugant amb una creativitat i una originalitat a l'abast de molt pocs. Pareu bé les orelles i gaudiu, que us presento el disc de debut dels Strokes, Is This It?

És This It, la cançó que enceta i dona títol al primer disc dels Strokes, que, com heu pogut apreciar, normalet no és. Té un so ben cru, amb la veu de Julian Casablancas, passada per un petit amplificador de guitarra per aconseguir aquest so distorsionat, i una bateria gravada amb només tres micròfons, un a sobre, un al bombo i un a l'altra banda de la sala, quan el normal és posar almenys un micròfon per cada peça de la bateria. El disc dels Strokes està gravat d'aquesta manera per treure'n un so cru, retro i bastant apagat. Recordo el primer cop que vaig escoltar aquest àlbum poc després que sortís. No tenia ni idea de què em trobaria. Simplement sabia que era un grup de rock alternatiu del qual se'n parlava força. Aquesta És This It em va captivar pel seu so i per la línia de baix saltironant de la segona estrofa, i em va sorprendre la veu distorsionada. Em va semblar un bon recurs per la introducció del disc, ja que era obvi que era un efecte temporal d'una sola cançó, no? En cap moment se'm va passar pel cap que la veu sonaria així en l'àlbum sencer. No havia sentit mai cap disc on això fos així. Ja us podeu imaginar com em vaig quedar quan va entrar la veu a la segona cançó de l'LP, aquesta cançó clarament inspirada en The Velvet Underground, titulada The Modern Age.

M'encanta el final d'aquesta de Modern Age, amb aquest original redoble de baquetes. Quina manera més curiosa d'acabar una cançó. Com a cançó és potser de les més normaletes del disc, però curiosament és clau en la història del grup. Ja veureu, tornem uns anys enrere a Nova York. Tres companys d'institut, el cantant Julian Casablancas, el guitarrista Nick Valenci i el baterista Fabrizio Moretti comencen a tocar junts i l'any 1998, amb la incorporació del baixista Nikolai Fretur i del guitarrista Albert Hammond Jr., els Strokes ja tenen la formació completa. Aquests cinc assagen i assagen diàriament durant mesos. Fan el seu primer concert el setembre de 1999 i el gener de 2001 graven una maqueta de tres cançons encapçalada i titulada per la cançó que acabem de sentir, The Modern Age. Van enviar la maqueta a diverses discogràfiques amb tant d'èxit que es va desencadenar una guerra d'ofertes per contractar la banda com no s'havia vist en cap grup de rock des de feia molts anys. Van signar amb la prestigiosa Rough Trade al Regne Unit i amb RCA a la resta del planeta, i a mitjans de 2001 es va publicar aquest Is This It, al qual dediquem el programa d'avui, la tercera cançó del qual em flipa per moltes coses, des de la frase de guitarra que porta la cançó fins a com el baixista para de tocar a l'inici de les tornades per tornar a entrar amb l'acord següent. Barregem-hi uns quants detallets originals aquí i allà que encara em treuen un somriure cada cop que els escolto, i tenim aquesta soma.

Soma, la tercera cançó del disc És des de dels Strokes, un disc que curiosament es va publicar primer a Austràlia el juliol del 2001. Va sortir al Japó i al Regne Unit en ple mes d'agost i no va ser fins a l'octubre que va estar disponible a les botigues del seu propi país, Estats Units. Es va avançar el llançament a aquests països coincidint amb la visita dels Strokes en la seva gira internacional. La rebuda va ser tan positiva que els festivals de Reading i Leeds al Regne Unit, els Strokes, que no coneixia ningú quan els van programar, havien de tocar en una carpa annexa, però vist l'enorme interès que van despertar així que va sortir el disc uns dies abans, van acabar tocant a l'escenari principal. Com no podia ser d'altra manera quan acabaven de publicar un disc amb cançons espectaculars com la quarta de l'àlbum, aquesta Barely Legal.

Aquest És This It dels Strokes és un àlbum tan original i trencador que va rebre crítiques positives pràcticament unànimes. Apareix en un munt de llistes dels millors discos de la història, les revistes Entertainment Weekly i Time el van anomenar àlbum de l'any, la prestigiosa NME el va proclamar millor disc de la dècada dels 2000 i la revista Rolling Stone el va col·locar en segona posició en una llista similar. Pel que fa a les vendes, va ser número 2 al Regne Unit i Noruega, 3 a Suècia, 4 a Irlanda i va entrar a les llistes de molts altres països. Però per mi, el que denota més la importància de l'àlbum és la influència que va exercir i com va engegar el ressorgiment de la música rock de garatge i del post-punk. I és que els anys posteriors van aparèixer tot un seguit de bandes clarament influïdes pels Strokes, com els Killers, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand o We Are Scientists. Tots ells han manifestat obertament que els Strokes van ser una gran influència i no m'estranya amb cançons com aquesta Someday.

Someday, la cinquena cançó del disc és de Zed i alhora la primera cançó que se sent quan poses aquest àlbum i apretes el play. Ara us deveu haver quedat de pasta de moniato, no? Sembla una paradoxa això que us he dit. Com pot ser que una cançó sigui la cinquena del disc i alhora la primera que se sent quan apretes el play? Doncs m'explico. Potser l'inici del programa us ha sorprès com comença el disc. Recordeu com era? No us heu preguntat què és això tan estrany de l'inici? Us puc assegurar que no és cap teclat ni cap sintetitzador. Recordeu que en aquest disc només hi ha bateria, baix, dues guitarres i una veu. Res més. Doncs mireu què passa si anem alentint aquest inici mica en mica. I ara anem a pujant els aguts. I goita tu, què va apareixent? Someday. Ja veieu que és un disc amb una producció i uns arranjaments molt originals i curiosos, i la sisena cançó, per mi, és de les millors en aquest sentit. Per una banda, tenim un joc de guitarres molt interessant. Ara una fa una frase de guitarra i calla l'altra, de cop la que feia la frase calla i entra l'altra fent acords, i el baix que es passa mitja cançó fent les notes més inesperades, i queda molt original en aquesta Alone Together.

Seguim amb el repàs al disc És Deset dels Strokes, que si no el coneixíeu segurament us deveu preguntar com és que no us sona ni una cançó si és un disc tan icònic com afirmo que és. Doncs ara espero solucionar això, perquè la setena cançó del disc és molt possible que l'hagueu sentit diverses vegades. Va sortir com a single i va arribar al número 14 al Regne Unit i al número 1 de les llistes de música alternativa d'aquest país i al 5 de les d'Estats Units. Ha sonat força a la ràdio i a les discoteques i ha aparegut en diverses sèries, pel·lícules i anuncis. També apareix en diverses llistes de millors cançons d'aquella dècada i fins i tot de la història. És aquesta, Last Night.

Aquesta Last Night, curiosament, no va ser el primer single del disc de debut dels Strokes. Abans van publicar-ne un altre que va tenir una miqueta menys d'èxit a les llistes. I és una altra cançó curiosa, que destaca de la resta de l'àlbum pel so de la bateria de Fabrizio Moretti. En aquest cas, la van tractar d'una manera molt exagerada perquè sonés com una caixa de ritmes, ja que Julian Casablancas havia escrit la cançó amb l'ajuda d'aquest instrument que dispara ritmes de bateria electrònica i volien emular el so d'aquella primera gravació casolana de Hard to Explain.

Com podeu veure, el so apagat de baixa fidelitat brut i cru és una característica molt evident de les cançons del primer disc dels Strokes. Vistos els resultats de crítica, influència i la rebuda de la gent, va ser molt encertat. Però no tothom ho veia així. Un dirigent del segell RCA, quan va sentir una primera mescla del disc, es va posar les mans al cap. Deia que sonava poc professional i que la producció arruïnava la veu de Julian Casablancas i destruïa qualsevol possibilitat que la banda fes carrera. Clarament es va equivocar en això últim, i pel que fa a sonar poc professional, aquest so tan diferent és el que per mi el fa especial, i és clarament buscat. De fet, el disc es va gravar amb tota la banda tocant en directe a l'estudi, la veu inclosa, i en alguns casos fins i tot tocant alguna cançó una sola vegada i donant-la per bona per captar la immediatesa i la cruesa de cançons com New York City Cops.

Aquesta New York City Cops denuncia la mort d'un estudiant africà a Nova York l'any 1999 després de rebre 41 trets de 4 policies de paisà, tot i anar desarmat, i té la peculiaritat que surt en algunes versions del disc Is This It, però en altres no hi figura. I suposo que us preguntareu per què. Doncs té una explicació molt clara, ja veureu. Com dèiem abans, el disc es va publicar el juliol de 2001 a Austràlia, a l'agost al Japó i al Regne Unit, i l'11 de setembre va sortir en vinil als Estats Units. Aquestes versions inclouen la cançó. Però recordeu què va passar precisament aquell 11 de setembre de 2001 a Nova York? Doncs al grup no li va semblar assenyat publicar una cançó que diu que els policies de Nova York no són gaire llestos just després dels atemptats de les Torres Bessones i de la resposta valenta de la policia de la ciutat. I van substituir-la en l'àlbum per una cançó que havia sortit com a cara B del single Last Night, una cançó que a mi personalment m'encanta. És de les meves preferides del disc, amb el baterista fent un ritme de bateria força original, en bucle, sense cap canvi, només interromput per un redoble abans de l'estrofa, amb el baixista un altre cop fent de les seves amb notes que pocs baixistes se'ls hauria acudit posar i que en certs moments podrien fins i tot catalogar d'instrument solista, i les guitarres fent uns ritmes ben curiosos i complementant-se a la perfecció en aquesta web.

L'èxit dels Strokes no es deu només als arranjaments originals de la bateria, el baix i les guitarres, dels quals he parlat tant fins ara, òbviament. Gran part de l'èxit es deu al talent de Julian Casablancas com a compositor i lletrista de totes les cançons i també per com les interpreta. Les interpreta tant que ni tan sols a l'hora de gravar els seus companys mai podien donar una lletra per definida, ja que sempre acabava improvisant en algun tros. Si bé la distorsió treu protagonisme i claredat a la veu, el que fa Casablancas és sublim, jugant molt amb les dinàmiques i l'actitud, interpretant les cançons més com ho faria un actor que no pas un cantant. De fet, no sé si us passa, escoltant el disc me'l puc imaginar en directe i en certs moments, segons com canta o interpreta, és com si veiés els gestos i les cares que fa. A veure si el podeu visualitzar en directe cantant aquesta Trying Your Luck.

El cert és que m'agrada molt el recorregut que fa el disc és de Zed. Si normalment els àlbums tenen les cançons més bones a l'inici i les més fluixetes cap al final, sempre que escolto aquest disc tinc la sensació que no decau a mida que avança. Al contrari, fins i tot em sembla que va increixendo. No només no té cap cançó fluixa, sinó que les últimes del disc són molt bones totes. Com a mostra la que tanca l'àlbum, una cançó portada per una frase repetitiva de guitarra que acabem descobrint que és la mateixa melodia que fa la veu quan diu el títol de la cançó, Take It or Leave It.

Després de la publicació This Is It, els Strokes es van embarcar en una exitosa gira mundial i immediatament després es van posar a gravar el seu segon disc, un disc amb un so molt semblant a l'anterior. Això va agradar molt als fans de la banda, però els va portar algun comentari negatiu de la crítica, sempre exigent amb els segons àlbums dels grups que han triomfat molt amb el primer. El disc Woman Fire va sortir l'any 2003 i va ser un èxit, número 4 a Estats Units, amb més d'1 milió d'unitats venudes.

23 de gener del 2006, els Strokes van publicar el seu tercer disc. Sincerament, el trobo un disc massa llarg i sobren unes quantes cançons, però s'ha de dir que inclou la meva cançó preferida dels Strokes, amb què tancarem aquest episodi del pop d'abans molava més dedicat a Is This It, el primer àlbum de la banda de Nova York. Una banda que encara continua activa a batzegades, alternant discos interessants i gires exitoses amb períodes de descans que els seus components dediquen a projectes paral·lels. Us deixo, doncs, amb la cançó espectacular que enceta el tercer disc dels Strokes, First Impressions of Earth, i que em sembla que ho té tot. Una bateria molt original, unes frases de guitarra perfectes i Julian Casablancas fent de les seves amb la veu. Fins i tot us recomanaria el videoclip d'aquesta You Only Live Once. I fins aquí l'episodi d'avui. Ens veiem al proper programa del pop d'abans molava més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Més que esport. Amb Marga Lluc.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Molt bona tarda i amb moltes ganes de començar de nou perquè iniciem ara mateix una nova temporada del Més que Esport aquí a la sintonia de Ràdio 4, la 13a ja de la història d'aquest programa, i ho fem amb novetats pel que fa a l'horari, ja ho esteu notant ara mateix, i també la durada, que històricament ha estat de mitja hora i que la temporada passada ja va passar a ser de cap de setmana. Doncs bé, la novetat ara és que el Més que Esport s'emet només els dissabtes, com avui, però passa a ser d'una hora. És a dir, que us acompanyem un any més i ara ho fem fins a les 3 en punt de la tarda cada dissabte, avui amb el Sergio Lezcano al control de so. I com ja fèiem l'any passat, al llarg de la temporada us anirem